0: 105.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Amb l'arribada del fred al cos ens demana menjars que ens escalfin i ens reconfortin. En aquests plats destaquen les sopes, els estofats i els guisats. Plats que se serveixen calents, amb cert contingut d'aigua i que s'elaboren amb ingredients energètics. D'aquesta cuina de xup-xup en parlem avui amb el Manel Guirado, cuiner sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'aula gastronòmica de Sant Cugat. Benvingut, Manel.
1: Què tal?
0: Ja has fet sopa, has fet estofats...
1: Sí, i tant. Ja has... Jo la sopa ja que es pot ja començo a preparar-ne per tenir-ne a casa. Tanco amb pots i no em falta mai.
0: Ara és època, pel que dèiem, perquè sí, arriba el fred i reconforta.
1: Clar.
0: Però a l'estiu també es poden prendre sopes.
1: Sí, jo sóc més llavors de sopes fredes, diguem-ne, però sí, jo sóc molt supero, m'agrada molt. El que passa és que ara, doncs, també, vulguis que no, si tens la cuina encesa fent xup-xup, etc., doncs també estàs escalfant una miqueta la casa. Llavors, també, que és el que antigament es feia, amb la qual cosa té més sentit.
0: Clar.
1: I, en canvi, l'estiu estàs escalfant la casa i no ens interessa, amb la qual cosa. Val més la pena cuinar coses, diguem-ne, rapidetes i que no...
0: I fresquetes.
1: Clar.
0: Què és el que tenen en comú tots aquests plats que avui destacarem?
1: Doncs mira, jo em volia centrar en aquests que tenen, com dèiem, doncs, una certa quantitat d'aigua. Per tant, sopes, estofats, i aquí assimila guisat, estofat, però bueno, per aquí aniríem. Per tant, diguem-ne, preparacions que utilitzen l'aigua com a mitjà de cocció, encara que després resultin més aquosos o menys. Per tant, l'artilugi que normalment utilitzarem seria una olla o una cassola. Som dos variants, diguem-ne, d'un mateix artilugi, d'una mateixa tecnologia. Després, normalment, a la versió més tradicional, l'ús de carn i verdures i llegums, que també és molt important. Mm. Carns, normalment, diguem-ne, de cocció lenta, per tant, molt cartilaginoses, amb col·làgen, diguem-ne. Val?
0: Sí.
1: I que puguin tenir també os i que puguin tenir certa quantitat de greix. Les verdures, òbviament, doncs, verdures sempre seran més d'aquestes que comencen a aparèixer a la tardor, hivern, cols, pastanagues, naps, xirivies, aquest tipus de productes. Home, totes elles són formes ancestrals de cuina precisament per la forma de cuinar i per les circumstàncies. És a dir, són receptes que permeten posar-se totes en una cassola o una olla, posar-les a la llar de foc, que és el que es feia antigament, que era l'època en què estaven obertes les llars de foc i que permetien, per tant, seguir treballant i fent en la vida domèstica sense gaires preocupacions, no? Per tant, són de cocció lenta, llarga...
0: Xup-xup.
1: I que permeten posar, òbviament, productes que donen aquell moment la terra i que normalment són barats, és a dir, cada família hi posava el que podia, diguem-ne. Clar, és una cuina molt associada també, després si vols en parlem, a aquesta cuina familiar i per tant doncs, el compartir al voltant de la taula, etcètera, etcètera. No? I es reivindiquen aquest tipus de receptes precisament per aquesta component social, educativa, etcètera, també. I en general jo diria que són receptes també que milloren el dia següent.
0: Sí, és veritat, amb el repòs, no?
1: Exacte. Inclús les sopes, eh? O sigui, si tu estàs fent una sopa amb una cassola, la tapes, si no la tenies tapada, normalment sí, apagues el foc, deixa que es refredi i la posa a la nevera. I el dia següent inclús la tornes a arrencar perquè acabi de bullir. I encara queda més bona si li pares la cocció i li tornes a arrencar la cocció. Mm. Les sopes
0: sí,
1: també.
0: Sí. Parlem una mica de les diferències entre l'olla, la cassola, què triem per fer què o com les
1: Mira,
0: fem servir.
1: L'olla seria més alta que ampla, la cassola seria més ampla que alta.
0: Sí.
1: Així d'entrada. L'olla, què passa? Que ens va molt bé per fer a preparacions amb molt de líquid, d'ebullició. No necessito tanta base de treball, no necessito que el producte estigui tan ben repartit, perquè al cap i a la fi jo treballo amb una convecció d'aigua que fa que tota la calor es vagi repartint i la quantitat d'aigua evitarà que el fons es cremi. Per tant, jo no necessito que sigui molt ample, però necessito molt de capacitat. Amb la qual cosa, amb una cuina m'ocuparà molt menys espai de la cuina la olla, que és estreta, però en canvi és alta i em permetrà posar-hi molt de producte i allò em permet anar bullint. És com una espècie de xamaneia d'aigua. Amb la qual cosa, per sopes o per preparacions basades en bullir,
0: per
1: bullir una pasta, per exemple, també, doncs una olla m'anirà molt bé. Val? En canvi, una cassola ja necessito al revés. Necessito molt més espai, doncs, perquè aquell producte treballarà amb menys quantitat de líquid, per tant, necessito que estigui més ben repartit en tot el que és la superfície d'on prové la calor, que és la base. Val? Llavors, tot el que és guisats, o rostits, o estofats, o, és igual, un risotto, o un... necessitaré menys alçada, perquè normalment, a més, hauré de remenar, necessitaré poder treballar còmodament i necessitaré una bona base de treball.
0: Després anem als materials dels que estan fets aquests artilugis, l'olla, la cassola. N'hi ha molts.
1: N'hi ha molts. Jo destacaria entrar dos línies. La més tradicional, que seria el que és mineral, val? O sigui, fang, algun tipus de ceràmica, etc.
0: M'encanta aquest.
1: I d'altra banda, el que és metall. Val? Llavors, si anem a la part més mineral, a les de fang de tota la vida que s'han utilitzat aquí, va molt bé per aquest tipus de preparacions, especialment estufats i rostits, inclús amb una miqueta menys d'aigua, perquè no tenen tanta alçada, reparteixen bé el foc, però són delicades, es poden trencar, s'han de saber treballar una miqueta, i després, òbviament, es limiten a les cuines amb gas.
0: Sí.
1: Induccions...
0: Les modernitats no casen.
1: No, val? Per tant, la gent a vegades em pregunta quina cuina et posaries a casa que ens l'hem de canviar, inducció, gas, tal. Dic, home, jo si pots triar, jo posaria les dues alhora. Posa't un parell de plaques d'inducció i almenys un foc de gas, perquè et donarà molta més llibertat i per utilitzar aquests aparells.
0: Però després els tècnics que t'ho han de fer prefereixen que triïs una o l'altra.
1: Però a mi em pregunten com a cuiner. Llavors ja. Jo dic... Clar.
0: Jo, com a cuinera, sí, a casa meva,
1: gas.
0: Et dic gas.
1: Ja, sí. Practicitat per la vida moderna, jo et diria l'altra, però és cert que et limita el tipus d'aparell que utilitzes.
0: Sí,
1: això
0: sí.
1: Està clar. Val?
0: Està claríssim.
1: Llavors, després sí, hi ha altres tipus de materials ceràmics i tal, però al principi aniríem més a pel fang, i després a nivell de materials metàl·lics, clar, aquí també hi ha molta, molta variant. Comencem a eliminar l'alumini, que sabem que tampoc és gaire saludable, etc. Llavors jo aniria a acer inoxidable, que és el que actualment més es porta, és resistent, és net, no s'oxida, si és de qualitat, duren
0: tota la vida.
1: Dècades. Després hi ha les de ferro colat, diguem-ne, que són tipus les marca comercial, bueno, la Crouzet,
0: sí,
1: perquè ens entenguem, o... que aquestes, òbviament, són de molta qualitat i per fer estufats i aquest tipus de preparacions van molt bé perquè reparteixen el foc realment per les parets, per les parets, els pots arribar a acabar els plats al forn, tenen una inèrcia molt bona, realment, per fer estufats estan molt bé, però pesen i, a part, doncs, òbviament, són cares, d'acord?
0: Uh-huh.
1: Òbviament, també hi ha gent, doncs, que utilitza la cera al carbó, que és el que s'oxida, però s'han de mantenir, hi ha qui utilitza encara el coure... revestit per

0: sempre queden restes...
1: Però si tu hi poses la cullera amb l'estofat cremant, aquelles bactèries...
0: En qualsevol cas, en la restauració...
1: No recomana, no està prohibit, no recomana, perquè és brutot. Però ara s'està descobrint que els plàstics, a les taules de plàstic i tot, també desprenen microplàstics. Per tant, al cap i a la fi, s'ha de ser net, ja està.
0: Correcte.
1: Ser net i sentit comú.
0: I què més podem destacar ara que parlem d'olles i cassoles?
1: Mira, jo us volia portar una referència, fem una mica de cultura. Hi ha un llibre que recomano a tothom que estigui una mica interessat en la gastronomia i en el fet de l'alimentació des d'una perspectiva més sociològica, si voleu. Fàcil de llegir, que és el llibre Cocinar, o Cooked, en anglès, del Michael Pollan, que és un referent en aquest camp. Té la seva, diguem-ne, la seva sèrie a Netflix, també. Van fer d'aquest llibre una sèrie. I hi ha un episodi, ell divideix el llibre en quatre capítols, amb els quatre elements, diguem-ne, fa un paral·lelisme amb els quatre elements de la natura. Aigua, sí. Foc, terra, aire. I en el d'aigua, una mica el que tracta és aquest tipus de cuina, de l'ebullició. Dintre d'això també li dona una importància cabdal a la olla o a la cassola com a estri bàsic per poder fer aquest tipus de receptes que, a més, ell associa, com dèiem abans, a aquesta cuina casolana, no? A la cuina de que jo poso els ingredients, engego, els deixo fent xup-xup i jo em dedico a fer altres coses. Per tant, a una cuina que va desenvolupar durant dècades, segles, etc., la dona, que era la que en aquell moment no treballava fora de casa i que, per tant, feia aquest tipus de cuina que li permetia fer altres coses. Per tant, ho vincula molt la olla, la cassola, una espècie, diguem-ne, de metàfora de lo casolà, de l'interior, de la intimitat, de la feminitat, etc etc.
0: Interessant.
1: El llibre està molt bé, en general, i en aquest capítol, doncs, que, ja que parlem d'aquest tipus de plats, doncs, me'l va recordar i crec que val la pena el seu punt de vista.
0: I quines diries que són les claus per fer una bona sopa?
1: Entrem a la sopa. D'entrada, totes les sopes del món començaríem amb aigua freda. Una cosa que a vegades quan ho explico, caldos, fondos, se sorprenen. Val? Una altra cosa és que després tu inicis aigua freda i després vagis afegint ingredients a posteriori. Ara explicarem el perquè. Però d'entrada, una sopa bàsica, a la qual tu el que vols és obtenir un suc, un líquid molt saborós i la part sòlida és secundària o inclús són restes que llançaràs, el que vols és treure el màxim de profit doncs, del que et dona aquest producte. No? Per tant, aigua freda, aquí el que fem és començar a augmentar temperatura, passar per un rang de temperatura, que el que facilitem és l'osmosi. Per tant, que tota l'aigua entri al producte, però tots els sucs del producte se'n vagin en aquesta aigua. Val? A més, facilitarem no?, que es creï aquella espuma en la superfície que nosaltres podem retirar, i a la que es posi a bullir, simplement a partir d'aquí, depenent de quin tipus de sopa, sobretot de quin tipus de producte utilitzem, doncs ens estarem 3/4 d'hora, 1 hora, 2 hores, 3 hores. En el cas de carns, pollastre, etc., jo recomanaria anar-nos en quasi les 3 hores. En el cas d'un caldo que fem només de verdures, amb 3/4 d'hora en tenim prou. I peix, 20 minuts, mitja hora com a molt. Tapat, foc al mínim, o sigui, la mínima ebullició ja ens està fent feina, no necessitem gastar una quantitat d'energia brutal, i ja està. I a partir d'aquí també la meva recomanació seria apagar el foc, deixar que refredi dintre de l'olla perquè infusioni i llavors colem.
0: Molt bé. Haurem d'anar una mica ràpid,
1: sí,
0: perquè si no no ens hi cabrà tot.
1: Aquí he explicat una sopa bàsica, una escudella és més complexa, és el que he dit. Nosaltres anem afegint producte a posteriori, per què? Perquè li donem tanta importància a aquest producte que després ens voldrem menjar com el líquid. Per tant, l'afegirem més tard perquè deixin a suc, però no tota la seva substància, que ens la mengem, també.
0: Clar. Què més? Estàvem amb les sopes.
1: Sí.
0: Alguna qüestió més que puguem...
1: Simplement una dada tècnica. Quan parlem d'aquest tipus de coccions, en la qual el que vull és que el producte m'ho deixin a tot cap a fora, cap a l'aigua, parlem d'un tipus de cocció, un mode de cocció per expansió, que és el contrari de concentració, que seria quan fem una peça de carn a la planxa. Quan jo faig una peça de carn a la planxa, el que vull, o un peix, és igual, o unes verdures saltejades, el que vull és que tot el suc del producte es quedi dintre. Val? Llavors treballem amb un medi més sec i el que fem és alta temperatura, evitant que suïn. El contrari seria la sopa, expansió. El que vull és que se'n vagi cap a fora tot el suc.
0: Val. Correcte. Sopes. Estofats.
1: Això m'ha servit per explicar, l'estofat seria el cas intermig. Seria un mode mixte. És a dir, el que vull jo és

0: que hi hagi un cert intercanvi de sabors entre el líquid i el sòlid, generalment una carn amb unes verdures que jo faig coure, bullo al cap i a la fi, doncs amb una aigua, però el que vull és que al final és que em quedi sabrosa la carn i la verdura i el caldo. Val? Llavors jo treballo d'una forma similar com a base, si jo, el més bàsic possible seria el mateix que fer una sopa, el que jo utilitzo una sèrie de carns, verdures, espècies, si voleu, una quantitat d'aigua justa per cobrir, i treballo llavors també bullint a foc fluixet i tapadet, de tal forma que, com que hi ha poca aigua en el fons, l'intercanvi no és tan potent, amb la qual cosa m'acaba quedant una cosa, diguem-ne, equilibrada. Un suc sucós, una carn i unes verdures sucoses. Val? A partir d'aquí, que ho vull complicar, quasi tothom amb un estofat el que fa és refregir primer les verdures, saltejar una mica la carn, etcètera, etcètera, perquè per donar més sabor general, que en diem unes reaccions de Maillard, que són aquestes reaccions que es produeixen quan jo sofregeixo els ingredients, caramelitzo, amb la qual cosa produeixo sabors molt més intensos. Faig tot aquest procés, cobreixo amb la meva aigua, a la que arrenca el bull tapo, molt fluixet, i deixo fer xup-xup fins que aquella carn està tova, que pot ser mitja hora, tres quarts, una hora, dues hores, dependrà de la carn.
1: Molt bé.
0: Però són cosins germans, diguem, a la sopa i l'estofat.
1: Aquí podríem estar parlant, no sé, des de... A veure, uns fideus a la cassola, depenent de si els vols més caldosos o secs.
0: Clar, més aigua o menys.
1: Per exemple.
0: Clar.
1: Sí. Quin altre tipus de plats? Unes patates amb sípia mandonguilles?
0: Exacte, això seria un estofat. Un suquet de peix no deixa de ser un estofat. Una sarsuela ho seria, però ja més complexa. Ens en podríem estar anant cap a una altra cosa. Però la base de treball és la mateixa, és a dir, entre un fricandó i una sarsuela és més o menys el mateix, estem parlant d'una quantitat d'aigua diferent i d'un procés, una tècnica diferent a l'inici, és a dir, reboso amb farina i fregeixo prèviament, en el cas d'una sarsuela. En el cas d'un suquet, per exemple, no ho faig. I estofats de carn, que jo reboso primer o no, en el cas del fricandó ho faig i en altres no ho faig. No? Estem afegint, diguem-ne, processos previs per donar resultats finals diferents, però aquest procés de jo acabo cobrint amb aigua i fent el meu xup-xup és comú en tots ells.
1: Per últim, així, a modo de reflexió sobre el tema que avui estem tractant, què ens deixes?
0: Bé, el que us he comentat una miqueta relacionat amb el que deia Michael Pollan en aquell llibre, no? Malauradament estem parlant d'una sèrie de plats que actualment també s'estan reivindicant per part de cuiners com el Jordi Vilà, etc. Doncs que s'estan perdent una miqueta, no? Per què? Primer, doncs perquè volen temps, que no sempre feina, perquè fer una sopa bàsica és fàcil, però volen temps, estar a casa, la gent no està a casa, la gent no va a comprar gaire al mercat, per tant, si no compres uns certs productes, no els cuines, la gent prefereix, doncs, gastar el seu temps i el seu oci i la seva, no sé...
1: Preferim pagar... Per disfrutar del nostre temps.
0: Sí, és possiblement sí. Possiblement preferim anar a fer un fricandó a un restaurant que no fer-lo nosaltres. Parlo en general, però la tendència sembla aquesta, no? I clar, això no només comporta que cada vegada tinguem la possibilitat de menjar menys fricandós i de saber-los fer, sinó que moltes vegades va lligat a una pèrdua d'aquest moment que deia jo d'estar menjant en família al voltant d'una taula, que això és la part potser més perillosa.
1: Això m'ha agradat molt. Mira, jo t'he de dir, ara faig una reflexió molt personal. Jo recordo de petita, a casa, gairebé cada dia era plat de cullera. Gairebé cada dia. Que arribaves de l'escola i deies, ostres, avui també, avui... Volies bueno, altres coses, no?
0: Clar.
1: Aquestes més modernes que mengem clar. Ara i
0: sí,
1: tal.
0: Sí.
1: No, no, cada dia hi havia cullera. I és veritat que ara tot això està desapareixent. Vull dir, si ho fem ara en aquesta època, encara gràcies.
0: Clar.
1: Però és que no acostumem a...
0: Bé, fixa't que a l'escudella hi ha moltes famílies que possiblement només la fan un cop l'any, que és per Nadal.
1: Per Nadal,
0: com una
1: sí.
0: espècie de representació sí. simbòlica del que és la tradició. Quan l'escudella era plat, no sé si de diari, però quasi, a casa doncs els meus pares també passava. Era un plat de diari, pel que hem dit, perquè era un plat, diguem-ne, fàcil a aquest nivell. Jo poso allà tot el que tinc aquells dies, deixo bullir...
1: Feies
0: i al final,
1: aquell àpat i ja està.
0: Plat nutritiu, que té de tot, etcètera, etcètera. Deia, si tot això es perd, normalment va lligat al fet de que cada vegada es fa menys aquesta cuina de casa, que va lligada a menjar al voltant de la taula, en el moment en què s'ensenya... els nens a menjar, per tant, alimentar-se en el que es pregunten coses, en el que la gent xerra, en el que hi pot anar tot relacionat amb, doncs, també amb la salut física, amb la salut mental, no? Si nosaltres deixem que algú cuini per nosaltres i que, per tant, permeti que jo m'agafo el plat i me'n vaig a l'habitació a mirar el mòbil, o doncs tot això té una sèrie de conseqüències que a països que a vegades en aquest sentit van avançats, no cap a bé, que simplement que van abans, s'està veient, doncs, que estan portant tota una sèrie de problemes, que és el que denuncia el senyor Michael Pollan des de fa 15-20 anys ja, als Estats Units.
1: I després el fet de compartir, no?, aquest fet cultural, social, que en altres cultures, en altres cultures encara es manté. I jo tinc al cap, doncs, aquelles taules que es preparen amb el... al Marroc, per exemple.
0: El couscous, la tagine, tothom menja de la mateixa cassola.
1: Exacte.
0: El mateix plat.
1: No, cadascú amb el seu platet aquí, no? Allò també dona més per compartir, per intercanviar, no? I que aquí aquestes coses... Abans segurament sí que es feien, i segurament per circumstàncies, no? Potser el que hi havia era per repartir-ho entre tots.
0: Sí, sí, hi ha un plat únic i mengem tots aquest plat, i punto. Amb la qual cosa, però sobretot és això, remarcar que no és només una pèrdua gastronòmica, sinó que és una pèrdua, no?, a nivell social, a nivell...
1: i d'identitat, fins i tot. Manel Guirado, molt interessant la sessió d'avui. T'hi esperem per la propera, a veure què ens tens preparat.
0: Ja pensarem a veure què. Sorpresa.
1: Gràcies, que vagi molt bé.

0: ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces al día dais las gracias? Gracias por la sal, por la puerta, por la información. Gracias por el cambio, por el pan, por el paquete de tabaco. Un gracias de cortesía, de conveniencia, automáticas, mecánicas, casi huecas. A veces tácitas, a veces demasiado enfáticas. Gracias a ti, gracias por todo, infinitas gracias. Gracias de verdad. Unas gracias profesionales. Gracias por una respuesta, por su atención, por su colaboración. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces en la vida habéis dado realmente las gracias? Unas gracias sinceras.
1: Laura Moré, llibretera de la Paideia, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, per invitar-nos.
1: Aquestes són gràcies sinceres o serien unes gràcies d'aquelles per cortesia?
0: Serien professionals, cortesia i també sinceres perquè a mi m'agrada venir aquí i a poder parlar dels llibres, que és el que m'apassiona.
1: I a nosaltres ens encanta que ens expliquis històries com aquesta, que has començat a narrar, que pertany a quina obra?
0: A Les gratituds, o Les gratitudes, de Delfín de Vigan.
1: Avui posem el focus en els llibres breus, però imprescindibles. Obres curtes, que en poques pàgines deixen una empremta profunda, com acabem de comprovar. Tu diries que, si et preguntés per com s'ha de definir un llibre breu, a què et faries més referència? És una qüestió de pàgines? És una qüestió d'impacte?
0: Jo em referia més a una quantitat de pàgines. És a dir, hi ha molts llibres. La majoria de llibres, la mitjana, no sé, són unes 200 pàgines, que és un tamany així mitjà. I a novel·les breus jo em referiria a això, a novel·les potser d'unes 100 pàgines o menys de 100 pàgines, que avui em porto algun que és de menys de 100 pàgines. Però que no la quantitat de pàgines treu valor a lo perdurable que pot arribar a ser una obra.
1: Les gratituds, que és aquest primer llibre del qual ens en parlaràs, de què va?
0: Va d'una dona que es diu Mica, que ella s'ha dedicat tota la vida a les lletres i està com en els seus últims dies de vida i pateix afàsia, que és un trastorn que li impedeix parlar correctament. Paraules que les gira, paraules que no sap dir-les, i està en aquest moment, no, doncs, que necessita, és dependent. Per tant, és una dona que ha estat sempre independent, però la trobem, està ingressada a l'hospital, i en aquest tíxim, a part d'ella com a protagonista, ens trobem dos personatges més. Una noia que no és de la família, però com si ho fos, una noia jove, que l'acompanyarà en aquests últims dies de vida, i el pedagog, que és aquesta persona que estarà al seu cantó per ajudar-la en tot aquest procés de la parla. A partir d'aquí hi ha un capítol de la vida de la protagonista, de la Mica, que, bueno, un passat, una cosa que li va passar, que no s'ha tancat, i una mica, doncs, aquestes dues persones que l'acompanyen intentaran tancar aquest procés.
1: Què destacaries tu d'aquesta història? O del llibre.
0: L'humana, que és la novel·la, les paraules que es diuen, els actes verdaders, aquests actes que fan les persones que ens estimen, els actes que fem nosaltres quan estimem, i és una novel·la molt rodona, molt rodona, molt dolça, molt punyent, trista a vegades, o sigui, sí que, si agafeu el llibre, acompanyeu-vos potser d'algun clínex per si de cas. Sí? Jo me l'he llegit dues vegades, una, doncs, perquè em va arribar i vaig dir, hòstia, Delfín de Vigan és una autora per mi molt top, o sigui, la recomanem molt a la Paideia, és una molt bona autora, i molt humana, sap arribar molt a l'ànima humana. Llavors aquest llibre, doncs, pel tema tot, em va cridar l'atenció, me'l vaig llegir, em va agradar molt, i des de llavors no paro de recomanar-lo. També és veritat que el vam afegir a un club de lectura, vale? Nosaltres també fem clubs de lectura, i va ser una novel·la que de forma unànima, crec que 16-17 persones, és una novel·la que va agradar molt, i tothom va quedar tocada. Llavors, és un llibre d'aquests que llegeixes i perduren el temps, que de tant en tant jo me'n recordo de la Mica. Saps? Llavors, no passa sempre, no sempre llegeixes un llibre i te'n recordes dels personatges quan perdura, és que aquella novel·la té algú que tu t'has remogut. I això té un poder.
1: I fa reflexionar, perquè només que amb aquest fragment que has pogut llegir, ens fa pensar i preguntar-nos precisament quan donem les gràcies, perquè les donem, si les donem de cor, no?
0: Sí.
1: Si les donem per cortesia, com dèiem abans.
0: Sí.
1: Ens fa reflexionar sobre més qüestions?
0: Ara mateix, no ho sé, no et sabria dir, perquè ja et dic, me l'he llegit un parell de vegades, però molt de temps. És un llibre que no sé, que és molt bonic, que és molt tendre, que és dur, però com la vida, no sé.
1: Laura, creus que hi ha un interès creixent pels llibres curts entre els lectors? Ho dic perquè com que tots anem així una mica atabalats, en poc temps, jo no sé si a la llibreria et venen persones que et demanen, per favor, busca'm una història, una novel·la, el que sigui, però que pugui començar i me pugui acabar perquè no tinc temps.
0: Sí, o sigui, no sempre, però de vegades sí que és un requisit. Vull una novel·la breu, perquè, per això, perquè anem tots una mica atabalats amb els ritmes diaris. I sí, de vegades sí que et demanen una novel·la breu. Sí que és veritat que a vegades també els diuen, vull una bona novel·la, llavors... Jo, per exemple, una novel·la que té 100 pàgines pot ser una molt bona novel·la, com és el cas de les tres propostes que avui porto, entre elles les gratituds. Però diuen, ostres, això m'ho acabaria en res. Depèn, saps? Hi ha gent que sí que és amant dels llibres grans, amb una trama extensa, amb personatges, etcètera, etcètera. Però sí que és veritat que hi ha certa tendència, tant pel món editorial com per als lectors, de tenir llibres, que tinguem llibres a les mans, que tinguin poques pàgines. I no només en novel·la, que sí que no, avui porto tres novel·les, però diria que està sortint molt al mercat assajos de bueno, sociologia, d'intel·ligència artificial, de feminisme, etc., de mil temes que són minicàpsules. Al final tenim el temps que tenim i a vegades no podem dedicar no sé, el nostre temps a llegir-nos un llibre de 400 pàgines que potser ens durarà 2 mesos, saps? O un mes, o depèn del ritme que pugui tenir cada un. Vull dir que sigui una tendència a col·leccions més petitones, a llibres més petitons, i et dic que novel·les i assaig. Sí, sí.
1: Ens havíem quedat amb els contes, no? Que era el més ràpid a l'hora de llegir, però ja veiem que això es va estenent a altres gèneres. Les gratituds, les gratitudes, està editat en català, en castellà...
0: Està editat en dues llengües. En català ho edita Grup 62 i en castellà Anagrama.
1: Molt bé. Quantes pàgines?
0: 150.
1: 150.
0: Sí, és la més extensa que porto, també.
1: Sí, sí, ja veig, les altres són més petitetes. Si et sembla, ens posem en situació amb una mica de música i de seguida anem per la segona.

0: Benvolgut Martin, un altre cop a Alemanya, quina enveja. Tot i que no la veig des de la meva època d'estudiant, encara sento amb força l'encís d'un Terdan Linden, l'amplitud de la llibertat intel·lectual, els debats, la música, la camaderia alegre. I ara que l'antic esperit dels Juncker, l'arrogància prussiana i el militarisme han desaparegut, te'n vas a una Alemanya democràtica, una terra amb una cultura profunda a l'inici d'una excel·lent llibertat política.
1: A què correspon aquest fragment?
0: A una novel·la molt breu que es diu Adreça desconeguda en català, en castellà es diu Paradero desconocido, que està escrit per una dona que es diu Cressman Taylor, que la va escriure l'any 38, el 1938, ella era americana. I aquesta història de què va? És una novel·la que està... Són cartes, són dos amics que es cartegen. Els dos són alemanys, però van emigrar d'Alemanya quan va acabar la Primera Guerra Mundial, i els dos se'n van als Estats Units, munten un negoci i són molt amics. Saps aquella amistat fraternal, no? Ostres, ja som germans, tu i jo. Bueno, sigui el que sigui, un d'ells torna a Alemanya l'any 32, abans que Hitler pugi al poder. Llavors, ells es van cartejant perquè, bueno, tenen aquest negoci en comú i, bueno, doncs són amics i tal. Llavors, clar, els canvis polítics arribaran a Alemanya, com tots sabem el que va passar, Hitler puja al poder, i l'oponent d'aquesta novel·la super, super breu que es composa, ara no me'n recordo quantes cartes es van intercanviant, va agafant una tonalitat brutal a mesura que els aconteixements històrics van passant. I una mica com la política pot canviar les nostres vides personals, no? És una mica
2: Podem intuir una mica per on va.
0: Sí, no? Es va enfosquint, la relació es va... Bueno, no vull dir...
2: No farem spoilers.
0: No vull fer masses spoilers, però, bueno, que tots podem intuir una mica. Sí, però ja no és el que passa, sinó és el com passa i el que es diu la novel·la.
2: I com està escrita? Perquè així com a Les Gratitudes era una lectura doncs, molt breu, amb molta força, sincopada, però amb molta importància de les paraules, En aquest cas
0: et diria que, clar, és una novel·la d'aquestes que, com que hi ha una involució de l'amistat, com vulguem dir, clar, és molt més fragmentari perquè, clar, es composa de cartes i el lector, clar, primer llegeix la d'un amic, després la de l'altre, i vas veient una mica la repercussió que té cada carta en els personatges. Llavors és molt punyent, saps? I fins i tot fa mal a moments. És brutal i bueno, segurament podria ser perfectament real perquè moltes amistats segurament i moltes famílies es van fragmentar per maneres de pensar i és això, és com, no sé, dos persones que s'estimaven van diluint aquest amor, no? Pels fets històrics que estan transcorrent.
2: Què més t'agradaria destacar d'aquesta novel·la?
0: Què més m'agradaria... Bueno, penso que no hi ha gaires novel·les que funcionen en forma de carta, saps? Llavors, realment, la durada de les cartes és que són d'una pàgina. Llavors, està supercondensat tant l'apreci com el rancor, saps? Hi ha moltes emocions humanes escrites però de forma molt sintetitzada. Llavors, penso que és de donar força enorme al llibre.
2: Sí, és veritat, és un format que no és massa habitual. Jo recordo potser un llibre, que ara no recordaré el títol, que crec que eren cartes d'un tiet a un nebot seu, parlant de l'escola.
0: Martes com mi viejo profesor, potser no estem parlant d'aquest.
2: No, és que fa molts anys que el vaig llegir i ara no el recordo. I també anava en format carta.
0: Sí.
2: Eren epistolars, sí, intercanvi entre els dos, entre el nebot i el tiet. És curiós.
0: Sí, també hi ha una novel·la molt, molt important també en el món literari, que és Charing Cross 84, que també són entre un client americà i un llibreter anglès que té la llibreria justament a Charing Cross 84. Llavors es van cartejant i és l'evolució d'una amistat, però entre un client i un llibreter. Llavors parlen de llibres i parlen de moltíssimes coses. I també és un llibre que jo em vaig llegir en el seu moment. També t'he de dir que era una novel·la que m'havien dit, és brutal, tal. Me la vaig llegir, sí, estava bé. Però aquesta em va arribar a les mans perquè vaig anar a un dinar d'aquests que de vegades ens inviten els llibreters. A les editorials de vegades ens inviten perquè ve un autor, perquè ens han de presentar les novetats un trimestre i tal. I parlant amb l'editora d'aquest llibre em diu, Laura, t'has de llegir aquest llibre. I dic, val. I quan vaig arribar a la llibreria el vaig demanar, el vaig llegir i vaig dir que aquest llibre ha d'estar a la llibreria. És un dels imprescindibles de la Paideia. Vull dir que el recomanem al Mansalva, moltíssim.
2: Sí? Sí. Està en català i en castellà?
0: Sí, està editat en català per la Magrana i en castellà per Salamandra.
2: Mhm. Molt bé, doncs Adreça desconeguda és la segona de les recomanacions d'avui. Anem per la tercera.

0: La veritat és que estàvem visualitzant l'escena, pràcticament. Perquè aquest fil musical que ens ha acompanyat a la lectura ens posava una mica en situació. De què va? Explica'ns, Laura.
1: De què dir-vos? Dir-vos primer que no és una novel·la negra, tot i que sembla...
0: Pot semblar, sí.
1: Pot semblar-ho. És un llibre petitet, escrit per l'Stephen Zweig, que segurament molts de vosaltres el coneixeu, però he volgut fer referència a aquest llibre justament perquè potser no és el més conegut d'ell. És una novel·la que es diu Fue él. Val? Llavors és un llibre que ens parla de la gelosia a través d'un personatge poc comú, que és un gos. Llavors ha ocorregut una cosa, hi ha hagut un assassinat, ho sabem des del principi, però ja dic, lo important no és el què, sinó és el com està escrit, perquè l'Stephen Zweig, si algú té, és que escrivia com els àngels. És un senyor que jo li tinc una estima absoluta, un senyor que ja no hi és entre nosaltres. Va escriure moltíssim ja a la seva època. Ell era austríac, va viure una època molt, molt dura, perquè va viure la Primera Guerra Mundial i no va acabar de veure la Segona Guerra Mundial perquè va decidir acabar amb la seva vida. Era un home que era un gran humanista, creia en la humanitat. Era totes les seves novel·les i els assajos, o sigui, profundeix molt en l'ànima humana, o sigui, és el mestre de l'ànima humana, i jo crec que jo no he llegit res tan ben escrit com ho feia ell. Llavors, ja et dic, va escriure novel·la, va escriure assaig, va escriure biografia, va escriure filosofia, tot el que va escriure, quan no agafes i poses a llegir, dius, això és molt, molt, molt potent, i novel·les, per exemple, de breus, en va escriure moltíssimes, i, per exemple, les més conegudes o les que més ens venen a buscar a la llibreria, novel·la d'escacs, brutal, carta d'una desconeguda, inverosímil, però està ben escrit, que és que li perdones. 24 hores de la vida d'una dona, també. I hagués pogut parlar de qualsevol d'elles, perquè qualsevol d'elles és magistral. És que no tinc un altre adjectiu per descriure les novel·les de Stephen Zweig. Però he triat aquesta Fue él justament perquè crec que és una novel·la que val la pena posar-li, saps? Fer-li una ullada.
0: Jo vull que m'aclareixis el tema del protagonisme del gos.
1: Mm-hmm.
0: Si pots.
1: Sí, sí, sí.
0: Es pot?
1: Sí, sense donar-vos massa informació perquè crec que és interessant que la llegiu. Simplement és una història...
0: El narrador qui és?
1: El narrador... No me'n recordo.
0: A veure, la veu que narra la història o hi ha diferents personatges?
1: Bueno, diguéssim, són dos veïns. Viuen en dos cases, són veïns, i la que parla és la Betsy, que és aquesta dona, no?, que ella creu que el gos ha comès un assassinat. Val? I és perquè el cantó dels veïns tenen un nadó. Llavors, aquest gos sent coses també, i per tant potser el nadó li provoca certa gelosia, i és aquí un Stephen Zweig fa tot un, diguéssim, un assaig sobre el que és la gelosia, no? I el que passa que, clar, no és la gelosia que pateix una persona, sinó que en aquest cas és un gos, però que parla molt bé d'aquesta emoció, i com bon narrador d'emocions jo crec que aborda l'emoció de la gelosia. L'únic que, clar, el personatge ens pot descol·locar una mica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. No, per això demanava, dic, a veure, perquè m'estava imaginant la història d'una altra manera, mm-hmm. I era curiós. M'imagino, així com has comentat abans, al principi, la brevetat d'aquestes històries, com poden impactar a l'hora de recordar-les. O sigui, són breus, però són molt intenses.
1: Mm-hmm. Jo crec que és perquè ell tenia l'habilitat, com abans comentava, de parlar molt de les emocions. És a dir, sap molt de l'ànima humana, o almenys tot el que he llegit d'ell, per exemple, la carta d'una desconeguda, la narradora és una dona, però és que l'ha escrit ell, que és un home, i l'ha escrit un home del segle XIX, que, saps? Llavors, jo crec que són novel·les que parlen molt de les emocions i de l'ànima humana, i per tant interpel·len molt al lector. Llavors, si ho fos de forma magistral com ho fa ell, és que és impossible que no toqui la patata, saps? Mm. Vull dir que crec que perduren perquè et pots sentir identificat.
0: Perquè t'arriben.
1: T'arriben
0: al fons.
1: Sí, jo crec que és el secret de l'Stephen Zweig.
0: I després una altra qüestió, també, com a reflexió, que aquest tipus de llibres curts, llibres històries més breus, també serveixen per fomentar la lectura, no? És allò de... No tenim excusa, no t'estic donant un totxo de 500 pàgines, no. Uh-huh. T'estic donant un llibre que potser no arriba a les 100, que tu pots llegir en una...
1: Xarda.
0: Sí, en un moment, uh-huh. I que això et pot fer créixer, no?, l'interès per posar-t'hi més vegades.
1: Totalment, totalment. Sí que és veritat que això, dius, llegeixes algú petit, però... dius, ostres, m'han vingut ganes de tornar a llegir. Llavors, pot ser un punt de partida, uh-huh. I llavors anar agafant coses més amb més pàgines, diguéssim. I tant.
0: Doncs avui hem parlat dels llibres breus amb la Laura Moré, llibretera de La Paideia, a qui li reiterem les gràcies per haver-nos acompanyat una sessió més. Que vagi molt bé i fins a la propera.
1: Vale, molt, molt agraïda.
0: Gràcies, Laura, bon dia.
1: Adéu.

0: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Joan Vergés va néixer a Barcelona el 21 de març de 1928 i morí a Barcelona el 24 de febrer del 2014. Va ser un destacat i important poeta català, sobretot en el món de, precisament, dels poetes més musicats. També fou licenciat en medicina, també es va especialitzar en psiquiatria i homeopatia. El músic Toti Soler és un dels que més, sobretot en els seus començaments, va musicar l'obra del poeta Joan Vergés. Escoltarem un fragment de quan en Toti Soler formava part del grup Om, musicant Hi ha gent. Hi ha gent. Hi ha gent que va sola en la nit, sola amb la llum que ha fugit del món, sola entre amics que no ho són, sola de tu, sola de mi, sola amb la pols del camí. Hi ha gent que no veu mai jardins, ni boscos, ni cel blau, ni mar endins. Hi ha gent com tu i gent com jo, sola amb el fang del plor. I de vegades aquesta gent és resignada, no es queixa gens, i de vegades encara riu, encara canta i encara viu. Hi ha gent que va sola en la nit, sola amb la llum que ha fugit, sola amb un temps que es va cremant, sola amb la por de demà.

0: curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra. Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o silice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sol. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, depenent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho heu endivinat.
4: Hola, soc el Moutasser Moumans. Vaig a tercer B de primària d'escola Mare de Déu del Carme al col·legi. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol del Pol. El cocodril del Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril de Nil posa tigel amb mel.
3: Moltíssimes gràcies, Moutasser, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
6: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el Pla d'Acció de Gent Gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llops d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El Teatre Auditori M. Vilarasau Sant Cugat acollirà aquest dijous 12 de març una nova edició dels Premis Sant Cugat de l'any. Uns guardons que reconeixen persones, entitats o col·lectius que han tingut un impacte destacat a la ciutat durant l'últim any en àmbits com la cultura, l'esport, la ciència, l'àmbit social o l'economia. Els premis tenen també una particularitat, i és que la ciutadania pot proposar candidatures que després són valorades per una comissió de propostes abans que el jurat final decideixi els guardonats. Per parlar de com funciona aquest procés, de les candidatures i també del significat d'aquests reconeixements per a la ciutat, avui ens acompanya el Jordi Puigneró, ell és tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, i és també el president de la Comissió de les Propostes. Senyor Puigneró, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Tot a punt per aquest dijous, per aquesta gala que lluirà la ciutat, el Teatre Auditori M. Vilarasau?
1: Doncs sí, un any més. Un any més amb un dels actes, jo crec que podríem dir, importants de Sant Cugat durant l'any, perquè reconeixem, no?, doncs aquella feina que fan molts santcugatencs i santcugatenques i entitats per la ciutat, i és un dia molt, molt bonic i de reconeixement i també d'entendre de la importància de que som una ciutat amb un poble dins, no?, amb gent que fa coses.
0: Què representen per vostè i pel consistori i pel conjunt de la ciutadania aquests guardons?
1: Bé, aquests guardons són molts anys que en diferents formats, perquè ja fa, sembla que més de 25 anys que es fan.
0: De fet, van néixer en aquesta casa.
1: Van néixer en aquesta casa, a Ràdio Sant, bueno, quan era Ràdio Sant Cugat, era Ràdio Sant Cugat. I bé, han tingut una continuïtat en alguns anys potser que es van deixar de fer i que els vam haver de recuperar, no? Però, insisteixo, són uns premis per reconèixer tota aquella gent que fa coses per la ciutat, que les ha fet l'any anterior, i per tant que mereixen, doncs, que aquesta feina sigui reconeguda, i també, doncs, aquella gent que projecta la ciutat més enllà de Sant Cugat, no?, gent que fa coses, doncs, importants, no?, a nivell mundial, en fi, doncs, crec que són uns premis molt, insisteixo, molt, molt entranyables, on conflueixen el Sant Cugat poble amb el Sant Cugat ciutat, i aquests premis, doncs, van d'això. Tan senzill com això.
0: Són d'alguna manera uns premis que serveixen per agrair la feina que fan persones i entitats de la ciutat i també per mostrar una mica un orgull de poble i ciutat, podríem dir-ho d'aquesta manera.
1: Així és, hem de treure pit, no? Hem de treure pit en tot allò que fem bé, i aquelles persones que ho fan bé i excel·leixen, doncs, tant en molts àmbits, esportius, culturals, socials, etc., doncs fer-los aquest sentit homenatge i fer-ho, doncs, en el teatre més important de la ciutat o més gran de la ciutat.
0: Quin estat de salut tenen els premis a dia d'avui? Vostè ho deia, durant un temps, per la pandèmia, sobretot es van deixar de fer, després es van recuperar amb una edició que englobava diferents anys. Quin és l'estat de salut d'aquests premis, que ja venen de lluny?
1: Doncs crec que estan en un bon estat de salut, estan consolidats. Jo crec que ja han vingut per quedar-se definitivament, no? Ja, crec que seran uns premis que els recordarem any rere any. I bé, senzillament ara potser el que ens faltaria és fer-los encara una mica més coneguts entre la ciutadania, i també, doncs, que la gent, quan arriba aquestes dates de final d'any, ja vagi pensant, no?, escolta, fulano de tal o l'entitat tal, aquest any passat, doncs, escolta, ha fet moltes coses, ha fet això, ha fet allò, doncs potser els podríem proposar, no? Per tant, que ens arribessin més propostes per part de la ciutadania, i així també a la Comissió de Propostes, doncs, tindríem menys feina, no? Perquè al final la tasca de la Comissió de Propostes està formada per gent tècnica de l'Ajuntament, no?, i altres persones, no?, és intentar, doncs, fer un buidat, no?, del que ha passat en aquest cas l'any anterior, i elevar al jurat, doncs, totes aquelles candidatures que tenen, en fi, que reuneixen uns certs mèrits, no?, per poder ser premiades.
0: Ara ho deia vostè mateix, hi ha una particularitat d'aquests guardons, i és la participació ciutadana, d'alguna manera, que pot proposar aquestes candidatures. Pel que m'explicava, li agradaria que la participació de la ciutadania fos més activa i que us arribessin més propostes. No sé quantes us n'han arribat enguany.
1: Bé, això ara, el número 7 no el recordo ara, de les que han arribat, per tant, no vull equivocar-me, però, en fi, han arribat unes quantes, i a vegades, no totes elles, evidentment, són vàlides, perquè hi ha una sèrie de requisits per poder fer arribar propostes, que és, s'han de recollir un cert número de firmes.
0: Què valora la comissió a l'hora de...
1: No, la comissió intenta... A veure, la comissió intenta, sobretot, fer dues coses. Una, ho dic perquè a vegades ens arriben també propostes de dir, escolta, l'entitat tal ha fet 35 anys, no? Fent, dius, bueno, doncs al final, per exemple, una de les coses que va dir la comissió va ser, escolta, com que no podem anar... L'argument, perquè algú pot dir que els 35 són molt importants i un altre pot dir que fer 15 anys fent una cosa és molt important, no? Doncs, com que es fa difícil a vegades discriminar, vam dir, escolta, el que són els aniversaris, no? Per dir-ho així, o sigui, entitats que porten molts anys fent moltes coses per la ciutat, intentem inscriure-los en allò que en diem els anys rodons, no? Doncs els 25, els 50, tu ja portes 25 anys, no? Demostrant... en fi, que fas feina per la ciutat amb,
0: ja estàs ben arrelat
1: doncs amb 25 anys i després hi ha doncs, els 50, els 75, els 100 aquest és un primer criteri que la comissió ha intentat adoptar, no? per intentar sortir d'aquest tema dels aniversaris i que evidentment per si mateix un aniversari no és suficient, o sigui, a banda de fer un aniversari aquell any has d'haver fet alguna cosa, no sé, haver fet activitats a la ciutat o haver fet coses, no? Aquest és un paquet, diguéssim, no? Concret, no? Per exemple, en aquesta edició teníem moltes escoles que feien aniversaris. Moltes.
0: Sí, senyor, 50 anys.
1: Teníem de 50, teníem de 25, em sembla també alguna de 40. Al final el criteri va ser, escolta, es premia, s'eleven al jurat les de 50 anys, no? I aquest va ser només el criteri perquè si no era... En fi, o, per exemple, també es mira, evidentment, quines coses excepcionals s'han fet l'any anterior. Per exemple, pot passar que un any hi hagi una persona que, escolta, ara poso un exemple, fa una pel·lícula que li donen un Goya. Doncs, això no passa cada dia, que un Sant Cugatenc li donen un Goya, no? O un Premi Gaudí. O un esportista que, doncs, un any en concret, escolta, doncs, guanya la Champions del seu esport, no? Doncs això s'ha de tenir molt en compte, també, no? Per tant, són temes destacats. O algú que descobreix, fa un descobriment científic o alguna cosa molt de molta rellevància, no? Potser no són... realment, o sigui, són gent que pel fet de ser santcugatencs, no, doncs, en fi, surt el seu nom i, per tant, la ciutat, no, aquesta persona era de Sant Cugat, no?
0: Bueno,
1: doncs,
0: una projecció
1: de la ciutat, no? Bueno, això també es valora, aquest tipus de coses, no? Intentem fer aquest buidatge, llavors ja al final, clar, al jurat li arriben moltes candidatures. Aquest any hem fet rècord de premiats perquè eren totes de tanta qualitat que al final el jurat va prendre la decisió d'aquests nou premis, no? Més a l'extraordinari. Però n'hi havia moltes més i és una tasca difícil pel jurat acabar de decidir-ho, no?
0: De fet, les propostes arriben d'una part per la ciutadania, diguéssim, però d'altra banda, des de la comissió també podeu elevar les vostres pròpies candidatures, no?
1: Bueno,
0: entenc que estem com tot això que ara...
1: Explicava. O sigui, a vegades la ciutadania pot fer propostes però no sap que hi havia, per exemple, hi ha un nano, doncs, que ha fet un descobriment astronòmic important, no? La gent potser no ho sap, això, no? O jo què sé, Carnisseria Escorral ha fet 100 anys, no? Doncs pues ningú...
0: En aquesta casa vam fer el reportatge.
1: No, però vull dir, per tant, la feina de la comissió també és una miqueta en recordar-se potser d'aquelles candidatures més anònimes.
0: Que no són allò tan... que és menys cridaner, potser. Menys cridaner.
1: Això passa molt, per exemple, a les entitats és més fàcil, perquè sempre hi ha algú d'una entitat o la pròpia entitat que, en fi, busca les firmes, l'organització que ja ho fa, no? Però hi ha candidatures molt anònimes i una de les tasques de la comissió és intentar

0: l'àmbit del comerç, doncs, a la carnisseria Coral, que tindrà aquest guardó per celebrar 100 anys de vida de la ciutat, que aviat has dit, però això vol dir molta feina i moltes generacions al darrere del taulell. Què en destacaria d'aquests guardonats, ja?
1: Bueno, doncs tots ells tenen molts mèrits, com també les que van arribar a la final, eh? Vull dir, va ser complicat pel jurat prendre una decisió, però al final de la vida pues, guanya un i un altre no, no? Això és així. En tot cas, tots s'ho mereixen. Hi ha una mica la proposta de guanyadors és molt heterogènia, no?
0: Es vigila això també, que hi hagi varietat en els guardonats, perquè no hi hagi un any, per exemple, un any olímpic, no? Doncs que hi pugui haver certa tendència, doncs que hi hagi molts esportistes guardonats.
1: Això es té en compte, sí. El que s'ha fet és, abans, sí que és veritat que en les edicions anteriors dels premis, això ho hem canviat ara en aquestes noves edicions des d'aquest mandat, hi havia que es donava un premi per categoria, no? Clar, això també era una mica injust, no? Perquè podia passar que un any, escolta, hi haguessin tres propostes culturals molt bones. I un altre any pot passar que n'hi hagi tres d'esportives, no? I, per tant, diguem, home, només en serà una, també és un pèl injust.
0: Lligava, no?, una mica de mans.
1: Lligava molt de mans. I això vam decidir que eliminar-ho, no?, per dir-ho així. I, escolta, si un any resulta que hi ha cinc propostes socials molt bones, doncs, i no n'hi ha cap d'esportiva o no n'hi ha cap de cultural bona, doncs, escolta, no passa res. Tot i així, és cert que el jurat intenta fer una feina de dir, home, intentem que hi hagi una miqueta de tot.
0: Equilibrar-ho.
1: Dintre les possibilitats.
0: Dins de tots aquests premis n'hi ha un que és l'Extraordinari, que enguany és per l'empresari de la comunicació i fundador d'aquesta casa de ràdio Sant Cugat, el Ramon Grau. Un premi que reconeix tota una trajectòria, no?
1: Aquest el decideix l'alcalde, eh?
0: Aquest el decideix
1: directament l'alcalde. L'alcalde. En fi, això li hauríeu de preguntar amb ell quin han sigut els... en fi, doncs el que l'ha fet portar aquesta decisió, que jo crec que és molt, en fi, molt encertada. És una persona molt important a la ciutat des de fa molts anys pel que ha contribuït, no? No només amb el seu projecte comunicatiu, sinó també doncs, a nivell personal i la seva vinculació, per exemple, a tot el tema del Grau Garriga, etcètera, no? Per posar algun exemple, eh? Vull dir que, bueno, en qualsevol cas, això ho explicarà l'alcalde a la gala quan...
0: ho va explicar també a la roda de premsa, ja quan el van triar. En tot cas, enhorabona al Ramon. Sense ell, possiblement, doncs, aquesta casa no seria on som, també. Més enllà del reconeixement, quin impacte creu que tenen aquests premis per les persones i les entitats guardonades, no? Moltes vegades hi ha moltes entitats o moltes persones que piquen pedra, que fan feina, i no es fa tot, les coses no es fan moltes vegades per reconeixement, però, escolta, a un li agrada a vegades, no?, que li donin les gràcies o que elevin allò que ha fet i que tingui rellevància per a la ciutadania.
1: Què menys, no?, que ja que no els podem pagar, no?, tot el que fan per la ciutat, per dir-ho així, què menys que rebin un reconeixement honorífic com aquest, i que ho vulguin fer doncs, amb la seva família, els seus amics, que al final doncs, també vegin, no?, que aquestes persones que estimen doncs, en fi, doncs, fan coses per la ciutat. Crec que, torno a dir, crec que són uns premis entranyables. Malauradament no podem fer-ho per tothom que s'ho mereix, no?, perquè la llista aquesta seria molt llarga. Però mira, doncs cada any anem saldant, per dir-ho així, aquest compte que tenim amb molta gent de la ciutat, que, insisteixo, de forma altruista, posant-hi moltes hores, hores de la família, hores d'altres coses que fan, no?, doncs, per dedicar-los en aquest sentit, doncs, o a l'excel·lència, diguéssim, des d'una perspectiva personal que projecta Sant Cugat, o fins i tot, doncs, en el cas de moltes entitats, doncs, per molta gent del poble, no?, que participa de les activitats, etcètera, no? Vull dir que...
0: Són uns premis que també volen reforçar una mica el sentiment de pertinença a la comunitat. Vostè deia al principi, no?, Sant Cugat és una ciutat que té un poble a dins, també és una ciutat que en els últims 26 anys ha duplicat la seva població. Això ha fet doncs, que el sentiment de pertinença possiblement no sigui igual per a tothom. Aquests premis volen que tothom senti orgull ben entès de la ciutat on viu?
1: Sí, també tenen una miqueta d'això. Al final... allò que diuen, no?, qui perd les arrels perd la identitat, no?, i al final ser d'un lloc doncs vol dir també significar-se, no?, amb el que significa aquell lloc. Avui, a la ciutat de Sant Cugat, ja som una ciutat de 100.000 habitants, no? I la gran majoria de gent no hi ha.

0: nascut, però en canvi hi ha molta gent que ha triat venir a viure a Sant Cugat. I això està només important, no? I en aquest sentit, doncs, tenir orgull de ser de Sant Cugat, doncs aquests premis van també una miqueta d'això, no? De reconèixer aquella gent que precisament, com que són, estan orgullosos de ser de Sant Cugat, exporten el seu nom, fan coses per la ciutat, en fi, tot una miqueta més d'això, aquests premis, sí, sí.
1: Què hi trobaran a la gent a la gala d'aquest dijous al Teatre Auditori?
0: Jo espero que divertimento, també, perquè hem volgut convidar el Pep Plaza, aquest actor i imitador per excel·lència, perquè ens ajudi, doncs, a fer uns premis divertits. A més, també, cada any, a cada gala, convidem entitats del poble a farcir-la, en aquest cas, no? Una miqueta de cultura, i en aquest cas, doncs, tenim la coral, tenim també, doncs, l'orquestra Dilatant. Esperem fer una gala bonica, on, com sempre, cantarem l'himne a Sant Cugat.
1: Sembla que és nou, aquest any, ara li dic de memòria, però...
0: No, l'himne ja fa molts anys que està
1: fet,
0: però s'ha fet una nova versió, perquè cada any s'intenta versionar per diferents tipus de concert. O sigui, jo no sóc un expert musical, però sí que, per exemple, el tenim versionat ja per Orquestra Simfònica, el tenim versionat també per... Cant Coral, el tenim versionat per diferents, i aquest any es fa també una versió diferent, que en tot cas descobrirem el dia de la gala.
1: Que tothom hi pot anar, és gratuïta, només cal demanar...
0: Cal anar a buscar les entrades.
1: Queden poques, li diré. Jo quan preparava l'entrevista diria que només quedava l'amfiteatre, d'això ja fa un parell de dies, però...
0: Jo el que per això sí que demanaria a tothom és que la gent agafa les entrades... Són gratuïtes, i això passa molt amb els temes gratuïts, a vegades, que és que les agafa i després no hi va. Mm-hmm. I això, clar, quan hi ha molta gent que vol anar-hi, jo demanaria, sisplau, que si hi ha gent que sap que no hi anirà, que torni les entrades perquè les pugui aprofitar algú altre.
1: I tant.
0: Bueno, en primer lloc que hi vagin, no? Vull dir que facin l'esforç d'anar-hi, però si no hi poden anar per qualsevol motiu, doncs hi ha molta gent que li agradaria anar i que a vegades es queda fora, i fins i tot a última hora, encara que sigui última hora, que si tornen les entrades els hi agrairem.
1: Mm-hmm. Aquest acte de responsabilitat també amb el resta de veïns i veïnes, doncs, home, si no hi podem anar, no deixem una butaca buida.
0: Esperem fer un ple de goma a goma en el teatre, en aquesta edició, perquè aquests premis s'ho mereixen.
1: Això fa il·lusió que el teatre estigui ple, no? Fins i tot això, que s'esgotin les entrades per aquest reconeixement. Són més de 900 localitats.
0: Poques coses omplen aquest teatre, i esperem que els premis Sant Cugat de l'any, doncs, sigui una d'elles.
1: Doncs tothom convidat, ho dèiem, les entrades gratuïtes es poden aconseguir al Teatre Auditori, ja sigui a través de la seva web, a l'oficina de turisme també. Això que apuntava el tinent d'alcaldia, si no hi podem anar, doncs fem aquest exercici de retornar-les. Ens deia que, a part del Pep Plaza, que segur que hi posarà aquest toc d'humor i de divertiment, que a vegades també és necessari en aquestes gales, que si no, a vegades es fan llargues i es fan pesades, ho veiem ara recentment que hem tingut els Goya i els Gaudí. També hi ha aquesta part de ciutat, no? Aquestes entitats culturals de la ciutat. És important per vosaltres també donar-los aquest espai, aquest reconeixement i aquest protagonisme també en una gala que justament és per lluir, que és Sant Cugat?
0: Sí, això ha sigut una màxima que sempre ens hem posat a cada gala, no? Que és que hi participi alguna entitat que tingui relació amb Sant Cugat, o algun artista, o alguna, i així ho anem fent, no? I espero, doncs, que ho podem continuar fent en els propers anys. I, bueno, i també, doncs, algun dia, no sé si podrem també fer-ho, tenim el Teatre Emma Vilarassau, algun dia podrem enviar el Teatre de la Unió.
1: Esperem que sigui més aviat que tard,
0: I també, doncs, poder fer alguna gala futura en el Teatre de la Unió també estaria molt bé.
1: Seria fantàstic. Doncs tothom convidat aquest dijous a aquesta gala dels Premis Sant Cugat de l'any. Si malauradament no podeu aconseguir entrar, doncs que sapigueu que els podeu seguir també des de casa, des d'aquesta casa, a través de la nostra web, que retransmetrem la gala en streaming. Sempre és millor gaudir d'aquestes gales des del teatre, però en última instància, doncs, també els convidem a fer-ho a través de la web i des de casa, o aquells que siguin lluny de Sant Cugat aquell dia. Senyor Puigneró, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Doncs gràcies a vosaltres.
1: Que sigui tot un èxit.

0: L'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat presenta el cicle Clàssica a la Magna, una programació de 4 concerts amb intèrprets de prestigi internacional i nacional que ompliran l'Aula Magna de Música de Cambra i grans solistes. I per parlar-ne ens acompanya Roger Roca, director i pedagog, a més de professor del centre. Roger, benvingut.
1: Hola, bon dia, Carme.
0: Què tal? Com va aquest inici de curs?
1: Bé, doncs mira,
0: enfeinats, em sembla.
1: Enfeinats, com sempre. Això sí que no ens ho... estalviar, perquè l'inici de curs és molt potent. Tothom, diguéssim, acaba materialitzant els seus horaris que hem estat creant doncs, mesos abans i que l'escola comenci a funcionar. I bé, molt il·lusionats pel projecte que tenim, per les activitats que farem i com sempre, doncs pensant en l'alumnat i les seves famílies.
0: Hem de dir que habitualment aquest espai ens acompanya en la conducció i en la presentació la Clara del Ruste, que avui, evidentment, no la tenim amb nosaltres. Per un imprevist, una situació,
1: problema
0: una afectació
1: mèdic,
0: de salut, sí, però que esperem que es recuperi ràpidament.
1: Sí. Ella està bé, s'està tractant i en breu la tindrem entre nosaltres i tant.
0: Roger, acaba d'arrencar aquesta nova temporada, aquest nou curs a l'Escola de Música i Conservatori, però per saber una mica quines són les perspectives d'aquest nou curs, estaria bé de saber d'on venim. Per tant, podríem fer una valoració del que va ser i com va anar el curs passat.
1: Sí, el curs passat doncs, es va traçar amb normalitat. Doncs vam fer les activitats que teníem previstes, tot l'engranatge d'escola va funcionar perfectament i doncs ja una mica doncs enllaçant el curs passat amb aquest, doncs sí que us haig de comentar que vam tenir una trista notícia a mitjans d'agost perquè va morir l'Oriol Espuny, un professor del departament de piano, sobtadament, i doncs això ha fet que aquest inici de curs hagi sigut una mica trasbalsat, no? L'Oriol era una persona que feia 23 anys que treballava a l'Escola Conservatori, havia estat molt vinculat a la ciutat a nivell musical, i doncs el trobem molt a faltar, eh? La veritat és que va ser molt dur a l'inici de tot el curs, perquè entomar doncs, tota la nostra... el nostre claustre, amb els alumnes i les famílies i tot el llegat que ell havia deixat anteriorment, doncs va ser un moment molt, molt intens, molt trist, però val a dir que aquestes tristes notícies, catastròfiques notícies, porten també a la unió de les persones i doncs tota la feina que hem fet de dol per l'Oriol i que continuarem fent, evidentment, perquè tenim previst activitats i jo ho puc anunciar una mica, doncs, un concert homenatge per l'Oriol. Ens ha unit i ens ha fet forts com a col·lectiu, i això amb un col·lectiu gran de 50 professors i de 700 alumnes i famílies, doncs això, doncs bueno, cal tenir en compte, aprofitar-ho i tirar endavant, que és el que ens toca.
0: No hi ha dubte que és un sotrac emocional per a vosaltres, però que teniu tot un curs per endavant que cal afrontar. Amb quines perspectives?
1: Doncs estem molt engrescats amb dues coses, amb dos reptes importants per aquest curs. Un és referent al currículum de grau professional. Sabeu que aquí a l'Escola Conservatori tenim tres ofertes educatives. Una que és la grau professional, que comença amb una prova d'accés als 12 anys i que dura 6 cursos, que és la part més reglada del projecte educatiu. Després tenim l'Escola de Música, que és un itinerari complet també, que dura 8 anys. I després tenim l'aula oberta, no? Doncs en aquest curs el que ens plantegem com a repte pedagògic és una reestructuració del currículum de grau professional. És a dir, de les assignatures que hi ha dins el currículum, com es distribueixen. Per què? Doncs perquè la realitat canvia, els alumnes canvien, els contextos, evidentment, que són canviants,
0: i,
1: per tant, després de 15 anys de desenvolupar doncs, un currículum concret, que vam idear el 2011, ara toca fer revisió, toca reestructurar-lo, i això doncs, porta doncs, un treball en equip molt important per decidir com es fa, i després una direcció doncs, de l'equip directiu específica. No? I aquest és un repte que ens fa molta il·lusió perquè creiem que ens portarà beneficis a nivell educatiu i pedagògic a curt plaç. No? I després l'altra cosa és que, fruit de les llavors que vam plantar fa anys, al centre ara podem dir que tenim dos grups molt fornits i que ens fa molta il·lusió poder compartir amb tothom. No? Un és la banda juvenil, que tenim 50, gairebé 60 músics a la banda, això són molts, d'edats entre 12 i 16 anys.
0: Sí, sí.
1: I després tenim una orquestra de corda amb 35 músics. Per tant, el projecte va creixent, es va enriquint, les persones anem madurant, van madurant, i, com ja sabeu, doncs són fluxes i cicles, i ara doncs estem en aquest període, no? De tenir grups d'alumnat no gaire gran, diguéssim, entre 12 i 16, joves adolescents, però que tot això doncs es anirà continuarà desenvolupant fins a tenir doncs poder grups una mica més amb més d'edat i bueno, i el que tot això comporta.
0: Doncs això és ni més ni menys que fruit de tota la feina que feu.
1: Sí, clar, és allò
0: que... Per tant, m'imagino que esteu super satisfets i contents, no?
1: Sí, estem contents del que hem fet, del que estem fent i a l'expectativa del que passarà, perquè amb educació, no? Tots sabem que les coses van canviant, van transformant i s'ha d'anar a estar a sobre del projecte continuadament per poder guiar-lo i poder conduir-lo de la millor manera.
0: Doncs, Roger, avui volem parlar d'aquesta nova proposta que feu, Clàssica la Magna, un programa de 4 concerts que, així, a grans trets, com definiries? A qui voleu arribar amb aquest nou cicle?
1: Sí, això és un projecte que venim perseguint fa temps i ara s'ha pogut materialitzar. És un cicle de música que es diu Clàssica la Magna, com bé dius, Carme, i que són 4 concerts amb músics professionals vinculats amb l'Escola Conservatori. Vol dir que són amics, són persones que tenim col·laboracions i que volen oferir doncs, els seus programes a l'escola per enriquir principalment el projecte educatiu de centre. Per què? Perquè l'eina que utilitzem és la música i, per tant, amb els alumnes i estudiants els hi va molt bé doncs, veure músics professionals en escena, a prop, a l'Aula Magna, gratuït i allà doncs, amb aquest contacte directe. I després, per què no aprofitar per extendre tot això a la ciutadania santcugatenca i que puguin venir doncs, a gaudir d'aquests concerts que, com bé dius, són molt variats, són 4. Un és el primer que farem aquest divendres.
0: Et sembla que el repassem,
1: sí,
0: allò...
1: Va,
0: un per un, sí, i els il·lustrem amb una miqueta de música,
1: tant,
0: ja que estem a la secció
1: sí,
0: de...
1: Sí, sí, sí, i tant.
0: De música. Després parlarem de les entrades, perquè diria que el primer, i ara ens ho confirmes, crec que diria que no queden entrades. Anem pel primer concert.

0: Bé, doncs amb aquestes notes musicals il·lustrem el primer dels concerts que té com intèrprets dos músics que tu mateix ens pots presentar.
1: Doncs per encetar el cicle contem amb la Sou Yung-Yun i el Marcin Sikorski. Són dos músics impressionants. Ella fa alguns anys que viu a Sant Cugat, i Sant Cugatenca, es considera Sant Cugatenca, i venen a preparar doncs, els seus programes a l'escola i ens ofereixen aquest últim programa que estan preparant, que compta amb una sonata de Brahms, amb una sonata de Prokofiev, una sonata de Debussy i el súbito per violí piano de Lutosław Laski. Són dos músics increïbles, a petit format són impressionants. Ja van venir fa un any i mig, també, que van oferir dos recitals, un darrere l'altre, de 90 minuts per a Alemanya, que va ser increïble. I això dona unes ales a l'alumnat i als estudiants que sentir aquests intèrprets en directe i tan a prop, doncs la intenció és que puguin enriquir-se d'això i que tinguin encara més ganes de tocar els seus instruments, perquè realment arriben amb una sensibilitat i amb una delicadesa increïble. La Sou Yung-Yun és una violinista molt reconeguda a nivell mundial, podem dir que és de les 10 millors violinistes del món, i està aquí Sant Cugat. Tenim una relació fantàstica amb ella, la volem continuar cultivant i llavors doncs estem encantats que vinguin i ens ofereixin la seva música.
0: Hem de dir que aquest és un concert previst per al dia 10 sí. d'octubre, és a dir, demà.
1: Demà a les 8 a l'Aula Magna. Us haig de dir que aquest concert, les entrades estan exaurides i que es van esgotar en 6 hores, o sigui, el van posar, diguéssim, no a la venda perquè són gratuïtes, però a disposició de tothom, i en 6 hores van desaparèixer del formulari de Google, i la veritat és que 100 persones doncs, estaran gaudint d'aquest concert a la Magna.
0: Doncs aquest concert que demà està previst que comenci a partir de les 8 del vespre. Anem amb la segona de les opcions d'aquest cicle, un segon concert, que l'il·lustrem d'aquesta manera. De moment no el podem escoltar. Sí. Bueno. Un segon concert que també arriba aquest mes d'octubre, serà la setmana que ve, no? Doncs em sembla que sí, mira, sona així.

0: Anem, Roger, per aquest segon concert que dèiem que tindrà lloc dimecres que ve, no?
1: Sí, dimecres que ve, a les 8 també, a l'Aula Magna. I està protagonitzat per la Mireia Tarragó i l'Olivia Zauch. És un duo de veu i piano i ens oferiran un programa entre Espanya i Argentina, amb obres de Matilde Salvador i diversos compositors espanyols i argentins. És un programa molt, molt íntim i que està una mica a cavall entre la música culta i la música folklòrica. I la Mireia Tarragó, santcugatenca també, que viu a pocs metres del conservatori, ens oferirà aquestes peces delicioses amb l'Olivia Zauch, que ella viu a Suïssa, i es troben per poder muntar aquests programes.
0: Doncs aquest serà el segon dels concerts d'aquest cicle. Repetim que serà dimecres que ve, a partir de les 8 també, a l'Aula Magna del Conservatori. I hem d'anar pel tercer dels concerts, perquè també us hem d'explicar alguna coseta. Vinga.

0: Aquest tercer concert per als amants de la guitarra,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí, és un recital de guitarra del Jaume Torrent, reconegut guitarrista català, que ofereix un concert d'obra pròpia, en el qual tindrà tres parts. Una dins de l'obra Puntus contra Puntus, d'obra seva, i que l'ha titulat d'aquesta manera. Després hi haurà una part més relacionada amb la música romàntica, sí? I després vol també presentar amb nosaltres doncs una obra, diguéssim, una suite que d'ell, i que bé, que amb el seu talent i el seu virtuosisme engrescarà a la sala amb la guitarra, i tant.
0: Hem escoltat, Roger, la seva guitarra, i ara escoltarem el mateix Jaume Torrent que ens parla. Vinga.
2: Soc Jaume Torrent, acadèmic de número de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Guitarrista, compositor, guitarrista des del punt de vista d'intèrpret. Tinc una trajectòria internacional doncs, important, continuada, i com a compositor també. Aleshores, són les dues vessants més destacades de la meva activitat musical i artística. La idea de compondre aquestes 24 fantasies romàntiques en totes les tonalitats majors i menors sorgeix d'una reflexió que des de ben jove em vaig fer respecte de la mancança que en la literatura guitarrística hi ha hagut d'obres de caràcter romàntic. És a dir, el romanticisme com a tal, el romanticisme que defineixen els grans compositors, com puguin ser Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn, etc., no té una representació significativa dintre del que és el repertori.
0: Doncs en Jaume Torrent, a banda de presentar-se, doncs argumentava en aquesta composició, no?, aquesta feina, aquest treball que ell ha fet.
1: Sí, sí, com heu sentit, ell es presenta com a guitarrista i compositor, i per tant, ell ha investigat el que seria el repertori, evidentment, com a guitarrista de la guitarra, i l'ha transformat en el sentit l'ha emulat, ha volgut situar aquests repertoris en les diferents èpoques, i això és genial. És una cosa
0: aquest concert de Jaume Torrent està previst per al dia 21 d'octubre?
1: No. Aquí, Carme, fem un salt, ens anem el 21 de gener. Val? Ara fem dos concerts, aquest que us deia de la Sou Jung, que és aquest divendres, el dia 10 i el dia 15 d'octubre, i després fem un salt el 2026, a principis, el 21 de gener,
0: val.
1: Sí, i després el següent és el 6 de febrer que ara presentarem.
0: Doncs anem per al quart concert.

0: Bé, Roger, arribem al final d'aquest cicle amb aquest quart concert que ara ens avançaves que serà per al 6 de febrer.
1: Sí, aquest concert és el concert més cambrístic a nivell formal, segle XIX, amb un piano trio. Un piano trio vol dir una formació estàndard en el qual doncs, hi ha un piano, evidentment, i després un violí i un violoncel. I aquest grup és l'Elix Trio, format per la Paula Belunzunegui, el Jaume Angelès Fiter, que és santcugatenc, almenys va viure un temps a Sant Cugat, i el Iago Domínguez, violoncel. I ells ara estan vivint a Suïssa, estan treballant a Suïssa, però venen a oferir concerts a Catalunya i ens visiten a Sant Cugat, també.
0: Mira que bé.
1: Sí.
0: Doncs hem repassat aquests quatre concerts, aquest cicle clàssica a la Magna.
1: Clàssica a la Magna, sí.
0: Clàssica a la Magna. Comenceu forts i teniu tot un curs per endavant. No?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que ens fa molta il·lusió perquè són coses que van apareixent noves i després dir-vos que podeu adquirir, o adquirir no, perdoneu, perquè són gratuïdes, podeu aconseguir les vostres entrades. Tenim un aforament de 110 cadires a l'Aula Magna, no és molt, però si ho feu amb temps podreu disposar-ne. El link, el site que hem fet per l'ocasió, Clàssica a la Magna, i que sortirà publicat doncs, tant a les xarxes socials del centre com poder, doncs, a altres mitjans de comunicació santcugatencs. I si no, doncs, ens truqueu a l'Escola Conservatori, ens envieu un mail i us els fem arribar de seguida.
0: Doncs avui hem intentat fer un petit tastet del que podran trobar en aquests diferents concerts del cicle que avui ha servit per iniciar el curs en aquest espai,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Que teniu el programa.
1: I que continuarem col·laborant durant aquest curs.
0: Correctament. Doncs moltíssimes gràcies, Roger Roca.
1: De res.
0: Que vagi molt bé el curs. En continuarem parlant i m'imagino, sí, que ens tornaràs a visitar algun altre dia.
1: I tant. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: A vosaltres. Adéu.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
4: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el... molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
3: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
4: Adeu.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte, la tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
6: Hola, sóc el Cesc de l'Escola Els Cossetans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema. La tardor. Els arbres es muden, de roig i de groc. Les fulles tremolen sota un sol de foc. El vent la fa caure, les du sota el pont. Quan surti de casa, trespitja les fort. Les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop. Les flors espantades es tanquen.
5: Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
6: Adeu, embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del el Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat.
0: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades parlem d'un tema que afecta moltes persones: com demanar, negociar i entendre bé una hipoteca. Per fer-ho ens acompanya la santcugatenca Montse Cespedosa. És experta en hipoteques amb més de 27 anys d'experiència en banca, 17 dels quals com a directora d'oficina. Fundadora d'MC Group, és una de les veus més reconegudes a Espanya en aquest àmbit. A les xarxes socials compta amb uns 242.000 seguidors a Instagram, més de 57.000 subscriptors a YouTube i una comunitat creixent a TikTok, on explica com evitar errors, quin tipus d'hipoteca triar i com negociar amb el banc. Montse, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, com estàs?
0: T'hem presentat bé?
1: Sí, i
0: tant. Ara ho explicàvem, Montse, tens 27 anys d'experiència en el sector de la banca, 17 com a directora d'oficina. En quin moment et vas plantejar fer aquest canvi, deixar el món institucional de la banca per dedicar-te a tenir com la teva assessoria i a crear contingut a les xarxes socials?
1: Bàsicament perquè em vaig donar compte, sent directora, em vaig donar compte que podia fer molt més per la gent a l'altra banda, perquè pensa que la banca, i ho sabem tots, no t'explico res que ningú sàpiga, estem molt condicionats per als objectius. Uh-huh. I jo no anava condicionada per als objectius. A mi sempre em deien, tu vas al teu rotllo, no sé què, no sé quantos, mires massa pel client. I llavors, quan em van dir diverses vegades aquesta frase, va ser quan vaig dir, ostres, és que jo a l'altre costat de la taula podria ajudar molt a la gent. Molt, perquè no hi ha la figura aquesta de l'ex-bancari que fa assessorament fora de la banca.
0: Clar, et podies haver quedat sent, no vull dir senzillament, no, però una broker o una assessora, però a través dels diners que et pagués la gent per la teva experiència, però tu ofereixes també de manera gratuïta,
1: sí.
0: Ofereixes la teva experiència a través de vídeos a les xarxes socials, que, després, no, que això és contingut d'alguna manera creat per al benefici de qualsevol persona que estigui interessada en tenir una hipoteca. Com vas fer també aquest pas?
1: És que aquest pas va ser inicial. Jo no tenia intenció de deixar la banca quan vaig començar, sincerament. I ho vaig fer perquè estava la pandèmia, no? La pandèmia del coronavirus, tots avorrits, i vaig dir al meu fill, va, fes-me un canal de YouTube. I després em va dir, va, fes-me un canal de TikTok i posarem vídeos, no? I va ser com bastant espontani, perquè la gent, quan jo li explicava una hipoteca, em deien, és que ho expliques molt bé, o sigui, tu ho entenc, perquè a mi m'agradava explicar-les des del principi com funcionava. Llavors vaig començar a fer el contingut per aportar, no? Pues el meu un granet de sorra a la societat de dir, ostres, vull ajudar la gent, no? O sigui, tinc ganes de fer alguna cosa més amb la meva vida, que m'ompli.
0: Quins serveis oferiu a MC Group i en què es diferencia d'un broker o d'una oficina bancària?
1: El primer de tot és que el client és el nostre client, no és ni el banc ni res, res més, no? Uh-huh. Després, en la nostra consultoria, jo el que he agafat, tots són exbancaris, entre 10 i 20 anys d'experiència, i la majoria, bueno, la majoria no, tots han sigut exdirectors d'oficina. Llavors, què passa? Que nosaltres coneixem com funciona la banca des de dintre. Llavors, clar, hi ha una diferència substancial entre els brokers, perquè jo sé com negociar amb la banca, i a més, i amb qui negociar de la banca, no? Jo parlo molt amb els bancs, i més des que faig molt contingut. Llavors, clar, a mi em dona un avantatge addicional, i a més, jo no sóc plataforma, jo he muntat el servei de broker diferent, o sigui, però d'una manera l'antiga, no? O sigui, jo obro un grup de WhatsApp, els explico, tenen contacte amb un analista i amb mi, i no és allò de plataforma que tot va informàtic i tal, perquè trobo que comprar-te una casa o una vivenda i fer una hipoteca és una decisió financera molt important.
0: Possiblement de les més importants que tindrem al llarg de la nostra vida adulta, no?
1: Clar, llavors, fer-ho de qualsevol manera o fer-ho com una plataforma a mi no em convencia. Jo pensava, mira, la gent que vulgui estar protegida i assessorada i buscant-li una bona hipoteca adient al seu perfil, és el perfil que tinc jo de client. O sigui, si tu vols una subhasta i tot això, jo no entro en això.
0: Ara parlarem de tots els dubtes que ens sorgeixen quan sí. És hora de demanar una hipoteca, eh? Amb milers de seguidors a les xarxes que segurament que et pregunten a través dels comentaris dels teus vídeos pels seus casos, quina és la consulta o la preocupació que és més recurrent?
1: Ara mateix, la preocupació que té la gent ja no és tant la hipoteca, sinó és que realment no troben vivenda. I o sigui, el problema que hi ha és que jo inclús em trobo clients que em contracten, que han fet una reserva perquè nosaltres revisem les arres i les reserves, i jo em trobo, per exemple, amb contractes abusius, que li dic, no ho signis, i llavors clar, em diuen, ja, però és que si no ho signo, perdo la vivenda. Dic, però és que és abusiu. Llavors estic trobant moltes situacions abusives.
0: La crisi primer, de l'habitatge ha arribat aquí també.
1: Val? I després també molta mancança, no, de que la gent perd la vivenda. O sigui, han fet una reserva i la gent, i després el venedor, no, li torna els diners d'aquest habitatge que volen comprar, senzillament perquè han trobat un comprador que els dona més diners. I això és il·legal, això no es pot fer perquè hi ha un contracte assignat, però la gent ho fa. Llavors m'estic trobant moltes bestieses, però hi ha més problemes ara amb la vivenda que amb les hipoteques.
2: Que fort, eh? Qui ho hagués dit? I l'error més comú que fem les persones a l'hora de buscar, trobar i signar una hipoteca, quin diries que és?
1: El més greu per mi, que fa moltíssima gent, és no averiguar tot el que hi ha dintre de la vivenda. O sigui, no només el que tu estàs veient, sinó demanar la nota simple, demanar el certificat d'eficiència energètica, mirar si l'edifici té més de 45 anys i ha passat la ITE. O sigui, jo em trobo amb contactes de res que han signat, o després pues, que hi ha una herència, que els amos, no sé, mil coses.
2: De tots colors.
1: De tots colors. Però el de demanar la nota simple, per mi, és requisit sine qua non. I el certificat d'eficiència energètica, exactament igual. I el certificat d'actes de la comunitat, exactament igual. O sigui, tu no pots comprar-te algo que val 300.000 euros, 200.000 euros i sense documentació. És que és inviable, és una barbaritat.
2: Mira, parlem d'aquesta documentació que hem de tenir abans de, fins i tot, fins abans d'anar al banc. Quina documentació, quina informació hauríem de tenir preparats amb una carpeta abans d'anar al banc a negociar la hipoteca?
1: El primer de tot, i jo sempre, bueno, a part de tot el que ja t'he comentat, per mi és absolutament necessari fer la tassació abans.
2: Abans d'anar a demanar la hipoteca?
1: Sí, i t'explico per què. Perquè en funció del valor que et surti, tu pots negociar uns preus o uns altres. Quan tu ja has demanat una hipoteca i ja t'has decidit per un banc i fas en aquest banc la tassació, tu ja no tens eines per negociar, per alguna manera. Però si tu tens ja la tassació i saps si vas al 80, al 85, al 75 o al 90, la manera de negociar amb el banc és molt diferent. No sé si m'explico.
2: Ara parlarem d'estratègies també de negociació, eh? Com podem saber si podem afrontar una hipoteca sense això que es converteixi en una càrrega insuportable? És a dir, quin percentatge dels nostres ingressos hem de considerar saludables financerament per destinar a la hipoteca?
1: Jo trobo que, sincerament, l'idoni seria que no fos més del 30% dels nostres ingressos nets. Val? La banca accepta fins al 35, o sigui que el 35 ja és correcte. Ficar-se en més del 35%, jo ho trobo, o sigui, és com una condena literal. O sigui, la gent li fa il·lusió, ho vol fer, però després al cap d'uns anys, a mi em venen molts a consultoria, clar, jo és que m'haig ficat fa 5 anys, ara no arribo i...
2: Per tant, no. El 30%.
1: 30-35.
2: Clar, després ens trobem que hi ha aquells perfils que agraden més als bancs, no? Com podem saber si el nostre perfil és dels que valora la banca avui en dia? Què els hi agrada als bancs?
1: Als bancs principalment els hi agrada que tinguis estalvi propi, perquè l'altre dia va sortir un article que aquest any s'han fet més de 200.000 donacions de pares a fills. Ui! Són moltes, 200.000, per poder comprar vivenda. Llavors, a la banca li agrada molt que els diners siguin estalvi del propi prestatari, que hi hagi molta estabilitat laboral i que la feina que tinguis, a més, sigui una feina en futur. Si estàs amb els videojocs, estàs, jo què sé, m'ho invento, ets enginyer, advocat, arquitecte... O sigui, volen professions qualificades.
2: I que tinguin recorregut a llarg termini. Un dels dubtes més habituals que podem tenir a l'hora de triar una hipoteca és allò d'aquell vídeo que es va fer viral fa molts anys, de si és fixa, si és variable, si ets mixta. Quins perfils recomanes considerar cada opció segons el context econòmic actual?
1: A veure, jo trobo que les variables, i jo ho he comentat moltes vegades als meus directes, trobo que les variables és que quan vam contractar l'hipoteca variable, no, jo una d'elles fa a l'edat mèdia, clar, no hi havia més opció. Era o agafaves una hipoteca variable o agafaves una hipoteca amb l'IRPH, perquè les hipoteques fixes es feien a 15 anys i un tipus molt car. O sigui, agafar una hipoteca fixa era pràcticament inviable. En canvi, en el moment del 2016 que es va ampliar les hipoteques fixes, que ara es feien a 25 i a 30 anys, jo trobo que tindre un producte financer a llarg plaç amb un entorn del 2%, o sigui, pateix la inflació i és més que dient. I després, si tu saps que el gasto fixe recurrent més important que tens és fixe, de per vida, a tu et permet planificar-te financerament. A mi ara mateix,

0: quin et surt més car. No, per què? Perquè engloba totes les comissions dels seguros i tal. I el que hi ha que demanar sempre és que no ens bloquegin la sortida de la hipoteca, o sigui, que l'amortització sigui zero i la cancel·lació sigui zero o el menys possible. No, perquè nosaltres puguem moure la nostra hipoteca en cas que ho necessitem o volem.
1: És molt habitual que el banc ens proposi contractar aquests productes vinculats. Ara tu parlaves de l'assegurança de la llar, assegurança de vida, fins i tot alarmes, no? Diferents productes per aconseguir millors condicions perquè el TIN, que no el TAE, en sigui més beneficiós. Tu ets partidària d'aquestes vinculacions?
0: A veure, siguem realistes, no? O sigui, des d'un punt de vista, almenys meu personal, jo trobo que tindre una... La gent negocia molt els seguros, però, per exemple, l'assegurança de llar, jo no la negociaria. Jo buscaria una molt bones cobertures i bon preu, però amb molt bones cobertures. Estàs assegurant el teu patrimoni i la teva vivenda habitual. I hi ha gent que escatima amb el contingut o amb el continent quan dius, realment, si tens un problema, és la teva llar. No sé si m'explico. Val? I el seguro de vida, si tens família, tens fills, doncs jo trobo que sí que hi ha que fer-ho, perquè, clar, la banca sí que ens hem trobat que, per exemple, el marit, pues, no sé, li ha passat qualsevol cosa, no fa falta ni que es mori, no? Que té una invalidesa o que té qualsevol cosa que no pot treballar i no poden fer front a la hipoteca. No? I el seguro de vida no només et cobreix en cas de mort, et cobreix pues, si tens una malaltia greu, si tens un accident de cotxe i et quedes sense poder treballar un any, o sigui, et cobreix moltes coses. Llavors, jo sóc partidària de fer els seguros, però sempre valorant els preus.
1: Hem de veure si ens surt a guanyar o a perdre, no?
0: Exacte.
1: Aquesta vinculació que tenen amb el TIN, o si possiblement ho podem fer amb altres asseguradores,
0: que
1: no cal que siguin les de la banca. És millor anar a diversos bancs per comparar ofertes o negociar directament amb una entitat? Com m'aconselles tu preparar aquestes negociacions?
0: No, o sigui, tens que anar a diversos bancs. El que passa és que als bancs no els agrada les subhastes. Val? O sigui, jo trobo que hi ha que anar a diversos bancs, negociar amb aquell banc en aquell moment la millor oferta, llavors quan et quedis amb dos o tres, llavors amb aquests dos o tres negociar. Però si tu em vens amb carpetes de cinc bancs diferents, jo és que ni perdré el temps parlant amb tu.
1: Perquè tens molt poques possibilitats de
0: clar,
1: guanyar.
0: No t'interessa.
1: Has parlat de negociar en diverses ocasions durant la conversa, eh? Negociar és clau a l'hora de tenir
0: vital
1: una bona oferta de la hipoteca. Quins consells dones per negociar aquestes condicions i no quedar-nos només amb el tipus d'interès, que potser és el primer que ens ve al cap?
0: Jo per negociar trobo molt important tindre clar, primer, què vols negociar, si el tipus de sortida o... No sé si m'explico, o les vinculacions. O sigui, si tu tens un tipus fixe, què vols negociar, els seguros o el tipus? No? Tindre clar, no pots negociar-ho tot. Tens que anar amb una idea molt fixa i tindre molt clar el que vols negociar. Llavors, ja que fer com un estudi, no? Nosaltres també el fem, de veure amb què et surt rentable negociar. I, sobretot, anar al banc amb les idees molt clares del que vols i dir, escolta, si em dones i posar tu el preu per al que et quedaries amb aquest banc, no és... Pots baixar un 0,10 o fins... Vinga, tu fins que em dones... No, fins que em dones, no. Tu digue'm, escolta, si em dones l'1,90 amb la nòmina i el seguro de la llar, em quedo amb tu. Ja, li tens que dir alguna cosa concreta i la gent no concreta mai. Llavors aquí
1: fa vergonya, potser, a vegades, no? Sembla que no ens atrevim. Al final som nosaltres els que estem comprant aquella hipoteca, per entendre'ns.
0: Però és que nosaltres som els clients. És que ens oblidem moltes vegades que nosaltres som els clients. I també hi ha que tindre en compte una cosa. Cada vegada hi ha menys bancs.
1: Ara, últim dia. Sí. que hem tingut les notícies plenes aquest any de l'OPA al Sabadell.
0: Clar, cada vegada tenim menys bancs, eh? Cuidado, eh?
1: Has parlat de la sortida de les hipoteques, no? Que també cal negociar-la. Clar, és un altre moment, clar, quan ja tenim la hipoteca, ens podem plantejar liquidar-la. Sovint es diu que convé amortitzar, quan es pot... No sé si és sempre cert o en quines circumstàncies és recomanable i no ho és.
0: A veure, jo, per exemple, jo no sóc partidària d'amortitzar hipoteca. L'any passat vaig amortitzar, però va ser... Mira, val? Però jo no sóc partidària d'amortitzar per una raó molt senzilla. És que depèn del tipus d'interès que tinguis. Val? Primer. Segon, clar, jo potser obtinc més rendibilitat amb les meves inversions que el que estic pagant d'hipoteca. No sé si m'explico. Uh-huh. Llavors, pensa que els diners que tu amortitzes els tens baratos, normalment, i no els pots recuperar amb la hipoteca. Llavors, tu que tens que tindre clar, per exemple, si potser pots, el pots vendre al pis d'aquí uns anys, que no és el mateix tindre aquests diners estalviats que liquidar hipoteca, rebre aquests diners i tributar fiscalment amb un increment important patrimonial d'aquests

0: els diners. Llavors, el d'amortitzar, si no fas inversions perquè et fa por i tens els diners a la compte corrent, llavors sí, amortitza, no? O sigui, a menys fes alguna cosa amb els diners, però si no, vamos, jo no sóc d'amortitzar. I quan veig allò de, no, liquida la hipoteca amb 7 anys, no, el que tens que fer és invertir, obtindre rendibilitat i tindre un estalvi per si, jo què sé, decideixes de deixar la feina o tens una malaltia o tens el que sigui. O sigui, la gent es desfà molt ràpid els diners.
1: Podríem fer un altre capítol, de les inversions, perquè queda molt camp per aprendre. Sí. És un bon moment ara per recontractar una hipoteca. Estem veient a les notícies rècord de signatures d'hipoteques dels últims anys.
0: Els bancs van desbordats. Els bancs van completament desbordats. No es veu per ningú, perquè els bancs ja han cobert els objectius. Llavors, el gener serà una altra cosa, però ara mateix els bancs estan desbordats d'hipoteques, és que no donen a l'abast. O sigui, és que hi ha clients que diuen, és que fa 15 dies que espero una oferta, i és que és així. O sigui, estan desbordats amb els objectius coberts, i jo com a banc, si jo tinc un objectiu de 10 milions d'euros de financiació i he fet 14, l'any que ve em donaran 15, llavors em costarà més arribar al meu objectiu.
1: Per tant, m'espero, eh?
0: Llavors m'espero el gener. Jo ho he fet tota la vida, i ho fa tothom.
1: El que passa és que moltes vegades la gent no en som conscients, eh?
0: Són empreses.
1: Si només poguessis donar un consell per acabar, Montse, que ens queda un minut, a algú que vol demanar una hipoteca, quin seria?
0: Informa't. Fer formació d'hipoteques, mirar vídeos per YouTube, hi ha molta formació gratuïta, informa't, perquè trobo que la informació és poder.
1: Doncs amb aquest missatge, que la informació és poder, ens acomiadem, ens has donat molts tips molt valuosos, segur, per les persones que estan mirant en aquests moments de comprar, ja ho direm demà, de negociar una hipoteca amb el banc. Tenen els teus consells també a les xarxes socials, als teus canals, a YouTube, a Instagram i a TikTok. Moltes gràcies, Montse, per venir al Faves Contades.
0: Gràcies.

0: Fer accessibles els equipaments públics és l'objectiu del Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Aquest marc normatiu també inclou els museus perquè puguin arribar els seus continguts a una ciutadania més àmplia i diversa. Avui en parlem al Faves Comptades per saber en quina situació es troben els museus de Sant Cugat. I ho fem amb l'Anna Isabel Hernández, que és tècnica del museu. Molt
1: Hola,
0: bon dia.
1: Bon dia.
0: I el Miquel Zuzama, que és arquitecte de GR221. Molt bon
2: Hola.
0: Dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, doncs, per posar-nos en context i saber quin és el punt de partida, què és exactament aquest codi d'accessibilitat de Catalunya que també obliga als museus com a equipament públic? És?
1: Doncs és una nova normativa que ha sortit i que ens obliga als museus a disposar d'un pla d'accessibilitat, que el que vol ser aquest pla és una diagnosi actualment de com està el museu i la perspectiva de futur que podem millorar perquè sigui el més accessible possible. Doncs aquesta obligació legal fa que en un termini de que acaba el març de 2026, doncs teníem que tenir elaborat aquest pla doncs sota els museus públics.
0: De totes maneres, aquest codi ha entrat en vigor o encara no?
1: Sí. Està des de 2023. Si ho dic bé, és 2023 que va entrar, és un decret que és un codi que el que fa és especificar una normativa legal anterior. I és molt específic i ens determina totes les noves millores que han d'incorporar.
0: Val. Existeixen terminis, com ara explicaves, Anna Isabel, i són diferents terminis que obliguen a oferir o que aquest equipament aconsegueixi la màxima accessibilitat per als usuaris. Quins són els terminis que teníeu marcats?
1: És a dir, per disposar d'aquest codi, d'aquest pla, havia de ser fins al març de 2026. Per tant, nosaltres ja hem entrat correctament perquè el tenim des de desembre de 2025 i el tenim finalitzat i, per tant, doncs, ja complim aquesta normativa.
0: Molt bé. Doncs parlem d'aquest pla.
1: I tant. Sí.
0: Ho fem amb el Miquel o comences tu? És a dir, anem a veure quina és la situació actual.
1: Sí, ens ho explicarà millor el Miquel.
2: Sí, fem-ho junts. Sí,
1: exacte.
0: Comencem per explicar quina és la situació actual, o sigui, quin és el punt de partida, no?
2: Sí, exacte. Voldria fer inclús també un matís en el que comentava l'Anna Isabel d'aquest nou codi d'accessibilitat, que és una nova normativa a nivell de Catalunya, que hem d'entendre que l'anterior era del 95, l'antic codi d'accessibilitat. Llavors, calia actualitzar-lo. I llavors, a més de museus, diu moltes coses de molts àmbits. Parla de l'habitatge, dels carrers, de tots els equipaments, no només els museus, i dona moltes pistes de com ser més inclusius, d'arribar a tothom. Clar, amb aquests anys han canviat molt els perfils de la societat. Ja no només parlem de cadires de rodes, hi ha moltes discapacitats, i la idea és tenir a tothom al servei de tothom, vull dir que no ens deixem a ningú a darrere. Llavors, els museus històricament han fet molt bona feina amb accessibilitat. Jo crec que és perquè voleu, Anna Isabel, que vingui la gent a veure-ho.
0: Sí, que tothom pugui venir. Fàcil.
1: Exacte.
2: Molt fàcil. I el que sí que demana, justament com han fet tan bona feina, aquesta nova normativa els obliga a fer més coses que els altres. Diguem-ne que el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya els hi posa, bueno, els acolla fort perquè siguin encara més accessibles i realment són la punta de llança, perquè aquests plans d'accessibilitat n'haurem de fer molts. Tots els equipaments públics en tindran un, perquè ens hem d'imaginar que aquest pla d'accessibilitat és un instruccions. Què he de fer? Què no, el que deia l'Anna Isabel. Què no està bé i què he de fer per ser millor? Llavors, això ho tindrà pràcticament tothom. I en el cas del museu, doncs vam fer justament això. Són dels primers que estan obligats a tenir aquest document i l'hem fet i ens hem ficat a fons en el museu. Realment, jo com a veí de Sant Cugat m'ho he passat molt bé de descobrir a fons tot el que amaguen al museu i hem estat jugant a que més gent encara pugui venir i veure-ho a fons i aprendre a fons tot el que tenen.
0: Quan parlem de fer-ho accessible, abans comentava el Miquel, no només accessible per a persones que van en cadira de rodes.
1: No.
0: Quan plantegem un equipament com un museu, quines altres facilitats heu de contemplar perquè sigui per a tothom?
1: Sí, també sensorial, és a dir, tot el que és la vista, l'oïda, vull dir, avui a dia l'accessibilitat va molt més enllà, com comentava el Miquel, d'anys anteriors, i no només és cadira de rodes, sinó també recursos de lectura fàcil per persones que tenen problemes cognitius, Alzheimer, és a dir, va a totes les percepcions que pugui tenir una persona, no només el físic, que històricament és com, doncs, com potser ho tenia més reconegut, no? Avui en dia anem molt més enllà. I, per tant, una persona que visita el museu ha de ser possible que ho entengui, que ho pugui comprendre de totes les maneres possibles i tenint en compte aquesta diversitat funcional, que actualment doncs, sí que està molt més reconeguda i hi ha molt més estudis i coneixem molt més.
0: I, Miquel, quin diagnosi s'ha fet de l'estat actual?
2: Nosaltres, com deia, vam analitzar molt. Realment és molt complex analitzar edificis històrics com el monestir, perquè podrem fer moltes millores d'accessibilitat, però no podrem moure els murs d'on els tenim i no podem tampoc col·locar segons quins elements que puguin distorsionar, no?, tot aquest valor patrimonial. Bé, el que ens agrada del monestir és anar i dir, ostres, que bonic. Llavors hem d'aconseguir que posar-li suports, potser hem de col·locar alguna barana, potser hem de col·locar cartells perquè la gent sàpiga ben bé on estan les coses, però alhora hem de preservar això, que el monestir segueixi sent tot lo bonic que és. Llavors, nosaltres amb aquesta anàlisi hem analitzat, per una banda, com et passeges per dins el museu, no? Com arribes a totes les sales, com arribes a la porta, i després ens hem fixat en com expliquen al museu tot el contingut que tenen, com expliquen els capitells, com expliquen la història d'anys enrere, i com deia l'Anna Isabel, la idea és que tothom pugui emportar-se un trosset d'aquesta història. I segurament no tothom s'ho emportarà de la mateixa manera. Potser com ho explicaríem, per posar un exemple molt fàcil, a un infant és molt diferent de com ho explicaríem a algú que pot ser més expert de la matèria. Llavors, la idea és aprofitar el que tenim. Si tenim coses que tenen una rugositat, que tenen un tacte i les podem tocar, escolta, meravellós, una persona cega o amb baixa visió gaudirà molt d'explorar una maqueta o d'intentar com a... Hem d'intentar anar a favor de el que és millor, el que dona més suc de per cada perfil de la societat. I així com als nens els interessen unes coses, potser una persona amb TEA o amb autisme també li pots explicar d'una manera que l'engresqui més o que li arribi més la informació.
0: Quines millores contempla com a necessàries? Una cosa és en quina situació us heu trobat l'equipament i després heu hagut de valorar quines són les millores, no?, que caldria fer.
2: Sí, exacte. Aquí és quan hem començat a veure concretament, en aquest cas, què es podria fer. En el monestir, segur que tots els que hi heu anat sabeu que trobar la porta ja és una de les principals coses que hem dit que hauríem de col·locar algun rètol més evident des de la pròpia plaça perquè la gent ho tingui més fàcil. I un cop has entrat, trobar el taulell d'atenció, que és com molt bàsic, però de vegades s'ha de col·locar algun rètol de més per poder fer-ho una miqueta més fàcil. I després, un cop som a dins, el museu té molta informació i té molts recursos tàctils, justament. Si jo heu fixat, podeu tocar una barbaritat de coses al museu. Però hem proposat que hi pugui haver altres suports, que hi pugui haver una mica més d'acompanyament a com tocar aquestes peces tàctils, perquè si tu te la trobes tu sol, si algú et pot dir, comença per la cantonada, ara notaràs això, com una audioguia adaptada a aquestes persones amb discapacitat visual. I després, el que comentava l'Anna Isabel, la lectura fàcil, d'intentar explicar les coses amb un llenguatge que pugui arribar encara a més gent i acabar de senyalitzar tots els elements, que quasi això ja és normativa, i ho hem fet amb molta cura per això, per no pertorbar la imatge del monestir, però que trobem on són els lavabos, on hi ha les sales, on hi ha l'audiovisual i aquest tipus de coses.
0: Anna Isabel, parlem del monestir, però és que aquesta adequació, accessibilitat que es busca en els equipaments del museu, no només s'estan fent al monestir, hi ha també altres equipaments, no?
1: Sí, el celler modernista i també la capella de Sant Domènec. Els tres, com que són espais patrimonials que formen part del museu, doncs tots els tres formen part d'aquest pla, que és un pla que ara tenim redactat, elaborat, però que ara és quan comença realment la feina de portar-lo a terme. Totes les millores que el Miquel ens ha proposat a partir de fitxes de millora, doncs en els propers anys anar-les complint i anar-les elaborant.
0: En els propers anys, eh?
1: Clar, sí.
0: El termini per acabar, doncs, aquesta adequació?
1: Sí, són 4-6 anys de millora.
0: De 4-6 anys. Quins treballs... S'han començat a fer alguns d'aquests treballs, ja?
2: Lo bonic de treballar amb accessibilitat i amb els museus, primer que, com deia, són com els empollons de la classe i sempre estan fent millores i no han parat. Des que vam començar a parlar amb l'Anna Isabel i el seu equip, les cosetes que han anat fent de noves, no? Han hagut d'embarcar-se, començar a fer una exposició nova, ja, és que és impossible no fer-ho sense tenir en compte una mica l'accessibilitat, que pugui ser cada vegada més present. Llavors, hi haurà millores que hauran de fer concretament, de canviem aquest banc, canviem això, però sí que és veritat que els museus estan vius. I llavors la idea és que acabi aquest ADN de l'accessibilitat, entri una mica més, que tingui més informació, més eines, i tot el que facin a partir d'ara, si s'ha de renovar l'exposició, si hem de comprar unes cadires noves, doncs ja comprar-les pensant en que puguin ser encara millors per més gent. O sigui, intentar arribar a un públic més ampli. I llavors això anirà passant a molts anys vista, perquè les exposicions del museu no canvien tan sovint, no, Anna Isabel?
1: No, no.
2: Però les cosetes més importants per assegurar-nos que tothom pugui anar al museu, que tothom pugui gaudir encara que sigui un trosset del museu, ho podran fer. I en els propers anys, cada vegada més i més i més i més, fins que, bueno, sigui un 100% accessible.
0: Mm-hmm. Doncs teniu feina per endavant,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí.
0: Teniu feina. Quan s'ha de fer una actualització, una millora d'aquest tipus, aquí no intervé únicament l'equipament i l'arquitecte o els especialistes que ho hauran de dur a terme, sinó que cal contrastar quines són les veritables necessitats, m'imagino que a través d'usuaris, que són els que posen en pràctica doncs, totes aquestes coses, no?
1: Sí.
0: Com ho heu fet, això, Anna Isabel?
1: Sí, doncs una de les millores que va proposar el Miquel, no?, d'activitats dintre d'aquest pla, és que no només es quedés en una part teòrica, no?, que en podien ser ells com a especialistes en accessibilitat i l'altra banda nosaltres com a tècnics del museu, sinó que a part d'això, d'aquest coneixement teòric i del museu, doncs incorporava també una sessió participativa en què la comunitat, les persones de Sant Cugat, doncs usuàries o també diferents institucions de drets culturals i socials, doncs vam poder fer el passat 11 de desembre aquesta sessió amb aquests usuaris i institucions per poder plasmar com ho vivien ells, quines millores proposaven, perquè fos realment un pla amb vida, no? Que no estàvem fent una cosa teòrica i lluny del nostre objectiu final, que és arribar al públic que més ho necessita. Per tant, doncs, aquesta sessió ja des d'un principi doncs, ens va semblar fonamental i després de veure com va anar la sessió i de totes les millores que a partir que van sortir en aquesta sessió, que s'han incorporat ja en el pla, doncs em sembla que va ser fantàstic poder fer aquesta sessió.
0: Com és important, no?, tenir totes aquestes referències, Miquel, a l'hora de treballar, perquè, clar, un arquitecte com tu, com el vostre equip, doncs podeu tenir les vostres idees, el vostre raonament, però qui realment us baixa a terra...
1: Sí, sí, totalment.
0: Són els usuaris. Us heu trobat amb alguna proposta que diguéssiu, ostres, amb això no hi havíem pensat?
2: Va ser una sessió
1: sí.
2: Superinteressant,
1: sí.
2: Va ser quasi un examen,
1: estava
2: nerviós.
1: Estàvem tots molt nerviosos perquè era sí, explicar-los el pla, no?, i que a partir de l'explicació veure que ens havíem equivocat o que no havíem tingut en compte, no?, amb persones usuàries, no?, d'accessibilitat i també amb institucions expertes, no?, també.
2: Llavors, va estar molt bé perquè van passar dues coses que a mi m'han cridat molt l'atenció. La primera era que, com hi havia molts membres del museu, també de l'equip,
1: sí,
2: les entitats van aprofitar per demanar coses com directament a ei, tu, a tu conec, fes això, sisplau, no? Com a... Van poder, a banda de confrontar-nos amb els arquitectes, crec que amb el vostre equip, crec que us van humanitzar. Al museu, a banda de ser parets i pedra, hi ha gent que hi treballa.
1: Sí, ens demanaven moltes coses i, clar, vam apuntar tot per, òbviament, intentar també aconseguir.
2: I una altra cosa molt important és que quan parlem amb diversitat, pot arribar a passar que el que va millor per una persona no vagi bé
1: per
2: una altra.
1: Mm.
2: Llavors,
1: clar,
2: en aquests
1: exacte,
2: casos,
1: sí,
2: clar, de vegades és on, mira, pues, a mi em va molt bé que hi hagi un banc d'aquesta manera. I l'altre et diu, ui, no, és que jo el banc necessito una altra cosa. Llavors, està molt bé poder trobar-nos perquè va sortir molta empatia, jo crec, molt d'entensa. Aprenem coses noves de tothom perquè, evidentment, no es pot classificar una... Les persones amb discapacitat visual són totes iguals. Pues no, evidentment, com a tot, hi ha gent de tot... I hi ha moltes formes. Llavors, va ser molt interessant veure com opinions reals del carrer, d'aquí,
1: sí,
2: hi van donar. Llavors, el que vam trobar és que moltes coses ja les havíem previst, però d'altres eren dir, escolta, doncs podem fer això que ens demanen perfectament, podem col·locar aquesta... Crec que una de les peticions concretes va ser col·locar un dispositiu de veu a la porta del museu, que segur que us heu fixat, que és quan per localitzar un semàfor, les persones cegues tenen un comandament i el semàfor emet un so. i això ho utilitzen per poder saber si el semàfor està verd o vermell per poder creuar amb seguretat. Pues aquest mateix mecanisme, aquesta tecnologia, l'apliquen als equipaments. Llavors, si ells apreten aquest mateix comandament, els hi dirà, Museu de Sant Cugat, l'horari d'obertura és aquest, i llavors aquest, que hi hagi, diguem, un altaveu a la porta, et permet seguir la veu i trobar també la porta més fàcilment. Pues aquest tipus de tecnologia, pues hem dit, pues mira, Ana Isabel, això es pot fer? Sí, es pot fer. Ho apuntem. I si teniu diners, pues ja ho valorarem.
1: Sí, ho anirem fent.
0: No sé si ens hem deixat alguna cosa important. Hem parlat del pla que estava obligats a fer, hem parlat dels terminis, hem parlat de on afecta aquesta millora. Ana Isabel?
1: No, crec que ho hem parlat sí? tot.
2: Jo crec que podem aprofitar l'altaveu que ens permeten, perquè aquesta sessió participativa va ser una, diguem. Però el museu està obert a rebre més consultes, peticions o suggeriments. Hi ha una bústia habilitada, que crec que és la bústia general del museu, que és molt fàcil de trobar.
1: Sí, per rebre doncs, millores, possibles millores que propostes, informació sobre accessibilitat, si fem visites guiades per persones amb dificultat visual, és a dir, tenim aquesta bústia del museu que estem oberts a...
2: Sí, que encara que no hagueu pogut venir a la sessió participativa, doncs es pot seguir apropant-vos al museu i dir la vostra, també.
0: Doncs deixem aquesta invitació sobre la taula, que la gent sàpiga, com vosaltres heu dit en diverses ocasions, que el museu és viu i que si s'han de fer millores no hi ha terminis. Vull dir que les poden fer arribar aquestes propostes a través d'aquesta bústia. Agraïm al Miquel Zuzama, arquitecte de GR221, i a l'Anna Isabel Hernández, tècnica del museu, que avui hagin vingut a explicar-nos doncs, aquesta millora dels equipaments, que els obliga per normativa, però que és una cosa natural, i és que la cultura ha d'arribar a tothom. Exacte. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana volem dedicar el like de la revista Valors a les jornades Gatzara, que se celebren entre l'11 i el 14 de novembre a Barcelona. És una iniciativa impulsada per la Fundació Vall d'Altacafa, que proposa un seguit d'activitats obertes a tota la ciutadania amb l'objectiu de descobrir allò que comparteixen les cultures àrabs i la catalana. Per saber-ne més, avui ens acompanya Joana Castro, que és cap del Departament d'Interculturalitat i Comunicació de la Fundació. Joana, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies.
2: A tu, per ser-ho amb nosaltres. De fet, aquesta és la cinquena edició de les jornades Gatzara, però explica'ns una mica d'on neix la idea inicial i com ha anat evolucionant amb el pas dels anys.
3: Doncs les jornades neixen ara fa 5 anys amb la voluntat de sensibilitzar i divulgar sobre tot allò que ja compartim les cultures àrabs i la catalana, perquè al final portem segles de convivència, per tant, segles d'influències entre unes cultures i les altres, i en realitat en sabem molt poc de tot això. Llavors, ens semblava que era com molt necessari també com a una proposta per conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i reconèixer-nos en les altres cultures. I com han anat evolucionant? Doncs mira, estem molt contents en aquest sentit perquè veiem com cada vegada és una iniciativa que va tenir més reconeixement i anem subint col·laboracions i col·laboracions en cada edició de les jornades. Podem dir que comptem amb l'implicació de més de 20 entitats, associacions, persones expertes, etc. i cada any anem sumant.
2: Mm-hmm. De fet, Joana, ara deies que portem segles i segles de convivència, per tant, imagino que les cultures àrabs i catalana comparteixen més coses de les que potser tenim presents.
3: Moltes més de les que tenim present en el nostre dia a dia, ja sigui a nivell de qüestions com de gastronomia, les tècniques que utilitzem a la cuina i els plats que cuinem tenen molt a veure, les històries que escoltem, els contes que ens expliquen, les paraules que utilitzem, per exemple, el català està ple de paraules d'origen àrab i moltes vegades potser no som conscients, no?, quan les estem utilitzant, d'on provenen i aquests contactes i influències.
2: Mira, em quedo amb una de les coses que has dit, les històries que ens expliquen, els contes, per exemple, perquè hi ha un dia que el dediqueu a la literatura. Explica'ns què tenen en comú contes catalans, palestins o amazics, per exemple.
3: Sí, proposem aquesta activitat doncs per explicar una mica que aquelles narracions que considerem tan pròpies d'una cultura doncs potser tenen a veure, no? Perquè al final les històries viatgen, les històries ens expliquen les cultures, ens transmeten valors i al final, no?, doncs en trobem molt més de comú, que no tant d'allò diferent. Us convidem molt a participar d'aquesta activitat perquè podreu descobrir tot això. Jo tampoc no us ho vull desgranar ja més. Seran persones expertes les que ens ho explicaran. Però sí, en aquest sentit, parlarem dels contes en concret, però també del rol dels contes i del rol de les persones que expliquen els contes, no? Perquè també veiem que transversalment, en la majoria de cultures, les dones tenen un rol molt important en aquest explicar contes i transmetre els contes i, per tant, també, d'alguna manera, construir valors i transmetre valors.
2: Segur que serà una de les activitats interessants del que proposeu. De fet, aquesta jornada, Joana, posa el focus bastant en les arts com a vehicle de transmissió intercultural. Com ens ajuda l'art, en general, a connectar amb altres cultures o amb altres persones?
3: Bé, doncs en aquestes jornades ho descobrirem, perquè al final a més tocarem diferents disciplines, parlarem de la música, parlarem de la literatura, com dèieu, però per exemple tenim una activitat en què veurem com aquest art ens pot ajudar a reflexionar i a construir eines cap a una escola antiracista. Al final proposem una sèrie d'activitats que en base a l'art, amb l'art com a eina, ens permeti, com a través de la creativitat, construir propostes que ens facilitin construir una societat més cohesionada. Llavors, pensem que l'art, la cultura, és una eina molt potent a l'hora de construir xarxa i comunitat i ser més creatives per donar resposta als reptes que ens planteja la societat.
2: En aquest sentit, Joana, també hi haurà un debat precisament sobre els reptes de l'escola intercultural, com d'important és l'educació precisament per això, per generar vincles entre diferents comunitats, com ara comentàvem.
3: al final hem d'entendre la importància que té l'etapa educativa en el moment de desenvolupament tan individual com social de les persones. Per tant, hem de poder garantir que tothom pot accedir en aquest espai en igualtat de condicions i tothom s'hi ha de sentir reconegut. Si, i serà la manera en què podem construir una societat cohesionada. Si no, què ens passa? Que estem excloent a moltes persones i que al final aquesta exclusió no només és a l'escola, sinó que després podem construir una societat amb valors que estiguin orientats a la cohesió i a la inclusió i que tothom pugui participar en igualtat de condicions. Necessitem caminar cap a una escola que incorpori totes les identitats i que abraci totes les diversitats. Al final hem de construir una escola, que sigui reflex de la societat que hi ha d'avui dia i que està totalment integrada per una diversitat que no només, això també volem aclarir, que aquesta diversitat no està només relacionada amb la migració, sinó que la societat catalana ja és diversa.
2: I tant. Això a vegades no tenim prou present i és important recordar-ho.
3: Sí, tenim aquesta tendència, no?, com a relacionar la migració amb la diversitat i en realitat la societat ja és diversa. Tenim persones que seguim considerant estrangeres que ja han nascut aquí, que per tant són catalans i catalanes. Hem d'entendre que el ser català és molt divers, també es pot ser català de moltes maneres, no hi ha una idea única de com és una persona catalana.
2: Això és només un tastet del que donaran d'estir les jornades Gatzara. Recordem, entre l'11 i el 14 de novembre, al web jornadesgatzara.org hi trobareu tota la informació detallada. Nosaltres avui volíem fer-ne això un tastet amb la Joana Castro, que és la cap del Departament d'Interculturalitat i Comunicació de la Fundació Bait Altacafa, que és qui organitza aquesta iniciativa. Però abans de tancar la conversa, Joana, és cert que més enllà de les jornades, vosaltres doneu certa continuïtat, no?, a aquestes activitats i aquestes reflexions durant tot l'any.
3: Sí, això no ve des de la primera edició, però sí que dintre del que comentaves de com han anat evolucionant, sí que lligat al projecte de les jornades Gatzara, nosaltres portem a terme també el que anomenem les activitats Gatzara Off, que les fem en col·laboració amb equipaments municipals, amb biblioteques, centres cívics, que s'estenen ja al llarg de l'any, que això és el que també ens permet com seguir fomentant aquesta interculturalitat més enllà de la setmana oficial de les jornades Gatzara, i el que fem és col·laborar amb els equipaments per programar activitats interculturals. Per una banda, doncs, per això, fomentar aquests espais de trobada, i per l'altra, per acostar els equipaments a tota la població, perquè ens trobem amb que hi ha perfils que no se senten interpel·lats per aquests espais, no? I volem que siguin també espais per tothom i que reflexin, no?, aquesta diversitat que tenim, que és una riquesa que ens beneficia a totes.
2: Joana Castro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Valors a l'Alça i que vagin molt bé aquestes cinquenes jornades Gatzara.
3: Moltes gràcies.
2: Una abraçada.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Sabies que...
1: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món inaugurat a Londres el 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat, també a www.cugat.cat.

L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: feels rough. And now we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish. Turning. Rough.
1: Proud Mary.
0: It's the way we
1: keep
0: do.
1: On burning.
0: Proud Mary. And we're rolling.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Seguim una temporada més aprofundint en la descoberta de l'Arxiu Nacional de Catalunya a través dels seus professionals i el treball que desenvolupen en aquest equipament. Avui ens interessem per l'àrea d'informació i qualitat. I ho fem de la mà de la Rosa Maria Cruelles i Serra, que és responsable precisament d'aquesta àrea, de l'àrea d'informació i qualitat. Rosa Maria, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bon dia i moltes gràcies per haver-nos convidat.
0: Com prova la reentrée després de les vacances?
1: Uf, durilla, però bueno, ahí estamos. Anar fent mica en
0: mica.
1: Molt
0: bé, doncs amb ella parlarem, però també, com és habitual, doncs ens acompanya el Miquel Pérez, responsable de l'àrea de comunicació, sí? Que habitualment, Miquel, molt bon dia, ens portes les activitats, allò que podem fer els que normalment doncs, no anem a l'arxiu a consultar coses, però que ens interessa allò que ens proposeu, perquè realment al llarg del curs passat vam veure que
2: no
0: teniu una oferta que,
2: no
0: és,
2: parem, no parem, no
0: que
2: parem.
0: És molt diversa i que és molt atractiva. Per tant, us sembla que comencem parlant d'aquesta àrea d'informació i qualitat? Explica'ns, Rosa Maria, què es fa exactament en aquest departament.
1: Molt bé. Doncs, bueno, des de l'àrea d'informació i qualitat, bàsicament el nostre objectiu és atendre totes les demandes d'informació dels nostres usuaris, que ja veurem més tard quin tipus d'usuari tenim, tant pot ser investigadors com ciutadans en general. Fem tota l'atenció a l'usuari a través d'uns serveis determinats, que et podem explicar després. Després fem tota la gestió dels recursos bibliogràfics, que és tota la gestió de la biblioteca. També tenim una biblioteca adreçada a la ciutadania. Després també atenem el servei a l'administració, que ja explicarem després en què consisteix. I finalment, des d'aquesta àrea també es coordina i es gestiona tot el sistema de qualitat, perquè no sé si us ho hauran comentat, l'Arxiu Nacional és un centre que està certificat amb la norma de qualitat ISO 9001. Tot això és el que es fa des de l'àrea, i bàsicament és facilitar la documentació, facilitar l'accés a la informació a tots els ciutadans de la millor manera possible.
0: Quina feinada, eh?
1: Sí.
0: Mare meva. En què consisteix, però, la teva feina com a responsable de l'àrea?
1: Com a responsable és coordinar, planificar aquests serveis, coordinar tots aquests recursos, tota l'atenció a l'usuari, i, a més, l'objectiu és que aquestes demandes d'informació l'usuari percebi satisfactòriament que ha obtingut un bon servei. Perquè, clar, la incidència del sistema de qualitat és gran en el tema de l'atenció als usuaris, no? Seria això, gestionar també, organitzar i coordinar, impulsar els recursos bibliogràfics, i després jo, ja pròpiament, com a tasca, soc la responsable de qualitat del centre.
0: Si et sembla, anem aprofundint ja una miqueta més en aquesta matèria per saber quines són les funcions que desenvolupeu, és a dir, quins són els vostres àmbits d'actuació.
1: Perfecte. Doncs els nostres àmbits d'actuació, en principi, són dos. Tot el que té a veure amb el servei d'informació, que el fem a través del servei de consulta, del servei a la sala de consulta, que és la consulta presencial, tots aquests usuaris que s'adrecen directament de manera física a l'arxiu. Després tenim el servei d'informació i referència, que és un servei ja adreçat a aquelles consultes que requereixen un assessorament més especialitzat, una recerca documental prèvia, o també persones que s'estimen més abans de venir a l'arxiu, garantir que trobaran aquella documentació o aquella informació que requereixen. Després també supervisar el servei a l'administració. El servei a l'administració és el servei que es dona a tots aquells òrgans de la Generalitat que han transferit la documentació a l'Arxiu Nacional. Suposo que us hauran explicat les funcions de prearxivatge i de les transferències documentals d'una determinada àrea. Doncs nosaltres, des de la nostra àrea, aquesta administració pot requerir en un moment determinat, per impulsar una tramitació que es reobre, etc., necessita també obtenir informació de documentació que s'ha transferit prèviament a l'Arxiu Nacional. I, bueno, i a part, totes les funcions de responsable de qualitat, que és, bueno, garantir la millora contínua, això sí, ho podem explicar millor al final, i la coordinació i el seguiment de la carta de serveis, que és una eina de qualitat molt interessant La carta de serveis, que hi ha molts centres que ja disposen de carta de serveis, és una eina de millora de qualitat, de transparència, i ara que es parla tant de bon govern i de qualitat democràtica, pues, tot això també.
0: Màxima exigència, podríem dir.
1: Sí, la veritat és que sí, però ja tenim el certificat des de l'any 2004, està molt consolidat, i és una feina d'equip que lidera la direcció i
0: i que s'ha d'anar renovant.
1: I que s'ha d'anar renovant, no? I que s'ha d'anar demostrant que implantes, o sigui, que fas la millor, que treballes amb aquesta filosofia de millorar contínuament. Aquest és l'objectiu d'aquesta norma i del nostre sistema.
0: Doncs mira, ara tenim curiositat per saber quina és la tipologia de persones que usen aquest servei.
1: Mira, la tipologia de persones, la més habitual, continuen sent els investigadors. Investigadors vinculats al món universitari, però també s'ha de dir que aquest calaix ara està obert també a periodistes, està obert a documentalistes i sobretot mitjans de comunicació, premsa, televisió, TV3, ja no és TV3, és 3CAT, és un dels nostres clients més habituals.
0: Sí.
1: Després, un altre calaix important ara ja són els ciutadans. Els ciutadans, després explicaré una mica l'evolució que hi ha hagut en el tema d'arxius sobre això, no? Ciutadans en general que tenen una inquietud personal o que estan buscant informació familiar, molt vinculada ara en aquests darrers anys amb el tema de memòria històrica,
0: sí,
1: que és un altre tema, no? Després també donem servei als estudiants universitaris o estudiants d'ensenyament secundari a través del servei didàctic, que ara diguéssim que el servei didàctic estem pendents de que pugui haver una persona que pugui fer-se responsable, però també donem atenció a aquests alumnes d'ensenyament d'instituts. I un altre servei i una altra tipologia són els titulars de fons públics, als quals ja m'he referit, són els titulars de l'administració, i els titulars de fons privats, que són tots aquests titulars de fons que han decidit ingressar documentació a l'arxiu. Bàsicament, i clar, personal intern. També donem recursos d'informació i donem suport al personal intern del centre.
0: Molt bé. Anem a saber de quina manera es pot accedir a aquesta documentació.
1: Bé, aquesta documentació, m'he descuidat de dir això, que en relació a la tipologia que penso que és interessant,
0: persona, sí,
1: penso que és interessant, perquè els arxius sempre es vinculaven a investigadors, erudits, etc, i des dels darrers anys hi ha hagut un canvi d'evolució i cada vegada hi ha més ciutadà que no té res a veure amb investigació, que ha perdut la por i s'adreça als arxius, i són unes consultes que cada vegada són més freqüents. Vull dir que no és un lloc tancat a la investigació, no es necessita ja carnet d'investigador, sinó que amb el mateix DNI pots entrar i accedir als fons.
0: Està bé saber-ho.
1: Sí. Com accedir? A través del servei de consulta de sala. Això és la consulta presencial. Qualsevol ciutadà es pot adreçar, com he dit, al nostre centre. Només es necessita el DNI, carnet de conduir, passaport, NIF, no et demanaran res més, no cal cap acreditació de cap professor universitari. Després, l'única requisit és que hagis complert els 16 anys, abans era 18, ara serà rebaixat als 16, i tota la documentació en principi és d'accés lliure, tota la documentació que té més de 30 anys, amb excepció d'aquella documentació que per llei estigui protegida, que és documentació que pot afectar la llei de protecció de dades o que té dades que poden afectar la intimitat de les persones. I, en principi, seria això. Després, documentació que potser, per raons de conservació, no s'hi pot accedir, perquè està pendent de restauració, etc. I aquella documentació que encara no està inventariada, perquè suposo que ja us hauran explicat que nosaltres anem catalogant progressivament i hi ha documentació que encara no hem tingut temps de posar o d'integrar en el sistema. Aquesta seria la consulta presencial. Després tenim la consulta a través del Servei d'Informació i Referència, que són aquelles consultes que requereixen una recerca més a fons, una recerca més...
0: més temps, també.
1: Sí.

0: La informació que sol·licita els derivem o intentem adreçar-los a altres centres documentals. Val? Aquesta és una... No, diem no, doncs no ho tenim, no. No
1: ho tenim, orienteu.
0: No ho tenim, però adreceu-vos a tal lloc. I això, clar, per part nostra també requereix una certa recerca, perquè estem en contacte amb altres centres o també és una recerca que ens implica a nosaltres fer aquesta investigació, no? Val, una altra eina és el cercador Arxius en línia. Això és una eina i un servei. Una eina perquè és aquest portal, aquest portal d'accés a documentació i a descripcions. És un portal que abraça tota la xarxa, a part de l'Arxiu Nacional, és un cercador, un cercador de documentació, que abarca no només l'Arxiu Nacional, sinó tota la xarxa d'arxius comarcals i també d'alguns ajuntaments, com seria el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat. També està tota la informació, els inventaris i tal. I no només és una eina de consulta a nivell d'inventaris o de descripcions, sinó també de documentació. L'usuari cada vegada més, en funció de les polítiques de digitalització que té el centre, pot accedir ja directament al document. És a dir, no li fa falta ja desplaçar-se ni venir físicament a consultar documentació a la sala de consulta o una fotografia, etc. Aquesta seria una de... aquest portal, a més, a través d'aquest portal pots fer reserves de documentació. Quan arribes al document, si no està digitalitzat, pots generar una reserva del document per venir a la sala de consulta, pots fer crear dossiers on emmagatzemar tot el resultat de la cerca que has fet, etc. És molt senzill d'utilitzar. Jo animo els ciutadans, animo els nostres oients que s'endinsin en aquesta eina. Una altra de les eines, ja en matèria de biblioteca, serien els catàlegs bibliogràfics. La nostra biblioteca forma part de la xarxa de biblioteques especialitzades de la Generalitat i també forma part del catàleg col·lectiu d'Universitats de Catalunya. Val? El nostre centre ofereix servei de préstec a tots els ciutadans. No cal ser investigador, vull dir, qualsevol persona que trobi un llibre que li interessa es pot adreçar a la biblioteca i fem préstec personal interbibliotecari. Són llibres, bàsicament, els que tenim nosaltres d'història. Història medieval, història moderna, història contemporània, i tenim més de 160.000 exemplars en el catàleg. Vull dir que és una biblioteca bastant rica i bastant considerable. Uh-huh.
1: Alguna qüestió més, sobretot numèrica, percentatges, que als periodistes ens agraden molt aquestes coses, no? per il·lustrar... abans de donar-li pas al Miquel perquè ens expliqui una mica les activitats que tenen previstes.
0: Val, bàsicament, les dades més recents que tenim en quant a finalitats serien gairebé un 40% amb treballs d'investigació, perquè nosaltres anem processant totes les finalitats quan ens arriba un usuari, els treballs d'investigació, que aquí incluïm també el periodístic, el documental, l'historiador, etc. No? Després, l'interès personal i familiar, vinculat moltes vegades ara amb temes de memòria històrica, val? A l'ús editorial, cada vegada són més les editorials que requereixen reproduccions sobretot dels fons fotogràfics, perquè volen il·lustrar un llibre, una revista, i llavors la troben en aquest cercador que us heu comentat, i ens generen una sol·licitud de reproducció en alta qualitat per poder-la publicar en el seu producte, no? I a partir d'aquí, bueno, serveis als titulars, comunicacions públiques, exposicions. Nosaltres tenim servei de préstec bibliogràfic, i l'altre servei de préstec que fem de documentació original és únicament a institucions culturals. Quan hi ha una exposició i ens demanen un document en préstec, no fem de documents originals, és l'única casuística que hi ha per poder requerir aquest servei. O sigui, no fem préstec, perquè de vegades hi ha algun usuari que ens ha preguntat si podia obtenir un document en préstec. No, document original només és a institucions.
1: Molt important, com perquè es faci d'aquesta manera, no?
0: Exacte.
1: Consultar tot el que vulguin.
0: Exacte, consultar sí. I llavors, bueno, els temes de recerca més habituals, ara per ara, estan tots relacionats amb memòria històrica, que això seria Segona República, Guerra Civil, Repressió, Exili i Transició. Val? I això

0: Tant a nivell d'institucions, d'investigadors, com també a nivell privat, com he dit, a nivell de ciutadà. Moltes famílies que encara estan buscant desapareguts o que tenen, volen saber si un tiet, un avi va estar a la presó. Tenim el fons de la presó model, que és un fons que es consulta moltíssim, perquè moltes famílies troben l'expedient d'un tiet, d'un avi, d'un pare. Llavors, un altre dels fons vinculats a la Segona República és són els fons de la Generalitat Republicana i el fons de la Generalitat a l'exili. També són dels fons més consultats en aquest sentit. En menor grau seria a temes ja vinculats a història econòmica, perquè això va una mica a modes, també. Va haver un període en què era molt habitual rebre investigadors relacionats amb fons d'empreses. Ara això ha baixat una mica. Tenim fons molt importants com el de la Maquinista Terrestre i Marítima, amb uns expedients tècnics d'obres molt conegudes, com l'Estació de França, l'Espanya Industrial, FECSA també, tot el fons gràfic de FECSA, etc. Altres temàtiques, així més de tipus cultural, doncs seria el fons del Pau Casals, un dels fons més importants també que tenim a l'Arxiu Nacional, ja, com a músic, Josep Puig i Cadafalch, escriptors com la Montserrat Roig, això ja seria temes...
1: Sí, que hi ha una quantitat d'informació que qualsevol dubte, qualsevol tema d'interès que pugueu tenir,
0: doncs sí.
1: Acostant-se, o bé trucant, o bé fent una ullada a través de la web, es pot consultar, sí. I es pot satisfer aquesta demanda.
0: Jo convido als oients, l'arxiu és un espai obert, no només a la recerca, sinó a qualsevol ciutat.
1: A la curiositat, encara
0: sí,
1: que sigui.
0: Sí, exacte, a la curiositat, obtenció d'alguna família que hi dubta, no?, si els podem ajudar, tant presencialment com a través o atrevir-se a bussejar per arxius en línia, que hi ha molta informació, i si no, doncs nosaltres som un equip que els ajudarem sempre.
1: Ha quedat clar. Deixem la Rosa Maria, perquè el Miquel Pérez, com dèiem abans, responsable de la difusió de l'Arxiu Nacional, ens ha d'explicar quines són les properes activitats que teniu, que no són poques. Tenim uns minutets, a veure si ens fas 5 cèntims.
2: Sí, molt ràpid. Tenim una gran fita en el col·lectiu dels arxius, que és a finals d'octubre se celebra el Congrés Internacional d'Arxius, que és la gran trobada del col·lectiu professional a nivell mundial, i que justament que se celebra cada 2 anys i que és justament aquesta vegada, per primera vegada, a Barcelona. Llavors, lògicament, els arxius ens hem orientat ara aquests mesos la nostra activitat cap a aquesta fita. I en aquest sentit, en tractar-se d'una trobada internacional, des de l'Arxiu Nacional vam pensar que era molt, molt interessant mostrar com a arxiu històric del govern que som una mica l'activitat, l'acció internacional que s'havia fet des del govern de Catalunya en els períodes històrics de forts del segle XX. En aquest sentit, presentem 2 exposicions. Una es podrà veure al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. De fet, és una exposició que es torna a mostrar, ja s'havia produït anteriorment. I sí que completament nova, i en la seu de l'arxiu fem una segona. Aquesta primera, que a la que em referia abans, seria per a la política exterior de la Mancomunitat, i després la que farem a l'arxiu estarà dedicada a l'acció de la Generalitat durant la guerra. I, per tant, la primera, molt basada en la troballa del fons Puig i Cadafalch, que és una troballa curiosa que es produeix a l'any 2007 d'una documentació que el president Puig i Cadafalch havia amagat a casa seva, i aquesta altra, de la Guerra Civil, molt connectada a la recuperació dels coneguts papers de Salamanca, on hi havia força documentació dels òrgans des dels quals es va desenvolupar una mica aquesta acció exterior, que sobretot van ser, lògicament, el que es va dir la Secretaria de Relacions Exteriors i després també el Comissariat de Propaganda, que van, per una banda, atendre la comunitat estrangera a Catalunya durant la guerra i les relacions amb els cònsuls d'aquests estats, i després també difondre la causa de la República en l'exterior, en la qual hi va haver tota una sèrie de delegacions, tota una xarxa de delegacions que van actuar en aquest sentit, a través d'una sèrie d'iniciatives des de compra de proveïments i armament fins a difusió cultural.
1: Aquesta primera exposició que deies que es feia al campus de la Pompeu Fabra s'inaugurarà el 2 d'octubre.
2: El 2 d'octubre a les 12.
1: A les 12.
2: I
1: la de l'arxiu?
2: El dia 8 també a les 12. És a dir, que en una setmana tenim dues grans fites a les quals convidem a qui vulgui a assistir. Només ens heu d'enviar, diguem-ne, un correu a l'adreça anc.cultura@gencat.cat i demanar-nos, diguem-ne, de participar.
1: I aquest gran congrés, que per vosaltres deu ser la festa major dels
2: totalment
1: arxius, sí, del 27 al 30 d'octubre.
2: Sí. El proper, el mes que ve, que quan vinguem explicarem una mica, parlarem abastament
1: del congrés
2: i de la relació de l'arxiu amb el congrés. I després també tenim el 15 d'octubre la nostra participació. Els últims anys ens hem incorporat al Festival Nacional de Poesia, que s'organitza des de l'Ajuntament, i tenim doncs un acte dedicat a una poeta valenciana amb motiu del centenari, de la qual mostrarem. D'una banda tenim un acte en el que parlaran el Sam Abrams i l'Àngels Gregori, i també mostrarem documentació de l'arxiu sobre aquesta poeta.
1: No ens queda més temps, ho hem de deixar aquí. Agraïm a la Rosa Maria Cruïlles i al Miquel Pérez. Avui ens han vingut a visitar novament des de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Que vagi molt bé, continuarem parlant.
2: Moltes gràcies, Carme.
0: Gràcies.

0: Avui ens acompanya un santcugatenc amb una trajectòria militar de primer nivell. Enginyer de formació militar, ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Espanya i a missions internacionals de l'OTAN, l'ONU i la Unió Europea. Especialista en telecomunicacions, emergències i estat major, parla amb fluidesa català, castellà, anglès i francès. Actualment és cap de la unitat de suport pirinenc dins de l'aquarterament de govern militar de Barcelona. Pere Guerrero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Carme, i moltes gràcies per haver-me convidat.
0: Nascut a Terrassa, com molts altres santcugatencs, no? Però fill de Sant Cugat, com recordes la teva infància i la teva joventut aquí a la ciutat?
1: Doncs jo la recordo amb molt, molt amor. Jo vaig tenir la sort de tenir una família ben avinguda, uns pares que ens han estimat molt, i tinc molt bon record doncs, de la meva infantesa. Era un poble petit, com tu saps, un poble que devia tenir uns 30.000 habitants en aquella època, i doncs quasi tots ens coneixíem, sobretot els que estàvem pel centre del poble, sortíem pels mateixos llocs, ens coneixíem pels esports, per les escoles, i a més tinc la satisfacció de conservar encara amics d'aquella època, bastants amics, que aprofito, no sé si estaran escoltant Ràdio Sant Cugat, espero que sí, per enviar-los una abraçada. I tinc molt bon record d'aquell període. Molt
0: tu vas anar al Plafa, que llavors era una de les escoles de referència, escola pública.
1: Sí, correcte.
0: I a l'Arnau Cadell.
1: Sí, correcte.
0: Que el vas estrenar.
1: Sí, senyor, el vaig estrenar i el vam estrenar perquè tu estaves...
0: Jo també hi era.
1: ...en un any superior al meu, oi? I el vam estrenar, efectivament, i sí, nosaltres vam fer el canvi, vam passar d'una educació que era la EGB a l'Institut Batxillerat en aquella època, és on vaig fer jo el batxillerat i el COU i la selectivitat, i bueno, doncs jo recordo, tinc molt bons records també d'aquella època, eh? Per mi el canvi d'EGB a l'institut era com sentir-te molt gran, no? Ja començaves a ser més gran, no? I semblava que entraves en un període molt complex, no? Tinc molt bons records, sí.
0: Vas estudiar, com dèiem, a l'Institut Arnau Cadell, vas obtenir plaça de telecomunicacions a la Universitat de Barcelona.
1: Sí.
0: Em vas dir un dia que tu el que volies era pilotar avions, no?, quan eres petit.
1: Sí, jo sí.
0: I per què aquest canvi d'idea, aquest canvi de rumb?
1: Sí, és una bona pregunta. Bueno, jo era una mica somiador, ho reconec. I és veritat que en aquella època doncs, jo volia sortir del poble a veure món i m'agradava el tema dels avions. La meva família doncs, no vivia malament, però no ens podíem pagar aquests estudis. I doncs, preguntant al meu pare i tal, perquè el meu pare tenia... Nosaltres tenim família a Múrcia, doncs ens van dir que si tu entraves a una acadèmia, que es deia Acadèmia General Militar, que no coneixíem, doncs podies fer la carrera militar i podies portar avions. Aquesta va ser una mica... a l'inici de la meva trajectòria, que després doncs, va derivar, com passa moltes vegades a la vida, en altres direccions. No?
0: Mm-hmm. Vas estudiar, perquè va ser una època en què es anaven provant cosetes, vas estudiar piano al Centre Pilar Roig.
1: Sí.
0: I sembla que et van dir, aquest noi té condicions, oi que sí?
1: Sí, mira, la meva professora era la Pilar Roig, que té una plaça aquí dedicada amb ella. Va ser la meva professora de piano. Jo vaig fer tota la carrera de solfeig, els 5 anys i el preliminar, 2 d'harmonia i fins a 5è de piano. O sigui que vaig començar molt aviat. Em va animar la meva mare amb això del piano. I doncs sembla ser que em deia la professora que sí, que tenia qualitats. I de fet, ella volia que jo estudiés la carrera de música a Suïssa en aquella època. I mira tu per on, sí, li va proposar a la meva mare, però mira tu per on, que vaig agafar un camí totalment diferent, eh?
0: Que no té res a veure.
1: Que no té res a veure, i bueno, són així aquestes coses de la vida.
0: Però vas intentar fer, diríem, les teves incursions en el món de la música.
1: Sí.
0: Perquè, clar, si jo et dic l'Évoro...
1: Bueno, si em dius l'Évoro, em dono uns records magnífics, no? Va ser un grup musical que vam fer... Pues uns quants de la colla que ens vèiem, que tu coneixes també molt bé, que quedàvem al monestir, que aprofito per enviar-los una forta abraçada si ens estan escoltant, tant els components de l'Évoro com els de tot del grup, i que tinc la sort de trobar-me amb molts d'ells de tant en quant, perquè ens juntem a un bar molt popular d'aquí de Sant Cugat per fer esmorzars els dissabtes, i tinc la sort de veure'ls, així que els hi envio una abraçada. I és un grup musical que vam formar dels primers, vam arribar a actuar a la Unió, a l'antiga Unió, i jo tocava el baix elèctric. I sí, ho passàvem molt bé. Teníem somnis, pues els somnis de l'adolescència quan comences a tocar instruments musicals.
0: Vas prendre la decisió, ara parlaves recentment, de marxar a Sant Javier per preparar oposicions a les acadèmies militars. I ho vas fer amb només 18 anyets.
1: Sí, correcte. Vaig prendre aquesta decisió perquè, com et vaig dir, el meu pare es va assabentar, va descobrir que hi havia unes acadèmies que et preparaven per entrar a les acadèmies militars, que són, perquè ens entenguem, a l'equivalent a universitat militar, no? Quan jo vaig arribar a aquesta acadèmia la primera vegada, jo vaig descobrir un món completament diferent, perquè vaig veure que hi havia allà nens de moltes comunitats autònomes, que hi havia moltes altres acadèmies preparatòries repartides per tot Espanya, i alguna estava més a prop que la que jo vaig anar, ho vaig descobrir allà, que molts nens que estaven amb mi coneixien a l'entorn militar, bé perquè venien de família, bé perquè venien d'entorns doncs on es coneix el món de la defensa d'altres comunitats autònomes, i que era el seu somni. I també em vaig assabentar que es presentaven molts nens per aquesta oposició. Jo, en la meva època, doncs, es presentaven uns 16.000 nens per 300 places. Llavors vaig començar a ser conscient, jo un cop allà, de la dificultat de poder entrar. Sí.
0: Has parlat de la teva mare quan feia referència al tema del piano. Però el teu pare també ha sigut molt important.
1: Sí.
0: Sobretot en aquest moment en què hi ha aquestes dificultats, no?
1: Sí, exactament. Jo el primer any, amb aquest context que t'he explicat, doncs vaig treure bones notes, però no vaig entrar, evidentment, perquè 300 de 16.000 és una mica complicat. Però volia deixar-ho i sabia que tenia plaça a la Universitat de Barcelona, a Telecomunicacions. Bueno, doncs em vaig plantejar tornar aquí i fer els estudis de telecomunicacions a la Universitat de Barcelona. Però el meu pare, que tenia molta il·lusió, i jo crec que no era realment molt conscient de la dificultat que jo veia, em va dir, no, tens que seguir. A mi em sabia una mica greu, perquè estàvem fent un esforç, perquè m'estaven pagant l'estància allà. I em va dir, no, has de seguir, ja fes l'últim esforç. I bueno, doncs mira, li envio un petó, que estarà en el cel, perquè saps que va marxar, ens va deixar a l'abril de l'any passat. I amb aquest impuls que em va donar, doncs vaig seguir i mira, doncs vaig tenir sort, perquè és veritat que hi havia gent molt bona i a vegades uns entren i altres no. Vaig tenir sort i Déu em va ajudar i vaig entrar a l'Acadèmia General Militar a Saragossa, sí.
0: I el 1994 ascendeixes a tinent d'enginyers, transmissions. Com van ser els primers destins? A Palma de Mallorca, València, Ceuta?
1: Sí. Mira, els primers destins són els destins on quan tu surts d'aquests 5 anys de carrera comences a posar en pràctica realment el que és el lideratge, no? Les universitats militars, per als que, diguéssim, anem d'alguna forma a la part alta de les forces armades, no? Els que anem a fer carrera militar, són escoles de lideratge, no? I les primeres unitats et serveixen per formar-te en el tema del lideratge i per encertar i per equivocar-te, perquè al final doncs, tu comandes persones que algunes d'elles porten molts anys, són més grans que tu, però bueno, doncs pel rang tu estàs de jefe, i d'alguna forma és una bona escola d'aprenentatge, i també tens jefes que estan per sobre teu per fixar-te una mica doncs, en els encerts i en les coses que potser no són tan encertades. No? Jo crec que els primers destins et serveixen per això, i com et dic, hi ha encerts i hi ha doncs, a vegades errors també, com és normal.
0: Això era el 94, però el 96 doncs, també passa una cosa molt important,
1: sí.
0: I és que coneixes a la teva dona, a la Laura.
1: Sí.
0: Teniu dues filles, l'Andrea i la Clàudia.
1: Sí.
0: Quin és el paper que han tingut les teves filles, la teva dona, en la teva carrera?
1: Bueno, és un paper fonamental. Tu pensa que quan te'n vas tan jove tens moltes vegades una mica de sentiment de soledat, eh? Això també és una cosa que es viu, no? Que ara que estiguis acompanyat i tal, estàs una mica desarrelat, és una cosa habitual. I, bueno, jo amb la meva dona vaig tenir uns començaments doncs, molt, molt bons aquí a Sant Cugat. Ens vam conèixer sortint per Sant Cugat, perquè jo moltes vegades venia i sortia aquí amb amics. Ella estava aquí també, havia estudiat a l'Arnau Cadell. I després de Bòsnia, que portàvem un any sortint, després de Bòsnia, quan vaig tornar, doncs ella va decidir venir amb mi. Vam començar doncs, a muntar la família, portem 29 anys junts, i la Laura ha sigut una dona un suport fonamental per mi, perquè moltes absències meves per missions, que són absències llargues, en aquella època no havia tampoc mitjans de comunicació per poder parlar i a lo millor no sabia què estava fent i on estava, doncs ella estava fent de pare i de mare, i a més a molts entorns, perquè ens hem mogut molt de destí, on no coneixíem quasi a ningú, no? Perquè igual estàvem a Ceuta, o estàvem a Madrid, o estàvem a Saragossa, i ha sigut un pilar fonamental a casa per la família completa. I les meves filles doncs, han sigut unes nenes que s'han acostumat molt a canviar d'escola, des de ben petitetes, inclús a l'estranger, hem fet educació de mer estranger, han après el que és canviar amb freqüència. Li hem intentat, a la família sempre hem intentat que els canvis no siguin violents, no? Que siguin com una experiència, com una oportunitat, i això doncs a les meves filles els ha donat, jo crec, una bona visió, no? De diverses cultures, de diverses maneres de veure la vida, i també els idiomes, evidentment, que ara mateix doncs, les dues parlen molt bé els idiomes i és una riquesa que tindran.
0: Que no els hi treu ningú.
1: Que no els hi treu ningú.
0: Has parlat de missions. La teva primera missió internacional va ser a Bòsnia, el 97.
1: Sí.
0: Digue'ns quin impacte personal i també professional va tenir aquella experiència.
1: Jo recordo perfectament el primer dia que teníem que volar a Bòsnia. Jo portava un mes i mig preparant l'operació amb la brigada aerotransportable de Galícia, però jo no estava destinat allà, però vaig anar de jefe de secció, era tinent, de la secció de reconeixement. I jo recordo la primera matinada, quan vam agafar un avió, un Hèrcules era, per anar a la zona d'operacions, i quan la primera vegada doncs, no saps realment on vas, era de les primeres missions que feia Espanya, les Forces Armades, com tu saps, de les primeres missions van ser a Bòsnia. I recordo molt bé aquell moment, no?, de pujar amb la motxilla, amb altres companys, i aquella incertesa, no? Després ja et vas familiaritzant amb aquestes coses bueno, i vas aprenent una mica com funciona això, no? La primera missió, sempre al principi, d'alguna forma, doncs,
0: t'impacta
1: més. Uh-huh. I és, torno una mica a el que he dit abans, no? Són aquelles primeres escoles de lideratge i d'aprenentatge en contextes, doncs, molt diferents, no?, els que ens trobem habitualment.
0: Uh-huh. Aquesta és la primera, però has estat en missions a Eritrea, Etiòpia, Kosovo, la República Centreafricana, missions cadascuna amb les seves peculiaritats, no?, les seves circumstàncies.
1: Sí.
0: Però també has estat destinat a l'Eurocops, a Estrasburg,
1: sí,
0: a l'Estat Major, conjunt tant a Espanya com a França. Sí. Això de treballar en entorns internacionals... Com es porta?
1: Mira, és molt interessant això, perquè el que estem dient, quan tu organitzes o dirigeixes grups humans de diverses cultures i de diversos països, doncs és quan te n'assabentes de que tenim doncs, algunes diferències culturals. Això és veritat, no? I es reflexa a l'hora de treballar. Per mi ha sigut molt enriquidor. En primer lloc, estàs treballant en un entorn que no és la teva llengua, t'has de familiaritzar i acostumar-te doncs, a deixar les coses clares i també a rebre les ordres d'estrangers que t'estan comandant a tu en un idioma diferent, a tenir les idees clares, a aclarar una mica el context del que estem parlant. I després, doncs, a l'hora de negociar o a l'hora de prendre decisions que poden afectar, doncs la forma de resoldre'l has d'escoltar una mica les visions diferents i les diverses cultures, no? Jo recordo, per exemple, que una de les coses que m'he trobat a l'Eurocorp, quan jo estava comandant l'àrea de telecomunicacions i sistemes d'informació, jo tenia sota meu unes 60 persones, més o menys, i per sobre doncs, tenia un general que era alemany, un espanyol i un francès. I a sota meu, doncs, tot eren de diferents països, no? I cadascú tenia la seva normativa a l'hora d'agafar vacances, a l'hora de tenir, doncs, absències de treball per malalties, i tota aquesta cosa l'has de conjugar i treure el treball a la vegada, no? Perquè hi ha països, doncs, que tenen més dies, altres que tenen menys, i això a vegades, quan hi ha molta feina per treure, doncs, pot crear certes tensions, no? És una cosa interessant. A mi m'agrada a l'entorn internacional.
0: Parlem de la teva etapa també a la Unitat Militar d'Emergències, no?, que marca un punt important. Què significa posar les forces armades al servei directe de la població?
1: Bueno, nosaltres som servidors del poble, som servidors de l'Estat espanyol, no? I servim a la nostra societat. La Unitat Militar d'Emergències jo crec que ha portat una capacitat molt, molt important en l'àmbit de la protecció civil. La protecció civil, com saps, és una competència autonòmica, però la unitat militar d'emergències és una capacitat que permet reforçar i que permet ajudar doncs, a les comunitats autònomes a qualsevol territori amb les capacitats que té d'una manera ràpida i d'una manera eficaç, no? Jo crec que ha sigut un encert a la creació. Jo vaig estar, com saps, 3 anys i mig, i per mi va ser una gran experiència. Vam estar en moltes comunitats autònomes. Jo, els meus primers 2 anys, vaig ser el military assistant del tinent general i vam visitar moltes comunitats autònomes. Parlàvem amb els consellers d'interior, concretament vam estar aquí a Catalunya, i allà llavors estava el conseller d'interior Puig. Vam tenir diverses reunions amb ell. I és una unitat que aporta unes capacitats que són molt valorades, molt valorades. I la forma d'activar la unitat, que a vegades algú m'ha preguntat, no? Doncs la forma d'activar la unitat és a través de les delegacions de govern. Al final, una competència que correspon a les comunitats autònomes és la comunitat autònoma la que decideix si és necessari sol·licitar aquest esforç, i es fa a través de les delegacions de govern.
0: Mm. Ara tens 57 anys?
1: Sí.
0: En aquesta etapa de la vida, m'imagino que en algun moment t'hauràs plantejat la teva jubilació, o no encara?
1: La veig venir, no penso massa en ella, la veig venir, perquè, com saps, i bueno, si no jo us explico, nosaltres podem passar a una figura que es diu reserva, una mica abans potser que altres professions. En el meu, sí, normalment un passa la reserva amb 61 anys dins de l'escala d'oficials a la que jo apartenc. Si arribes a coronel, pots jubilar-te una mica, pots passar la reserva una mica abans. En el meu cas seria els 59 anys, i si arribes a general ho pots allargar més. I sí, és algo que tinc proper, i que no he reflexionat massa en aquest aspecte.
0: Fa uns dies em vas comentar que un militar també vol la pau.
1: Sí, no? Totalment.
0: Però em vas donar una explicació que m'agradaria que la poguessis raonar ara. Perquè, clar, tothom, bona part de la població, si no pensem en la UME, associa doncs, sí, l'exèrcit a la guerra,
1: sí,
0: no? Al conflicte.
1: Sí, sí.
0: I tu em dius, no, el militar també vol la pau.
1: Sí. Mira, això ve perquè jo em va passar una anècdota, si em permets explicar-la. Quan jo tenia 40 anys vam aconseguir reunir-nos, no? Doncs molts companys del Pla Ferreres per fer una trobada de 40 anys, i ens vam reunir aquí al monestir. Jo estava llavors destinat a la UME, era comandant, vaig demanar permís i vaig venir a Malabé per estar amb els meus companys, que va ser molt emocionant tornar-nos a trobar. I doncs, bueno, quan va passar la nit i ja estàvem xerrant, recordo una de les companyes, que ara és professora de piano, que em va dir, mira, Pere, a mi els militars no m'agraden perquè volen matar i fer la guerra. No? Jo em vaig quedar una mica parat perquè vaig dir, ostres, no has entès res. No has entès res, perquè la nostra missió és precisament defensar els valors de la nostra societat i a la nostra societat de totes aquelles forces que puguin alterar-les, no? Des del punt de vista de pues, estats o de moviments ideològicament radicals. I si algú coneix la guerra, som nosaltres. Per tant, nosaltres sabem molt bé que no és gens desitjable. I qui decideix fer la guerra no som els militars, que al final som uns instruments de l'Estat, sinó que són els polítics, bé en democràcies o bé en estats que no són democràtics, però no som nosaltres qui decidim qui fa la guerra, ni on.
0: Pere, se'ns ha acabat ja el temps, i ara em diràs, ui, que s'ha passat molt ràpid això. Hauríem pogut estar parlant molta més estona d'aquesta trajectòria que podem dir brillant. No sé si somiada. La somiaves tu així, la teva carrera?
1: Sincerament, no. No m'esperava que fos així, però la vida a vegades ens sorprèn.
0: Doncs deixarem que ens continuï sorprenent. Pere Guerrero, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Permeta'm felicitar-te perquè fas un programa molt proper pel ciutadà de Sant Cugat. Gràcies, Carme.
0: Gràcies. Adéu, Pere.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere? Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: Una curiositat molt interessant és que Saturn podria flotar sobre l'aigua, almenys en teoria. El planeta Saturn és el segon més gran del sistema solar, però té una característica sorprenent. La seva densitat mitjana és menor que la de l'aigua. La densitat de Saturn és d'uns 0,69 grams per centímetre cúbic, mentre que la de l'aigua és d'aproximadament 1 gram per centímetre cúbic. En física, això vol dir que si existís un oceà prou gran, Saturn podria surar-hi, igual que ho fa una pilota en una piscina. Això passa perquè Saturn està format principalment per gasos molt lleugers, sobretot hidrogen i heli. No té una superfície sòlida com la Terra, sinó una enorme atmosfera que es va tornant cada vegada més densa cap a l'interior del planeta. Evidentment, aquesta situació és només teòrica, ja que no existeix cap oceà prou gran per contenir un planeta sencer. Però aquesta curiositat ajuda a entendre millor com funcionen conceptes físics com la densitat i la flotabilitat. Tot plegat mostra que, malgrat la seva mida colossal i els seus famosos anells, Saturn és en realitat un planeta sorprenentment lleuger si el comparem amb molts altres cossos del sistema solar.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: A aquesta hora, al Faves Comptades, posem el focus en el piano i en tot el que representa dins de l'Escola Conservatori de Sant Cugat. Ho fem també amb una mirada especial avui cap al concert d'homenatge al pianista i professor Oriol Espuny, que tindrà lloc el pròxim 28 d'abril al Teatre Auditori. I per parlar-ne ens acompanya, com sempre, la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos. Benvinguda, Clara, com estàs?
1: Molt bé i molt bon dia a tots i totes.
0: L'Anna Maria Cabrera, que és professora i cap del Departament de Piano del Conservatori. Benvinguda.
2: Gràcies.
0: Anna Maria.
2: Bon dia.
0: I la Dolors Monfort i el Ferran Espuny, que són pares de l'Oriol Espuny. Què tal? Com esteu? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
4: Bon dia, gràcies.
0: Clara, hem començat amb música, com sempre?
1: Sí.
0: Què hem escoltat?
1: Una música que es diu T'estimo tant. L'autora, la Conxita Badia. I l'he escollit perquè, bé, s'està celebrant els 50 anys de la seva mort. Per tant, és important donar aquest valor a aquesta persona, tant intèrpret com compositora, i gran persona que també es va donar a conèixer amb grans músics de l'època. I s'estan fent tot d'actes molt importants. Animo a tothom a anar a la pàgina web, que està penjat tots els concerts que es faran. I en aquesta ocasió, el que sentíem al violí estava tocat per el basnet, que és en Francesc Guzmán, i el seu, bé, també, Pau Casan, al piano. Tots dos són basnets de la Conxita Badia, i concretament, en Francesc Guzmán és professor de l'escola de violí. Per tant, per mi, ideal començar amb aquest, no?, amb aquest homenatge, amb aquest reconeixement. Però, sobretot, aquest any i aquesta artista Conxita Badia.
0: Mm-hmm. Doncs hem començat amb aquesta pinzellada d'una gran intèrpret del piano, cantant, compositora, com deies, la Conxita Badia, per donar a conèixer l'agenda d'activitats del mes d'abril de l'Escola Conservatori, però sobretot, ho hem dit al començament, no?
1: Sí.
0: Aquesta data important, ens aturarem i farem atenció especial el dia 28 d'abril, que serà quan es farà el concert d'homenatge al Teatre Auditori a l'Oriol Espuny Monfort.
1: Molt bé, jo voldria començar amb que justament a l'últim programa parlàvem de la Coral Jove del Conservatori, doncs una gran notícia, ha aconseguit el primer premi, la Coral Jove, d'un gran, gran esdeveniment musical i de corals, que és Aegea de los Caballeros, primer premi com a coral i, a més, primer premi i premi a la direcció en Raimon Romaní. Per tant, enfilem de l'últim programa en aquest, que ens van venir tres integrants. És molt bonic, dius, aquesta notícia. Després dius que seguim amb moltes activitats al Conservatori, tant fora del centre que en diem, que és aquesta trobada d'orquestres a Mollà, infantil i juvenil, us podeu imaginar tota la moguda que representa això. La fagotada, sí, que es fa al Conservatori de Manresa.
0: Fagotada, eh?
1: Fagotada, perquè és això, un conjunt de fagots. Sí, fagotada. Amb un concert que també fan, es fa a Manresa. Hi ha també un taller de violoncels que es fa a Manlleu, per tant, vinga cap a Manlleu. Intercanvi de guitarres d'Andorra, Granollers, Sabadell, Sant Cugat, i tot això es fa a Andorra. Vaig fent ràpid, però és que això és bé. I una cosa també es celebra aquí, com ja portem molts anys, i en aquest cas serà la 21a cantata de segon, és el Follet Valent, que és totes les escoles de secundària, de primària, que es troben per fer el Follet Valent, en la qual jo faig la direcció artística i narració, direcció Raimon Romaní, pianista, en Joan Ramon Company. Per tant, aquí ens trobarem allà a l'auditori, quasi bé, doncs, uns 900 infants, perquè es fan tres passis, de 300 cada un. Bé, però tota la feinada des del començament de curs. Això és, a veure, fora del centre. Bé, però deixo tot els aspectes de piano, tot el piano, a l'Anna Maria Cabrera per després. Però en el centre tenim la bufata. Bufata, vinga, ja s'entén, bufata. Som-hi amb la bufata. I després els concerts d'alumnes de guitarra de l'ESMUC, que venen a l'Aula Magna, i també Cambra a la Magna, us recordo que es torna a fer un concert ara, molt important, el dia 30 d'abril, que és, aquest és en homenatge també al naixement de Pau Casals, el 150è, es diu així, bé, del naixement de Pau Casals. I es fa amb el trio Freixes. Fent el trio Freixes es fa un homenatge a una vocació i una manera de treballar també del Pau Casals, que feia un trio. I aquí està, el trio Freixes, aquest homenatge a Pau Casals, i amb unes partitures excel·lents de tot el que toca. Bé, aquí us animem que en el blog del Conservatori i també a Instagram nosaltres anem penjant totes aquestes activitats.
0: Tens més coses?
1: No, les coses...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Perquè ja m'estava quedant sense full, eh?
1: Sí, jo també, eh? I jo potser el que diria... Mira, perquè passarem després a un altre... al capítol del piano, i potser aniríem al track a la música 2, què et sembla?
0: Vinga, i... sentim piano.
1: Sí, piano, exacte.
0: Què escoltem?
1: Aquesta és un... Rachmaninov va fer una partitura per 6 mans a piano. I això també, mireu, existeix.
0: Anem a comprovar-ho.

0: Doncs anem a conèixer millor l'activitat pianística del Conservatori. Com dèiem al principi, ens acompanya l'Anna Maria Cabrera, que és professora i cap del Departament de Piano. Anna Maria, com tenim el piano al departament a l'Escola Conservatori? Després m'explicaràs com es fa una partitura a sis mans, eh? Perquè...
1: Molt bé. Doncs bon dia. Molt contenta d'estar avui aquí i acompanyada amb els pares de l'Oriol. El departament de piano sempre ha sigut un departament molt potent, amb moltes activitats, bueno, tot el centre, com hem vist, que ens ha comentat la Clara. És un centre que no parem, omplim l'agenda escolar amb moltes activitats i, com no podria ser d'una altra manera, el departament de piano també. Tenim moltes activitats perquè també és un departament amb molts alumnes. Comptem més de 140 alumnes i, clar, això ens fa de que organitzem moltes coses, des de conferències, a intercanvis, a concerts. Tenim molts tipus d'alumnat, des de petitets. També he d'anunciar que el departament de piano, el curs que ve, inicia el projecte d'iniciació al piano des dels 6 anys. Sí que sempre hem tingut a l'escola la sensibilització i la iniciació, però era més una visió general de roda d'instruments, però l'any que ve apostem per fer ja la iniciació al piano als 6 anys. Llavors, clar, amb aquest ventall d'alumnes tan diversos, doncs tenim moltes coses. Precisament avui, a la tarda, doncs ens anem a Granollers, que tenim un intercanvi amb el Conservatori de Granollers, i ens juntarem amb els d'allà i els d'aquí uns 40 pianistes. Bé, tot això és molt maco, estem molt contents. Sempre el departament ha sigut un departament amb molts professors, i aquí m'agradaria, doncs, això, ja que tenim els pares de l'Oriol, doncs anunciar que tenim aquest homenatge en memòria d'ell. Va ser un excel·lent company, tant com a músic com a professor, i estem evocats a que surti un homenatge fantàstic el dimarts 28. No sé si ara és el moment de parlar o...
0: Sí, jo crec que...
2: Sí. Molt bé. Sí.
0: Abans que no se'ns faci tard, eh?
2: Sí, exacte, eh? Perquè això,
0: que per això
2: és clau.
0: Hem vingut per parlar d'aquest homenatge, de recordar la figura de l'Oriol. Ens acompanyen els seus pares i, per tant, jo, saps què podríem preguntar? Que els pares que ens parlin de l'Oriol, com era l'Oriol?
3: L'Oriol era l'Oriol.
0: Sí. Però els que no l'hem conegut...
3: Ja. Sí. Doncs des de molt petit ja es va iniciar a la música. Nosaltres vam viure a Blanes i allà ja es va iniciar en la banda. Tenia 6 anys tocant el saxo i anava pels carrers dels pobles de per allà tocant. Després el meu marit es va traslladar aquí per feina i ja va començar amb la música. Ja de seguida va començar amb el piano. Va començar Fusió amb la Gemma Navarra, la Pilar Roig com a directora,

0: una entregada a la música i entregada també a les classes del conservatori. El conservatori era la segona casa, com sempre diu el Ferran. Era la segona casa i estava entregadíssim. Estimava els alumnes, estimava els companys. Era una persona generosa, era una gran persona.
1: Deixeu-me que li pregunti al
0: sí,
1: pare, al Ferran. Ferran.
0: Perquè si no, no li deixaré res.
1: aquest enamorament, aquesta passió per la música que tenia l'Oriol, d'on li venia? Li venia de família? A casa havíeu sigut allò, gent de música?
2: Sí, sí. Nosaltres sempre a la nostra família sempre ens agrada molt la música, tota classe de música, però especialment la música clàssica. L'Oriol, des de molt petit, quan en aquella època era costum que els nens petits estessin al parc, el que en dèiem al parc, no? Perquè no els podies tenir tot el temps en braços, no? Llavors havies de fer les teves coses i ella estava amb joguines i el posàvem al parc.
0: A la gàbia aquella que teníem a casa, aquelles gàbies que teníem abans.
2: Posat al parc i començar a plorar, tot era el mateix, perquè volia estar en braços, com és natural. Però llavors li posàvem música i quedava bocabadat. Posàvem Mozart, algun concert de Mozart, i automàticament deixava de plorar.
1: Sí. Quin remei més bo, eh?
2: Sí. Bé, i
0: així va ser sempre.
2: I així va ser sempre. Era... no m'estranya d'haver escoltat el programa musical del conservatori, tan ampli i tan divers, no m'estranya que l'Oriol estigués tan integrat, no? Perquè sí, efectivament, era com la segona seva casa, i a vegades inclús la primera, en alguns moments.
3: Jo crec que va ideal, perdoneu, una frase de Plató, que tingué, diu, la música dona ànima a l'univers, ales a la imaginació, consol a la tristesa, i vida i alegria a totes les coses. I penso que ens aniria molt bé ara un moment d'aquesta música que va crear en Fauré en homenatge a una nena que es deia Dolly i crea aquesta partitura perquè se l'estimava, aquesta criatura. I ja que hem parlat d'aquest Oriol també petit.
1: D'aquest Oriol petit, perfecte.

0: A la Dolors i al Ferran sí que m'agradaria preguntar-los per com se senten d'orgullosos de l'Oriol, de la seva trajectòria dins del món de la música, per tot el que va fer.
1: Et cedeixo la paraula si pots parlar.
2: Sí, sí.
1: Si l'emoció no et deixa, si l'emoció et deixa.
2: Sí.
3: Bé, només diré que l'Oriol era un músic de cap a peus. I tenia una gran sensibilitat com a artista, com tots els artistes, però aquí que ell doncs transmetia amb les seves interpretacions. I com una persona, pues, com a persona era un home bo.
0: Que és l'essència.
2: Sí.
0: No?
2: Sí, sí.
0: I com a home bo, com a home de música, l'Anna Maria ens explicarà doncs aquest dia 28,
2: sí,
0: no? Quin és el programa, què és el que teniu previst en aquest homenatge que se li farà a l'Oriol?
4: Sí.
0: Sí?
4: Doncs, com molt bé han dit els seus pares, sempre des de...

0: En principi hem pensat que el millor homenatge que li podem fer és com a protagonista precisament el piano, perquè era el seu instrument, vivia amb el seu instrument, comunicava tots els seus sentiments a través de l'instrument, i hem elaborat aquest programa amb molt d'amor, amb molt de carinyo, i escoltarem, doncs, la intervenció de 10 pianistes, o sigui, participaran 10 pianistes, diré els noms, perquè hi ha, que són companys del nostre centre, com l'Emili Brugaia, el Joan Ramon, company, el Joan Josep, que havia sigut company i director. Després tenim les dues joves, que són ara del departament, l'Esther Letxa i la Lilian Vázquez. Després també tenim, com jo mateixa, tenim l'amic i company de tota la vida, el Lluís Rodríguez, val? I la figura essencial i que està super contenta de participar, la seva professora, la Maria Jesús Crespo. Crec que no em deixo...
1: I la Lourdes,
0: i el seu germà, en Lluís Pérez Molina. Val? I bé, escoltarem obres molt diverses. La majoria són del segle XIX i del segle XX. Música francesa, música espanyola, música catalana, compositora, també la Melanie Boni. Una obra feta pel propi Joan Josep Gutiérrez, dedicada al nostre company, l'Oriol, en homenatge amb ell. I com a final intervindrà, doncs, precisament la seva neboda, que ella és ballarina, i farà una coreografia neoclàssica d'un tema.
2: Molt bé.
0: I per concloure el concert sentirem un àudio enregistrat per al propi Oriol, escollit molt amb detall pel seu pare. I bé, no vull dir més coses perquè vull que tothom estigui allà present.
3: Que hi hagi una mica també de sorpresa, no?
0: Sí.
3: Si ho expliquem tot.
0: Clar.
2: I que la web de l'auditori,
3: sí,
2: es poden fer la reserva d'entrades, que actualment ja està tot...
3: A quina hora serà el dia 28?
0: A les 8 del vespre.
3: A les 8 del vespre.
2: A les 8 del vespre.
3: Uh-huh. I les entrades al teatre auditori. A través de,
2: sí,
3: de la
2: web. Ja es poden
3: ja
2: fer
3: es poden?
2: Reserva. Sí,
3: ja
2: sí,
3: poden,
2: sí, sí, i a més ja està molt activa, està molt una resposta gran, perquè l'Oriol també tenia, doncs, vinculat amb tot Sant Cugat.
3: Tenia molta xarxa, no?
2: Sí.
3: Tenia xarxa. Molt d'entorn.
2: Sí.
4: A les entitats, sí.
2: A les entitats.
4: Sí, sí. A l'Ateneu.
2: Sí, sí. Sí, sí.
4: L'Ateneu havia tocat diverses vegades, sí, a l'Ateneu, sí.
2: Un concert també per Càritas,
4: sí,
2: també.
4: Sí, sí.
2: Vull dir que sí. També... Sí, sí, té. Sí. I a l'escola Fusió,
4: sí,
2: una gran vinculació.
1: Oh, i tant.
2: Que sí.
1: I tant, i tant.
3: Doncs esperem, i segurament que ho serà, un,
2: sí,
3: homenatge preciós,
2: sí,
3: per com era l'Oriol, no? Que també era una persona preciosa.
2: Sí,
3: no?
2: Sí, sí.
3: Hem d'acabar, i acabarem, sí, amb una música que triaràs tu, Clara.
2: Sí, he triat una música per acabar, podrien ser moltes, però de Piazzolla, i a més interpretada per germans. Vull dir que aquest fet, també coneix la música, també uneix les famílies, es pot donar aquest fet, no?, de viure-ho en comunitat, i són uns germans ucraïnesos i fan aquesta excepció de tocar Piazzolla, perquè normalment fan un altre repertori, però en aquest cas Piazzolla.
3: Doncs amb aquesta peça tancarem l'espai d'avui. Li donem les gràcies a la Dolors Montfort, al Ferran Espuny, que ens han acompanyat, també l'Anna Maria Cabrera i, evidentment, la Clara, que no falla a cadascuna de les sessions que fem en aquesta col·laboració amb el Conservatori de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
3: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
3: Gràcies.

0: Bon dia a tothom. Tenim amb nosaltres Helena Minuesa per seguir reflexionant sobre el tàndem entre cultura i educació per a la millora de la qualitat de vida. En aquesta ocasió, Helena, parlarem de caus i esplais, oi?
1: Així és, Sara. Bon dia.
0: Bon dia. Doncs explica'm una mica com podem definir els caus i els esplais.
1: Bé, Sara, primer de tot, deixa'm dir-te que el tema d'avui em fa especial il·lusió i l'he preparat amb molt de carinyo i amb molta tendresa gràcies a la inestimable ajuda de moltíssima gent, Sara, que al llançar jo la pregunta de què havia significat per ells i per elles el formar part d'un cau o d'un esplai, hi ha hagut com una allau brutal de respostes i això m'ha fet entendre quina és la dimensió del tema d'avui. Llavors, potser en 20 minuts no podré tocar tots els temes que m'agradaria, però sí que crec que podrem fer una pinzellada. Ja d'entrada, per definir els caus i els esplais, Sara, com que hem vingut parlant últimament del que és l'educació 360, no? Aquest model d'educació que surt de l'aula i que una mica el que vol és impactar en el desenvolupament de la persona des d'un altre espai que no sigui l'educació formal, doncs els caus i els esplais són espais d'educació precisament així, no formal. Educació en el lleure, que el que fan és entendre que s'aprèn en tots els àmbits de la vida i que posen sobretot molt en valor l'espai directe doncs, d'interrelació personal, però també de relació amb la persona, de relació amb els altres, amb l'entorn, amb la naturalesa, i que en definitiva el que volen serà és dir que eduquen per viure i per conviure i per transformar.
0: Molt bé. Tu personalment has anat a un esplai o a un cau?
1: Jo vaig arribar de forma una mica aleatòria a l'esplai Sarau, gràcies a una molt amiga meva que m'hi va convidar, però ja tenia 15-16 anys. Llavors, vaig arribar-hi poc temps, però el temps suficient perquè m'impactés, jo crec que en la meva manera de ser.
0: Carai. Com funciona? Primer de tot, d'on venen? Quin és el seu origen?
1: Sí, Sara, el seu origen principalment, podem distingir entre caus i esplais, no? Principalment, diguéssim que els caus tenen un origen una miqueta més vinculat a nivell internacional, amb el moviment escolta, a l'escoltisme de principis del segle XX, que bé, arriben a Catalunya amb força al llarg del segle XX, i d'alguna manera els caus tenen fonamentalment tres pilars, no? Un és el creixement de la persona, busquen saber una mica qui sóc jo en aquest món, el pilar de l'entorn o el fer país, fer conèixer el territori, i després una tercera pota que seria la de la fe, que d'alguna manera s'ha anat com secularitzant, va venir originalment doncs, des d'un punt de vista més vinculat amb la religió catòlica, i s'ha anat transformant aquesta fe, i ara parlem més d'espiritualitat o de vincle amb la naturalesa, amb aquest concepte de transcendència amb la naturalesa. No?
0: Però també sí que manté un vincle al cau de Sant Cugat amb l'Església?
1: Que jo sàpiga, no. Però després repassarem, si vols, els caus i esplais que tenim avui dia a Sant Cugat, perquè sí que hi ha una mica de diferències, no?
0: D'acord.
1: En tot cas, ara m'agradaria quedar-me amb aquest concepte de que el cau veu del moviment escolta internacional, no? I que, d'alguna manera, l'origen dels esplais és posterior. És a dir, els esplais neixen sobretot amb força a Catalunya després del franquisme i en un context, ara ja saps, de lluita social, de moviment obrer, de recuperar espais, de crear espais per sobretot per enfortir la democràcia. No? En aquest context d'efervescència neixen els esplais com una aposta també per la transformació social, la inclusió de les diversitats de nens i nenes amb diferents realitats socials, sobretot un fort protagonisme de la gent jove que vol transformar la societat i que d'alguna manera a través del lleure, a través del món de l'esplai, doncs volen fer-ho possible i es volen vincular molt al seu entorn i al seu barri. Però, en definitiva, hi ha diferències, no?, entre un cau i un esplai, evidentment. Els caus són més estructurats, tenen una inspiració internacional, tenen més pes, potser, amb la part aquesta de l'aventura dels Boy Scouts, no?, que tenim en el cap a les pel·lícules.
0: Sí, que van guanyant insígnies si aprenen a fer el foc.
1: Correcte, correcte. No? Aquesta part que la tenim bastant associada amb el moviment escolta. I els esplais, potser, m'agrada pensar com que potser són més flexibles en quant a l'estructura, no? No hi ha tota aquesta part de la promesa i de la indumentària, etc. I estan més arrelats a nivell potser local o comunitari, posen més el focus en la inclusió social. Potser hi ha una menor ritualització dins dels esplais. Però una amiga meva, la Mar, em deia és que, Elena, hi ha molts esplais que cauegen i molts caus que esplaiegen. Vull dir que està tot bastant barrejat a dia d'avui.
0: Sí. Bona definició, la veritat. Doncs molt bé, ja veiem en què es diferencien i en què tenen en comú. Però llavors, si és el lleure, si és l'hora de l'esbarjo, si és el cap de setmana, si és la tarda, qui pot haver d'educatiu, d'educador en aquest context?
1: Bé, principalment els esplais i els caus, no?, tenen un fort component d'educació amb valors. Això que està tan de moda ara, educar amb valors, però que no sabem a vegades com fer-ho, no? Doncs en aquests espais, no?, potser més lliures, no només de lleure, sinó també més lliures, més on es posa de manifest, doncs, la diversitat, una mica el caos, no?, perquè tu pots arribar a un espai que no està tot estructurat i formal com està a l'escola o a l'institut, sinó que tot és possible. I en aquest espai fomentem l'educació en valors, Sara, la pau, la solidaritat, la inclusió, la generositat i, sobretot, un tema de desenvolupament personal, no? Pensar per nosaltres mateixes, fomentar el pensament crític, que altres vegades ja ho hem vingut treballant en aquesta secció, a treballar l'autonomia i la presa de decisions. Una persona que m'ha ajudat molt també, la Vero, que m'ha fet àudios, em comentava, doncs, des del simple fet, Sara, de l'aventura de saber muntar una tenda de campanya per primer cop a la teva vida. Uh-huh. O la Mar, que parlava de que amb 12 anys ja es coneixia les línies de tren de Catalunya perquè havien d'anar a descobrir el territori i això... Tots aquests també valors, perquè estan vinculats amb la descoberta del teu país, del teu entorn, no? Totes aquestes coses que segurament passarien de forma molt estructurada o molt formal dins de l'aula, a l'espai del lleure és molt més fàcil que passi. I llavors, sobretot també parlem, Sara, del sentiment de pertinença a un grup. És a dir, el que fomenta sobretot un cau o un esplai és que una persona que potser... en un moment de la seva vida, parlem d'edats vulnerables, no?, sobretot les infàncies i les adolescències, en què molta gent no troba un lloc on sentir-se part o no forma part d'un col·lectiu molt potser segur o potser que se senti representat o representada. I l'esplai, el cau, ha sigut el lloc... M'agrada la paraula cau perquè és bastant metafòrica. Ha sigut el lloc... per molta gent amb la qual he parlat, de sentir-se com a casa, de tenir un espai propi, a més un espai propi, Sara, lluny dels adults, perquè si t'hi fixes, tots els caus i els esplais són llocs fonamentalment d'infàncies i de joves, però no hi ha adults.
0: Ja, és que, de fet, com a nena o adolescent, sempre m'havia cridat l'atenció i, de fet, tinc una amiga que es va apuntar al cau i jo sempre estava allà i potser m'agradaria. Però, en canvi, com a mare, ara penso, és que són els nens els que es fan càrrec dels nens. No sé si deixaria la meva filla anar-se'n un cap de setmana amb nens de 7. No sé, qui són els monitors? Quants anys tenen?
1: Clar, jo, o sigui...
0: Molta responsabilitat.
1: Els monitors acostumen a ser a partir dels 17-18 anys, que hi ha aquesta part de transició, no? Passes de ser infant a ser cap, no? En els caus i en els esplais. I jo, Sara, sincerament penso que és la millor oportunitat per creure, no?, en que una societat en què ens cuidem uns dels altres és possible. Uh-huh. Ens hem tornat una societat molt individualista. Estem molt tancats a casa de cadascú, mirant el mòbil, mirant les pantalles, no? Així estic com exagerant moltíssim, però perquè ens entenguem. En canvi, l'esplai i el cau és aquesta aposta perquè les coses passin a les places, perquè les coses passin als carrers, perquè confiem de nou en que les cures, el cuidar-nos unes de les altres, normalment acostuma a ser molt femení, no, això, pot passar amb persones que no són de la nostra família. Uh-huh. Estableixes uns llaços amb els teus monitors i monitores que no són ni els teus pares, ni els teus germans, ni els teus cosins, ni els teus professors, ni mestres. Són persones en les quals confies, no? I segurament en moments determinats, Sara, potser confies coses molt més transcendents i importants que no has confiat potser a una persona adulta de casa teva perquè et feia por, tenies vergonya, no sabies com reaccionaria.
0: Això és algú que t'ha explicat algun dels teus testimonis?
1: Això m'ha passat amb testimonis que evidentment, doncs, no diré amb noms, però testimonis que m'han arribat a dir, Sara, que gràcies a l'esplai la seva vida va poder canviar. O sigui, és molt emocionant sentir gent que diu jo anava per un camí que, vist a dia d'avui, no? Sobretot amb tema de consum de drogues i de, bueno, coses que podrien haver acabat diferent a com van acabar, i que gràcies a trobar un espai a l'esplai, no? Sortir de l'etiqueta que t'han posat a l'institut, sortir de l'etiqueta que t'han posat a casa, trobar-te amb una altra gent que confia en tu i que sobretot confia en el sentit de grup, perquè hi ha un fort component en el grup, en saber escoltar l'altre, l'empatia, el respecte, el que tothom té el mateix valor. Ningú és més important que l'altre, sinó que tots estem aquí per compartir i per, d'alguna manera, saber com arribar a pujar aquella muntanya de forma conjunta, no? I en aquest sentit, Sara, no sé si has tingut ocasió de veure la sèrie de 3CAT, Jo mai mai. És una sèrie que...
0: Vaig veure el primer capítol només.
1: Sí, doncs és una sèrie que jo sempre recomano, perquè molts dels valors que estem posant avui sobre la taula, no? aquest respecte per l'altre, aquesta també escolta activa, l'empatia, en aquesta sèrie trobo que està molt ben treballada, amb molta sensibilitat, i no només els adolescents s'hi poden sentir identificats, sinó també els adults poden entendre moltes coses que passen en les adolescències. Perquè tinc la sensació, Sara, que nosaltres hem sigut adolescents. Mm-hmm. No? Ara som mares i veiem l'adolescència amb una certa distància i a vegades ens oblidem que hem transitat per allà, que hem estat allà. No? I a vegades val la pena tornar a aquell lloc, tornar a veure, doncs, el Jo mai mai, la sèrie, i dir, ostres, és veritat, això passava, no? Passava que una persona del grup, doncs, tenia un problema i li explicava abans a la monitora que els seus pares, perquè sabia que la monitora potser no la jutjaria d'aquella manera. I potser pots detectar un trastorn alimentari abans, en un espai com l'esplai, abans que a casa. No sempre passa, evidentment, eh? Però uh-huh. És donar també oportunitats a resoldre conflictes, a enfrontar adversitats, i sobretot una cosa molt important, Sara, és que l'esplai, per mi, l'oportunitat que vaig tenir de viure'l, era un lloc de sentit de l'humor, d'alegria, de riures. O sigui, això no ens en podem oblidar, que al final el que vol la gent jove és passar-s'ho bé. Sí, o sigui, sí. Està molt bé aprendre valors i tenir un vincle amb la naturalesa, amb l'entorn, amb la solidaritat, però què busca una persona quan és jove?
0: Passar-ho bé. Però tenint en compte que els monitors són tan joves, com, no sé si has arribat al punt de saber com organitzen, com s'organitzen, com s'estructuren. Tenen un llibre del manual del monitor? O...
1: És molt fort, Sara. Aquest és un punt que a mi realment em sobta, perquè parlava amb la Mar, la meva amiga, i em deia que, Helena, jo dedicava 20 hores 20 hores de
0: la setmana?
1: Potser ara no sé si era la setmana, però un munt d'hores, Sara, que, clar, ella parlava l'altruisme, la generositat, però que ho fas des d'un punt, Sara, de voluntariat extrem.
0: Sí, és com el primer voluntariat, no?
1: I per què ho fas? Per què? Perquè hi creus. Perquè creus que fent aquella tasca, perquè durant aquelles hores, donant aquella part de tu, del teu temps, transformaràs el món, d'alguna manera. I aquest punt també de no vull parlar d'idealisme o d'utopia, perquè jo sí que
0: activisme,
1: crec...
0: Potser activisme.
1: Correcte. No? D'activisme i aquesta part de fe, fe entesa no des del punt de vista més vinculat a la religió, sinó una fe en què creure en que és possible el canvi, no? Jo crec que estem en un moment vital, social, en què hi ha molt de pessimisme, només cal encendre la tele o la ràdio, però el canvi és, no és que sigui possible, és que és necessari, o sigui, pel futur del planeta i pel futur de les nostres filles. Llavors, qui pot canviar les coses? Qui està en capacitat de canviar les coses? Gent que amb la seva generositat, Sara, amb el seu voluntariat, amb la seva militància, perquè al final és militar per un canvi, digui, ostres, jo estic donant aquí el meu temps perquè aquests infants puguin créixer diferent, pensant diferent. I ara et diré una cosa que no sé si serà políticament incorrecta, però jo sé detectar una persona que ha anat a un cau o a un esplai.
0: Wow.
1: Sí.
0: Molt agosarada, em sembla.
1: És bastant agosarada, sí. Potser m'he passat i ara tothom m'odiarà amb el que he dit.
0: Però és una cosa que tu, quan coneixes una persona nova dins teu, dius, ah, mira, aquesta segur que ha anat a l'esplai, o ah, mira, aquesta segur que no ha anat
1: potser
0: a l'esplai.
1: Potser no, perquè hi ha moltíssima gent que estimo moltíssim, que no ha anat a un esplai i té uns valors increïbles, però perquè a casa seva l'han educat, jo crec que bé, o s'ho ha treballat molt amb psicòlegs o amb la vida en general. Però sí que sé, Sara, que, per exemple, quan una persona va a buscar una feina, es valora positivament el fet de formar per donar esplai, segons quines feines, evidentment, si te'n vas a ser un gran executiu d'un banc, potser no cal, però em refereixo a que hi ha uns valors de cooperació, de treball en equip, d'escolta activa, d'empatia amb les diversitats, amb persones que tinguis el que tinguis o vinguis d'on vinguis, formaràs part del grup igual, més igual d'on vinguis i el que siguis, no? I tot això crec que és un valor afegit que marca, i que és veritat, potser m'he passat amb aquesta sentència, però...
0: Aviam, clarament estàs fent un retrat molt positiu dels esplais i caus, on segur que també passen coses que no
1: Correcte.
0: Són tan positives ni bones, i de les quals també estaria bé en algun moment indagar... I
1: donaria per un altre capítol, però sí, avui em volia quedar amb...
0: Sí, la part més lluminosa.
1: Amb la part més lluminosa. I parlant de lluminositat, deixa'm, sisplau, fer un regal final, Sara, que és la lectura d'un text preciós del Carles Capdevila, que jo crec que defineix i resumeix molt bé tot el que hem dit avui. Si em permets, el llegiré.
0: Endavant.
1: Es diu Entusiasme sospitós i el va escriure Carles Capdevila el 2017. Són uns éssers estranys d'entre 18 i 25 anys que es fan dir monitors d'esplai o caps d'agrupaments. Els reconeixereu perquè pringuen totes les tardes de dissabte als caus muntant gincames, perden els caps de setmana fent excursions i malgasten la Setmana Santa sencera i 15 dies de juliol anant d'acampaments. I tot sense cobrar res i amb una passió que no pot ser bona per la salut. La broma fa dècades que dura, i no són quatre sonats, es tracta d'uns quants milers. S'ha procurat fer burla d'ells com a xirocaires idiotitzats. Se'ls ha fet saber que s'han acabat les utopies i que la gràcia d'avui dia és ser famós, però ells insisteixen que no. Són especialment pesadets amb la idea d'anar a la muntanya i educant el lleure, assumeixen responsabilitats i ens donen lliçons als pares i mares sobre coses tan antiquades com desconnectar, conviure i madurar. I a sobre se'ls veu feliços, i el que és pitjor, a la canalla que cuiden també. Això els fa poc integrables a la societat, perquè el que es porta és no fotre res i fer cara d'estressat, i no pas passar-te el dia organitzant coses amb un somriure. L'administració els dona l'esquena i els nega el dret a fer servir les escoles públiques perfectament desaprofitades els dissabtes per intentar que s'ofeguin en petits locals d'entitats que sovint són literalment uns caus, però ni així pleguen. Els mitjans de comunicació tenim a punt el protocol del linxament mediàtic i exigència de responsabilitats a la mínima que algun grup es perd al bosc, però ells allà, valents. Les tècniques de captació de nous membres són terriblement sofisticades. Per culpa d'un mètode estranyíssim, anomenat seguir l'exemple, oi que sona carca? Molts nens d'esplai acaben assemblant-se als seus monitors i volen ser castellers, diables o voluntaris d'ONGs. I com que el moviment es renova, costa etiquetar-los de gent poc moderna perquè viuen al dia i s'adapten als nous temps. Si almenys tant d'esforç fos al servei d'una secta destructiva, s'entendria, i algun actor de Hollywood hi donaria suport. Però no, no són cap secta, i la seva voluntat és totalment constructiva. Ai, uix, quin concepte més passat de moda. Són tota una anomalia en els ambients derrotistes i les societats decadents. Algú els hauria d'aturar abans que se'ls acudeixi canviar el món de veritat.
0: Un gran final, Helena, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Sara.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
5: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sencer. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
4: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
6: Ens agrada la poesia!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta. El món de la música, amb les seves estrelles, les seves tendències i les seves històries, també s'ha fet un espai en el món de la literatura. Avui al Faves Comptades repassem alguns títols on la música pren tot el protagonisme. I ho fem de la mà del llibreter de La Salvatge, en Roger Grífol. Roger, benvingut.
8: Què tal, com anem?
7: Hi ha molta teca, hi ha molts llibres que parlen de música.
8: Sí, sí, és un dels temes que acostuma... Vull dir, a la gent que potser tampoc li agrada tant llegir novel·la, potser que si tingui una afició pel musical, diguéssim, li pugui entrar a la lectura
7: a través de
8: la música. I sempre s'ha fet des de, bueno, grans biografies de grans compositors, d'estils musicals, clar, si podem pensar, biografies de l'Elvis, del John Lennon, dels Beatles, de tots els grups.
7: Hi ha un munt de personatges.
8: Bob Dylan, inclús se les han fet ells mateixos. Vull dir que és, no te l'acabes.
7: Ja. Si et sembla que parles de biografies, no sé si és ben bé una biografia, però hi ha un dels llibres que ens has portat, que és Sideral, Estrella fugada, de l'Héctor Castell.
8: Sí, aquest és molt curiós, va sortir fa un cert temps. Està molt bé perquè és un periodista que va ser amic del...
7: Era un DJ.
8: Sí, el DJ Sideral, l'Aleix Vergés es deia... Que, clar, jo, realment no és el meu estil de música, també t'ho haig de dir, però és un personatge que va revolucionar molt el món del clubbing a Barcelona dels anys 90 principis dels 2000, que és molt curiós perquè més que un retrat, a part de ser un cant a l'amistat, perquè va ser amic personal d'ell, és també un retrat d'un moment de Barcelona. Que es pot,
7: molta d'una gent, dècada.
8: Sí, de Barcelona. A més, una Barcelona que ja no existeix, perquè parla molt de la Barcelona de finals dels 80, principis dels 90, 2000, i és la gent que potser va viure aquella època també s'hi pot enganxar en aquest sentit, perquè parla de molts jocs comuns que ja no
7: desapareixen.
8: Sí, i que va posar... Bé, pensem que Barcelona va ser molt important en el circuit que es va dir del clubbing d'aquella època, que gairebé podia competir amb grans meques com Londres i Berlín. Vull dir que va ser tot un fenomen. I aquest home es veu que ho feia molt bé. Jo, això de punxar no és una cosa... O sigui, això dels DJs tampoc és una cosa que sigui el meu estil, però està molt bé, però està molt ben escrit i és molt interessant per això. I és que tu pots llegir com una novel·la, també, perquè estàs això. Vull dir que al final no deixes un retrat d'una època, d'un lloc i d'un moment.
7: Sideral, Estrella fugada, d'Héctor Castells, que està en castellà, no?
8: Sí, només en castellà. I bueno, jo el vaig recomanar de tant en tant. És veritat que és un llibre molt específic, que no a tothom li pot agradar, però a vegades algun client que ha demanat algun consell per regalar o per algun... I si m'ha encaixat, han acabat molt...
7: Li has recomanat.
8: Han acabat molt satisfets, perquè els ha agradat molt.
7: Vinga, anem a fer la llista. Per on seguim?
8: Sí, bueno... Podria comentar un que va ser un dels, diguéssim, dels primers llibres que es pot considerar literatura així de periodística, de musical, diguéssim, que és Viajando con los Rolling Stones. No sé si encara es publica, em sembla que era Anagrama, però aquest llibre de Robert Graham és molt bo perquè és un retrat, va viatjar amb ells, diguéssim, a la gira dels Stones del 72 per als Estats Units, quan eren gairebé com déus o com l'exèrcit de Tila, vull dir, allà on anaven o arrasaven. Llavors, és un retrat també d'una època i dels Stones, diguéssim, en el seu màxim nivell.
7: Una època, sí.
8: I sense censura, vull dir que van... Clar, després ja no ha tornat a passar, perquè els Stones també... El Mick Jagger, que és molt llest, també es va adonar que clar, que tampoc...
7: Home, pensa...
8: Quedava molt bé que s'expliqués tot.
7: Pensa que en les cròniques es parla de... bueno, d'una gira frenètica, morgies, drogues, sexe,
8: sí.
7: Mansalva, depressions...
8: No, és això, és com un exercici... On ja on passaven, ho arrasaven. És clar, estem parlant dels principis dels 70, una Amèrica convulsa, també, diguéssim, el final del hippisme, el final d'una època... que és tremendo. I és un retrat, això, molt... Per la gent que li tingui certa curiositat, està molt ben escrit, també, tot s'ha de dir. També t'ho pots llegir gairebé com una novel·la. I no és una biografia...
7: Amable.
8: Ensabonada, això mateix.
7: Sí.
8: No, que si s'han de dir les coses, es diuen. I, de fet, ja no ha tornat
7: doncs
8: a passar
7: més. Doncs les coses
8: més.
7: Com eren,
8: sí,
7: no?
8: Sí, sí, tal com raja.
7: En aquesta gira. Viajando con los Rolling Stones, de Robert Greenfield?
8: Greenfield, perdona, he dit Graham, si m'he confós.
7: Greenfield,
8: sí, sí.
7: Molt bé, què més tenim? Vinga.
8: Mira, ara, per tranquil·litzar-nos una miqueta, agafem el violí. Aquest llibre que té quaderns crema també, i a Cantilado, que està molt bé, que és de Elena Adli, que es diu El violí d'en Lepp, una aventura italiana com a subtítol. Està molt bé perquè és com un retrat a través de la trobada d'un violí. L'escriptora, diguéssim, fa una recerca i va viatjant també a través del temps i a través d'un país, sobretot Itàlia. És un retrat cultural d'Itàlia, diguéssim, dels últims 200 anys. I vas veient com el violí aquest es va anar movent. Em sembla que parteix de Rússia i va anar movent-se al llarg dels anys, diferents propietaris. Vull dir que està molt ben escrit, és una meravella. És una gran escriptora i
7: és una història diferent.
8: És un assaig atípic, exacte.
7: Sí,
8: sí, és això. A través d'un violí, doncs, clar, és tota una cosmologia de moltes petites històries, molts petits... I és això, és una delícia. Està francament bé. S'ha vengut moltíssim, almenys nosaltres l'hem vengut molt. I encara, avui en dia, encara... És d'aquestes tries segures, diguéssim, que sempre queda molt bé per determinat públic que li pugui interessar aquest tipus de temes.
7: Doncs és una proposta molt diferent a les que havíem citat anteriorment. Seguim per on?
8: Sí, podem seguir... Bueno, aquest també és un cantant, Mark Lanegan. El títol és en anglès, però en castellà. Sing Backwards and Weep, que és cantar hacia atrás
7: i llorar.
8: Clar, és un cantant, va morir fa relativament poc, dels anys 90. Molta gent no el coneixerà, però potser per algun tipus de persona del que va viure aquesta època, o sigui, els anys 90, diguéssim, està molt ben escrit, a mi m'ha sorprès. A veure, també és veritat que explica una vida molt dura, perquè és tota aquesta generació de músics de Seattle, no? Que era l'estat de Washington, que era un espai una mica deprimit, diguéssim, que, bueno, diguéssim que van coincidir amb uns moments molt... època Reagan, tot aquest aspecte més... l'entrada de l'heroïna, tot això...
7: Uns temps
8: sí, complicats, temes
7: convulsos, no? Sí.
8: I t'ho explica... Està molt ben escrit. A veure, t'ha d'interessar una mica, no tant el personatge com l'època, també, però està... Està, a mi és gairebé com una novel·la que es pot devorar. Vull dir, el tio té molta gràcia per explicar i, clar, t'adones que, bueno, és una vida, al final, és una vida de redenció perquè t'explica com acaba l'infern i com se n'acaba sortint. I perquè acaba, el roben, la pallissen, clar, es fot de tot parlant en plata, però també és una història que té una mica un rerefons optimista perquè parla també de redenció i que també acabes sortint una mica de tot plegat. Si poses ganes.
7: Doncs ens queda temps, molt ràpidament, per una última recomanació. Vinga, quina tries? Te'n quedaran unes quantes. Sí.
8: Bueno, mira, és que passa que aquest, bueno, no sé si l'aconseguireu, perquè aquest em va fer gràcia perquè un client nostre, que és violinista aquí a Sant Cugat, ens el va regalar. El desertor professional, Pere Verdagé, que és un violinista d'aquí de Sant Cugat, i que es va editar aquest llibre. I és molt curiós perquè explica una mica la seva vida i, bueno, tota la història com a músic i com a persona i les seves aficions. Té facetes que no coneixia, com que també dibuixa.
7: Doncs aquí tenim un producte local.
8: Sí, correcte, també m'ha fet gràcia per això, perquè, bueno, no, suposo que hi haurà gent que el coneix, perquè és de tota la vida, em sembla, de per aquí, Pere Verdagé. És un gran músic, em consta, vull dir, arrangista també, vull dir que fa arranjaments. I ha tocat amb molts grans noms. Em sembla que ha tocat amb el Raimon, bueno, no sé si vull dir que el Serrat també li ha fet arranjaments, vull dir, que és un tio que ha tocat amb la flor innata, diguéssim, de...
7: Vaja, que té històries per explicar.
8: Sí, clar, sí. Mira, em va fer gràcia. Reconec que no l'he pogut llegir perquè me'l va portar tot just fa un parell de dies, però mira, com que em va sortir també la idea de parlar de música, dic, aprofitarem per portar-lo i parlar d'algú d'aquí.
7: Doncs amb el desertor professional de Pere Verdagé, aquest producte, quilòmetre zero, no?
8: Sí, si algú està interessat, que ens ho vingui a preguntar, que ja parlarem amb ell, perquè
7: que passi per la llibreria.
8: Li queden uns quants, em sembla, perquè...
7: Molt bé.
8: No els ha venut tots, però bueno, que si tinguessin interès els hi podríem potser preguntar, vam, si el podem aconseguir.
7: Perfecte, Roger. Doncs qui estigui interessat en aquesta temàtica, llibres que parlen de música, ja sigui d'artistes, de grups... De...
8: Sí, nosaltres tenim una secció força interessant perquè ens agrada molt la música en general. Ja no cal que siguin aquestes més, històries més truculentes o més de rock and roll i de passats de volta. També tenim molt assaig de música clàssica, això, de grans compositors, de jazz... Vull dir que tenim interès i tenim una secció prou important a la llibreria. O sigui que...
7: Doncs ja ho saben, que passin per la Salvatge, que ja us hi trobaran.
8: Ja teca.
7: Gràcies, Roger.
8: A vosaltres.
7: Fins a la propera.
8: Adéu-siau.

0: tradició de no menjar carn, però sí peix, hortalisses i dolços tradicionals. Ens endinsem en aquesta cuina a partir d'alguns productes més paradigmàtics i ho fem de la mà del Manel Guirado, cuiner, sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvinguts.
1: Moltes gràcies.
0: Bon com portes aquesta època de l'any?
1: En el meu cas, com qualsevol altra època, però sí que m'agrada recórrer al receptari tradicional, no?
0: Sí? Ho segueixes? Vull dir, ho practiques?
1: Encara que sigui pels tallers o per... No? Per fer els tallers també busquem idees i, no? De titulars o treballar una mica amb la temporada. I al cap i a la fi la cuina de Setmana Santa Quaresma és una cuina de temporada i de tradició, en el qual potser recuperes productes que durant l'any potser no... o receptes, sobretot, que durant l'any potser no faries tant, és una excusa, i després, òbviament, acabes recorrent al producte de temporada.
0: Bé, doncs un dels productes que ens ve així ràpidament al cap és el bacallà.
1: El bacallà salat, sobretot.
0: Sí.
1: Val? Que és que, sí, el que sí. Per nosaltres és, bàsicament és el bacallà. Fixa't que nosaltres diem bacallà i entenem bacallà salat, i si parlem del fresc hem de dir bacallà fresc.
0: Correcte.
1: Perquè som una cultura de bacallà salat, tot el que és la península Ibèrica, sobretot, bueno, també Itàlia, algunes parts de França, etc. Però Portugal, Espanya, Catalunya som de bacallà salat, perquè durant moltes èpoques ha sigut l'única font de peix que es podia menjar de forma recurrent, pel cap i a la fi estava dessecat, no es feia malbé, i imagina't una zona d'interior doncs, que no podien anar amb peix fresc perquè no arribava en condicions, etc. No? Llavors, ja, el que deia, no? El bacallà, doncs, salat, és un producte molt tradicional i en una època com la Setmana Santa, que juntament amb el Nadal és quan recorrem a la tradició, no? Doncs el bacallà, que ja el mengem tot l'any, però torna, no? Com un producte paradigmàtic d'aquesta època. No només per aquest fet, sinó també podem trobar-li explicacions una mica simbòliques i religioses. El bacallà salat l'hem de dessalar. O sigui, està sec,
0: sí.
1: Salat, en certa manera, quan el posem a dessalar, es torna a inflar...
0: L'hidratem.
1: L'hidratem, uh-huh. I, en certa manera, hi ha qui veuen això una espècie com de resurrecció de la carn.
0: Bueno, això no m'ho havia plantejat mai, però sí, no? ho acceptem, sí.
1: Clar, l'altre sí, és una sí. cosa seca, moribunda, diguem-ne. Quan jo el dessalo, el torno a fer comestible o el torno a fer viure, no? Uh-huh. Per tant, podria ser un símbol de la resurrecció de Jesús.
0: Uh-huh. I el bacallà és un producte que ens dona molt joc per fer doncs, una varietat de plats.
1: Exacte.
0: Com quins?
1: Doncs mira, aquí potser a Catalunya som més de fer-lo guisadet, com una espècie, diguem-ne, d'estofat guisat, uh-huh. en el qual intervindran doncs, tota una sèrie d'ingredients que també després podem comentar que també van molt lligats a la Setmana Santa.
0: Sí.
1: Avanço. Ou...
0: Perfecte.
1: És com aliment de Setmana Santa total i després tota una sèrie, sobretot, de vegetals que estan en temporada. Estem acabant l'hivern, està començant la primavera, per tant, les últimes carxofes, els primers pèsols, primeres faves, espinacs, bledes i també espàrrecs. Per tant, aquí és bastant freqüent doncs, fer aquest bacallà doncs, prèviament rebossadet, després fem un bon sofregit, amb una miqueta de birranci, uns fruits secs també, uns pinyons, unes panses, i pel mig doncs, un ou dur, uns espàrrecs simplement cuits amb aigua i sal al punt, uns pèsols, i aquí tenim un bacallà de Quaresma, que òbviament tenim variants de receptes, les que vulguis, en funció del cuiner. Més cap al llevant, allà tot ho celebren amb un arròs, doncs un arròs de bacallà és un plat molt típic de Quaresma doncs, per la zona de València, Castelló... Múrcia, etc.
0: I si no, un bacallà guisat? Guisat amb els seus cigrons, amb l'ou dur...
1: Exacte, el que us deia. Sí, cigrons m'ho he deixat. És un altre ingredient també bastant paradigmàtic.
0: I ara no recordo si eren espinacs o bledes.
1: Doncs segurament depèn del que es trobi en aquell moment. Són dos productes de l'horta. Exacte. Sí, sí, tot i que normalment et diria, no sempre, però que moltes vegades el bacallà es deixa una miqueta més sencer,
0: sí,
1: també es permet... Sí. També es permet doncs, acabar-lo trencant i fer no? el que en altres llocs en diuen un potatge. No? En la qual, per exemple, el cigró seria més protagonista juntament amb la bleda o l'espinac, i el bacallà és l'element una mica més esqueixat que acaba de donar-li sabor, no? Però no és el protagonista del plat. Boníssim, potatge.
0: Què més, a part del bacallà, parlàvem de les hortalisses,

0: Exacte.
1: No?
0: Llegums, és una època molt de llegums, que és una font de proteïna vegetal, no entrem aquí en conflicte amb la religió, i a més barat. És a dir, és una cosa que també va molt amb la tradició, és a dir, en aquest país i en la península ibèrica s'ha menjat llegum per un tubo, perquè era una molt bona forma d'alimentar-se a nivell nutritiu i diguem-ne, energètic. I ara, òbviament, també s'està descobrint que és una forma extremadament saludable, no? Molta llegum, bastanta verdura, poqueta carn. Una mica d'hidrat de carboni, que sempre fa que el llegum puguis aprofitar millor la proteïna. Per tant, aquells potajes que encara, per exemple, la comunitat gitana segueix fent, no? L'arroz con habichuelas, per exemple. Mm. Això des d'un punt de vista nutricional és fantàstic. Setmana Santa, com en Nadal, recuperem, no?, aquesta tradició que cada vegada es va perdent, doncs, perquè no cuinem tant. Uh-huh. I inclouríem també, doncs, les hortalisses que hi ha de temporada, els pèsols i les faves, amb el qual podem fer ofegadets, afegint una mica de bacallà, si volem, plats de cigrons, com hem dit, de potajes, de cigrons amb bledes o espinacs, a partir d'aquí, diguem-ne que... O plats amb espàrrecs. El següent producte que tractarem, que és l'ou, doncs un remenat, diguem-ne, d'espàrrecs amb ou, doncs seria també un plat de Quaresma fantàstic.
1: I ells tendres.
0: Exacte. Mm. Sí, sí.
1: Això ho completem, també, no?
0: Sí, sí,
1: posem
0: sí,
1: una
0: sí.
1: miqueta més de...
0: Producte de temporada, fantàstic.
1: Però l'ou dona per fer moltes coses.
0: Clar, fixeu-vos que l'ou és l'exemple que deia una mica de producte de temporada, és un gran exemple. Quan entrem en el carnaval, a Quaresma, etc., estem acabant l'hivern, estem començant la primavera, normalment, amb la qual cosa les hores del sol, diguem-ne, van a més, hi ha sí. més sol. La qual cosa, des d'un punt de vista biològic, les gallines comencen a produir més ous. I, de pas, les vaques, els mamífers, comencen a produir més llet. Per tant, no és d'estranyar que moltes receptes salades i dolces utilitzin l'ou i la llet, també. D'acord? Que ara parlarem després si parlem de dolços. Uh-huh. Des d'un punt de vista una altra vegada simbòlic, doncs l'ou és un producte important, no? Que va relacionat doncs, amb la creació de la vida, però també la resurrecció. No? Si jo trenco un ou, en certa manera és un sarcòfag
1: que
0: s'obre i que dona pas a una nova vida, una altra vegada, un símbol. Si tornem una mica a la idea més terrenal, no? Doncs l'ou a l'edat mitjana encara era prohibit durant la Quaresma i la Setmana Santa, amb la qual cosa el que es feia és anar-los guardant. I quan arribava al final de la Setmana Santa, allò era la festa de l'ou. S'havien pintat, s'havien tallat, amb la qual cosa ve la mona, no? Que les seves versions més originals, doncs, òbviament, es fan amb ou de veritat.
1: Exacte. Ja que som amb l'ou, parlem de receptes. Receptes en aquesta època, també moltes, no?, per triar i remenar.
0: Sí, a veure, sobretot jo et diria que potser, ja hem parlat doncs, d'aquests plats amb bacallà i tal, on l'ou sempre hi és present, però sobretot després, a partir d'aquí, podríem parlar més de receptes dolces, d'acord?, on l'ou i a vegades la llet també hi són presents. Potser d'entrada podríem parlar dels els més típics, a casa nostra serien els bunyols, uh-huh. dels quals tenim, si parlem de dolços, dues variants principals, per una banda el bunyol de vent i d'altra banda el brunyol o bunyol de l'Empordà. Són diferents, en els dos casos hi ha presència d'ou. En el cas del bunyol de vent no s'utilitza llevat, en el cas del brunyol sí que se n'utilitza i a més s'aromatitza amb matafaluga, etc. Però al cap i a la fi són els típics dolços que entren dintre, diguem-ne, de la llei cristiana, es poden menjar perquè no porten pròpiament carn, però que òbviament són energètics, perquè tenen sucre, tenen greix i tenen de tot.
1: Tu parles de dolços, però és que els bunyols de bacallà...
0: També.
1: Aquí també
0: guanyen. Ara em centrarà els dos, sí, també n'hi ha
1: sí,
0: salats.
1: Sí.
0: Clar,
1: sí.
0: Els bunyols de bacallà doncs, uneixen els dos productes, diguem-ne, no? És el bacallà com a proteïna animal emblemàtica d'aquesta època i el format bunyol, que òbviament el trobem a tota la Mediterrània, Península Ibèrica, França, Itàlia, el Marroc, és a dir, tot arreu, a Israel, etc. Però que a casa nostra, doncs, a Catalunya és especialment important en aquestes dates.
1: Uh-huh. Bunyols, què més dolços?
0: Potser no tan típics a casa nostra, uh-huh. per Setmana Santa, vull dir, però hi hauria les torrades de Santa Teresa, La torrija.
1: La
0: torrija és molt bastant més a la zona central de la península, doncs per Madrid, etc. És molt típica ara per Setmana Santa. També podríem parlar de la simbologia, doncs, no?, de fer reviure el pa, que al cap i a la fi és una recepta...
1: El passec recepta amb la, amb, per llançar les gallines.
0: És una recepta d'aprofitament totalment,
1: sí.
0: Genial en aquest sentit. També ho és el pa amb tomàquet, al cap i a la fi. I que aquest també és una recepta que trobem bastant estesa a moltes zones del Mediterrani. De fet, diguem-ne, com a epicentre, possiblement és nord península ibèrica, se n'aniria cap a la zona del Languedoc-Rosselló, i a partir d'aquí els francesos se la fan seva i l'anomenen pain perdu, que és el pa perdut, el pa, no?, que llançaríem. No? Doncs també,
1: també. I també ho fan com aquí?
0: Similar, sí. Doncs tindran les seves variants. Allà són més gent de mantega, són més gent de nata. Potser una recepta una miqueta més densa, el pa potser serà diferent, però la idea és més o menys la mateixa. Sí, bastant similar.
1: Que bones, eh?
0: Tampoc és mateixa la torrija, la torrada Santa Teresa, que fem aquí, que la que puguis trobar al sur de la península, eh? Vull dir, sempre hi ha variants. Però,
1: segurament.
0: Però, la idea
1: però el que no faltarà serà l'ou, la llet...
0: Exacte. El
1: la
0: pa...
1: La canyella...
0: Exacte. I... Canyella, però veus, per exemple, a la zona del sur, jo he tastat de receptes que et diria que de canyella no en porten, en la llet, a l'hora de sucar, se'ls hi posa una miqueta de vi d'allà de Xerès, i després, en comptes de sucre, el que es fa és fer un caramel de mel, es bull la mel, i després s'hi suca la torrada en aquesta mel. Deliciós.
1: Sí?
0: No facis cares rares.
1: Sí.
0: Deliciós, està molt
1: no,
0: bo.
1: No, perquè m'està imaginant la densitat del...
0: És dens, és dens.
1: Sí, sí, sí.
0: Home, no. Fan els pestinyos i tot això, aquesta influència ara,
1: sí,
0: pel
1: home,
0: cap i a la
1: però,
0: fi.
1: Sí, però el pestinyo és una mica més lleuger perquè ja la massa és seca, no?
0: Lleuger.
1: Més lleuger en el sentit de pes, no de...
0: Sí, sí.
1: No, calòric o és?
0: Tot greix. Greix i sucre.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Greix i sucre. Tenim una variant interessant, així ràpid, que és la... Bueno, variant, és una altra recepta, però que al cap i a la fi també és un tros de cosa que rebosses i fregeixes, que és la leche frita, que també és molt típica en algunes zones. Deliciosa. Aquí no tenim gaire cultura, això.
1: No, no.
0: Això és més al nord, on, si cap, hi ha més quantitat encara de llet. No? Galícia, Astúries... És una recepta molt d'allà. I es basa principalment en quallar llet, bueno, més que quallar, fer-la densa a partir d'una farina o d'una maicena, fer com si féssim una espècie de crema pastissera molt, molt, molt densa només de llet, aromatitzada amb llimona, canyella, etc. Amb això ho talles, fas com unes pastilles que rebosses amb ou, farina, i les fregeixes. I més canyella, i més sucre, si vols.
1: Ja, ja.
0: Deliciós. I és molt de Setmana Santa.
1: Tu ets també més de torrijas o de...
0: Depèn del dia. Un dia una cosa, un dia l'altra.
1: Tot t'agrada.
0: Però sóc molt de textures, flonges, així de flams i tal. De la leche frita ho trobo una troballa, una cosa molt, molt bona.
1: Interessant.
0: Sí.
1: Però sí que hi ha un dolç que és molt propi de casa nostra, també de la zona mediterrània, no? Perquè arribaria fins a on? La mona.
0: Parles de la mona?
1: De la mona, sí.
0: Home, en trobem fins pràcticament a Andalusia, et diria. O fins a on, què vols dir?
1: Sí, no, geogràficament.
0: Home, com a origen, en principi jo diria que parteix dels romans, ja. Amb la qual cosa, ara mateix, segurament a tota la Mediterrània
1: pots trobar. Però la tradició es manté?
0: Això no n'estic segur. Sí que sé que tota la Mediterrània el trobes, és a dir, te'n vas a Albacete, Múrcia, tot això no en tenen. No sé si les zones d'Itàlia també fan la seva mona, però són variants molt diferents que la nostra.
1: I a les Balears també es fa?
0: Sí.
1: Balears,
0: sí, sí, sí, em consta que també. A la pesca, en alguns llocs, per exemple, doncs la mona és simplement un tortell molt bàsic, quasi com un pa amb un ou al mig,
1: sí.
0: Que pot ser salat, inclús. En altres, doncs, ja s'assembla més a un tortell, per dir-ho, de Reis amb l'ou. En alguns llocs, inclús, es menja abans, és a dir, per Carnestoltes, el dijous gras, perquè a la zona d'Albacete la mona va associada al dijous gras. Nosaltres, en canvi, és...
1: A posteriori,
0: no? Quan ja puc tornar a menjar, no? Segons l'edat mitjana, ou. I potser la mona més complexa sí que és cert que és la que practiquem aquí a Catalunya, que ja ha evolucionat a un pastís amb
1: artístic.
0: Figures i històries. Per mi té una explicació, sobretot el fet que l'ou ja no sigui de veritat, sinó que sigui de xocolata, i és que cap al segle XIX, Barcelona, sobretot, es va convertir en un centre d'elaboració de xocolata, d'importació de cacau i elaboració de xocolata. Grans fortunes, no? Passeig de Gràcia, es van fer a partir del cacau i la xocolata. La casa Matllera, de la família Matller de les xocolates, i Barcelona ha tingut una tradició molt important de xocolaters, amb la qual cosa, doncs, segurament va haver-hi un interès per convertir la mona en quelcom de xocolata, doncs, per afavorir el lobby xocolater, diguem.
1: La mona... I quins altres dolços hi posaríem ara en aquesta llista?
0: Doncs possiblement hem parlat dels pestiños, segurament tota una sèrie, diguem-ne, d'especialitats de pastisseria monàstica, a partir d'ou, els tocinillos del cielo... I pastisseria d'aquest estil.
1: Les cremes, no?
0: Perdó, també, que ara me l'oblidava. La crema de catalana, o la crema de cremada, o la crema de Sant Josep, se suposa que, se sap, doncs, almenys des de l'edat mitjana que existeix, probablement el seu origen és Catalunya. Ho dic perquè internacionalment és més coneguda la versió francesa, la crème brûlée, però possiblement l'origen és aquí. Es fan diferent, però el concepte és el mateix. Els dos grans productes, diguem-ne, que hem comentat, ou i llet, es couen i després es cremen. Coincideix, a més, amb l'època de Quaresma, que és quan, 19 de març, que és quan és el dia de Sant Josep, per això també se'n diu crema de Sant Josep i es degusta aquell dia. Hi ha gent que només fa la crema cremada, la crema de Sant Josep, el dia de Sant Josep.
1: Quina pena.
0: Sí. Home. Sí, però hi ha gent que m'ho comentava, dient, no, a casa meva, la meva àvia només feia la crema de Sant Josep.
1: Està bé
0: per Sant Josep.
1: Que hi hagi una data, sí. un dia de celebració especial. Però escolta,
0: Sí.
1: Menjar com aquest, tampoc no és que sigui massa de crema, però...
0: Sí, sí. Però és també, segurament, l'altre dolç important, precisament per l'utilització d'aquests dos productes i perquè, a més, doncs, se li ha donat una data senyalada, diguem-ne.
1: Fem alguna recepta allò ràpida, pràctica, per algun d'aquests productes?
0: Vinga, doncs si voleu us explico ràpidament com podem fer un bunyol de vent, que el podem aplicar, per exemple, ràpidament a un bunyol de bacallà, perquè la base és la mateixa.
1: Uh-huh.
0: Es basa, almenys el que jo normalment faig, el que es fa normalment, per fer un bunyol de vent ens basarem en el que es diu la pasta choux, que es fa, se li ha donat el nom francès.
1: És que s'ho saben fer bé.
0: Perquè s'ho saben fer bé. La pasta choux, en realitat, és senzilla de fer. Diguem-ne que té la seva elaboració i té un parell de truquets, però no és complicada. Aigua, mantega, tot i que si no és Setmana Santa o no teniu escrúpols, podeu utilitzar llard de porc, farina, ous i sal. Amb això fas la pasta bàsica. Agafo la mantega, llard i aigua, amb la sal, i les poso a bullir. Quan està tot bullint i desfet, trec del foc i aboco de cop la farina i començo a remenar. I amb això obtinc un paston, allò, una cosa densa, perquè la farina absorbeix tota l'aigua. Vaig remenant, deixo que refredi una mica, i a partir d'aquí torno a posar, no fa falta remenar, de fet, torno a posar en el foc, molt fluixet, i vaig remenant. El que vull aquí és evaporar l'excés d'aigua. Que quan vegi que aquesta massa es comença a desenganxar de les parets perquè aflora tot el greix i em fa una bola brillant, ho trec del foc, aquí sí que deixo que baixi la temperatura i el que faré és anar afegint ous i remenant, que els vagi incorporant. Quants ous? Aquí dependrà de la textura. És a dir, el que jo vull és el que a l'escola comentaven, deien, el pico de pato.
1: Vale.
0: És a dir, jo agafo amb l'espàtula una mica d'aquesta massa i deixo que vagi caient de l'espàtula, que vagi lliscant com una gota. Aquesta gota hauria de caure a una velocitat lenta, val? Però hauria d'adquirir una espècie de forma de bec d'ànec.
1: Sí.
0: Amb qual cosa aquesta és la textura que ens interessa. És una textura que a mi em permeti, doncs, amb una màniga pastissera, una cullera, fer una boleta, d'acord? Que no sigui ni molt densa ni molt líquida.
1: Val.
0: I això ja fregir.
1: I aquesta mateixa base, per fer el bunyol de vent, li podem afegir el que li afegirien els brunyols?
0: Els brunyols diferent, ara explico. En aquí el que podríem fer és convertir-lo en un bunyol de bacallà, simplement aquesta base que hem dit, li afegeixo bacallà esqueixat ben sec, que no hi hagi excés d'humitat, molt sec, julivert i all, torno a remenar i ja tenim
1: Fantàstic.
0: Una base. I aquí li afegeixo una miqueta de llevat químic, que en diuen, d'impulsor. Però si està ben feta, jo crec que no li fa falta. El brunyol seria una miqueta diferent. Aquí sí que hi ha versions que porta nou, n'hi ha que no, algun greix sí que en porta. El que passa aquí el que fas és una pasta en la qual li afegeix llevat natural, i el que fas és llevar-lo.
1: Mal.
0: O sigui, tu has de fer com una... I la matafaluga. I llavors el que fas és simplement deixar-lo fermentar durant unes hores que infli, i a partir d'aquí el que es fa és fer unes boletes als quals se'ls fa un foradet al mig, com si fossin mini rosquilles, mini donuts, per dir-ho d'alguna manera, i es fregeixen. Va. Explicat molt ràpid, eh?
1: Ja.
0: En tots dos casos, bacallà no, eh? En tots dos casos després el que fem és embadurnar-los, els enrebossem amb sucre, li podem posar en els de vent una mica un xorret d'anís, els podem farcir de crema...
1: Una miqueta de gustet.
0: Els podem farcir de crema, com una crema pastissera, que també és molt d'aquesta època, llet i ous, tornem-hi.
1: Que bé. Fàcil. I ens ha quedat una temporadeta a la mar de bona.
0: Doncs no estem infringint cap llei i ens estem posant fins
1: macos,
0: de menjar.
1: Ens estem posant macos.
0: Des del salat,
1: però,
0: escolta, i del dolç.
1: És tradició. No serem els instigadors de trencar amb els bons costums que tenim en aquest país.
0: Molt bé.
1: Manel, moltíssimes gràcies i bona Pasqua.
0: Igualment.
1: Que vagi molt bé.
0: Vinga.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: era, podríem dir, la catedral de la burgesia i el lloc de Barcelona on feia més goig.
1: Había días que estaban dedicadas las funciones para las queridas, había días que estaban dedicadas las funciones para las esposas.
2: Barcelona, a finals del segle XIX, va ser coneguda com la ciutat de les bombes.
3: Barcelona viu una història de molt anarquisme brutal.
4: La festa que hi havia més extraordinària era presenciar una execució.
5: I el meu rebesavi va portar la família a veure l'execució.
6: Cuando acababa las ejecuciones, muchos padres les pegaban un castañazo a la cabeza de los hijos para decirles, aprender.
0: Era un atemptat dintre de la lògica històrica del moment.
7: No sé com va poder entrar en dues bombes Orsini, que feien un bulto tremendo.
8: Hi va haver ferits, inclús el cinquè pis.
5: Els 20 morts que va haver-hi van ser en molt poques hores.
9: Pidió altres bombes per echar-les sobre la comitiva.
0: No era un home equilibrant, ni era un filòsof, ni era un home ordenat i meticulós.
9: Era realment un estajanovista.
3: És la bomba definitiva.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquestes veus que ara sentíem eren les d'alguns dels personatges que apareixen a la pel·lícula documental La bomba del Liceu, de Carles Balaguer, l'última que va dirigir, ja que el 30 de juliol passat va morir a l'edat de 76 anys. És per aquest motiu que avui li dedicarem aquest Cinema a la xarxa. El film, La bomba del Liceu, parla de l'atemptat que es va produir el 7 de novembre de 1893, quan s'hi representava Guillau Matell, de Rossini. L'autor de l'atemptat era l'anarquista Santiago Salvador, que va matar 20 persones. En podia haver mort moltes més, perquè va llançar dues bombes, però, per sort, només en va explotar una. En el documental de Carles Balaguer, rodat el 2010, hi apareixen 17 personatges, entre ells Lluís Permanyer, cronista de la ciutat de Barcelona, mort recentment, a l'edat de 86 anys, Roger Alier, historiador i crític musical, Francisco González Ledesma, advocat i escriptor, i Jaume Tribó, apuntador del Liceu. Des d'aleshores, Carles Balaguer ja no va rodar cap més pel·lícula, però va ser un home de cinema molt inquiet que va fer moltes altres coses, a més de dirigir. Va ser productor, guionista, historiador, crític cinematogràfic. A la revista Dirigido Por va publicar estudis magnífics sobre Elia Kazan, Costa Gavras, François Truffaut, Martin Scorsese, Paul Newman o Richard Brooks. L'any 1996 va posar els seus estalvis al servei de la il·lusió d'obrir unes sales cinematogràfiques que projectessin cinema d'entitat i d'autor en versió original, no pas cinema de consum, i va crear els Melies al carrer Villarroel de Barcelona. Balaguer, però, no era tan sols el propietari dels cinemes, també era l'ànima del local. Era el programador i tot sovint era també qui trencava les entrades i qui obria i tancava les sales. El 2011, els Melies van patir un incendi que els va obligar a tancar durant mig any i després van tornar 9 anys més fins que la Covid els va condemnar a mort. Un terreny que Carles Balaguer va conrear sovint com a director va ser el del documental. Un altre film seu en aquesta línia va ser Arropiero, el vagabund de la mort, una reconstrucció de la figura de Manuel Delgado Villegas, conegut com l'Arropiero. Li deien així perquè el seu pare es dedicava a l'arrop, que és un xarop molt dolç. De fet, l'ofici en català no és arropiero, sinó arroper. Però la gent li deia l'Arropiero. Manuel Delgado Villegas era un assassí en sèrie que matava pel simple plaer de matar. Concretament, ell va confessar 49 crims, per bé que la policia n'hi atribuïa només 22. Li van diagnosticar una malaltia mental, el van internar en un centre psiquiàtric i finalment va morir el 1998 a l'Hospital de Can Ruti quan tenia 55 anys. Aquí és el mateix Carles Balaguer qui ens en parla.
1: Sí, jo penso que la història de Manuel Delgado Villegas i la de Piero és una història molt important de part de la criminologia espanyola. I la criminologia també moltes vegades explica els trets diferencials del país. És un personatge que mata 47 persones, se li justifica, ens en poden demostrar 7, mata Espanya, França i Itàlia. És un personatge autòcton català, perquè hi viu, mata i mora a viu a Mataró i mora a Santa Coloma de Gramenet, el psiquiàtric. Dic, algunes vegades vull dir que nosaltres també els catalans tenim els nostres assassins en sèrie i aquest el tenim una mica adoptat. Però penso que particularment és fascinant la seva història perquè dona un reflex d'una època, d'un país i d'una situació. La manera en què s'ha resolt el cas, la manera en què hi ha aquesta espècie d'acord tàcit, però no oficial, de la judicatura, la magistratura i la policia pel que en fem d'aquest. Com un personatge de les seves característiques supera tots els esquemes de l'època. Moltes vegades ha estat aquests personatges com si fossin friquis i tal, etc. No, aquest és un personatge complex que supera, dic, tot el que la societat d'aquell moment pogués pensar i quina solució donar-li és el que em va fascinar a fer la pel·lícula. Hi ha una cosa que ha de quedar clara en la pel·lícula, que l'espectador ha de tenir idea de qui era aquest personatge de jove i qui era. No tan jove, perquè hi moren 50 i pico d'anys, però sí que es produeix un corte, un tall a la pel·lícula. Hi ha 20 i tants anys que ell mata i va per aquest món i 20 i tants anys més que està internat. De quina forma aquesta part final de la seva vida comporta una mica un, primer, un refuig per part d'ell del personatge. Ell s'inventa que diu, no, jo he estat casat amb una sueca, he tingut 7 fills, 11, no sé què. No, i de quina forma el psiquiàtric intenta tampoc no fer-li veure que ell és perillós, etc, etc. De quina forma s'ha amansat la ferocitat de la fera i de quina forma pues, hem de buscar unes solucions. I això és el que fascinava més. No era una denúncia, no era explicar només un cas d'una psicologia criminal que existeix, sinó també que a part d'aquesta patologia existeix una societat que també és tan culpable.
0: La veu de Carles Balaguer parlant-nos sobre la pel·lícula Arropiero, el vagabund de la mort. Aquesta entrevista li va fer Quim Crusellas per al programa televisiu d'una productora osonenca, un programa que es deia El Cinematògraf. Va estar 12 anys en antena i l'any 2008 va rebre el Premi Zapping al millor programa. Carles Balaguer debuta fent el que fa la majoria de directors, és a dir, curtmetratges. Però quan té 32 anys, roda el seu primer llarg, el film Viva la Pepa, que és una comèdia sobre una empresa catalana de preservatius que intenta obrir-se mercat a la Xina. Després roda Denver, un film d'intriga. Adela, una crònica negra ambientada als carrers de Barcelona amb el tema de la transsexualitat de fons. I, a continuació, dos films que funcionen força bé. L'amor és estrany, un drama en què l'actriu catalana Eulàlia Ramon fa un dels seus primers papers protagonistes, pel qual, per cert, va guanyar el Premi d'Interpretació de la Generalitat de Catalunya, i Les aparences enganyen, amb Marta Angelat, Amparo Soler Leal, Carles Balat, Jordi Dauder, Nadala Batista i Miquel Calçada. L'any 2002, Carles Balaguer torna al terreny del documental i roda La casita blanca, la ciutat oculta, sobre el famós mobler barceloní del carrer Bolívar a tocar de l'avinguda de Vallcarca. Un edifici, per cert, que va ser enderrocat el 2011, 99 anys després de la seva obertura el 1912. El film de Carles Balaguer, que és un documental dramatitzat, recull les aportacions del periodista Julià Peiró, dels historiadors Rafael Abella i Paco Villar i de l'escriptor Josep Maria Carandell. Aquí, per aquest ordre mateix, els sentirem a tots quatre.
2: Jo diria que el Mobler és una institució, i permeteu la paraula institució, barcelonina. Desconec que la resta de l'Estat n'hi hagi. Possiblement a França, perquè la paraula és francesa, potser. A la resta de l'Estat espanyol desconec que n'hi hagi cap. Molt barcelonina, molt burgesa, i d'una època com la postguerra, amb una moral molt especial i, evidentment, benestant, perquè el Mobler s'hi va amb cotxe, normalment, per tant, als anys 40 això ja era important, i tens de portar-te la senyora, cosa que a l'època també implicava realment ser una persona de diners.
3: Así que podia irse con quien quisiera, y lo mismo que se iba una decente, se iba con su amigo, o una casada se escapaba con su amante, ¿verdad? Y iban a parar todas a los meblés, ¿comprende? Pero claro, había mucho vicio, como se decía, por decirlo con la forma como se decía entonces. Había mucho vicio y naturalmente había que dar cabida a ese vicio.
4: Al lado de los burdeles generalmente, o de los bares de prostitutas, o de los muebles, solían haber unas casas de gomas o clínicas venerias.
5: Una de les coses interessants d'aquell moment eren les botigues de preservatius i, en concret, jo en vaig conèixer una, que vaig conèixer bé el propietari, que era el doctor Oleado, que havia treballat a l'Hospital de Sant Pau, i aquest home tenia la botiga i era molt divertit com ell mateix explicava quina mena de clientela hi anava. Hi anava, per exemple, l'Ava Gardner, i va ser allà, després el Dalí, que aquest no és estrany que li anés a un lloc com aquests, però ni el que més gràcia em va fer va ser la Romy Schneider, i veure aquella dona tan espiritual i tan encantadora i tan romàntica divertint-se mentre comprava un condó, doncs era una cosa que tenia el seu interès i era divertit.
0: Les intervencions de Julià Peiró, Rafael Abella, Paco Villar i Josep Maria Carandell, el film La casita blanca, la ciutat oculta, de Carles Balaguer. En aquest film, Roger Casamajor interpreta el paper de l'anarquista Josep Lluís Fesseries, que el règim franquista va assassinar l'any 1957 per alli una trampa als carrers de Barcelona, concretament a Nou Barris. Altres pel·lícules de Carles Balaguer són Mal d'amors, amb Ángela Molina, Juanjo Puigcorbé, Ariadna Gil i Montse Guallar, Asunto interno, amb Àlex Casanova, Sílvia Munt i Emilio Gutiérrez Cava, i el documental De Madrid a la Luna, sobre el franquisme als anys 60 amb els periodistes Àngel Casas i Antoni Batista i imatges d'arxiu de Franco, Carmen Polo, Manuel Fraga, Adolfo Suárez, José Josep Maria Escrivá de Balaguer, Ava Gardner i Charlton Heston. Després ja només va fer La Ropiero, El vagabund de la mort i La bomba de Liceu, que ja hem esmentat. Però com he dit abans, Carles Balaguer era un home molt inquiet, molt actiu i entre els anys 89 i 96 va ser el president del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya i el 2004 president de l'Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya. L'entitat, a més, el va nomenar president d'honor. Li encantava el cinema policíac, Barcelona, per cert, era un centre productor d'aquesta mena de pel·lícules als anys 50, i el 2004 va publicar el llibre Les millors pel·lícules de cinema negre. En relació als curtmetratges que va fer, com a amant del cinema que era, va abordar temes molt cinematogràfics. L'any 1978 va fer un curt de títol molt llarg, Tragèdia quotidiana d'un acomodador de cinema que un dia va descobrir la cinefília. El 1980 recorda Jean Seberg, l'actriu de Bon dia, tristesa, d'Otto Preminger i del final de l'escapada de Godard, que l'any anterior s'havia suïcidat i que és estimada per tots els cinèfils. I també el 1980 Balaguer roda el curt Lliçó accelerada de cinema amb un metratge de només 6 minuts. Com he dit al començament, Carles Balaguer va morir el 30 de juliol passat, a l'edat de 76 anys, després d'haver patit un vessament cerebral. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Aro Serén a les vies de so, escoltarem una cançó composta pel vilanoví Mica Luna, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula més famosa de Carles Balaguer, La casita blanca, La ciutat oculta. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Una curiositat fascinant del món natural és la capacitat dels pops per modificar el seu ARN, un procés que els permet adaptar-se de manera ràpida als canvis ambientals sense alterar-ne l'ADN. A diferència de la majoria dels animals, que depenen gairebé exclusivament de mutacions genètiques heredades per evolucionar, els pops poden ajustar l'expressió de certes proteïnes mitjançant l'edició activa de l'ARN. Aquest mecanisme els ofereix una flexibilitat extraordinària, especialment útils en entorns on la temperatura, la llum o la disponibilitat de preses canvien de forma dràstica. Els científics han observat que aquestes edicions tenen lloc més sovint en gens relacionats amb el sistema nerviós, cosa que podria explicar la notable intel·ligència d'aquests animals, la seva memòria avançada i la seva sorprenent habilitat per resoldre problemes complexos. A més, aquesta capacitat els permet modificar la velocitat de transmissió de senyals neuronals, adaptant-ne el comportament gairebé en temps real. És sorprenent aquesta estratègia evolutiva, rara al regne animal, que converteix els pops en criatures extremadament versàtils, capaces de sobreviure en condicions inesperades i demostrar conductes que desafien les nostres expectatives sobre la vida marina.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir: vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués: Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, al moment, m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del el Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades ens interessem pels cicles dins la programació de prop que es fa als centres culturals polivalents. Des dels Open Mix fins a les conferències del Xalet Negre, a les ballades de swing a Can Quitèria, els cicles de la programació comparteixen un mateix esperit. Neixen de la iniciativa ciutadana i fan créixer la cultura de proximitat. I per entrar en el detall d'aquesta programació, avui ens acompanyen l'Alba Jué, que és responsable de producció tècnica dels centres culturals. Com estàs, Alba?
1: Hola, bon dia.
0: I el Xavi Arbonés, que és responsable o un dels membres de Swing de Fem l'Indi.
2: Així mateix, sí? Bon dia.
0: Molt bon dia. Dèiem al principi que tots aquests cicles formen part de la programació de prop. Expliquem una mica l'esperit d'aquestes propostes, Alba.
1: I tant. Mira, nosaltres teníem molt clar, no, que la importància que han de tenir els centres culturals és no ser només un, no, com un contenidor de cultura, no, sinó que han de viure una mica també de la participació de les entitats i de gent de la ciutat. Perquè en realitat, en el moment en què obrim els centres i obrim la programació, no, a propostes i iniciatives locals, és quan es pot generar aquesta suma de complicitats i quan en realitat pots tenir quelcom que acabi arrelat a la realitat del teu municipi. No? I una mica la gràcia per nosaltres també i la funció que creiem que hem de tenir és aquesta.
0: I, és a dir, buscar o proposar la implicació, l'acostament del públic, perquè també es faci seu doncs, tot el que es pot generar.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Per tant, és important que els centres no només proposin una programació, sinó que el públic també pugui dir la seva i impulsi doncs, directament algunes activitats culturals.
1: Clar, és que

0: tenia aquesta vessant de, no, de que les necessitats i els interessos de la gent que viu la cultura de Sant Cugat aflorin i puguin ser participades. És bàsic.
1: I ara ve la pregunta del milió.
0: Vinga.
1: La gent hi participa? És a dir, quan proposeu aquesta implicació, la gent respon?
0: Sí, molt.
1: Val.
0: Molt. De fet, així com a resum ràpid, si no m'equivoco, mira, els Open Mix fa 4 anys que funcionen i no han, des del 2022, i no han parat de créixer. El cicle de conferències al Xalet Negre porta des del 2012, no?, passant per diferents fases, i també està en un creixement molt xulo a nivell de participació. I el swing, si no m'equivoco, perquè m'ho vaig apuntar per no... Porta des del 2015 fent-se les ballades a Can Quitèria, i abans ho comentàvem amb el Xavi, o sigui, hi ha 200 persones participant en aquestes ballades, amb els seus moments més àlgids o menys àlgids, sí. però amb bona quantitat de gent.
1: O sigui, que la gent no proposa la babalà, sinó que proposa realment allò que després vol exercir, vol fer, no?
0: Jo crec que sí. Els ser propostes també sorgides d'aquesta manera i tan sentides, no?, fan el que dèiem abans, que... Hola,
1: Arnau. El saludem perquè s'acaba d'incorporar.
2: Exactament.
1: L'Arnau Serrallonga de la Pua. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
1: Ara de seguida anem amb tu, eh?
2: Molt bé.
0: No, doncs això, el fet de que neixin així, no, fan el que dèiem abans, que s'arrelin, i quan les coses estan arrelades i surten de la voluntat de la gent, no, tenen, jo crec que, un èxit assegurat.
1: Uh-huh. Doncs, Arnau... Sí?
2: Sí, perfecte.
1: Sí? Parlem de l'Open Mix. Mira, d'entrada, per aquells que encara no hagin aterrat i no sàpiguen de què estem parlant, de què va això, de l'Open Mix?
2: L'Open Mix, bàsicament, és com un servei que oferim des de la Pua per tots aquells artistes més emergents que potser encara no han fet un concert en directe encara i tenen les ganes de provar per primera vegada les seves cançons sobre l'escenari, en públic... i amb unes condicions realment acceptables, no? Com això, que ja pot ser que tinguis un tema propi o que vulguis fer una versió, doncs pots venir a la sala annexa del Casal Torreblanca i ho farem, doncs, aquest espai on t'apuntes per llista i pots cantar 2 o 3 cançons, les que vulguis.
1: O sigui, vindria a ser una primera oportunitat.
2: Efectivament. Primera, segona o tercera, perquè també són aquestes coses que tenen molt èxit i anem reprogramant al llarg del curs. Sí.
1: I ara ens comentava l'Alba, estan funcionant des del 2022?
0: Sí.
2: Sí, crec que sí. I a més, d'una manera excepcional, com cada vegada hi ha més gent, també... Crec que gran part del mèrit és de les dues persones que el dinamitzen, que ho fan super, super bé, que són la Marina i el Carlos Cruz. El Carlos Cruz, a més, hi ha el valor afegit que si tu no toques un instrument però vols acompanyar-te d'un instrument, doncs els pots escriure i ell, doncs, aprèn els acords
1: i
2: toca i t'acompanya en directe. Sí, també per promocionar una miqueta com tota aquesta part de la música en directe, no? Com sortir una mica de les pistes pregravades o del karaoke.
1: Uh-huh. Hem de dir que també heu fet servir diferents escenaris. Ara parlaves de la sala annexa, però també s'ha fet el Bocamoll i a la sala Clavé.
2: Sí, efectivament. Amb una cosa que ens donava la sala annexa és que al cap i a la fi és un escenari preparat per fer concerts.
1: Clar.
2: I podíem oferir, doncs, unes llums i el que crec que té més valor també, doncs, oferir una bateria, perquè també venen bandes senceres, una bateria i un teclat, per poder portar un format banda sobre l'escenari. Que abans potser, tipus, el backline era bastant més reduït i més adaptat per guitarra i veu. Ara encara, doncs, poden venir bandes i això és molt guai.
1: I... Tu què diries, Arnau? Què és el que aporta aquest format, aquest Open Mix a l'escena musical local, que potser no aporta, doncs, un altre tipus de programació més convencional?
2: Jo crec que l'Open Mix, lo xulo i com l'essència, és com l'horitzontalitat de que tothom hi és benvingut, no? Com que a vegades sembla que faci falta ser un artista molt consolidat perquè et programin, perseguir molt la gent perquè et programin, no? I és algo complicat, sobretot quan tot just comences. Llavors, doncs, l'Open Mic et dona aquesta opció de siguis qui siguis, poder anar allà i fer xarxa i conèixer-te amb la gent amb qui també està compartint escenari.
1: Per tant, més que consolidat, no?, aquesta proposta, amb el temps que
2: jo crec que sí,
1: que
2: la veritat. Sí.
1: I que funciona, podríem dir... no sola, perquè necessiteu d'aquesta col·laboració, no?, dels que comentaves abans, la Marina Vivisseis i el Carlos Cruz, que ho estan dinamitzant, però vull dir que la gent ja s'hi apunta, no?, i teniu aquesta llista, que no sé si hi ha llista d'espera o...
2: La llista es crea en el mateix moment, que també és una cosa que molta gent ens pregunta. Sí. On m'he d'apuntar? I la gràcia és una mica que tu arribes i nosaltres tenim una llista feta. Llavors, únicament va com per ordre de la gent que s'apunta. Com que no t'has d'apuntar prèviament. A no ser que vulguis preparar la cançó i escrius el Carlos perquè es prepari la cançó que vulguis cantar.
1: I com funciona? És a dir, quina és la periodicitat, quan hi ha aquestes actuacions, com està programat?
2: Ho fem diverses vegades al curs. Això, doncs, per les nostres xarxes socials sempre ho anunciem amb prou antelació. Ara, per exemple, de cara al maig farem l'últim d'aquest curs.
1: Al maig?
2: Al maig.
1: Hi ha data?
0: El dia 23.
2: El dia 23 de maig, exactament. El que acaben dissabte.
1: Sí.
2: I farem l'últim Open Mic d'aquesta temporada, una miqueta, i així que serà molt especial i convidem a tothom a que vingui.
1: Fi de festa.
2: Exactament.
1: Fi de curs. Molt bé, doncs anem amb el cicle de conferències, que Vinga. En aquest cas està funcionant des de 2012, com ens comentava l'Alba, i és un cicle que ha aconseguit mantenir-se viu i connectar amb el públic durant molt de temps, sí. No? Quin és una mica l'èxit d'aquest cicle?
0: Primer de tot, excuso el Xavi, pobre, que tenia moltes ganes de venir, però estava treballant, estava donant classes a la universitat ara a aquesta hora. I, de fet, els cicles aquests van néixer d'una entitat que existia a Sant Cugat, que es deia Associació Cultural Sant Cugat per Sèniors, que van engegar aquestes conferències, aquests cicles de conferències al Xalet Negre. Aleshores, van començar a tenir participació bastant pública, el Xalet Negre va quedar incorporat dins de la xarxa de centres culturals i es van assumir, no, aquestes conferències. Ara ja fa uns anys que l'Alfons Simó, que era qui portava aquesta associació, va plegar perquè Sant Cugat per Sèniors no va tenir un relleu de sèniors menys sèniors i llavors, de manera natural va acabar, no, desapareixent. I ens vam trobar que el Xavi, que ja havia vingut en aquestes conferències, va fer la proposta d'entomar-les per no perdre-les. No? Uh-huh. Llavors, el Xavi ara fa 5... Jo crec que deu fer uns 5 anys aproximadament que s'ha fet càrrec de les conferències. Ell és professor de filosofia a la universitat, fa cursos també de filosofia dins dels centres culturals a través de cursos i tallers. I una mica el que ell agafés de nou aquestes conferències les va reconfigurar. Sí. No? S'han obert temàtiques, a tothom que es porta a les conferències són, doncs, bueno, gent això especialitzada en els temes que tracten amb bastant rigor acadèmic, intenten incorporar temes també de debat, reflexió, aprenentatges de vida, i això ha generat que realment, no, hi hagi una xarxa entorn a aquestes conferències bastant consolidada. I una mica a nivell temàtic, això tracten des de temes de filosofia, història, història de l'art, ciència, religió, espiritualitat, simbologia, és a dir, una mica de tot.
1: I en aquest, no?, cas també són propostes que fan els ciutadans?
0: Normalment el Xavi té, no?, té la capacitat de generar tot un seguit de propostes xulíssimes. Després també ell el que agafa és una mica a través de la gent que ve i dels inputs que rep a cada una d'aquestes xerrades, doncs aprofundir més en alguns temes o en uns altres i reprogramar-los també en funció d'aquestes voluntats.
1: Uh-huh. I com funciona? És a dir, la programació, la periodicitat...
0: Mira, les conferències al Xalet Negre funcionen igual que la programació, que és de... No? Anem d'octubre a gener i de febrer a juny. Aleshores, dos dimecres al mes, durant aquests períodes, hi ha les conferències al Xalet Negre, que surten tant a la web com en el programa de centres culturals, i és això, dos dimecres al mes, a les 6 de la tarda. De fet, ara ens queda també, com que estem ja a final de temporada, igual que l'Open Mic, que era, no?, l'últim, el dimecres dia 20 hi ha l'última conferència al Xalet Negre, que és amb el Pere Ballart, que és professor de teoria de la poesia a la Universitat Autònoma, i en aquest cas parlen de Mr. Eliot, que és un dels poetes influents del segle XX en llengua anglesa.
1: I per assistir cal fer una inscripció prèvia o
0: per
1: no?
0: Per assistir és tan senzill com apropar-se al Xalet Negre allà a la plaça del Coll i entrar per la porta. Sí, entrar d'hora, perquè estan plenes. L'espai, sí?, no és molt gran, es fa a la sala multifuncional, que hi caben unes 50, 50 i poques persones, i últimament estan molt plenes.
1: Mhm. Molt bé, doncs hem parlat de l'Open Mix, hem parlat del cicle de conferències, anem a moure una mica l'esquelet
3: les caderes.
1: Sí, amb el swing. Parlem amb el Xavi, perquè el swing a la plaça Can Quitèria, doncs també el que fa és transformar aquest espai públic en un punt de trobada. Què és el que diries que té aquest format que ha enganxat tant?
4: Home, jo crec que el carrer. El carrer és la base de la participació. El que dèiem és un aparador brutal perquè la gent vegi què estàs fent a les classes, és el lloc per socialitzar perfecte, és el lloc per disfrutar del temps, durant la fase de tardor, hivern, que ho fem al migdia, l'hora del vermut, pues, meravellosa, i quan comença a fer més calor, pues, el vespre, de 7 a 9 del vespre, pues, és com l'aparador ideal per socialitzar, per ballar, per passar-t'ho bé, per conèixer gent, per tot el que significa el ball, al final.
1: I és una activitat que està oberta a tothom, és a dir, que no cal ser un expert en swing, no?
4: És que d'experts de swing n'hi ha pocs, eh?
1: Home, no, però els que van repetint, m'imagino que ja
4: sí,
1: tenen unes nocions. A veure, que jo he vist gent ballar i...
4: No, però sempre pots millorar, és com... No sé, és tan ampli, tan... La improvisació no té fi, i no té final. Llavors sempre pots estar jugant amb coses noves, és... Com més hi vas, més còmode et sents, potser, però és molt guai començar i que la gent que en sap més t'ajudi, això és meravellós.
1: I vas amb parella o ja trobaràs una parella allà?
4: Evidentment la trobaràs allà, la disponibilitat per ballar és sempre absoluta i la frase de balles és la que més se sent.
1: No és la d'estudies o treballes.
4: No, allà és balles i s'utilitza molt perquè evidentment tu vols ballar, sí que és veritat que és un ball de parella, també es pot fer individual i cada vegada s'està posant més de moda, sí. Abans ho parlàvem amb l'Alba, que amb les bases del hip-hop i amb els joves, potser aquesta tendència de ballar sols davant d'una càmera també fa que la improvisació i el ball individual, amb el solo jazz en aquest cas, també estigui molt de moda, però és un ball de parella en principi, on ara cada vegada més la figura del líder i el follower, que és el líder és qui proposa a la follower el següent pas que faràs, es queda més disdibuixat i cada vegada hi ha més el b-roll. La figura del líder és, tant pot vindre d'una banda com de l'altra. I aquí el joc, la improvisació, encara és més gran, més infinita, per això et dic això, que és un ventall que no te l'acabes.
1: I a més és una opció que és oberta a totes les edats, vull dir, no hi ha un perfil únic.
4: Mira,
1: no?
4: Ho parlàvem abans també amb l'Alba, em repeteixo, Alba, em sap greu, però... és veritat que amb la pandèmia, que ens va fer molt de mal, perquè no podíem, no? Aquest contacte que té el ball tan bonic, pues, es va notar molt en les ballades, hem tingut una pèrdua una mica de joves. O sigui, estem una mica faltat de joves. És veritat que des del Casal Torreblanca, on s'imparteixen cursos, ha treballat moltíssim amb la Roser Ros, que és la professora que ho porta, per mobilitzar aquests joves, perquè aprenguin a ballar, perquè sàpiguen lo bonic que és ballar en parella, que és una meravella. Però és veritat que la mitjana d'edat ha pujat una miqueta des de pandèmia. Però a la plaça trobareu de tot, és que hi ha de tot. I és molt bonic veure com, no, joves ballen amb persones més grans i al revés, és que és aquesta simbiosi és molt bonica.
1: I estem parlant d'una activitat que crea adeptes i que enganxa la gent fins al punt de cada vegada que hi ha cita hi ha els fidels, els que no fallen, els que estan allà...
4: Donant... O sigui, hi ha la família del swing, que som els que no ens en perdem ni una. O sigui, cada tercer diumenge de mes nosaltres estem allà, en funció de l'horari, això que he dit de la calor, però que sempre hi són. O sigui, hi ha un grup de gent que sempre hi són i que és una meravella que sempre hi siguin. Jo els dic, però és que sou l'hòstia, no?, una mica, perquè és que sempre hi sou, sempre esteu presents i fa molt... És molt bonic veure que hi són, perquè tu la feina que fas durant tot l'any de programar, de parlar amb l'Alba, escolta, Alba, portarem aquest grup, no sé què, tot això és una feinada, però quan veus que la plaça s'omple, no?, a vegades són les 12 i 5, no hi ha ningú, i ens sé que a les 12 i quart, pum, hi ha 150 persones, i dius, però d'on sortiu? I és una meravella, això és fantàstic, és fantàstic.
1: En aquest temps, perquè des de quin any?
4: Ara farà 10 anys, 11, però bueno, des que fan ballades al carrer amb el Family India a plaça Can Quitària fa 10 anys.
1: I a banda d'aquest punt d'inflexió de la pandèmia, no?, que us ha modificat una mica la franja d'edat, com heu vist l'evolució de l'activitat?
4: Home, això quan va sortir... Era un boom, l'indie hop a Barcelona. Bueno, aixecaves una pedra i et sortien balladors, anaves a una plaça i hi havia balladors. És veritat que, no, jo crec que són cicles. Ara estem remuntant una altra vegada. O sigui, la pandèmia va fer molt de mal, perquè es van tancar escoles, es van tancar grups de ball, però ara jo crec que estem remuntant. I és que la música jazz, quan hi ets, és que t'enganxa. Tu parles d'adeptes, si tu passes per davant d'un escenari i hi ha músics de jazz tocant, et quedaràs i els escoltaràs fins que s'acabi el concert i acabaràs aplaudint dient que és aquesta meravella. Bueno, jo ho veig que així, eh? No sé els altres...
1: Sí,
4: però quan hi ha músics de jazz bons, de qualitat, tocant, és que els peus es mouen sols.
1: És el que ara està imaginant, que és una activitat que, si no hi participes directament, pots actuar d'espectador i gaudiràs tant o més, no, també?
4: Totalment. De fet, per Festa Major, quan fem la plaça del swing, a part dels balladors, jo crec que hi ha molta gent que s'atura per la qualitat dels músics. O sigui, aquest any, per exemple, portarem dues bandes que crec que és una mica primícia. No sé si... No puc dir,
1: No.
4: No puc dir.
1: Oh, wow.
4: Va amb cargol i de rapa. Doncs pues no ho puc dir, però...
1: Vinga, quan serà l'última actuació, l'última ballada?
4: Tenim... Aquest cap de setmana, el 17, crec, sí. Si no vaig errat, tenim concert en directe amb la banda Cucé, Quartet, que és la banda de la Caral Camps, que és una contrabaixista de les millors que tenim al país. És que és que lo fort és que tenim músics, portem uns musicazos sempre, i els podrem escoltar en directe.
1: Doncs aquí queda la invitació feta per aquests diferents cicles que estan arribant al final de curs, tant el cicle de conferències com el Open Mic, com el Fem l'Índia, és l'entitat, el swing.
0: Del swing, per això, sí que dius que queden encara dues ballades més, perquè sí, ells no paren fins al juliol. Vull dir que exprimeixen fins
1: al moment.
4: Nosaltres, cada tercer diumenge de mes, estem allà ballant.
0: Fins al juliol, sí, sí. Cada tercer diumenge.
1: Sí. Doncs aprofitem-ho. Arnau, Xavi, Alba, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
4: A vosaltres.
0: Merci.

0: Sausalito, California. Toda la ciudad se ha reunido para presenciar la botadura de otro barco de la libertad. Hay algo en esta multitud y en este buque que los hace distintos a los demás. Algo que no puede verse, pero que todos los aquí presentes pueden sentir. La presencia de un personaje ausente, pero inmortal, ya que el nombre de esta nave es Jack London. Jamás ha sido ningún barco de la libertad bautizado con un nombre tan acertado. El alma valiente de este gran hombre vuelve a vivir en todos los miembros de su tripulación y otorga a este barco un significado verdadero, puesto que Jack London era algo más que un gran autor, era un americano de verdad. Vivió y escribió para que los demás fueran libres. Libres para leer la verdad. Libres para errar y acertar. Libres para alzar la voz en nombre de la felicidad de los seres humanos.
1: Aventuras de Jack London.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tall que ara hem sentit correspon a l'inici de la pel·lícula Aventures de Jack London, basada en el llibre biogràfic que la dona de Jack London, Charmian Kittredge, va escriure sobre ell, portat al cinema l'any 1943 i interpretat per Michael O'Shea en el paper de Jack London, Susan Hayward en el paper de la seva dona i també una joveníssima Virginia Mayo. Avui dediquem aquest Cinema a la xarxa a Jack London perquè enguany es commemora el 150è aniversari del seu naixement. London va tenir una vida molt curta, va morir als 40 anys, però els va aprofitar intensament perquè pocs escriptors han estat tan prolífics com ell en aquest espai de temps. Va escriure una vintena de novel·les, una trentena de contes, tres assaigs, dues memòries i una obra teatral. Ja podeu imaginar el que hauria escrit si hagués viscut 40 anys més. Malgrat això, no va tenir un començament fàcil. 600 editorials i revistes dels Estats Units li van dir que no quan ell va intentar que li publiquessin el seu primer conte. 600. Però ell no va defallir davant la ceguesa dels editors, fins al punt que es va convertir en l'autor nord-americà més venut del seu temps. Jack London havia nascut l'any 1876 a San Francisco, Califòrnia. Va ser criat per la seva mare i el seu padrastre i no es va assabentar de qui era realment el seu pare fins que va ser adult. De fet, qui el va criar de debò va ser una minyona negra amb la qual ell sempre va tenir una relació molt especial. No va passar de l'escola primària, va voltar com un rodamón per tot el país i això li va permetre veure amb els seus ulls algunes bosses socials de degradació humana. Després es va apuntar a la febre de l'or que s'havia despertat al Canadà i va patir tota mena de malures, com per exemple l'escorbut, la malària, la disenteria i també congelacions greus. No és fins l'any 1903, quan té 27 anys, que publica Tres Trameses en una revista. És La crida del bosc, protagonitzada per un gos que es diu Buck i que és potser la seva novel·la més famosa. Per tant, ell anava enviant capítols de la novel·la que s'anaven publicant a poc a poc. La primera traducció al català la va fer Antoni Rovira i Virgili. I aquesta és una escena d'una de les versions que se n'han fet per al cinema. Aquí, l'amo del gos era Charlton Heston.
3: La misma de siempre.
4: Vamos.
3: Ha tenido valor para volver. No busco pelea. He venido en son de paz.
5: La pelea la ha traído consigo. Ese perro es un animal peligroso. Por lo tanto, hay que destruirlo.
6: Todos aquí conocéis las leyes. Ese perro es un salvaje. Intentó matarme.
3: Eso es mentira y usted lo sabe.
6: Tengo pruebas, Thornton. Así que puede elegir. O se larga inmediatamente con su perro y no vuelve a poner los pies aquí, o es juzgado en público delante de estos caballeros.
3: ¿Caballeros?
6: Hemos visto las pruebas. Ese animal no es un perro de tiro.
7: Señor, un momento, señor. Oigamos a la defensa.
6: ¿Qué defensa?
5: me atacó.
7: Sí, que alguien vaya a buscar un rifle.
8: Que haya juicio.
7: ¿Juicio?
3: ¿Creen que voy a permitir que una gentuza como ustedes juzgue al mejor animal que ha venido jamás a este poblacho? Bax solo vale el doble que toda esta partida de borrachos.
9: Vamos, vamos, señor, no se ponga usted así. No te falta insultar.
5: Una pistola, yo mismo acabaré con él.
9: Por otra parte, señor, si demuestra que no es un salvaje, podría ser indultado.
10: ¿Qué dice? Buck puede tirar de un trineo con una carga de 250 kilos. O más si hace falta. Y en cualquier momento.
9: Eso no lo hace ningún perro.
10: El nuestro sí.
7: Imposible.
10: ¿Quieres callarte?
5: Eso es mentira. El veredicto está claro. Acabemos con el perro.
2: La selva blanca. Una de les moltes adaptacions cinematogràfiques de la novel·la A la crida del bosc, de Jack London. Una altra va ser l'any 1935, la de William Wellman, protagonitzada per Claire Gable i Loretta Young, i una altra, La crida salvatge, amb l'actor holandès Roger Auer. I la més recent ha estat la de Harrison Ford, l'any 2000. Jack London es va casar dos cops. Però el primer matrimoni va ser breu, només 3 anys, perquè hi havia més amistat que amor. L'amor autèntic de la vida de Jack London va ser l'editora Charmian Kittredge, que va estar amb ell fins que va morir. Tot i les moltes novel·les que va fer, Jack London era més aviat autor de contes. Els contes curts se li donaven molt bé, especialment als que no passaven de les 8.000 paraules. Tot i això, els seus llibres més famosos són La crida del bosc i Ullal blanc, totes dues novel·les ambientades a Alaska. De la primera ja n'hem parlat, i de la segona també existeixen diverses versions cinematogràfiques. Per exemple, Ullal blanc, una producció italiana amb Franco Nero, Birnalisi i Fernando Rey. O també, amb el mateix títol, un film nord-americà protagonitzat per Ethan Hawke, Klaus Maria Brandauer i Seymour Cassell. Una altra obra important de Jack London portada al cinema és El llop de mar. Aquesta és la versió del 1997 interpretada per Stacy Keach.
11: Un tumor en el cerebro puede producir los mismos síntomas, terribles dolores y ataques de ira. El margen de error en el diagnóstico es muy limitado. A medida que avanza la enfermedad, puede surgir parálisis total o parcial, apoplejías y amnesia. Toda una revelación, ¿eh? El cíclope peludo que come hombres vivos tiene libros de verdad. Sorprendente, ¿eh?
12: Cualquiera puede comprar libros.
11: Ah, esto va a ser divertido. Me gustan los juegos, las pruebas. Anda, ponme a prueba.
12: Si cree que es mejor gobernar en el infierno que servir en el cielo, ha malinterpretado a Milton.
11: Olvídate de Milton y de gobernar. Si piensas que puedes siquiera sobrevivir sin dinero, es que no has leído a Darwin.
12: Darwin, claro. Le va a la perfección. Que sobrevivan los mejores, la ley del más fuerte.
11: No es la ley del más fuerte. Yo lo definiría como el imperio de la naturaleza. Allí todo es fuerza y suerte. Cada uno come lo que consigue. Unos se comen a otros. El grande se come al chico, los afortunados comen más y viven más tiempo, pero al final, todos son devorados. No hay esperanza.
12: ¿No tiene razones para intentar cambiar las cosas? Lo siento, pero eso no le hace la vida vacía.
11: No malgastes tus energías preocupándote por mí. Vas a necesitarlas.
2: Una de les adaptacions de la novel·la El llop de mar, de Jack London. N'hi ha més, però la més bona de totes és la que Michael Curtis va dirigir el 1941 en blanc i negre amb Edward G. Robinson, Aida Lupino i John Garfield. Jack London era un home que es contradeia tot sovint. Un dia feia un pronunciament i al cap d'un temps deia tot el contrari. Per exemple, va alabar l'escriptor Nietzsche als altars dient «M'ha estimulat més Nietzsche que qualsevol altre escriptor del món». I poc després es va declarar ell mateix enemic intel·lectual de Nietzsche. Els autors que de debò més el van influir van ser Aldous Huxley, Rudyard Kipling i Robert Louis Stevenson. Una altra obra important de Jack London és l'autobiografia anomenada Martin Eden. Al cinema n'ha fet dues adaptacions. Una és El vaixell de la mort, amb Glenn Ford i Claire Trevor, i l'altra, Martin Eden, del 2019, més nova, una producció italo-franco-alemanya amb actors poc coneguts. Com a actor, Jack London va aparèixer en una única pel·lícula, una versió muda del seu llibre El llop de mar, l'any 1913, on feia de mariner. La mort de Jack London no ha estat mai prou clara. Fins i tot hi ha teories sobre un possible suïcidi, però és poc fiable. Els darrers anys tenia dolors molt forts causats per una insuficiència renal i quan va morir els metges van certificar que era fruit de l'urèmia que patia. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triquer a les vies de so i que hem dedicat als 150 anys del naixement de Jack London escoltant una bella i preciosa cançó que sintetitza la seva vida. Jack London deia: "La funció pròpia de l'home és viure, no existir. No malbarataré els meus dies intentant allargar-los. Aprofitaré el meu temps." Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano El senyor dels anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El senyor dels anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elves i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge, l'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo empren els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va garejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortir i baixar fins al capdavall del senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mig esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: que...
1: Hi ha una muntanya que creix i disminueix d'alçada cada dia. Es tracta de l'Everest. Encara que solem pensar que les muntanyes són completament immòbils, en realitat estan en constant canvi. L'Everest pot variar uns quants centímetres diàriament a causa de diversos factors. Un dels més importants és l'efecte de les marees terrestres provocades per la gravetat de la Lluna i el Sol. Aquestes forces no només afecten als oceans, sinó també a la pròpia escorça terrestre, que es pot deformar lleugerament. A més, els canvis de temperatura també influeixen. Quan les roques s'escalfen amb el sol, es dilaten una mica, i quan es refreden, es contrauen. Això provoca petites variacions en l'alçada. També hi ha factors a llarg termini, com el moviment de les plaques tectòniques, que fan que l'Everest continuï creixent lentament amb els anys, encara que també es pot erosionar. Aquestes variacions són molt petites i imperceptibles per a nosaltres, però amb instruments precisos que es poden mesurar.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita i li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa. Una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l van portar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Oh, hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant algú.

0: de punta.
1: Ara, Pep, no siguis un poc prendet. Vine a banyar-te.
2: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
1: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te bé brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
2: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
0: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
2: Hola, qui ets?
3: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
2: Jo em dic Pep i sóc un bou també.
3: Tumbau!
0: Va preguntar en Pere, tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
3: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
0: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
4: Miau! Miau!
2: Ai, qui ets?
4: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
2: Jo em dic Pep, el gat.
0: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
2: Ens diem Cinto,
0: Fina,
5: Quio,
0: Calixta, i som
5: gats.
6: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
7: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
6: Pobre colibrí, de sí. Cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor. Buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa.

0: manà ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
1: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-los sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
1: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
3: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Erigia Levert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa. Comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
1: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
3: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
3: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, no, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita i li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans. I ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar els troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales. Així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquiró. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur? Que aquí ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys en ous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Tio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu, un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el que me fan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, el que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Kio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Kio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Kio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu, un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga i parlava exactament igual que ell. Tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto.
3: Fina.
2: Kio.
3: Calixta. I som...
6: Gats.

0: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
1: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
0: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
1: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Club K Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades ens endinsem en la segona edició d'Impulsa Startup, un programa d'acceleració empresarial de la Cambra de Comerç de Terrassa que aquest any ha impulsat 12 projectes tecnològics del territori, entre els quals n'hi ha dos de Sant Cugat. Analitzarem en què consisteix aquest programa, què ha portat els emprenedors i quins resultats ha generat. Per fer-ho ens acompanya en Daniel Ferrer, ell és Sant Cugatenc i fundador de Will David. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: És la segona edició d'aquest programa d'acceleració que es fa des de la Cambra de Comerç de Terrassa. No sé en quin punt tu vas conèixer aquest projecte i com el vas conèixer i vas decidir presentar-t'hi.
1: Doncs la història és una mica curiosa perquè jo l'any passat vivia a Menorca, vaig estar un any visquent a Menorca, allà vaig conèixer la Cambra de Comerç de Menorca i vaig estar d'alguna manera involucrat, no vaig participar-hi, però vaig estar involucrat al programa Impulsa d'allà i vaig conèixer doncs, a tota la gent que ho portava i tal. I al Mobile World Congress de l'any passat vaig conèixer la Montse i a la Marina, que eren, participaven, diguéssim, a la Cambra de Comerç de Terrassa. Vaig preguntar per la Cambra de Comerç de Sant Cugat, que no hi havia,
0: no,
1: i ens van dir no, però penja de la de Terrassa, i així és com vaig conèixer el projecte i doncs, vaig decidir participar i vaig tenir l'oportunitat d'entrar entre les empreses que hi participaven.
0: Per a les persones que us dediqueu al món de l'empresa i de l'emprenedoria, un programa d'acceleració és una cosa coneguda, no? Però per a aquella gent que no estigui tan avesada en aquest sector, què diries que és un accelerador de start-ups?
1: Doncs jo crec que és una empresa una espècie de concurs on diverses empreses hi poden participar, se'ls dona una sèrie de recursos i d'ajuda a nivell de mentoria i de doncs, ajuda a nivell de consells o fins i tot econòmica, en alguns casos, per intentar empreses que estem començant doncs, donar-nos aquest impuls, per això també el nom, suposo, doncs per guanyar una mica de recursos i per participar en les primeres parts o els primers passos de l'empresa, que és normalment bastant complicat, doncs començar, i s'agraeix moltíssim aquest tipus d'ajudes.
0: Per parlar-ne també ens acompanya la Montse Junyent, ella és la responsable d'emprenedoria i del projecte Impuls Startup de la Cambra de Comerç de Terrassa, que ara el Daniel ens feia 5 cèntims de com es va posar en contacte i com va conèixer aquest projecte Impulsa i com funciona una acceleradora per a aquella gent que no estigui tan avesada a aquest llenguatge. Montse, és la segona edició del programa Impuls Startup. Per situar-nos una mica, explica'ns com neix aquest programa d'acceleració i amb quin objectiu el feu des de la Cambra.
2: Sí, doncs com bé comentava el Daniel, al cap i a la fi el programa el que busca doncs, és donar impuls a aquestes empreses de base tecnològica que normalment doncs, tenen una casuística més particular i que necessiten doncs, aquest acompanyament. Aquest és un programa que neix des de Càmera d'Espanya, que és la cambra paraigües, diguéssim, de totes les cambres regionals. Va sorgir a través d'un grup de treball en què nosaltres des de Cambra Terrassa ja estàvem implicats i vam ajudar doncs, a definir com volíem que fos aquest programa. I l'any passat va ser la primera edició per totes les cambres que ens hi vam adherir. Va ser una edició molt exitosa, ens vam adonar doncs, que realment estàvem aportant el nostre granet de sorra a aquestes empreses que estaven naixent o algunes que ja havien nascut i que tot i així necessitaven aquest impuls, i per això vam decidir doncs, repetir-lo aquest any i de fet continuarem l'any que ve.
0: Quin és el tipus de projecte que pot accedir en aquest programa? Són empreses que ja estan constituïdes, són idees en prototip, quins són els requisits bàsics?
2: Doncs hi ha uns requisits molt, molt marcats, que són doncs, empreses de base tecnològica, és a dir, que utilitzen algun tipus de tecnologia innovadora per escalar aquest projecte, i que han d'estar o bé ja constituïts i amb menys de 5 anys d'existència, o bé que sigui un projecte no constituït però amb un prototip validat.
0: Com funciona el dia a dia d'aquesta acceleradora? No? Durant 6 mesos, què reben exactament els projectes que en formen part, que enguany són 12?
2: Doncs aquests projectes, per una banda, reben l'acompanyament de cambra, del que nosaltres anomenem els tutors cambra, no? I per altra banda tenen el que són els seus mentors, que són persones expertes del món de les startups, persones que tenen o bé experiència pròpia muntant una startup o bé relació amb el tema d'inversors, etc. I el que nosaltres fem és, doncs, en un inici, fem una entrevista individual amb cada projecte per veure doncs, quines necessitats tenen en específic. A partir d'aquí nosaltres els assignem un mentor i els creem el que nosaltres creiem que és un itinerari per resoldre aquestes a aquestes necessitats. A partir d'aquí, nosaltres com a tutors, el que anem fent és doncs, verificar que les mentories estan anant bé, que n'estan traient profit, i veure si tenen alguna necessitat addicional, específica, i veure si els podem posar en contacte amb alguna altra persona.
0: Hem començat parlant amb el Daniel, que és un d'aquests 12 projectes participants a Mobile Debit. Daniel, per qui no us conegui, tot i que tu ets veí d'aquí de la ciutat, explica'ns breument què és Mobile Debit. Com ho diries així en 30 segons, eh? Algú per presentar la teva empresa.
1: Doncs Mobile Debit és una empresa especialitzada en intel·ligència artificial i ciberseguretat i ajudem altres empreses, independentment del volum i de la indústria, a adoptar aquesta tecnologia per guanyar competitivitat, per guanyar eficiència i per securitzar també doncs, tots els seus sistemes informàtics.
0: Uh-huh. I com neix la idea de crear Mobile Debit? No sé si vens d'un recorregut previ en tecnologia, amb intel·ligència artificial, que són les solucions que vosaltres proposeu. Quin és el punt de partida del projecte?
1: Doncs el projecte comença a Alemanya, a la meva prèvia empresa. Érem una consultora especialitzada en ciberseguretat i quan surt el boom de la intel·ligència artificial amb ChatGPT i tota aquesta tecnologia, comencem a adoptar aquestes noves tecnologies a nivell intern per guanyar eficiència, per automatitzar processos, i és quan veiem que hi ha una oportunitat d'ajudar altres empreses a fer el mateix, però amb la base de ciberseguretat que teníem, no? I així és com torno a Espanya i obro el projecte de Mobile Debit fa un any i mig.
0: Uh-huh. Ens has explicat aquesta etapa primera a Menorca, després coneixes al Mobile World Congress la gent de la cambra. Per què vau decidir presentar-vos a l'Impulsa Startup? I no sé quines expectatives que esperaves a trobar-t'hi quan vas aplicar.
1: Doncs vam decidir participar perquè qualsevol ajuda és benvinguda en aquest punt que comences i que arrenques amb un nou projecte. Les expectatives no eren ni altes ni baixes. Jo diria que teníem clar que hi hauria bastanta ajuda perquè des del primer punt que vam començar a parlar amb la Marina i amb la Montse vam veure que la proactivitat per part seva era bastant positiva. I ha sigut, a tothom que em pregunta li dic que ha sigut una mica com teràpia per l'empresa, no? Hem tingut l'oportunitat de pensar-hi molt en totes les tutories que hem fet, en què estem fent, com ho estem fent i per què ho estem fent, que són coses que a vegades quan comences, doncs, no tens el temps o no pares a pensar-hi i vas una mica, diguéssim, atropellat, no?, pel dia a dia, i en aquest sentit jo crec que ha sigut bastant positiu, ens ha servit com a teràpia, com dic, i hem pogut reflexionar molt sobre moltes coses i n'hem tret moltíssim profit de totes les sessions.
0: Volia preguntar quina valoració en feies. Evidentment és positiva, però no sé què és el que ha sigut que us hagi ajudat més en la mentoria, potser també en el networking amb els altres projectes, amb el contacte amb la cambra, si haguessis d'allò de triar. Què és el que més valores d'aquest recorregut?
1: 100%. I pensant en el nostre projecte, probablement el networking ha sigut el més important. Tenim, de fet, deures pendents de l'última sessió de dijous. Tinc diverses targetes i diversos contactes que haig de començar a contactar ara d'aquesta setmana. Crec que el networking ha sigut molt important. L'ajuda que ens ha donat la nostra mentora, en aquest cas Mireia, crec que ha sigut també molt positiva. Justament era una persona molt especialitzada en el món de consultoria que aplicava bastant al nostre. Suposo que hauríem fet una mica d'estudi previ als tutors. Llavors, en aquest sentit, jo crec que ha sigut molt positiu i estem molt contents i amb moltes ganes de seguir tirant ara dels fils que han anat sortint.
0: Al principi dèiem que hi havia dues startups santcoatenques que formaven part d'aquests 12 projectes seleccionats per l'Impulsa. També tenim un representant de l'altra startup, és el Xema Chaqués, que és un del director executiu de Lifefresh. Xema, en el vostre cas, Lifefresh treballa amb solucions de fred intel·ligent per situacions de calor extrema. Explica'ns una mica com es tradueix tot això.
3: Bon dia, moltes gràcies. Sí, bàsicament això és una solució que intentem aplicar per a aquelles persones que estan sotmeses a situacions de calor molt intensa i que dura massa temps i, per tant, que les porta a una situació d'incomoditat. I això ho apliquem tant al món laboral, tant la gent que treballa fora, construcció, jardineria, forces de l'ordre, com gent que està dintre, cuiners, persones que treballen en indústries, en fons de calor, i el que volem portar és benestar. Nosaltres millorem vides, és un projecte fantàstic.
0: Ara has explicat que és un projecte que aplica a diferents àmbits, al laboral. Sí. Em sembla que també té algunes opcions terapèutiques per a persones que estan en tractament de també quimioteràpia o de lesions.
3: Sí. Mm-hmm. Així és. Això, nosaltres som una companyia que en diuen Deep Tech, per tant, tecnologia, però bioquímica, i ens va fer molta il·lusió perquè sempre se'ns apropen persones que superen la nostra imaginació i ens diuen, mira, jo tinc aquest problema. I jo tinc la parella d'un amic meu que va haver de patir pues, el tema de quimio i ràdio i de seguida em va dir, Xema, és que el cap li bull, no podria ser que el teu li servís? I ostres, pues provem, vaig a fer una fórmula especial, vam estar uns dies, li vam donar una fórmula especial amb diverses alternatives i vam veure que una li funcionava molt bé i li treia tota aquesta sensació d'un cos horrible que et queda posteriorment, que és necessari, però que té uns efectes secundaris. Si li podem donar benestar després d'aquestes sessions, pues ja som feliços i ara ja tenim el producte al mercat i molt contents de poder ajudar les persones que estan en aquesta situació.
0: El Daniel ens deia que tenia deures de dijous passat, que va ser el Demo Day. De fet, el vostre projecte va ser el més ben valorat d'aquesta cita. Això s'ha traduït també en una dotació econòmica de 4.800 euros, que suposa per vosaltres haver participat en l'Impulsa i ser un del projecte més ben valorat d'aquest Demo Day.
3: Sí, jo et diria, participar és una oportunitat enorme. Jo sempre convido a tothom que tingui l'actitud de seguir aprenent. Quan participes en qualsevol programa sempre aprens noves coses, les pots aplicar, pots millorar i, per tant, sempre és superpositiu i ja el camí és de per si una gran fita que pots assolir. Si a sobre pues, tens un reconeixement, pues, encara molt millor. Al final sempre diuen que els líders de les grans empreses estan molt sols. Pues imagineu-vos amb una startup que són pocs, és que la solitud és quasi infinita. Per tant, tot el que sigui recolzament, suport i una mica de reconeixement, jo crec que és la nostra gasolina per seguir lluitant endavant.
0: I coincideixes, Daniel, amb aquesta solitud de l'emprenedor?
1: Sí, sí, segurament sí. L'únic que sí que és veritat que intentem fer molta comunitat, no? I entre nosaltres doncs, ens recolzem una mica i jo crec que això s'agraeix.
0: De fet, Gemma, tu tens experiència en això de la creació de start-ups. Hi havia una entrevista que t'havien fet a La Vanguardia, que n'has engegat més de 20. Què ha tingut d'especial LifeFresh?
3: Especial és que jo sóc enginyer de formació i de vocació i, per tant, sempre havia tingut la il·lusió d'engegar un projecte que tingués sentit crear una fàbrica. I aquest projecte vam arribar a la conclusió, a part de les seves patents, que com que la majoria de gels refrigerants es fan a Àsia, són països que les patents no les respecten gaire i que probablement veus el teu producte fabricat a un preu més baix i fent-te la competència, pues vam decidir que per un tema de supervivència a l'empresa havíem de fer i era el meu gran desig i a més haver-ho pogut fer aquí al Vallès, al costat de cases,
0: a Castellbisbal teniu la fàbrica.
3: Sí, i estem supercontents i ha estat un repte majúscul. I la veritat és que estem molt, molt, molt contents i és una manera, perquè al final pues, les companyies que tenen coses físiques en principi tenen que perdurar més, no? Que algú ens perduri pues, més enllà i que a més generi més riquesa, sobretot arrelada al territori, perquè al final lo digital ens hem tornat globals. Però la fàbrica necessita diverses persones allà i han de ser presencialment i per tant doncs, també això ens fa feliç perquè com comentàvem ara doncs, al final fas més pinya i això sempre és positiu.
0: Daniel, quins són els pròxims passos de Will David un cop acabi el programa? No sé si nous clients, ronda d'inversió, nous productes, que tens sobre la taula?
1: Bona pregunta. A nivell d'inversió ara mateix no ho estem mirant, hem tingut creixement orgànic fins ara i la idea és continuar així, finançant-nos amb els nostres mateixos projectes, diguéssim, dels nostres clients. Sí que tenim un objectiu molt clar cara a l'any que ve, que és començar a vendre projectes a nivell internacional. Llavors, ara acabem d'incorporar una nova persona a Londres que ens ajudarà amb tota la,

0: companyia, per les patents, la fàbrica, etc. Ara en busquem un i mig, i jo animaria, ja que la majoria dels nostres socis són empresaris d'aquí del Vallès, jo animaria els empresaris que ajudin i que s'hi sumin, perquè tenim grans reptes, hem d'incorporar a l'equip gent que desenvolupi tot Midalist, tenim un viatge pendent a Aràbia Saudí, Kuwait, etc. Allà la calor intensa dura 10 mesos i a més el nivell de potencial de compra és molt alt, i també ja volem posar el primer peu a Estats Units perquè entenem que és el gran mercat, i també tota la part central i el sud d'Estats Units també tenen molts mesos, i per tant doncs, amb aquesta vocació internacional a seguir creixent amb il·lusió.
1: Montse, quina valoració en global en feu d'aquesta segona edició, tant en la qualitat dels projectes com també en els resultats, no?, que estem veient?
2: Jo ets a dir que aquesta segona edició els projectes, n'hi havia molts que estaven en una fase potser més inicial, no? Trobem que sí que és veritat que tot i haver-hi uns requisits d'entrada, hi ha projectes en diferents nivells, i sí que hem vist doncs, una evolució molt clara de l'inici fins al final, no? Sobretot de cara a quan toca presentar aquest projecte, aquest Demo Day del que parlàvem, que es va celebrar dijous passat, en què els projectes tenen 4 minuts per presentar el seu projecte. Nosaltres hem vist una evolució molt gran de com ens van presentar aquest projecte cada persona fundadora en un inici, i de com es va presentar aquest dijous passat. Hem vist un canvi inclús a vegades de model de negoci, un canvi de perspectiva, i que creiem doncs, que aquí les mentories hi han tingut molt a veure.
1: I breument, perquè ens queden un parell de minutets per acomiadar-nos, ens ho deies, ja esteu preparant la convocatòria per al 2026. No sé què us agradaria consolidar, què us agradaria reforçar de l'impuls a Startup de cara a les pròximes edicions.
2: Doncs, com bé comentava el Daniel abans, ens agradaria molt reforçar aquest aspecte de comunitat, no? Perquè també, en relació amb el que deia el Xema, doncs, aquesta solitud, ens agradaria molt reforçar doncs, la comunitat entre les startups participants, generar més espais de debat inclús entre ells o de coneixença, i sobretot el que volem és doncs, també ampliar aquestes places perquè més startups puguin beneficiar-se d'aquest programa.
1: Estan enfocades al territori ja en aquesta segona edició, eh?
2: Exacte.
1: Doncs enhorabona a la Cambra de Terrassa.
2: Gràcies.
1: Per aquesta segona edició i als projectes de Sant Cugat, per estar entre els 12 escollits, doncs que imagino que entre els que tots que s'hi van presentar això ja és un mèrit, i per seguir endavant amb les vostres empreses. Esperem que tingui molt d'èxit i seguir parlant amb vosaltres en entrevistes posteriors, perquè ens aneu posant al dia de com evoluciona tot plegat. Daniel, Montse, Xema, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Faves Contades.
3: Gràcies
0: a vosaltres.

Avui al Faves Comptades parlem d'un llibre que ens acosta a una de les figures més influents del segle XX, més enllà de les seves teories científiques. L'editorial santcugatenca Veles i Vents Edicions acaba de publicar en català La meva visió del món, l'antologia canònica dels textos d'Albert Einstein. Publicat per primera vegada el 1934 amb el títol Mein Weltbild, el llibre recull articles, cartes i conferències en què Einstein reflexiona sobre política, pacifisme, religió, democràcia,

0: democràcia i el paper moral dels científics en un context marcat per l'ascens del nazisme i el seu exili als Estats Units. L'edició catalana, traduïda per Anna Soler Horta, inclou el pròleg de Xavier Roquer. Ell és doctor en Història de la Ciència i un dels principals experts en Einstein a Catalunya. A més, és també veí de la ciutat. Avui conversarem amb ell per entendre per què aquest llibre continua sent clau per comprendre no només el científic, sinó també l'intel·lectual compromès i la seva vigència en el món actual. Xavier Roquer, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu per acompanyar-nos. La imatge pública i mediàtica d'Einstein, que podem tenir a dia d'avui, és fidel a la figura de qui va ser?
1: Sí, Einstein va ser molt conegut en el seu moment, a partir de 1919, quan es contrasta experimentalment la teoria de la relativitat general, i des d'aleshores ha sigut una figura i un intel·lectual molt reconegut tant per la comunitat científica com pel públic. I avui, quan llegim els seus textos, aquests textos ressonen amb les circumstàncies del món en què som, de la mateixa manera que en el seu moment ressonaven amb les circumstàncies del món de la primera meitat del segle XX.
0: Mm-hmm. Per què La meva visió del món s'ha considerat amb el temps l'antologia canònica del pensament d'Einstein?
1: Perquè és la primera, i probablement perquè té aquest títol molt suggerent que no agradava a Einstein, perquè el títol està basat en un primer text que es titula Com veig el món, que és una manera més modesta de dir què és el que pensa Einstein sobre totes aquestes qüestions que s'ha esmentat. Però quan fou publicat als Països Baixos l'any 34, l'editor optà per aquest títol més potent, La meva visió del món, i aquest és el que, probablement amb bon criteri, perquè ho vam discutir amb els editors, s'ha conservat a l'edició en català.
0: De fet, ho expliques al pròleg, que no li agradava aquest títol i que el va arribar a titllar d'insults i deshonest.
1: Sí, perquè li semblava una mica pretensiós. Però és veritat que s'ha consolidat, i tant en diverses llengües s'utilitza, i per tant, doncs, així és com s'ha titulat en català, també.
0: Quina és la teva proposta com a prologuista? No sé què t'interessava destacar del llibre i d'Einstein, en aquest cas per al lector català.
1: A mi moltes coses m'interessen d'aquests textos d'Einstein. Si n'hagués de destacar dues, la primera seria la manera en què Einstein argumenta que cal vincular la ciència amb l'humanisme. I això no només pel que fa a la seva projecció pública, també a l'educació, a l'ensenyament. Einstein considerava que era important que els científics i els enginyers tinguessin una perspectiva històrica i filosòfica del que feien. Això passa a molts pocs llocs. El nostre sistema universitari està escindit entre ciències i lletres. Des de fa poc, a l'Autònoma coordinem un nou grau en ciència, tecnologia i humanitats que mira de trencar aquesta barrera, però ens trobem que el batxillerat, els nostres estudiants són obligats a triar, no? I, per tant, aquesta és una qüestió que continua sent molt rellevant. I l'altra qüestió interessant del llibre, i que ressona amb altres publicacions d'Einstein, té a veure amb la seva manera d'aproximar-se a la comunicació de la ciència, perquè ell està convençut que la ciència és accessible, i ens ho diu el pare de la relativitat, la ciència és accessible. El seu llibre de divulgació de la relativitat més conegut es titula La relativitat a l'abast de tothom, i va posar aquest títol expressament perquè creia que la relativitat es podia fer entenedora, i alguns dels treballs inclosos en aquesta edició també mostren aquesta ambició, i crec que són molt reeixits. Abans de començar em deies, ui, no? Einstein, i jo et deia, no pateixis, perquè justament aquest llibre del que tracta és de fer aquestes idees científiques no només entenedores, sinó rellevants per la comprensió dels fenòmens socials i de la situació mundial.
0: Què hi trobarà el lector en aquesta obra? Quina era la voluntat original d'aquesta antologia? Perquè no és un llibre exclusivament científic.
1: És molt difícil contestar aquesta pregunta, perquè Einstein no va concebre el llibre com un recull, sinó que els seus editors van arreplegar de vegades textos que sí que havien estat escrits i publicats en el seu moment, discursos, quan el van nomenar membre de l'Acadèmia Prussiana de les Ciències, conferències que havia pronunciat arreu del món, i per tant el lector trobarà aquests textos, que en cap cas són gaire extensos, són de poques pàgines, però també trobarà textos molt breus, com aforismes, que no sabem encara d'on foren extrets, perquè l'editor els va prendre probablement gravades de correspondència, de quaderns, amb el temps, a mesura que l'edició de l'obra d'Einstein avança, probablement sabrem d'on surten, però en algun cas no sabem exactament ni a quina data corresponen, ni si foren publicats. I això fa que la lectura trobo que sigui interessant, perquè sovint et preguntes quan ho pot haver escrit Einstein, no, això? Perquè hi ha com una fractura molt gran al llibre. La primera edició és del 34, la segona és del 53, i enmig hi ha una Segona Guerra Mundial. I veus, llegint els textos datats, veus aquest canvi, d'actitud. No només Einstein és més gran, sinó que en molts aspectes l'ha decebut l'evolució de les coses. I això es pot traçar amb aquests textos. Per tant, és un volum, jo trobo que molt, molt interessant. Jo conec bé la figura d'Einstein, com deies al principi, però rellegir el llibre sempre et dona una perspectiva nova sobre el personatge i et fa pensar moltes coses.
0: El lector pot tenir fins i tot la sensació que s'endinsa en la part més privada del pensament d'Einstein?
1: Sí, Einstein reflexiona molt obertament. A veure, part privada personal, no. Einstein és molt tancat en aquest sentit. I de vegades també molt honest amb el lector, perquè reconeix que en el tracte personal no és la millor persona del món. Però sí que és molt, molt obert i molt transparent pel que fa a la seva visió de la política, de les relacions internacionals, de la causa del poble jueu, però també dels drets civils dels negres nord-americans. Per tant, es pronuncia sobre moltes qüestions. I en el moment que ho fa, ell és ben conscient, perquè de vegades s'ha presentat Einstein com un científic, com una figura mediàtica que pateix l'assalt dels mitjans, no? Com que assatgen. Però en realitat ell era molt conscient de la força que tenia la seva veu i l'utilitza en molts casos, amb aquestes causes que he esmentat, en contra dels propis interessos, perquè de vegades la seva carrera se'n ressenteix d'aquests posicionaments explícits morals, polítics, socials. Però ell ho fa molt a consciència, de vegades per iniciativa pròpia, molt sovint també perquè li demanen que participi en una reunió, en un congrés, li demanen que es posicioni, li demanen que expressi el seu punt de vista, i en part aquest volum respon a aquest camp de forces en què es mou Einstein, alhora com un científic privilegiat, molt reconegut, a qui el Premi Nobel, a partir de l'any 21, projecta mundialment. Einstein és molt probablement la primera gran figura mediàtica de la ciència del segle XX, amb permís de Marie Curie, de qui, si voleu, parlarem un altre dia. Però ell és molt conscient que això li dona un paper rellevant, un paper especial. I aquest llibre permet traçar aquest recorregut.
0: Tinc un parell de preguntes del que ens acabes d'explicar. La primera és, ja ens ho has avançat una mica, és l'edició que tenim entre mans, és aquesta segona edició, la del 1953, que afegeix aquestes dates en els casos que és possible d'alguns d'aquests textos. Què aporta a la primera edició? És aquest canvi que ja ha passat la Primera Guerra Mundial? Què li porta al lector, a diferència de la primera?
1: L'editor d'aquesta edició del 53 el que va fer seleccionar nous textos, evidentment que havien aparegut des de l'edició original. I molts d'aquests textos afegits que duen data són posteriors a la Segona Guerra Mundial. Aquest és un moment crític, no només per Einstein, perquè els científics, arran de l'esclat de les bombes nuclears a Hiroshima i Nagasaki, han pres una consciència més alta, si cap, del seu paper. Del seu paper polític, del seu paper militar. I alguns d'aquests textos reflexionen sobre aquesta qüestió. Alguns dels textos inclosos a la segona edició, i que per tant formen part d'aquest volum que veu la llum en català, reflexionen sobre aquesta qüestió. I reflexionen amb... és molt interessant... un aire un punt contradictori, fins i tot ingenu, perquè Einstein, d'una banda, és molt individualista i la seva figura és molt personal, és ell, no? Per una altra banda, reconeix que només l'acció col·lectiva pot canviar les coses. I jo el veig com atrapat en aquesta contradicció. Per una banda, la de fer sentir la seva veu, de l'altra, la consciència que la seva veu no deixa de ser la veu d'una persona, per més coneguda i més rellevant que sigui, no? I per més que se l'escoltin. I els textos dels finals dels 40 i dels 50 mostren aquesta situació que jo crec que que arriba fins al moment actual, perquè hi ha guerres en curs, hi ha tecnologia, hi ha ciència implicada. Per tant, jo acabo el pròleg reflexionant sobre, bueno, i llavors quin paper té el científic, l'enginyer, el tecnòleg, les científiques, les tecnòlogues, quin paper tenen?
0: T'ho preguntaré més endavant. Ens deies, no? Einstein, amb permís de Marie Curie, és un dels científics més mediàtics, si no el més mediàtic del segle XX. Era habitual que els científics de l'època es posicionessin d'una manera tan clara sobre els temes que feia Einstein, que tu ens deies, possiblement això li va tancar portes a alguns projectes, també, no? I ell n'era molt conscient.
1: Sí que ho era. I depenia una mica dels països, però, per exemple, a Alemanya, on va créixer Einstein, era molt comú que els científics s'expressessin sobre els temes més diversos, fins al punt que, quan esclata la Primera Guerra Mundial, un grup de científics i pensadors i filòsofs signa un manifest per defensar el dret d'Alemanya, el que ells deien a defensar-se, a protegir-se. No? I Einstein signa un manifest pacifista de signe contrari. I això és un senyal molt clar que els científics com Einstein no viuen en un món a part, no es refugien en el seu coneixement i la seva ciència per evitar aquests problemes mundials, sinó que, al contrari, pensen que s'han de fer sentir, s'han de fer escoltar. Jo diria que és més aviat una actitud posterior a la Segona Guerra Mundial la de considerar que l'activitat científica té la seva dinàmica pròpia, que evidentment impacta sobre la societat, però que no està subjecta als condicionants polítics més enllà de la necessitat de recursos i finançament, no? Per tant, una visió una mica més separada. I no és en absolut la visió d'Einstein, que se sent plenament implicat en el que està passant, i això es reflecteix molt clarament als textos.
0: De llibres d'Einstein en tenim diversos. De fet, tu mateix n'has traduït alguns al català. Perquè és important afegir-hi aquesta antologia?
1: Perquè complementa molt bé, per una banda, perquè parla d'altres qüestions. El llibre que havia traduït, que és el llibre de divulgació de la relativitat, aquest que he esmentat, La relativitat a l'abast de tothom, està centrat en la teoria de la relativitat. Per tant, Einstein no hi tracta qüestions polítiques o ètiques, com en aquest altre volum, no? Aquest volum que estem comentant afegeix també algun article científic molt més breu. N'hi ha un, per exemple, que es va publicar al Times de Londres, que es titula Què és la relativitat? Per mi, jo crec que pel lector també ho serà, és molt interessant llegir com aquesta versió mini reduïda del que és la relativitat amb la versió més extensa, que també està disponible en català. És com un exercici de síntesi que jo trobo fascinant.
0: Doncs tothom convidat a fer-ho, perquè és a l'abast de tothom, com diu el mateix títol. Sovint associem a l'Einstein a la teoria de la relativitat, però aquí el veiem parlant de política, de pau, de religió, de la responsabilitat moral, no? Quina imatge? Creus que a través d'aquesta antologia el lector pot canviar la imatge que tenia preconcebuda d'Einstein? Ens aporta més capes d'aquesta figura que, si bé és rellevant i molt coneguda, potser no tots els seus vessants ens han arribat a tots de la mateixa manera?
1: Ara que m'ho preguntes, diria que potser sí. Potser sí, en el sentit que una de les imatges més conegudes d'Einstein el mostra despentinat, traient la llengua, és algú com...
0: Aquesta figura de geni excèntric, no?
1: Geni excèntric, sí, i una mica indiferent a les coses que passen, no? I aquest volum mostra una imatge molt diferent, mostra la imatge d'una persona conscient, reflexiva i implicada. Per tant, sí, és probable que el lector descobreixi un intel·lectual científic que no només pensa en els problemes que li són propis, sinó que a partir d'aquí intenta entendre també què està passant al seu voltant. No sempre amb èxit, perquè Einstein, clar, té una visió, i enllaça amb la pregunta, té una visió molt idealitzada de l'activitat científica, i la considera una activitat transcendent, comparable a l'art.
0: Hi ha cert elitisme, també, no? Tot i clar, que ell vulgui posar la ciència a l'abast de tothom, hi ha una mica aquest pensament de que la ciència està per sobre d'algunes altres
1: coses. Sí, ell pensa que la societat l'empenyen els individus creatius, i veu amb molt recel el que ell considera la massificació de la política, la massificació de la ciència i la tecnologia. Clar, això als anys 20, als anys 30, què pensaria avui? Per tant, Einstein de vegades expressa aquestes contradiccions de les que parlava abans, per una banda, entre la seva convicció en la importància de la creativitat individual i, per una altra banda, el reconeixement que calen accions col·lectives. I està atrapat entre aquests dos pols. I penso que això també és rellevant avui, segueix sent rellevant, no?
0: En aquesta antologia hi ha afegits aquests textos posteriors a la Primera Guerra Mundial. Com l'afecta a ell aquesta guerra, l'ascens del nazisme i haver d'exiliar-se als Estats Units? Això fa que ell prengui aquesta actitud més activista d'alguna manera i es posicioni en primera persona i digui el que pensa sobre qüestions polítiques, sobre qüestions socials, i el tregui potser únicament de la bombolla científica, per dir-ho d'alguna manera?
1: Jo crec que Einstein era una persona polititzada, per dir-ho així, des de ben aviat. El que fa la Primera Guerra Mundial és que aquesta dimensió política de la seva carrera es fa molt més evident, perquè es posiciona obertament en contra de la guerra. Ell és a Berlín durant la Primera Guerra Mundial i quan acaba la guerra, i arran de la derrota d'Alemanya, hi ha un ascens de l'antisemitisme a Alemanya que fa que Einstein, que mai s'havia posicionat massa obertament, uh-huh, i ni se sentia jueu en el sentit de ser un activista o participar molt activament de la defensa dels drets, comenci a fer-ho. Comença a rebre atacs antisemites, però tot al llarg dels anys 20 restarà Alemanya. De fet, fins pràcticament l'ascens de Hitler al poder, ell resta Alemanya, perquè és el seu país, perquè és on té la feina, perquè és on és la seva feina, és el seu lloc. Quan Hitler pren el poder, decideix no tornar a Alemanya. I en aquest sentit sí que és molt clarivident, veu de seguida que les coses aniran pitjor i ja decideix marxar i deixar-ho tot.
0: Justament el 1932, poc abans ens explicaves que Hitler fos nomenat canceller, Einstein migra als Estats Units, i tu expliques al pròleg que elogia la forma de govern presidencialista, sí, que tenen als Estats Units. Ens ho deies abans i et preguntaré després. Ell reflexiona sovint al voltant de la responsabilitat moral dels científics. Sé que no tenim, sí, una bola de vidre ni podem, sí, despertar-lo i preguntar-li, no? Però quina reacció hauria tingut Einstein en l'actualitat amb la retallada justament als Estats Units, aquest govern presidencialista que ell va elogiar en el seu moment, que està retallant pressupost a totes bandes per la ciència i que està obrint ara més que mai cada vegada més conflictes arreu del món.
1: Clar, és per pensar-ho. Ell, Einstein, creu que el científic té com una responsabilitat especial. Considera que el coneixement que té i que ha ajudat a crear el situa en una posició moral i política privilegiada. Però, per una altra banda, és conscient que això també el situa en una posició feble perquè el seu coneixement pot ser explotat. I al final del pròleg faig referència a això a partir d'un text d'Einstein on es demana, bé, i què hem de fer els científics, no? Som prou conscients que de vegades el nostre coneixement i allò que hem contribuït a crear pot ser utilitzat d'una manera amb què nosaltres no estem d'acord, i no dona una resposta aquesta pregunta, simplement la planteja, i crec que aquesta pregunta oberta continua vigent, i que aquest és un dels atractius que pot tenir avui la lectura del llibre, no? De quina forma els científics, les científiques, no? S'han de posicionar. I la sensació que fa és que Einstein considera que tenen una obligació particular, i jo penso que no, en el sentit que no deixen de ser una persona més, amb un coneixement particular, com el tenen altres persones, i que de vegades esperar massa dels científics fa que aquestes expectatives es frustrin, no? Jo crec que la discussió i el debat, com el que estem tenint, sobre les qüestions científiques transcendeix la ciència, i que la dificultat tècnica no ens ha d'impedir tenir aquests debats, perquè justament perquè transcendeixen l'àmbit científic, perquè tenen una dimensió política, perquè tenen una dimensió social, són debats que han d'estar a l'abast de tothom.
0: Einstein va visitar Sant Cugat fa poc més de 100 anys, el vam tenir visitant, perquè sí, si poguéssim anar una màquina del temps, visitant el monestir de Sant Cugat, després se'n va anar a Terrassa, en un moment, no, en el govern de la Mancomunitat de Puig i Cadafalch, en què es volia impulsar aquests sectors per construir una comunitat científica moderna. Quin, sí, impacte devia tenir allò,
1: sí,
0: a l'època?
1: Sí, va tenir un impacte enorme, perquè Einstein era ja molt conegut, venia del Japó, havia passat per Palestina, Palestina, va arribar a Barcelona, s'hi va estar uns dies, i sí, sí, el van dur a... De fet, van a Terrassa, i va passar per Sant Cugat. Es va aturar el Tibidabo, tenim una foto d'Einstein al Tibidabo, jo no he vist cap foto d'Einstein a Sant Cugat,
0: però... Yes, yes.
1: Yes, va passar per aquí, i van a veure el conjunt de la Seu d'Ègara, i després també el van dur a Poblet, mm-hmm. i a l'Espluga de Francolí. Va ser un viatge, una visita a Barcelona i Catalunya molt important, propiciada per l'enginyer Esteve Terrades i també avalada per la Mancomunitat, com has dit, i va reflectir aquesta situació que es donava a altres llocs de, alhora, una gran fascinació pel personatge i una certa por de dir, bueno, què faré, què dirà, no? Podré mm-hmm. entendre'l, però curiosament, és aquesta dificultat o aquesta sensació que la teoria és incomprensible que estimula moltíssim l'interès per la teoria i el seu creador. És a dir, la por no entendre el fa que Einstein sigui molt conegut.
0: Mm-hmm. Per acomiadar-nos, jo et deia, em feia ser respecte a fer una entrevista per parlar d'Einstein, no? Per què el lector no ha de tenir por? I, de fet, el convidaries a llegir la meva visió del món d'Einstein.
1: La raó principal és que Einstein arriba a les seves idees sovint a partir de raonaments que són completament assequibles i que es poden compartir. Són raonaments que no tenen una forma matemàtica. Tenen a veure amb la nostra percepció sensorial. Einstein es fa preguntes molt simples sobre, per exemple, què significa moure's, quina sensació tenim quan ens movem, quina sensació tenim quan callem, i és d'aquí que vas tirant aquest fil, i això el porta a transformar els nostres conceptes d'espai, el temps, de l'univers, però el punt de partida és una percepció, és una sensació. I ell, clar, té moltes ganes d'explicar-ho, això, perquè és conscient que la teoria en la seva forma final imposa, però aquest camí que ell ha seguit és possible recórrer-lo amb paciència i atenció. I això és el que porta a escriure aquests textos de divulgació meravellosos.
0: Doncs tot un convidat a llegir La meva visió del món amb aquest pròleg de Xavier Roquer, editat per Veles i Vents Edicions, una editorial petitona i de casa nostra que tracta amb molta cura tots els llibres que publica, per descobrir totes aquestes capes que potser desconeixíem d'Albert Einstein. Xavier Roquer, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies per la invitació, un plaer ser el Faves Contades i parlar amb tu, i també vull agrair molt als editors de Veles i Vents, que és una editorial molt jove, l'Anna Mai i l'Oriol Ràfols, aquesta invitació per escriure el pròleg d'aquest text. Moltes
0: doncs,
1: gràcies.
0: Agraïment fet, moltíssimes gràcies.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: ¿Sabies que...?
1: El cervell humà pot inventar colors que no existeixen realment a l'espectre visible. Aquests colors s'anomenen colors impossibles. Normalment, els nostres ulls detecten la llum gràcies a tres tipus de cèl·lules sensibles a diferents longituds d'ona: vermell, verd i blau. El cervell combina aquests senyals per crear tots els colors que percebem. Però hi ha combinacions que, en teoria, no haurien de poder veure al mateix temps. Per exemple, el vermell i el verd solen activar mecanismes oposats dins del sistema visual. Tot i això, en experiments especials on les imatges es mantenen perfectament estables davant els ulls, algunes persones afirmen percebre tonalitats estranyes que semblen una barreja simultània de vermell i verd o de blau i groc. Els científics encara discuteixen exactament què experimenta el cervell en aquests casos, però el fenomen mostra que la percepció de color no depèn només de la llum física, sinó també de com el cervell interpreta la informació. Això significa que el color no és simplement una propietat dels objectes, sinó una construcció mental creada pel nostre sistema visual.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus quatre nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hookie, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
2: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades ens endinsem en el món del teatre amb una nova edició de Faves Tendres, Teatre Breu de Fila Zero, que presenta Mut 2. La companyia estable de la Unió pujarà aquest divendres a l'escenari de l'Ateneu Sant Cugatenc amb l'espectacle Principio de Incertidumbre amb textos de José Sanchís Sinisterra. La funció començarà a les 7 de la tarda, té un preu de 8 euros per al públic en general i de 6 per als socis de l'Ateneu. Això sí, si no us ho voleu perdre, ja us podeu afanyar a fer la inscripció prèvia a la web de l'Ateneu. Per parlar d'aquesta obra i de l'estat de salut de Fila Zero, avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Pep García, director de l'obra, la Pepa Pérez, actriu, i el Ferran de Juan, actor i coordinador de Fila Zero i conegut d'aquesta casa, com a tertulià del programa. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia, gràcies.
0: El projecte de Faves Tendres ja s'està convertint, podríem dir, gairebé en un clàssic de la casa, de Fila Zero. Per aquells que no el coneguin, què és exactament i com neix aquest format?
2: Bé. És un format de textos breus que ens permet a la companyia poder fer assajos més curts. Són formats que no requereixen una excessiva compaginació de moviment dintre l'escena i ens permet entrar en d'altres aspectes d'actuació i de direcció, i entrem en uns altres matisos. Els textos dels José Sanchis són cap a l'any 85 o així, són textos experimentals, i nosaltres el que fem és construir una atmosfera on tots aquests experiments siguin, diguéssim, siguin verosímils.
0: Seguim posant una mica en context. Hem parlat que és el Mut 2. Mut és acrònim de mínima unitat de teatre. Pels nostres oients que no siguin del món, del teatre, com es tradueix aquest concepte i com ho veurem en aquesta posada en escena del Mut 2?
2: A veure, el concepte és fer el mínim per construir un altre lloc que passa dintre en l'escenari, en l'escena. Els textos són mínims, els actors són els mínims per un grup de teatre amateur, vull dir, no pots posar grans textos complexes, o sigui, ni pots carregar amb una persona amb molts textos, i per això doncs, es fa un grup de 6, 7, 8 persones, et permet assajar per separat, i es tracta de poder anar el més ràpid a el que toca, saps? Mm. Que és què li passarà al públic i què ens passarà a nosaltres.
0: Ja ens ha fet una mica, no?, un resum de què ofereix aquest tipus de format més breu, tant en logística, en compaginació, en poder assajar per separat, no? Però també, donant-li la volta, quins són els reptes del Mut? Al final és poc temps, has de connectar amb l'espectador, has d'explicar una història, has de generar un món. Què és el més complicat d'aquest format?
2: Bé, jo crec que quan entres en una dinàmica determinada, ja pràcticament passa a ser un treball, diguéssim, que es va descobrint. És com avançar la boira, saps? No vas veient com anirà la cosa. I inclús aquest anar veient, anar descobrint, passa ara en escena, tant pels que estan a fora com pels que estan a dintre. O sigui, mai acabes de ser el mateix quan has acabat un assaig. I aleshores penso que l'autor dona uns textos perquè es puguin interpretar, o sigui, es puguin jugar. I em consta que l'autor té curiositat per saber què es fa, què fan. El director genera un joc amb l'actor i li va donant normes, sistemes, per veure quins li senten bé fins que es construeix el personatge. Mm-hmm. Quan l'actor ja té el personatge, aquí ja el personatge va a lo que hi vol, saps? O sigui, aquí ja, en tot cas, si li ha de dir alguna cosa, li diran a l'actor, saps? Però ja el personatge vola. I aleshores el personatge, clar, no acaba físicament amb el seu cos, sinó que omple tota una situació. I això és el que costa, diguéssim, més, però tampoc tant. Perquè ja quan agafes a l'aire, pues, tampoc tant.
0: Ja tenim una mica el context, però potser encara és difícil d'imaginar per les persones que no van veure el Mut 2, que també vam poder veure aquí a l'Ateneu Sant Cugatenc, per qui no ho conegui. Ara ja tenim una mica aquest context que ens feia el Pep. Què veurem sobre l'escenari? Com funciona aquest espectacle? Pepa.
1: Doncs el que veureu, jo crec que cada persona veurà alguna cosa diferent. D'això és també de què es tracta, no? Són peces petites, eh? El Pep diu que són fàcils. No són fàcils d'entendre. I està molt bé que sigui així, perquè les interpretacions te fan créixer, saps? Cadascú ho pot inventar d'una manera, però, bueno, hi ha en aquestes peces petites hi ha com una història. Una història que cadascú, pues, ja dirà que és el que ha pensat, que és el que ha sentit, o simplement que no ha entès. Uh-huh. Val? Són com unes 8 pèndoles...
2: No, 10
1: píndoles, en les quals, pues, petits actors, vull dir que són a millor 1, 2, 3, depenent de l'escena, i bueno, van passant coses, i llavors és el que diu ell, tu tens un repte ahí davant, te lleixes un text que dius... Doncs sí, puc entendre-ho, però és que pot ser això o altre. I amb això què faig, no? El primer moment és una mica d'incertidumbre, no? Com
0: diuen. Els actors us trobeu també davant de... Quan, no sé si és el Pep qui us reparteix, Ferran Pepa, els textos a cadascú una mica, a llegir-lo, a dir, i ara què?
1: Sí, sí, sí, sí? Però a més és això. I ara què? Me llegeixo i dic, què li dic jo? Per on començo? Qui sóc? Ja, definir el teu personatge... Jo tinc dos personatges. Cap dels dos té nom. No és que sigui imprescindible un nom, saps? Però quan diu qui ets, jo t'ho preguntant, diu, doncs, ah, però sí, mira, sóc una mare. Una mare una mica singular, perquè no és una mare a l'uso. I llavors tinc un fill que ni te cuento. O sigui, això ja és... o sigui, es diu connexió i el fill està desconnectat. I una filla que no sap per on va, si va amb la mare, si va amb el fill. I, bueno, es crea una història una mica que no sabem si ens connectem, no, o què. I això queda per vosaltres, per als que esteu escoltant i per als que vingueu a veure'ns, no?
0: Clar, jo veig aquí que hi ha un joc, també, no? Hi ha una voluntat de jugar amb l'espectador i que possiblement allò que fem quan sortim del teatre, de comentar amb les persones amb qui hem anat, què t'ha semblat, allò, potser aquí... Tants caps, tants barrets. Serà així?
3: Sí, és així. No és un teatre convencional. No. Vull dir, jo crec que la gràcia o la xispa d'aquest tipus de teatre més contemporani és aquest, no? Que no és un teatre convencional, no és que entres i sàpigues que hi ha un principi al mig i al final com acaba, sinó que aquí perdó, aquí el públic va descobrint coses, igual que els actors, jo et diria que anem descobrint coses i cada vegada que la representem és diferent.
0: Ja vam tenir l'experiència del Mut 1, ara tenim el Mut 2. Com va ser la reacció del públic santcugatenc i què n'espereu, no?, d'aquest divendres al vespre?
3: No, el resultat va ser bo, vull dir, hem fet amb el Mut 1, vam anar...
0: Heu fet gira, també.
3: Vam fer gira a 5 llocs diferents, vull dir que vam estar a Castellà del Vallès, aquí a Sant Cugat vam anar a l'Ateneu, vam anar a la Sala Uré, vam anar a Cal Gerrer, a Barcelona vam anar 2 dies al Cincòmonos, vull dir, la reacció ha sigut bona, La gent, quan surt, la veritat, o amb el que tens més confiança, però et diuen, escolta, no hi entès molt. Agrada, perquè la posada en escena agrada, però bueno, es té que reconèixer aquella gent que surt i diu aquesta no l'hi he entès,
0: Però a vegades està bé, no?, fer pensar a l'espectador, no?, allò que a vegades dius no l'he entès, però quan surts li vas donant voltes allò que has vist o allò que t'ha transmès, encara que no tinguis molt clar. Hi ha una voluntat també de provocar-ho, això?
2: Clar, jo penso que abans he fet un cercle però que no està tancat, no acaba amb el personatge, sinó que acaba en el públic. I acaba, va d'un món d'algú que escriu a un món d'algú que es submergeix en una, temporalment, en un espai definit, en un temps definit, i aleshores els efectes secundaris ja no són la nostra responsabilitat. Això forma part de la vida de cadascú. Sí que és cert que no cal... O sigui, hi ha una confiança per part nostra que el cap serveix per unes coses, saps? No per tot. Uh-huh. Saps? Allò que diuen, un intel·lectual és algú que el cos li serveix per transportar el cap. Nosaltres estaríem a l'antítesi, bueno, jo ho veig així, a l'antítesi d'això, no? O sigui, pues el cap està allà, però aleshores sí que és cert que el raonament no... És difícil tancar-lo quan el mateix autor t'està dient el que ens va dir en el Mut 1. Diu... Li van preguntar, i vostè com se sent com a autor? Diu, pues con qualsevol, me siento traicionado y me gusta la traición. Aleshores, és obvi que és així per arribar, no? I una cosa que hem procurat en l'estructura, que això és una cosa que en Sanchis i d'altres companys deien, que nosaltres anem a arribar als poros de la gent, saps? Aleshores, com que tots anem amb el cap, has de descol·locar la gent. Aleshores, el que em deia el Pepe, que això ho ha fet amb l'Ai Carmel, amb moltes obres, és, bueno, si tu els fas riure, si aconsegueixes que riguin, això obre els poros, i després tu ja pots anar fent. Aleshores, això ha sigut la guia nostra.
0: Hi ha un fil conductor per totes aquestes píndoles?
2: Es va construint el fil conductor. Realment, la selecció de textos era pensant en qui hi ha i què pot fer, en el sentit de temps, més que de capacitats, perquè les capacitats surten a l'assaig. Què podrà fer, quina disponibilitat... Aleshores, en funció d'això, es crea, que després es va creant, doncs, que un hagi de sortir dues vegades seguides, i després, quan ja tot això està muntat, es va com, lògicament, produint relacions de veïnatge, de no sé què, a vegades més evidents, a vegades menys, però sí que l'atmosfera es manté, diguéssim, l'atmosfera es manté.
0: Què és el més difícil, Pep, de dirigir, tot i que repeteixes amb el format, un espectacle així?
2: Bé, jo crec que l'has de... O sigui, el tema és que estem... tenim clar que ha de ser verosímil. O sigui, quan un veu una pel·lícula de Hitchcock, ningú pensa que allò és estrany. Si tu analitzes pla a pla, dius, això és impossible. Perquè és una cosa abstracta, però absolutament verosímil. O sigui, aquí dintre té lògica. Aleshores, construir un lloc on això pugui ser lògic és la nostra feina. Lògic no del tot, saps? Perquè a la nostra vida normal, omplir totes les instàncies que has d'omplir, de lògic no és. És normal, però no és lògic. Alguna manera de fer-ho hi haurà més eficient. Però, aleshores, diguéssim, aquesta part que els hàbits de la vida quotidiana doncs, fa que ens siguin lògics, nosaltres en el teatre és més, creiem que el teatre hauria de ficar el lletrero al revés, o sigui, quan la gent surti, veure que entra un teatre.
0: I per vosaltres, Pepa i Ferran, que sou actors i actriu en aquest mood, què és el que us ha sigut més difícil, no?, de sortir allò d'un paper més convencional amb el teu personatge, amb el seu nom, els seus cognoms, el Pepa i els meus no tenen ni nom, i posar-vos en aquest repte.
1: Doncs és tot una mica difícil. Des del moment que tu acceptes un paper, que et diuen, si vols pots fer això, llegeixes i dius, bueno, també depèn de... Jo és que acabo d'aterrar, no tinc una experiència d'anys. Per mi és un repte, llavors. I des del moment que llegeixes, que tu t'ho imagines d'una manera, que tu vas i amb els teus companys i amb la direcció, se va creant algo totalment diferent al que tu penses. Val? I quan te diuen... que surti el personatge, me feia molta gràcia quan deia, que t'ha sortit el personatge, però no sé qui és el personatge, saps? I va sortint, és molt curiós, o sigui, jo m'agradaria fer l'experiència d'una gravació d'una primera actuació a una última, perquè sí que és molt diferent, jo ho veig en els meus companys. Això va creixent, no sé com, ni bueno, sí que sé com, perquè és un treball que és el que dèiem, no som un grup professional, som un grup amateur, que tenim els nostres horaris, tenim les nostres coses, vull dir, no hi ha un assaig diari, i tot i així, per mi, la resposta que tot això surti, i surti com està sortint, ja hem fet una primera experiència l'altre dia, és per les ganes que li posem, per l'emoció, perquè l'altre dia en la funció entre darrere de les cortines estàvem tots, vinga, va, que surti bé, que no sé què, ai, estic molt nerviós, que no sé què. Tot això ajuda molt, i després es comença.

0: més o menys, quan el llegeixes, ja saps per on va. Si fas... Bueno,
1: és més fàcil posar-te a la seva pell d'alguna manera, no?
0: Aquí són personatges més complicats, inclús.
1: I aquest absurd, aquest atzar, aquesta...
0: Sí, no? Sí, com diu la Pepa, hi ha una màgia, jo crec que és una màgia, que fa que al final surti el personatge. El vas creant tu. Això també t'ho permet molt el tipus de direcció, no? Una cosa són les primeres normes que et puguin donar, però després el personatge el vas creant tu com a actor, no? I arriba un punt que al final ets personatge, no ets actor, no? Vull dir, el meu és un personatge molt peculiar i al final està, m'ho crec jo, que sóc així, vull dir, i no sóc així, però al final m'ho crec.
1: Hi ha hagut molt mètode aquí,
0: sí, sí. Vull dir que aquí jo trobo que això és la gràcia, això és la gràcia.
1: Què s'emportarà la gent que vingui a l'Ateneu aquest divendres? Com creieu que ho rebran i que sortiran?
2: Bueno, jo penso que si hi ha una...
0: Un elixir s'emportarà,
2: sí.
0: Eh?
2: Ah, sí, això, un elixir
0: que també és la màgia del...
2: Però jo penso que el que aspira qualsevol aquí i ara, que és el teatre, el que aspira qualsevol és que amb el temps que ha passat t'hagi passat alguna cosa a tu. Saps? I que sigui algú lo suficientment interessant, enigmàtic, com perquè et quedi algo. Aleshores, això es veu amb el temps. O sigui, és molt difícil sortir d'una obra i dir sí, no, el temps és el que et va veient.
1: S'ha de fer la digestió.
2: Clar, perquè et va deixant un pozo, una cosa, cadascú serà el seu món, no ho sé, però et va deixant una cosa... Jo penso que això seria el màxim que es podria aspirar. I els hi donem un brevatge, que ara t'ensenyaré l'ampolla, i que bueno, és una incertesa. O sigui, l'autor impregna tots els seus personatges amb aquest brevatge d'incertesa, i a vostès, al públic, si volen, també.
1: Doncs tothom convidat, aquest a principi d'incertidumbre, amb el Mut 2, amb aquests textos del Sant Quatén, José Sánchez i Sinisterra. Serà aquest divendres a les 7 de la tarda a l'Ateneu. Teniu les entrades per 8 euros, si sou socis. Les podeu aconseguir ja des de la web de l'Ateneu. Espavileu-vos, que l'Ateneu tampoc és tan gran,
0: No.
1: I podeu aconseguir la vostra entrada de manera anticipada. Pep, Pepa, Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: Molta merda, si és que encara es diu,
3: per aquest
1: divendres. Tothom convidat, que vagi molt rebé.
0: Moltes gràcies.

0: Benvinguts un altre cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio i espaços valorers. Avui entrevistarem a Paula Martín, jugadora professional de golf. Moltes gràcies per acompanyar-nos. La primera pregunta seria la següent.
1: Molt bé. Molt contenta d'estar aquí amb tots vosaltres.
2: Hola. Quantes... Ai, a veure... Quan eres petita ja t'agradava el golf?
1: Doncs mira, jo vaig començar amb 8 anys a jugar a golf. Abans vivia a Barcelona i els meus pares van decidir venir a viure a Sant Cugat. I el meu pare ja jugava a golf. Era, va ser el primer de la família, aunque va ser el més dolent de tots, pobret. I sí, no és que m'agradés molt al principi, perquè m'agradaven altres esports. Jo feia natació, feia atletisme, feia balonmano. I, bueno, a mesura que vaig començar a entrenar una miqueta més, em va començar a donar bé, i llavors ja vaig començar a que m'agradés més.
3: A quina edat vas començar a practicar el golf?
1: Doncs als 8 vaig començar a practicar, però més en sèrio va ser als 10. Als 10 vaig guanyar el primer campionat de Catalunya a l'E20 i ja vaig dir, ostres, això d'aixecar una copa m'agrada. I em vaig posar una miqueta més en sèrio, entrenar, i bueno, i van ser uns anys molt, molt xulos, tant de júnior com després a professional.
4: Està molt bé.
2: En què...

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Luis Prima, una veu i una trompeta estimada per tots els amants del swing que va viure l'època daurada de Hollywood i que avui trobem a la banda sonora d'unes 150 pel·lícules que es diu aviat. Aquesta cançó que ara sentíem pertany a la versió de dibuixos animats del film El llibre de la selva, de Walt Disney, del 1967. Es diu I Wanna Be Like You, vull ser com tu, i era Luis Prima qui la cantava. I és que ell va posar la seva veu al rei Louis, que era l'orangutan. Luis Prima era nord-americà, havia nascut el 1910 a Nova Orleans, però les seves arrels eren italianes, de Sicília concretament, i sempre en va fer bandera. No era un músic d'un sol gènere, en va conrear molts, però es pot dir que per damunt de tot el seu estil es movia entre el jazz, el swing, el blues, el rock i el boogie-boogie. Professionalment va començar tocant en un vaixell de vapor de Nova Orleans, que anava pel riu, i va ser allà quan tenia 19 anys on va conèixer la seva primera dona. Era l'any 1929, l'any del famós crack, que va comportar la Gran Depressió americana amb milers de persones desesperades, molta misèria, molta fam i també molts suïcidis. No era un bon moment perquè els músics es guanyessin la vida. La gent tenia altres prioritats. Això va fer que moltíssims músics emigressin, doncs, a Nova York. I Luis Prima també ho va fer. Va deixar Nova Orleans i se'n va anar a Nova York. Allà ell i la seva banda de Nova Orleans es van obrir camí. Escoltem-lo ara interpretar una de les seves cançons més famoses, la cançó Buonasera, que apareix a la banda sonora de mitja dotzena de pel·lícules. Pel·lícules com Tarantella, amb Mira Sorvino, Big Night, Una gran nit, amb Stanley Tucci, Middleman, amb James Caan, Sandy Wexler, amb Adam Sandler, o En algun lloc de Queens, amb Ray Romano. Hi ha llocs on aquesta cançó se la coneix com Buonasera, i d'altres com Buonasera, Signorina.

Buonasera, senyorina, una de les cançons històriques de Luis Prima. La va gravar l'any 1956 i es va fer famosa arreu del món. Luis Prima, però, no només apareix en multitud de bandes sonores, 150, com he dit abans, també va aparèixer a la pantalla. No pròpiament fent d'actor, perquè no ho era, però sí al capdavant de la seva orquestra, de la mateixa manera que també ho van fer doncs, Glenn Miller, el català Xavier Cugat o el valencià Josep Iturbi. Concretament, Luis Prima va intervenir en 10 pel·lícules. La primera va ser el western musical Ritme al Ranxo, quan tenia 26 anys al costat de Bing Crosby i Francis Farmer. I després van venir No ho pots tenir tot, amb Alice Faye, Carrusel de Manhattan, amb l'orquestra de Cab Calloway, La Rosa de Washington Square, amb Tyrone Power, i, entre d'altres, a Rafferty and the Gold Dust Twins, amb Sally Kellerman, Alan Arkin i Harry Dean Stanton. Una altra de les grans interpretacions de Luis Prima era la famosa Pennies from Heaven, composta el 1936 i agafada ràpidament per Billie Holiday, però popularitzada per Bing Crosby a la pel·lícula del mateix nom, on, per cert, també hi apareixia Louis Armstrong. La cançó és tan bona que després s'hi van afegir per interpretar-la infinitat de músics: Dean Martin, Doris Day, Dinah Washington, Tony Bennett o Frank Sinatra. Nosaltres, naturalment, ens quedem amb la versió de Luis Prima.

Pennies from Heaven, a la versió de Louis Prima. Aquesta versió potser l'haureu sentida a la banda sonora de pel·lícules com Una bona banda, amb Burt Reynolds, Elf, amb James Caan, Petites mentides per estar junts, amb Marion Cotillard, o The Glorious, amb Julian Moore. En el terreny personal, Louis Prima es va casar 5 vegades, però les seves dones més rellevants en el terreny professional van ser les dues darreres, per la incidència que van tenir. Una va ser la cantant Kelly Smith. Es van conèixer quan ell tenia 38 anys i ella 20. Ell cercava una veu femenina per a la seva orquestra i va aparèixer ella. Van estar junts 8 anys. I després, Louis Prima es va casar amb Gia Maione, una altra cantant nord-americana, 30 anys més jove que ell, 31 anys més jove que ell, que va ocupar el lloc de Kelly Smith a l'orquestra. Actuaven a tot arreu, al Copacabana de Nova York, al Palmer House de Chicago, o a l'Hotel Sands de Las Vegas, on Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr. van rodar la quadrilla dels 11. Louis Prima i Gia Maione van estar junts 15 anys, fins a la mort d'ell. Va ser una mort complexa perquè l'any 1973, quan tenia 63 anys, Louis Prima va patir un infart. I 2 anys després va començar a tenir mals de cap i lapsos de memòria, que eren la conseqüència d'un tumor cerebral. El van operar i tot seguit va patir un vessament que el va deixar en coma, un coma del qual ja no es va despertar mai. Però que no es despertés no vol dir que es morís. Dic això perquè el coma va durar 2 anys. La seva mort es va esdevenir el 24 d'agost de 1978, quan tenia 67 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem Louis Prima cantant la seva cançó per excel·lència, Just a Gigolo. Però abans deixeu-me dir-vos que Louis Prima està enterrat en un cementiri de Nova Orleans en una tomba coronada per una petita escultura de marbre que representa l'arcàngel Gabriel amb una trompeta a la mà. És una obra de l'escultor rus Alexei Kazantsev. I a sota hi ha una inscripció amb un petit fragment de la lletra de la cançó Just a Gigolo. És el tros que diu, quan arribi al final, ho sé, tothom dirà, només era un gigolo, mentre la vida continuarà sense mi. Louis Prima canta aquesta cançó de manera alegre, però en realitat és una cançó trista, molt trista, perquè fa una reflexió sobre la vida d'un gigolo, un home que viu d'oferir sexe i companyia a dones benestants a canvi de diners. La lletra, en primera persona, parla d'un home que, malgrat la vida plena del glamour que sembla que l'envolta, se sent profundament sol i es deleix desesperadament per trobar algun dia el veritable amor d'una dona. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Les xarxes socials són els aparadors on les noves generacions viuen les seves passions. Espais on la literatura i el cinema tenen milers de comptes i fidels seguidors. Crear tendència no té límits. I, curiosament, la proposta que avui us presentem ens fa sortir de la tecnologia per afinar el nostre sisè sentit.
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Qui no coneix el Cluedo? El famós joc de taula que ens transforma en detectius privats per resoldre un crim fictici, creat per Anthony Pratt el 1944, inspirat en Agatha Christie. I els sudokus? Els trencaclosques matemàtics, grans reptes per a la nostra lògica, inventats pel matemàtic suís Leonhard Euler al segle XVIII. Si unim aquests dos conceptes, trobem els murdokus, els llibres de passatemps que fan furor entre els joves i no tan joves, i especialment els apassionats del misteri. Un repte que ens allunya de les pantalles i posa a prova la nostra capacitat d'observació i lògica. Temps i paciència per posar-nos a la pell dels grans mestres del misteri. Si ja esteu a punt per començar, prepareu llapis, goma d'esborrar i obriu les pàgines de Murdoku, 80 enigmes de lògica i assassinats, i Murdoku, un viatge al passat, amb dos de Manuel Garant, publicats per Columna. No deixarem el misteri per parlar-vos del cozy crime o crim acollidor, que veu de la seva reina Agatha Christie. Qui defuig de les escenes macabres sense deixar de banda els assassinats trobarà en aquest subgènere la fórmula ideal. Crim sense sang, investigadors aficionats, humor britànic i molt de misteri. A Benvolguda, senyora Christie, publicada per Columna de Núria Prades, se'ns trasllada a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Un crim, una llibreria i Agatha Christie formen part de la trama. Emma Marbury, la protagonista, haurà de resoldre el cas en aquesta novel·la amb un segell molt british. No ens podem oblidar de la saga de Richard Osman, El Club dels Crims del Dijous, que els amants de la pantalla podreu gaudir en la seva adaptació cinematogràfica a Netflix, amb doblatge i subtítols en català. Quatre jubilats resolent misteris des d'un complex residencial per a gent gran que ha captivat a més d'11 milers de lectors arreu del món. Un exactivista socialista, una vídua no tan desvalguda, un antic psiquiatre i la líder del grup, Elisabet, de 81 anys, ens demostraran que l'edat no resta quan es tracta de resoldre crims.
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
3: La ràdio amb samarreta.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall. El sentim?
7: Soc la Noelia Pradell Ruiz. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Gripa o guineu, perdiu i bou a l'hospital. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals. El gripau té mal el trau, tot el dia està creu-creu. La guineu té mal el peu, tot el dia està nyeu-nyeu. La perdiu té mal al piu, tot el dia està xiu-xiu. El bou té mal al nou, tot el dia està cocou.
6: Moltíssimes gràcies, Noelia, per recitar aquesta poesia. I és ben veritat. Com els animals, si alguna cosa ens fa mal, hem d'anar que ens curin. Cuideu-vos molt, embaladits. Adeu.
7: Adeu, embaladits.
8: Ens poesia!
4: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del el Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: A vegades els meus pares m'esperen a la porta de l'institut quan surto de la feina per veure'ns i per passejar una estoneta. Normalment es queden asseguts al banc que hi ha just davant de l'escola i es troben doncs, amb aquell enrenou que fan els meus estudiants. I sabeu què? M'agrada. M'agrada que em vinguin a buscar els meus pares a la sortida de la feina, a la sortida de l'escola, de l'institut. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant. No? Estic convençut que no i reconec que em sap una mica de greu, no?, haver d'admetre-ho. Però bé, en fi, què hi farem? Com és la nostra relació amb les famílies? Per què l'adolescència es transforma en una batalla constant contra les persones que realment ens estimen molt? Som uns rancis rematats quan ens parlen? No els expliquem res del que ens preocupa? Som hermètics, antipàtics? Som una mica desagradables? Els mostrem la nostra millor versió, la nostra pitjor versió? I què me'n dieu de les famílies? Empatitzen amb els fills? Ells també van ser adolescents en algun moment. Se'n recorden o ja se n'han oblidat? El timbre indica que l'inici de l'hora del pati és aquí, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar d'un gran tema, que és la relació amb les famílies. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant.
1: Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
2: Soc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare.
3: Em discuteixo molt amb la meva germana.
1: La meva mare surt defensant a la profe, saps?
2: Respecte als temes sexuals, amb la meva família estic molt obert.
0: Soc el Cristian Oliver i com a professor puc assegurar que hi ha tants tipus de famílies com d'alumnes. Com per exemple, no sé, les que estan molt a sobre, les que no deixen respirar els fills, les que accepten els comentaris dels profes, les que ho qüestionen absolutament tot, les que mostren confiança, les que se senten absolutament desbordades. Avui parlarem de la nostra relació amb les famílies, de les normes que ens posen i que no sempre estem disposats a complir, i també dels càstigs, de la confiança que ens donen i de com fiquen molts cops el nas en la nostra vida i en el nostre futur. I per comentar-ho amb pèls i senyals hem convidat a quatre joves de Catalunya que venen amb ganes de xerrar i de formar part d'aquesta gran família que és l'Hora del Pati. Hola, com esteu?
4: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Va, us els presento. Comencem amb la Bianca. Hola, Bianca.
5: Hola.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: La Bianca té 16 anys, va a quart d'ESO i el que més li agrada de fer en família és anar a dinar.
5: Sí.
0: Però anar a dinar d'aquells dies de diumenge o qualsevol dia?
5: Aixecar-te a les 11, anar a dinar a un restaurant i no sortir d'allà fins a les 7 de la tarda. M'encanta.
0: Xerrar, fer aquell sobretaula, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I amb la família en general o...?
5: Amb la família, o sigui, hi ha algun cop que ens hem ajuntat dues famílies que no coneixíem.
0: Molt bé.
5: No sé, m'agrada molt aquell ambient.
0: Genial aquest pla, eh? I també tenim el Lluc. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Lluc té 16 anys, va a quart d'ESO, i per ell un dia 10 en família és en un parc d'atraccions.
6: Sí.
0: T'agrada,
6: sí, sí.
0: Eh?
6: Molt.
0: O sigui, per exemple, vas sovint a un parc d'atraccions a la teva família o què?
6: Normalment anem al setembre o així, agafem i anem a Port Aventura, al Tibidabo...
0: Molt, però més que amb els amics o què?
6: Bueno, aquí ja no ho sé, però a mi en general com que m'agraden la companyia sempre...
0: Molt bé, bueno, això és bonic, eh? La Noelia té 15 anys, vas a tercer d'ESO i el pla que més t'agrada fer en família és anar de viatge.
7: Sí.
0: On has estat de visita? Què has visitat? A veure...
7: Doncs Andalusia, també per Catalunya en general i, no sé, per Espanya.
0: Molt bé. Perfecte. Teniu algun viatge ara pendent, en breu?
7: Que jo sàpiga, no.
0: També tenim el Jan. Hola, Jan, com estàs?
8: Hola, molt bé.
0: El Jan té 15 anys, va a tercer d'ESO i l'activitat que més t'agrada fer en família és mirar pel·lis junts.
8: Sí, és que jo sóc un tio molt mandrós de sofà i, doncs...
0: Aquell pla meravellós de sofà i manta i pel·li és genial, no?
8: És que no hi ha res igual.
0: Com, no ha però res. Comenteu les pel·lícules o voleu el silenci absolut?
8: El dia després.
0: Ah, molt bé. Mentre dura la pel·lícula, sí.
8: Però,
0: sí.
8: A veure, també és cert, sóc culpable, sóc d'aquells que parlen a les pel·lícules.
0: Oh, no, i menys les crispetes i aquestes coses.
8: Oh, pare, m'encanten les crispetes.
0: Va, vinga, començo amb la primera pregunta relacionada amb les famílies. És una mica estranya, eh? Però jo us vull preguntar qui d'aquí creieu que té la família més original. entenem per original allò que surt del cànon que s'entén, no? Aquesta cosa rància, antiquada, de cànon estàndard familiar. A veure, aquí d'aquí creieu que és... que la seva família és la... que trenca més esquemes. A veure, algú vol dir alguna cosa? No?
1: Home, a veure. Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
0: Vale.
1: I a sobre tinc dos germans molt més grans que jo.
0: Ostres.
1: Llavors, bueno, normalment tothom sempre em fa moltes preguntes i això, o sigui que...
0: I, però de bones, o sigui, preguntes de curiositat, no?
1: Sí,
0: Molt bé.
1: Sí.
0: La resta, teniu alguna cosa que vulgueu comentar?
8: Jo sóc el petit de tres germanes.
0: Ahà. I això com, i això com es porta?
8: No parlant... No, era broma. Era broma. Doncs bé, però mentre les meves germanes eren adolescents, jo volia jugar al Playmobil. Mm-hmm. I havia de jugar amb els meus pares.
0: Saps que el Playmobil era la meva joguina preferida de petit, eh?
8: He dit Playmobil per dir alguna cosa.
0: No, però no ho diguis, que jo ja m'havia fet moltíssima il·lusió.
8: Jo era més de Lego. Em sap greu traicionar-te.
0: Aquesta batalla immensa entre Lego i Playmobil, eterna, eh? I vosaltres voleu comentar alguna cosa?
6: Bueno, jo tinc una germana més petita. Mm-hmm. I... a vegades també...
0: I això també trenca els esquemes, no?
6: De germà gran, i a mi això em canso una mica a vegades.
0: Està bé. I tu, Noelia?
7: Jo és que no sé, o sea, l'única cosa estranya així, que no és estranya, és com... jo crec que bastant corrent, que des de ben petita m'he criat amb els meus padrins, que no compartim sang ni res, però mm-hmm. són com els meus ties.
0: Molt bé.
7: Llavors... no, o sea, no és una cosa estranya, però com que és una cosa que...
0: Uh-huh. Que et diferencia, tu,
7: sí,
0: no?
7: Que, sí, que t'identifica. És especial per mi.
0: Molt bé. I vull fer-vos una pregunta. Jo he començat aquí a l'inici dient que hi ha situació dels meus pares que a vegades em venen a veure, no? I és cert, no m'ho he inventat. I que jo ara me'n sento absolutament orgullós i m'agrada que els meus alumnes fins i tot els saludin. Vosaltres, plantegeu-vos aquesta situació, que us venen a buscar a la porta de casa a secundària, eh? Quart d'ESO, a tercer... què? Sentiríeu una miqueta de vergonya?
8: Molta.
1: No.
6: No, jo no.
1: No.
0: A veure, tu ja n'has respost molt ràpid. Per què molta vergonya?
8: Amb tot l'amor del món, perquè m'estimo els meus pares com cap altra cosa del món. Em fa vergonya que els meus amics em segueixin veient... bueno, que em vegin com un nen petit.
0: Ja.
8: No és perquè vagi de guai, saps? Mm-hmm. Jo sóc el millor, no depenc dels meus pares.
0: I tu creus
8: no,
0: que però... els teus pares sí que et veuen encara com el nen petit? O no?
8: Sóc el petit de tres germanes. Però no trobo el sentit aquest de sobreprotecció. Mm-hmm. O...
0: tu, Bianca, has dit que no faria vergonya.
1: No. És que, bueno, jo de petita mai em venien a buscar. I perquè havien d'estar treballant. Mm-hmm. Llavors tenia una cangur i era com... jo era la que veia els altres, que els hi venien a buscar jo. De vegades plorava i això, però clar...
0: i ara et faria il·lusió que et vinguessin a buscar les teves mares. Doncs escolta, potser després d'escoltar-te aquí venen a buscar un dia a l'institut i t'ho fan de sorpresa.
1: Sí,
0: i,
1: sí.
0: I, home, si a més em faria molt feliç.
1: Sí.
0: I vosaltres què?
6: Bueno,
0: faria...
6: a mi... de fet, em venen a buscar quasi cada
0: buscar.
6: Dia, perquè visc a un poble que està lluny d'hores, mm-hmm. estic acostumat i...
0: venen amb el cotxe, t'esperen allà amb el cotxe...
6: sí.
0: Vale.
6: No em fa vergonya i si ho fessin de tant en tant, tampoc.
0: Molt bé. Tu, Noelia?
7: És que no sé, en plan, m'hauria de veure la situació, mm-hmm. perquè jo crec que no, perquè... no sé...
0: que no et faria vergonya, eh?
7: No, perquè bueno. És com... t'han vingut a buscar, no és res de... jo què sé... que et vinguin així, en plan, mi niña.
0: Bueno,
7: no,
0: està bé.
7: Però...
0: i en general, diríeu que teniu bona relació amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
6: Sí.
7: Jo crec que sí.
8: Jo és que sóc una persona molt carinyosa.
0: Allò no respost, eh?
8: Sí. Sóc una persona molt carinyosa, mm-hmm. Sobretot amb la meva mare. M'encanta donar-li abraçades.
0: Bueno, teniu aquesta mostra d'afecte, això és molt bonic, no tothom... arriba a aquest punt de mostrar-se l'afecte, no? Tant físicament com en paraules, també, no? Que a vegades...
8: Sí. És una part important.
0: Sí, sí. Vosaltres, si s'haguéssiu de puntuar de l'1 al 10, eh? Com a fills o com a filles, quina nota us posaríeu?
6: Un 10.
0: Un 10, eh?
1: No, sí, no. Un
8: 10. Un dalt, Lluc.
6: Un 7, un 8.
0: A veure, especifica per què un 7 i no un 10.
6: Perquè...
0: què et falta per ser un fill 10?
6: Em discuteixo molt amb la meva germana, no faig els deures a vegades...
0: Sí, el tema de discussions és habitual a casa.
6: No molt, perquè a mesura que ha anat passant el temps ha millorat, però quan érem petits mm-hmm. érem més dimoniets.
0: I ara ja no.
6: No tant.
0: I tu t'has posat un 10, Bianca, que ho
1: sí.
0: he sentit. I per què? A veure, defineix una filla perfecta, una filla de...
1: A veure, perfecta, perfecta no.
0: Ah, ja estem al 9 i mig, potser.
1: Sí, o al 9. A veure, la meva mare diria que no sóc un 10, però...
0: Què creus que podria faltar-li a la teva mare perquè et digui, vinga, va, falta això, Bianca, perquè siguis un 10? A veure, quina autocrítica faries?
1: A veure, jo sóc lenta per tot. En plan, m'estic arreglant cada dia una hora.
8: A més, germana.
1: I la meva mare es desespera, bueno, les dues, tothom. Llavors, la meva cosina és una cosa que he de treballar.
0: Bueno,
1: ho sé, però...
0: Està bé, està bé. Reconeixeu, és el primer pas, eh?
1: Sí.
0: I tu, Noelia, quina nota et poses?
7: Un 5.
0: Un 5, eh?
7: Aprovat pelat. Uau.
0: Però això és perquè hi ha moltes coses que s'han de millorar.
7: No, perquè jo, en plan...
0: Aquest aprovat raspadíssim, què vol dir?
7: Que si em diuen de fer alguna cosa, jo dic, ja vull.
0: Vale, i no hi vas mai. Ja passa, eh?
7: Però...
0: Però ara fent una pregunta al revés, eh? Ara puntueu a la família de l'1 al 10. Quina nota els hi poseu?
8: 10 i mig.
0: 10 i mig, eh?
8: No, 9 i mig. Amb tot l'amor del món, ja que hi ha vegades que m'agradaria tenir una mica més de llibertat amb els amics. Un 5 més.
0: Bueno, ja passa això, eh? I per aquí?
7: 10.
0: 10, eh?
1: Sí, jo crec que en general...
0: Vaya bien quedes, que esteu sent, eh?
7: No,
1: sí.
6: I tu, un 9.
0: Un 9.
6: Sí.
0: Què li falta? A veure, què...
6: Bueno,
0: demana.
6: Amb la meva mare compartim més les idees, no? I amb el meu pare sempre estem discutint a veure qui té la raó. Per
0: bueno,
6: tant.
0: Està bé, està bé. Mira, hi ha un estudi de fa uns anys, del 1991, deia, o sigui, ha plogut, eh? Deien que només un 11% de les discussions a casa eren pel repartiment de tasques. Ara, el 57% de les discussions són per això. O sigui, ha augmentat.
7: Sí.
0: Vosaltres, quan us discutiu, és pel tema aquest de les tasques de la casa... Tu fas que sí, Lluc.
7: Sí, sí, sí.
6: Totalment.
0: Perquè no les compleixes. Però tens unes tasques assignades o no?
6: No és que no... Bueno, també no les compleixo, però sempre me'n donen mi més que la meva germana i això també m'enfada.
0: És injust. I per aquí, vosaltres compliu...
7: Bueno.
0: M'encanta perquè avui esteu fent cares de bueno, avui potser s'han de millorar algunes cosetes, eh?
8: Acostumeixo. Acostumo a complir per tard.
0: Vale, però ho acabes fent.
7: Igual.
6: Sí.
1: No, jo sí que ho faig, però no discutim. En plan, jo sé que ho he de fer i ja està.
0: Bueno, està bé. Va, si us sembla, anirem a Patis Reals a escoltar a veure què opinen altres estudiants com vosaltres i després ho comentem.
7: Del 0 al 10, la relació que tinc amb la meva família la puntuaria d'una forma estranya, perquè els meus pares estan separats i llavors tinc la família dividida en dos.
4: Una nota de 9, perquè ens ho comentem, i ja siguin des dels aspectes més quotidians i fins als més personals, com si m'atrau una persona.
9: Jo em posaria a un 10, perquè ens portem superbé, ens agraden les mateixes coses i quasi mai ens barallem.
10: El 10 és impossible que existeixi, perquè sempre a vegades et discuteixes amb els pares per sigui la raó que sigui.
11: Li fico un 9, és bastant bona. Però, no sé, sento que sempre tot podria ser millor.
12: El 10 jo crec que tinc un 8 perquè ens portem molt bé i parlem de tot.
7: Un dels motius pels quals penso que a casa discutim és perquè tots som molt diferents i tenim pensaments diferents.
4: Per exemple, a mi m'agradaria fer-me una arracada. No em deixen ni fer-me un tatuatge.
11: Normalment són per tonteries, però ho discutim a un nivell que a vegades no és molt necessari.
13: Sobretot l'ordre i perquè jo sóc una miqueta desordenat.
14: I si reben un comentari negatiu dels profes de l'escola, pues, també em porto una bronqueta.
13: Bueno, pues malament, la veritat.
11: No bé, però normal al respecte, una opinió bastant neutra.
4: Doncs els seus pares el que fan és primer preguntar què ha passat per assabentar-se de la situació i si li quadra el comentari per alguns comportaments que han vist a casa, pues, se'n foten la bronca.
0: Aquí parlo amb coneixement de causa, eh? Com a profe, a vegades les famílies no accepten els càstigs que us posem, no? Que posem els professors. Vosaltres creieu que les famílies accepten les sancions, els càstigs que es fan des de l'escola?
7: La meva sí.
0: Sí?
1: La meva també, sí? Sempre.
8: Jo és que no acostumo a rebre càstigs des de l'escola.
0: I el que veus amb la resta de companys, potser, perquè potser el que ens... passa a nosaltres no és el mateix que el que veiem a classe. Veieu que hi ha alguna família que potser fica el nas massa i comença a defensar allò indefensable. Us heu trobat casos?
7: Sí.
1: Totes.
7: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
8: Tinc molts exemples. Un company que un dia va arribar a classe i li va dir a la profe: no, això no ho faré perquè la meva mama m'ha dit que no aprenc res amb això.
0: I com va reaccionar el profe?
8: La profe va dir... Jo sóc la que decideix si tu fas això o no.
0: I t'has observat alguna cosa així també o què?
6: Jo normalment sóc jo el que fa aquest tipus de coses. No, no, és broma.
0: Però... O sigui, tu vas amb una versió una miqueta esbiaixada del que has fet a classe perquè et defensin o perquè...
6: No, no.
0: A mi, què vols dir?
6: Normalment, jo accepto els càstigs que em posen. Vull dir, sé quan ho he fet malament i quan no, però si algun cop realment sé que no ho he fet malament i ho trobo una mica injust, pues, li comunico a la meva mare i...
0: I quina mena de càstig després us posen a casa? O sigui, heu fet alguna cosa malament, eh? Vull dir...
7: És que crec que mai... Tipo, un parte o una incidència no, mai m'han posat.
0: Hi ha una reflexió a casa...
1: Sí, o sigui, normalment són coses de classe. Ja surten al grup del xat de mares, que totes en contra, i després la meva mare... surt defensant a la profe, saps? Llavors reflexionem a l'hora de dir no, perquè aquesta mare diu tal...
0: M'agrada aquesta mare.
1: Sí. I això. Després jo el dia següent m'ho trobo i perfecte.
0: I creieu que el càstig és una bona mesura educativa, per exemple, per fer reflexionar, per fer canviar una mala actitud d'alguna persona de la vostra edat o no?
8: Depèn.
0: Depèn.
6: Sí, depèn molt del càstig.
8: Perdó.
0: Digues.
8: En el meu cas, vull dir que una cosa que m'enfada bastant... és els càstigs sense previ avís.
0: Però no.

0: i anar a parlar amb la professora.
1: I fa molta ràbia aquesta mena de comentaris, eh?
2: Molta.
3: Sí. O també el...
1: jo abans... I tenen molta raó.
0: Sí,
3: o el, és que no. Jo abans m'hem passat tot el dia al parc i és com, ara no puc perquè hi ha més perill per així dir-ho.
0: Llavors... També és veritat.
1: I jo faig una pregunta. Teniu paga? Teniu paga mensual o setmanal?
3: No.
2: Jo...
4: Bueno.
2: Tenia, però ja no tinc perquè vaig començar a treballar fa poc i llavors ja van dir,
1: vale,
2: ja en tens prou.
1: N'havies tingut abans, per això.
2: Sí, sí, sí.
1: Vale. Clar, no, diuen, els estudis diuen que no s'ha de donar diners als fills perquè compleixin les obligacions, però que la paga pot servir una miqueta doncs, perquè vosaltres aprengueu el valor dels diners i també administrar-los, no? No sé, quants d'aquí... sabeu gestionar els vostres diners si us, si us donen una paga? Sabeu gestionar això?
0: Sí.
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí.
1: I us poden castigar sense diners? Us poden castigar sense quedar-vos sense aquesta paga o no?
0: No? Bueno, és que no és fix en el meu cas. En plan, m'ho donen...
3: Jo quan, surto.
0: Sí, quan se'n recorden, em donen i potser em donen, jo què sé, 40 euros, però clar, ja és molt. Mm. I, per exemple... Ara tinc estalviats uns quants perquè em vull comprar roba d'estiu. Llavors m'he d'esperar a la roba d'estiu i no em puc comprar res d'hivern.
3: Jo estic igual.
0: Sí,
3: sí, sí, sí.
1: I jo vull fer-vos una pregunta. Vosaltres sou iguals? Sou 100% vosaltres mateixos quan esteu amb les vostres famílies?
3: Sí.
1: Sí?
2: Sí, jo crec que més, soc més mateix amb la família que a l'institut.
1: Sí.
5: El meu gen amb la família és el gen més gen de tots.
1: Ah, sí? Ostres, això és boníssim. Sí. És que jo a vegades el que sí que percebo és que la gent canvia una mica. I la seva millor versió la dona als amics. Vosaltres
3: no.
1: No esteu...
2: Bueno, jo també.
3: Jo intento donar... Ui, perdó.
2: Els amics que tinc molta confiança, evidentment, sóc jo mateix, però així, a la classe, no. Mm-hmm. A casa salto, canto, i a l'institut, no.
1: I si sou... Els hi dieu sovint que els estimeu?
2: Molt.
0: Sí.
1: Mare meva, o sigui...
5: Jo és que soc molt carinyós.
1: Quin és l'últim cop que els he dit t'estimo, a veure?
3: Quan he sortit de casa.
1: Sí, avui, eh?
2: Sí, sí, jo també.
5: Quan he sortit de casa.
1: Mare, el que ha de fer autocrítica com amb el fill sóc jo, que jo no ho dic mai. És fortíssim. No, no, i ara que ens he posat així una mica romàntics, els hi expliqueu els vostres amors i desamors, o...?
5: Sí, sempre.
1: Sí?
5: Són els primers en enterrar-se.
2: A mi em pregunten, però...
1: I no et fa una mica de vergonya?
2: Sí, però no els hi dic gaire.
1: Ah, o sigui, no, o sigui t'ho pregunten però no respons.
2: No gaire, no gaire.
1: Va, i tu, Noelia, ho expliques?
3: És que, o sea, les coses que em passen són, o sea, com que ja ho veuen i mm-hmm. com mai...
1: Què vols dir que ja ho veuen?
3: Tipo, mai passa com res novedós. Plan, mm-hmm. Per exemple, per Sant Jordi l'any passat em van com deixar una rosa a la, mm-hmm. a la taula i jo en plan, mira... I hacen com la bromita.
1: Però perquè era una rosa que t'havies rebut d'algú important.
3: Sí, que segueixo sin saber de qui és.
1: Oh, ostres, sí, sí. Roses anònimes, això és meravellós. I la resta teniu aquesta confiança també, com deia ella.
0: Sí.
1: Molt bé. Bueno, ens hem posat així una mica romàntics, si us sembla, anem a escoltar diferents patis de Catalunya, també que ens expliquin i després ho comentem.
6: Jo crec que sóc un 8 com a fill, degut a que ho conto tot, no li s'ha amagut res.
7: Com a fill jo crec que sóc un 8 perquè no crec que faci coses dolentes i crec que em porto molt bé.
8: Un 7.5, no sé per què. Sento que podria ser molt millor del que sóc, però...
9: Un 8, em ficaria un 8. Tinc una bona relació amb els pares.
10: Ficaria sóc un fill i em posaria un 11 de 10 o un 10.
9: Quan sense les normes de casa les compleixes, no, la veritat és que això no. Les compleixo i quan no les compleixo... Doncs hi ha un càstig.
10: Hi ha poques normes, però sí, les compleixo. No tinc xerrades amb educació sexual. Això que de moment puc començar a aprendre, però de moment encara no vull saber-ne res.
8: A poc a poc ho estem parlant, a poc a poc.
6: Sí que hi parlo amb els meus pares i per aquest punt és molt positiu la meva família perquè ho parlo de tot.
1: Teniu germans?
3: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
1: Sí? Sí. Com és la vostra relació amb els germans?
3: Ara bona.
1: Ara bona. Són més grans o més petits?
3: És més gran.
1: I per què ara és més bona i abans no?
3: Perquè quan jo era petita ella estava en l'adolescència i llavors passava de la meva cara.
1: Vosaltres també teniu una relació així que ha anat millorant o que és complicada?
0: No. Bueno, jo tinc dos germans uh-huh. i un és 23 anys més gran que jo.
1: Wow.
0: I l'altre és 30 anys.
1: Vale.
0: Llavors, sí, sí. No, però és
1: molt... I amb ells els consideres més... Germans, amics, o en aquest cas tiets fins i tot?
0: No, no, són els meus germans.
1: Germans.
0: Sí, sí.
1: Vosaltres teniu bona relació amb els germans? Els considereu amics?
2: Jo, sí. Ara sí.
1: Sí. Sí.
2: Abans,
1: ara, eh?
2: Sí, quan érem més petits, la relació

0: Era com ens discutíem per tot i això, però com que jo he crescut i al final hem madurat una mica més, doncs ja...
1: O sigui, aquest és el que et va provocar el canvi cap a l'amistat, és que tu fessis, que sí, fossis més gran.
0: Quan veig que ella ja va com a punxar per discutir-nos, dic com... Ho intento esquivar.
2: Jo és que... una de les meves germanes és una persona molt extrovertida i per això jo, que també sóc una persona molt extrovertida, no m'hi costa tant. L'altra és més introvertida i per molt que me la segueixo estimant molt, segueixen a venir aquestes personalitats que són una mica xocants. I sorgeix alguna discussió, més de les que m'agradaria admetre, però tinc una bona relació amb ella.
1: Mentre escoltàvem els patis que hem anat allà a buscar, es parlava de l'educació sexual, no? I hi havia diferents opinions. Què en penseu vosaltres? Parleu a casa? És un tema que tracteu amb naturalitat? Que fa vergonya?
0: Sí, Lluc. Allà, bueno, jo a casa meva parlo sense filtre sobre això. Si tinc alguna consulta, els hi demano i hi ha confiança total.
1: Tu també, Jan?
2: Jo, respecte als temes sexuals, amb la meva família, tinc... Estic molt obert. Inclús alguna vegada, alguna broma una mica pujada de tot, alguna tonteria, que no és res. Però dius, aquesta naturalitat de poder fer bromes d'aquest tipus amb els meus pares, com si fossin amics, a mi em genera molta confiança.
1: I creus que això és habitual amb gent de la teva edat, per exemple, amb els de la teva classe? Que tinguin aquesta confiança de parlar de tot?
2: Ho dubto bastant.
1: I què creus... Com creus que són les altres famílies perquè potser no parlin d'aquests temes amb els fills? Què haurien de fer perquè sí que s'obri aquest pas, no? Aquesta confiança? Si els altres també voleu comentar.
2: Wow! No tinc ni idea.
1: És a dir, com a famílies, què han de fer?
3: Jo crec que des d'un primer moment, no sé, a l'escola, quan es fa doncs, la reproducció, s'explica i tal, doncs la meva mare doncs, va dir «Ai, que esteu fent això?» i em va començar a explicar i tal. Llavors ha de ser des d'un primer moment que els pares s'obrin perquè després els teus fills doncs, et parlin.
1: S'ha de ser una cosa naturalitzada des de patir, no? Llavors, de cop, vinga, parlem de sexe, no?
3: Jo tinc amigues que no li diuen res als seus pares perquè els seus pares no li han explicat res, llavors. Clar,
1: quan és un tema censura des de principi, no? Doncs aleshores... I tu, Noelia, també en parles?
4: És que no surt mai com el tema.
1: No surt mai el tema, o tu no vols que surti el tema.
4: No, que a mi em dona igual, en plan, perquè la meva germana, llavors, o sea, la meva germana sí que fem bromes i tal, però com
1: però
4: que...
1: Però amb els pares no, eh?
4: No, perquè no... En plan, no hi ha el context de fer la broma.
1: Quantes excuses, o sigui, que en realitat et fa vergonya.
4: No.
1: Por.
4: No, tampoc.
1: No vols parlar-ho amb ells, simplement.
4: No, en plan, si surt el tema jo parlo sense problema, però com que mai surt el tema...
1: Però com que no surt... Sí, tu ja creus que ja les respostes ja les tens.
4: No, és que... No sé.
5: Ni tan sols ho havies
1: pensat. Estic burxant avui, eh? Bueno, va, si us sembla, deixarem aquí el debat una estona, perquè ara entrem a la secció de les preguntes extremes, perquè a tots vosaltres us proposaré un dilema i haureu de triar entre dues opcions. La que més us agradi o menys us desagradi, perquè ja veureu que algunes... I si voleu, al final me'n podreu fer també a mi alguna, de pregunta extrema. Va, comencem amb el Lluc. T'has preparat?
0: Sí.
1: Vinga, va. La pregunta és la següent. Trobar l'amor de la meva vida però que es porti a matar amb la meva família o trobar l'amor de la meva vida i portar-me jo a matar amb la seva família?
0: Portar-me jo a matar amb la seva família.
1: Vale, o sigui, la teva família que no la toquin, no?
0: Clar, home. I segurament... Sí, que la meva família no la toqui.
1: Vinga, Bianca, vaig amb tu. Tenir una família rica però que no em faci cas o tenir una família amb pocs recursos però que em doni molt d'amor?
3: La segona. Tenir una família amb pocs recursos i que em doni...
1: Que et cuidin.
3: Sí, és que la meva família per mi és tot.
1: O sigui, que bonic, això.
3: La meva mare jo crec que és la meva millor amiga. També.
1: Ai, que bonic.
3: Sí, li explico tot. És, no sé, jo la veig i dic...
1: I tu creus que això sempre serà així?
3: Sí.
1: Ai, que bonic.
3: Sempre ha estat així, llavors.
1: I no canviarà, clar.
3: No.
1: Jan, vaig amb tu, eh? Vinga, passar més temps amb la meva família o passar més temps amb els meus amics?
2: Sent molt de carinyós cap als meus amics, més temps amb la meva família.
1: Ja això que... no vol dir menys tenir els amics, eh? Sinó...
2: No, els meus amics ja saben que me'ls estimo molt. Però amb la meva família... No sé, no és
1: tu?
2: Que em senti més com... Soc més jo, clar. Soc més tonto, soc... Bueno, tonto soc a tot arreu.
1: Ets pallacete, una mica, sí?
2: Sí.
1: Noelia, vaig amb tu, eh? Pregunta extrema. Si la teva família no et donés suport en una cosa important, seguiries el teu propi criteri o els faries cas?
4: Depèn del context i jo crec que...
1: No val de pena, eh?
4: Ah.
1: Una o l'altra.
4: Jo crec que faria el que jo crec, perquè és com, si és una decisió meva que... Uh-huh. ¿Cómo se dice? Que em contagia a mi, per així dir-ho.
1: Sí, i t'has trobat en aquesta situació que hagis hagut de decidir tu i potser no haver trobat el suport esperat o no?
4: De moment no.
1: No? Bueno, està bé, està bé. Va, doncs, si us sembla, jo crec que en aquesta edat el tema famílies doncs, és molt important. I jo us faig una altra pregunta. Creieu que els adults jutgen els gustos, per exemple, dels joves o no?
4: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Concretem, a veure, en què us heu sentit jutjats alguna vegada?
0: En la música.
1: Amb la música.
4: Sí.
1: Amb la música és que es nota molt que si no t'agrada una cosa d'ara, sembla que no l'entens, però clar, també hi ha diferents gustos, no, al final?
0: Sí, bueno, jo personalment escolto molta música i de tots els anys i de tots els estils, però sí que a gent de la meva edat que està tot el dia escoltant la mateixa música... Mm-hmm. Els adults els
1: també ho sentiu bastant. Així, eh? Amb el tema gustos sí que us heu sentit no. Alguna vegada. No, tu no. No. Tu notes que sí que respecten allò que t'interessa...
3: Sí, que es van com modernitzant molt, en plan... Hi ha coses que... Hi ha vegades que la meva mare em parla d'un tren i jo... Què? Diu, no, sí, perquè la influencer aquesta porta tal pantaló que es comença a portar jo. Mm-hmm. I jo ni m'he enterat. O sigui, no sé...
5: Perquè digues un tren, de veritat.
6: Estava en un altre lloc, ara.
0: Del vehicle.
1: I a vegades una cosa que també es diu és que les famílies quan volen com apropar-se... Els fills ho fan gairebé amb una mena de tercer grau, preguntant-te i avui què has fet, i avui que no sé què, i avui en qui has anat. Teniu aquesta sensació que es força tant... Tu en el teu cas no, perquè per el que deies, no? Però la resta teniu aquesta sensació que és com difícil que s'apropin perquè potser ho fan d'una forma molt brusca o no?
6: No, perquè el que explica sóc tu. No cal que em preguntin.
4: Igual.
0: Sí, jo igual, explico sempre.
1: I a
0: vegades m'han de dir que calli, fins i tot.
4: Uah, sí.
6: A mi també.
1: Sí, i us donen espai per la vostra privacitat? Us miren al mòbil, per exemple?
0: No.
4: Tinc control parental, llavors.
1: I teniu la sensació que teniu espai per la vostra privacitat o no?
4: Sí,
6: de sobre.
1: Però... Els pares que ens estan escoltant, què els hi diríeu? Perquè, a més, vosaltres parleu molt bé de les vostres famílies. Mm-hmm. Què podrien fer per apropar-se als seus fills? Aquells que potser no tenen aquesta relació tan fluida. Què els hi recomanaríeu?
0: Jo crec que si al final no li estàs molt a sobre i veu que li dones confiança, ja és un gran pas, vull dir.
1: Digues.
4: Buah.
2: Fes-li un detallet. Perquè un dia que jo estava amb febre... A gairebé 40 graus.
1: Però
2: i em ve el meu pare.
1: Un detallet vol dir una cosa material? Un regal?
2: Un regal.
4: O preparar-li l'esmorzar.
2: Ja ho sé, és una tonteria.
1: Un materialista.
2: Però bastant. I què? Em va venir el meu pare. Em va dir, tinc un detallet per tu. Quan vaig sentir això, no m'importa. No em va importar
1: perquè
2: més.
1: Perquè tu només estaves veient el regal. Per això...
3: No.
2: És... Era un dia que em trobava malament.
1: I quin detall era? Que era tan...
2: Ah, no, em va donar una puga de guitarra, que em va encantar.
1: Bueno, clar, ens agrada molt la música.
2: Sí, bueno, mira.
1: La resta, voleu dir algun consell?
3: Sí, jo crec que has d'intentar entendre el teu fill. Mm. Ja des de primera hora no li pots dir ai, és que ara amb això no pot ser, no sé què. No, perquè si no ja doncs no t'explicaré res, no? Si no t'interessa, no.
1: I suposo que tampoc no pensar que és una extensió vostra, d'ells, no? Que no els esteu imitant, que sou personalitats totalment diferents, no?
2: No és un mini-mi.
1: Exacte. Va, si us sembla, deixem aquí aquest debat i ara entrem a la part sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. El tenim aquí. Lluc, el vols obrir? Vols destapar-lo a veure de què és aquest entrepà d'avui?
0: Vale.
1: Vinga, va. Ja sabeu que aquest entrepà sempre ens descobreix un missatge, una situació que després haurem de reflexionar i posar-nos d'acord entre tots. A veure, pots llegir en veu alta aquest missatge?
0: Quan la Bruna està sopant amb la seva família, està seriosa, distant i fins i tot antipàtica. En canvi, quan està amb els amics, tothom la veu com la més divertida, espontània i propera.
1: Bueno, ja veieu, és una situació que pot ser bastant habitual. Segur que ho heu vist en els vostres amics, no? Que potser vosaltres són estupendos i, en canvi, a casa, més tancats, més reservats.
3: Sí.
1: Què li diríem a la Bruna? És just amb la seva família, per exemple?
4: És que hauria de veure la situació també de com potser la família li trata.
1: Mm-hmm. Sí, que potser ella no està sent com és ella perquè tampoc no se sent a gust.
4: Clar.
2: Jo, el que anava a dir és preguntar-li quin problema tens amb la teva família.
1: Vale. Està bé. La resta, què li diríeu?
0: Jo, que s'obri, que parli i que expressi també, perquè és el més important, no? Al final, expressar i explicar és el que dona la confiança.
4: Sí.
1: I ara, a la Bruna, per tant, ja tenim clar que hauria de, doncs, intentar mostrar-se d'una altra manera, no? I veure que no, com és la seva situació. Jo us faig una pregunta. Vosaltres heu tingut alguna vegada por de decebre a les vostres famílies?
4: Sí.
0: Sí. Sí.
1: Amb el tema estudis, per exemple, amb el tema... Amb què? Tots heu dit que sí, eh?
0: Amb els estudis.
1: Sí. Amb els estudis.
0: Sí.
4: O amb l'esport.
1: En quin sentit, per exemple, tu tindries por de decebre'ls amb els estudis?
0: Que ja els he decebut prou, no cal que els decebri més.
1: Va, o sigui, tu creus que poden patir si tu potser no acabes de provar alguna cosa?
0: Sí,
1: o...
0: sí.
1: I tu dius amb l'esport, eh?
4: Sí.
1: Perquè,
4: no sé, cada cop que vaig a competir, és com... Sí, ho faig perquè m'agrada molt competir i fer karate i tal. Però, per exemple, si com que... si estic com a punt de llegar a quarts de final i de sobte perdo el combat, és com... Buah.
1: I sents, aquesta, sents com aquest pes de...
4: Sí, o sigui, ja
1: segurament
4: no
1: ells estan ja no contentíssims mi, igualment de veure't allà ja, competint,
4: ja
1: no?
4: Sí, o sigui, ja no per mi, sinó també perquè o sigui, és bastant lluny on hem d'anar de normal. Llavors és com... He vingut per res.
1: I en el tema del futur, per exemple, creieu que us pregunten molt pel vostre futur, fiquen massa al nas, volen que feu el que ells diuen o el que voleu vosaltres? No sé, i també el que observeu a classe, eh? Jan.
2: Jo, els meus pares, respecte al futur, sempre m'han deixat decidir el que jo he volgut. I és que jo sóc amb això... Potser un mal exemple, ja que això que se sent sempre a les pel·lícules de «Ai, deberías estudiar medicina!» Doncs jo vull estudiar medicina.
1: Bueno, està bé, eh?
2: I dius, doncs, és una cosa que decep poc els pares, però tot i així, jo sé que els meus pares, tant que mantenen tant com ho fan, els hi semblaria bé que fes el que fes.
1: I la resta?
3: Bueno, Bianca. Jo... vull fer periodisme, però la meva mare... Bueno, jo trec bones notes a mates i a ciències, i la meva mare sempre ha tingut com aquesta cosa de... Ai, una filla científica. I, no sé, quan surt a la tele una dona de... Un premi de... Jo què sé, ha descobert jo, una medicina...
1: I et mira tu una mica de raó, no?
3: Diu, mira, Bianca, diu, mira, tu podries estar allà, i jo... No, és que no m'agrada, però... En realitat vol que jo sigui feliç i que faci el que vulgui, però
1: està
3: sí.
1: Bé.
3: Sí, sí.
1: I una pregunta rapidíssima, eh? Teniu alguna afició compartida amb les vostres famílies?
4: Sí.
1: Sí? Sí. Com ara, per exemple, així ràpid, eh?
4: Jo què sé, la música.
1: La música.
4: Tenim gust musical.
0: La música, també.
1: També...
3: Anar de compres.
1: Oh, molt bé.
6: També la música.
1: Molt bé. Va, doncs ara, si us sembla, encararem la recta final del programa d'avui i farem una cosa que a mi m'encanta, que és donar-vos l'oportunitat de castigar algú. Vale? Us proposaré quatre candidats que han dit alguna cosa que potser està una mica fora de lloc i haurem de decidir dels quatre a qui deixem sense patir. Esteu preparats?
3: Sí.
1: Sí? Ens haurem de posar d'acord, eh? Perquè haurem de consensuar la resposta. Va, anem al primer. El primer és el Manel, que diu...
6: Ui, Manel.
1: Vull que el meu fill estudiï el mateix que vaig fer jo i m'és igual si no li interessa. Una mica en relació al que estàvem comentant fa una estona, eh?
6: Molt malament, Manel.
1: Tenim l'Eva. L'Eva diu... He prohibit a la meva filla que vagi amb les seves amistats perquè no m'agrada la pinta que fan. Amb l'Eva heu fet tots una respiració continguda. Anem a l'Antònia, que diu... A l'últim dinar familiar vaig estar comentant amb els avis i els tiets les males notes del meu fill.
3: Uau.
1: I el Joan, l'últim... Si el meu fill arriba a casa amb notes més baixes d'un 9, ja es pot preparar.
0: Jo estic entre el primer i l'últim.
1: O sigui, el primer és el Manel.
6: Sí.
0: El Manel, jo.
1: Allò és el futur del Manel, que li és igual, que vol que faci el mateix. I l'altre, quin era? L'últim. El de les notes menys d'un 9, fatal.
3: És que, bueno...
1: Però amb la resta també ha rebufat, eh?
3: Amb el que... El Xavi crec que era...
1: O sigui, el Manel era el primer, el que volia que estudia el mateix. L'Eva era la de prohibir a la filla que vagi amb les amistats. L'Antònia és la de comentar les notes amb la família. Aquest és molt xungo, eh?
2: Sí, home. És que això és xunguíssim.
3: No, home, és que això de fer... Parlar d'una cosa personal en un dinar familiar, en plan, no.
1: Jo sempre penso que quan arriben les vacances de Nadal, després de les notes, aquí ha tingut un mal trimestre, pringa. Aquell Nadal pringa. Perquè es comentarà només això. I és una... I és un error, jo crec. Per tant, aquí deixem sense pati al Manel, a l'Eva, a l'Antònia o al Joan.
4: És que
6: entre el
4: Joan...
6: tercer i el quart.
1: Entre el tercer i el quart, va, decidim...
0: El tercer quin era?
1: El tercer d'Antònia.
4: És que el primer... És que todos...
1: Podem fer una excepció i castigar uns quants,
0: jo,
1: eh?
0: Personalment, el Manel...
1: El Manel és el que no...
0: Que vol que estudi el mateix, no? Doncs pues jo... el meu pare va estudiar mecànica, no? Per exemple... I si ara em digués que m'hauria de posar a estudiar mecànica quan a mi m'encanta tot l'artístic, que no té res a veure...
6: És que...
0: Em faria mal.
1: La resta està d'acord que el Manel...
2: Perquè els càstigs han de ser limitats.
1: Ja. La resta està més o menys d'acord que el Manel... Que deixi el seu fill estudiar el que vulgui, no?
0: Sí.
1: El deixem sense pati. Sí.
3: I això encara passa, eh? Tot i que no sé.
1: Sí, sí,
3: sí, és que... Bueno.
1: Va, doncs ara sí que estem a punt d'acabar el programa i us demanaré que us quedeu amb un titular, amb una frase de tot el que hem comentat, no? De la relació amb les nostres famílies i amb què us... Que una reflexió, amb què us quedeu?
4: Que la família ho és tot.
1: La família ho és tot, bonic, això. Lluc, amb què et quedes?
0: Que... També, que la família... s'ha d'estimar, sobretot. I que t'has de... Si trobes que tens una relació distant, doncs apropar-t'hi perquè val la pena.
1: Missatges bonics, eh? Tu, Bianca, amb què et quedes?
3: Doncs que la família, doncs, cadascú ha de donar el 100% i que intentar, doncs, apropar-se al teu germà, al teu fill, perquè és l'únic que tens i això, explicar-li les teves coses perquè al final seran persones, doncs, que no et jutjaran i que et podran ajudar. Exacte.
1: Que bé. Sí. I tu, Jan, amb què et quedes?
2: Ni tu tries la família, ni ells et trien a tu. Així que amor incondicional per tot arreu.
1: I amb aquests missatges jo trobo que és una molt bona manera de tancar el programa d'avui. Gràcies, Jan, Bianca, Noelia i Lluc, pels vostres comentaris i per la vostra sinceritat. I gràcies a qui ens escolteu. No us discutiu gaire a casa i feu una abraçada a la família després d'escoltar aquest podcast, que semblava molt bé una miqueta de contacte humà. I ara sí que sí, l'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: Thank you all very much. I would like to thank Avery Corman, who wrote a lovely book. I would like to thank Stanley Jaffe, the producer, Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane Alexander, Justin Henry, Dobeth Williams. I would like to thank Jerry Greenberg, the editor, Nestron Mendros, the cinematographer. I would like to thank all the people at Columbia, past and present. I would like to thank Sam Cohn, Arlene Donovan, my wife Sally, and my son John. Thank you all.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest discurs era de la cerimònia dels Òscar del 1980, l'any en què Robert Benton va guanyar l'Òscar al millor director per la pel·lícula Kramer contra Kramer, que van protagonitzar Dustin Hoffman i Meryl Streep. L'estatueta li va lliurar l'actriu Goldie Hawn i el director Steven Spielberg. Hem començat amb Robert Benton perquè avui li dedicarem el nostre espai a motiu de la seva mort recent, el mes de maig passat. Robert Benton era director i guionista, escrivia i adaptava, o adaptava, segons el text original, ell mateix tots els guions de les pel·lícules que realitzava, i era extraordinàriament curós, escrupolós, meticulós i detallista en la planificació de les escenes. Era un autodidacta en el sentit més literal del terme. Es va formar per si mateix, veient molt cinema, de vegades veient moltíssimes vegades la mateixa pel·lícula, cosa que no era fàcil, sense pagar, ja que quan ell era jove no existia el vídeo i havia d'anar al cinema i comprar l'entrada cada vegada. En aquest sentit, li agradaven molt els directors de la Nouvelle Vague, francesa. Al cinema ell hi va entrar primer com a guionista i ho va fer, a més, per la porta gran, quan tenia 35 anys, amb Bonnie and Clyde, amb Warren Beatty i Faye Dunaway, que, com sabem, va ser tot un èxit fins al punt d'influir en la moda i de crear un estil de vestir que va fer que després Europa contraataqués amb la pel·lícula de gàngsters Borsalino, amb Jean-Paul Belmondo i Alain Delon. La idea d'escriure el guió de Bonnie and Clyde li va venir a Robert Benton perquè el seu pare havia assistit a l'enterrament d'aquests dos atracadors mítics, tant de Bonnie Parker com de Clyde Barrow. I el cert és que va ser arribar i moldre, perquè el van nominar al millor guió original. També va ser Robert Benton el director, perdó, l'autor del guió, l'autor del guió de la divertida Què em passa, doctor?, de Peter Bogdanovich. Com a director, la cosa, a veure, es va fer esperar una mica més. Va ser quan ja tenia 40 anys amb el western Mala companyia, amb Jeff Bridges, que va anar com va anar. Kramer contra Kramer va arribar 7 anys després. És la història d'un divorci i la lluita per la custòdia del fill de 6 anys. Aquesta és l'escena del judici en què Dustin Hoffman fa la seva intervenció com a pare.
2: Sí, cuando estabas hablando, bueno, mi exmujer, cuando estaba hablando de lo desgraciada que fue durante nuestro matrimonio, creo que la mayor parte de lo que ha dicho es cierto. Hay muchas cosas que yo no entendí. Ahora haría las cosas de otra forma. Hay muchas cosas que nos gustaría cambiar si pudiéramos, pero no podemos. Hay cosas que una vez hechas no se pueden deshacer. Mi exmujer dice que quiere a Billy y efectivamente le quiere. Pero aquí no se trata de eso. Si no me equivoco, aquí lo importante es qué es lo mejor para nuestro hijo, qué es lo mejor para Billy. Mi mujer me decía siempre, ¿por qué la mujer no puede tener las mismas metas que el hombre? Creo que tiene razón. Y puede que eso lo haya aprendido. Pero por otro lado, quisiera saber, ¿qué ley dice que la mujer es mejor que el padre solo en virtud de su sexo? He pensado mucho en qué es lo que hace que alguien sea buen padre o buena madre. Se necesita constancia, se necesita además paciencia. Hay que saber escuchar al hijo, hay que fingir que se le escucha, cuando ya ni siquiera se le puede escuchar. Hay que quererle mucho, lo que ella decía. Y yo no sé dónde está escrito que la mujer tiene en todo eso la exclusiva, que el hombre es menos capaz de esas emociones que la mujer. Billy tiene un hogar conmigo. Lo he hecho lo mejor que he podido. No es perfecto y no soy un padre perfecto. A veces no tengo bastante paciencia. Me olvido de que es un niño. Pero estoy con él. Nos levantamos por la mañana, desayunamos juntos y vamos al colegio. Y por la noche cenamos juntos y hablamos, y yo le leo cuentos. Y hemos construido una vida juntos y nos queremos. Si destruyes eso, puede que sea irreparable. Joana, no lo hagas, por favor.
1: L'escena del judici de Kramer contra Kramer, de Robert Benton. Va tenir un èxit extraordinari i va donar molts beneficis a la Colòmbia. Perquè ens fem una idea, va tenir un cost de 8 milions de dòlars i en va recaptar 106. Déu-n'hi-do. També va ser multipremiada perquè va guanyar 5 Oscars, entre els quals els de Dustin Hoffman i Meryl Streep. Robert Benton el va aconseguir per partida doble, com a director i com a guió adaptat, ja que es basava en una novel·la. Abans, en el discurs de Robert Benton, en el moment de recollir l'Oscar, hem sentit que donava les gràcies al català Néstor Almendros, com a director de fotografia. Almendros estava nominat, però no va guanyar. Néstor Almendros era un director de fotografia molt habitual a les pel·lícules de Robert Benton i en el seu formidable llibre Dies d'una càmera, Almendros, a propòsit de Kramer contra Kramer, diu això de Robert Benton. Robert Benton és un home de gran sensibilitat. El seu mètode de treball no està gaire lluny de les meves experiències en el cinema francès. L'única diferència és que a Amèrica es treballen més hores. Es roden més preses des de diferents angles. Hi ha més electricistes, més maquinistes, més cafè i més dònuts. Escoltem ara una escena entre Sally Field i John Malkovich d'una altra de les pel·lícules més importants de Robert Benton, En un racó del cor.
3: Mrs. Spaulding? Mrs. Spaulding?
4: Yes, Mr. Whale, I'm right here.
3: Mrs. Spaulding, believe me, if I had any place else to go tonight besides the state home for the infirm, I would gladly leave right now. Now, when I came here, all I asked was to be left alone. I am not some kind of freak that is here on display for the amusement of those hooligans you call children. And I what? Will not have them vandalizing
4: well,
3: my
4: wait
3: personal
4: a minute,
3: property.
4: Now, wait a minute. I will not have you come in my
3: Look
4: house and talk about my
3: it's
4: children
3: rude.
4: Like that. They are not hooligans and they are not vandals. They are well brought up children. You can't just walk into my
3: Fine.
4: House.
3: Fine. Fine. Whatever they are, you just keep them out of my room.
4: That's all right. I'll get that. The door's on your right.
1: L'escena del film En un racó del cor, en què Sally Field és a la banyera i entra John Malkovich, que és sec. La història té lloc a Texas en els anys del crack del 29 i en el si d'una família de grangers on la dona ha quedat vídua amb dos fills i té un munt de problemes econòmics. A més, el racisme és molt ferotge en aquella part del país. Va ser un gran èxit de Robert Benton com a director i guionista perquè li van donar l'Oscar al millor guió original i va estar nominat com a millor director. La pel·lícula i John Malkovich també van ser nominats i Sally Field el va guanyar com a millor actriu. Robert Benton explicava que quan vivia a Nova York i estudiava a la universitat, compartia un pis en un edifici just davant d'on vivia Katharine Hepburn. I un matí d'hivern va tenir el privilegi de veure com ella deia adéu a Spencer Tracy amb un petó just abans que l'actor pugés a una limusina de l'estudi que l'havia vingut a recollir. La filmografia de Robert Benton com a director és més curta que la de guionista. Com a director només va rodar 11 pel·lícules i sempre espaiades en el temps. Una d'aquestes 11 és Sota sospita, un thriller amb Roy Scheider, Meryl Streep i Jessica Tandy. Una altra és Nadine, una comèdia amb Kim Basinger i Jeff Bridges. Després venen Billy Bathgate, basada en la novel·la de Dr. Off, amb Dustin Hoffman, Nicole Kidman i Bruce Willis, i Un home gairebé perfecte, una comèdia amb Paul Newman, Jessica Tandy, Bruce Willis i Melanie Griffith. Com veiem, Benton acostumava a repetir alguns actors. En l'etapa final, Benton va rodar L'ataca humana, amb Anthony Hopkins i Nicole Kidman, sobre un catedràtic de filologia clàssica que guarda un secret de si mateix que tard o d'hora haurà de desvetllar. Es tracta d'un film basat en una novel·la de Philip Roth que l'any 2001, La Magrana, va publicar traduïda al català per Xavier Pàmies amb el títol de La marca de l'home. El comiat de Robert Benton del cinema es produeix quan ell ja té 75 anys. Diu adéu l'any 2007 amb un film menor, El joc de l'amor, que és una comèdia molt ensucrada, amb Morgan Freeman, que fa de mestre de cerimònies, enllaçant els diferents afers amorosos dels seus veïns o del seu veïnat. Robert Benton vivia a Nova York i l'11 de maig passat va morir a la seva casa de Manhattan a l'edat de 92 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut rocases a les vies de so, escoltarem un dels temes del film Twilight, que Robert Benton va rodar el 1998. A l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Al caer el sol. Els seus protagonistes van ser Paul Newman, Susan Sarandon i Gene Hackman, i la música la va compondre el gran Elmer Bernstein. És una història d'intriga que també parla de l'envelliment. Fins la setmana vinent, amics.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida extrema a les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'any anterior.
3: En paral·lel, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
1: Repassem altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
4: Pel que fa a les afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
1: Tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
4: De moment, l'únic incendi que continua actiu a Catalunya és el de Vallferrera, que està estabilitzat.
1: Com diem, s'espera una tarda de ruixats a diversos punts del nostre territori. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Quan anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I en Cultura, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit, Emergències va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
3: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal Aigües Avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove uns 7,5 km més avall de l'últim punt del virament. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
1: Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
6: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades. Treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
1: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
3: I és que des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això, l'executiu ha recordat algunes recomanacions, com anar en companyia d'altres persones i, sempre que sigui possible, escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió contínua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
1: Del total de les víctimes mortals a les platges aquest estiu, 10 han sigut en platges de la Costa Daurada. Per aquest motiu, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona ha demanat extremar les precaucions i augmentar l'alerta.
3: El col·legi defensa que la prevenció dels ofegaments ha de convertir-se en una prioritat de salut pública, especialment per protegir els infants, les comunitats vulnerables i les persones amb més exposició a l'aigua. Més enllà dels consells que repassàvem per evitar ofegaments, Gerard Mora, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, detalla com cal actuar si ens trobem en una situació en la qual algú s'està ofegant o té problemes a l'aigua.
7: Sobretot és important demanar ajuda, ja sigui als serveis de socorrisme o al 112. Si podem, intentarem treure-la de l'aigua, seria l'element més important, intentar treure-la de l'aigua sempre quan puguem, intentar no posar-nos nosaltres en risc, alertar els serveis d'emergència mitjançant el telèfon 112 i comprovar la consciència, en aquest sentit, si està inconscient i no respira, començar les maniobres de resuscitació cardiopulmonar.
3: La preocupació pels ofegaments també la comparteix l'Organització Mundial de la Salut, que alerta que aquesta causa provoca prop de 300.000 morts cada any al món. Per això planteja una estratègia per aconseguir reduir un 35% aquestes morts d'aquí a l'any 2035.
1: D'altra banda, un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
3: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, comarca de la Selva.
1: Parlant de ferrocarrils i de mobilitat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
3: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost aproximat d'uns 19 milions i mig d'euros.
1: Des de Vilaseca, Sílvia Paneque espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esvoranc de les obres de soterrament a Montcada, es pugui reprendre a partir de la setmana vinent.
3: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, la pròxima setmana.
8: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat, diguéssim, colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, a hores d'ara encara ADIF no ho ha traslladat, s'ha ADIF qui ho traslladi, i a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que amb tota probabilitat la setmana que ve hi haurà represa del servei, permetin-nos aquesta comunicació amb ADIF per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
1: Tot això, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
3: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà l'atur de Carol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
1: I continua també la modificació del servei entre Lleida Pirineus i la Plana Picamoixons, tram en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
4: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre totes dues estacions i amb parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuàries de les línies R13 i R14. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens i Adif està treballant en la valoració dels danys i la reposició dels equips malmesos.
1: Continuem parlant de mobilitat, ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat tres persones ferides, dues de greus i una tercera en estat menys greu, aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:45.
4: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i també dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir les causes d'aquest accident.
1: Durant aquest matí s'han donat diversos accidents més en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quina és la situació actual que ha anat millorant en les darreres hores. Eduard Sánchez, bon dia.
9: Hola, bon dia. De moment, aquesta hora ja va millorant el trànsit, especialment a la Ronda Litoral, que l'hem tingut tallada una estona aquest migdia en sentit de Trinitat. Ara ja queda bàsicament intensitat lentitud al voltant de Poblenou i de Barceloneta, sobretot en sentit Llobregat. A la resta de punts de la xarxa viària, també una millora clara de la circulació, malgrat, per exemple, a la Pota Nord, a la B20, encara hi tenim aturades a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Barcelona. També la C32, ja de forma més puntual, a la zona d'Argentona, de Mataró, en sentit nord, també afecta l'enllaç de la C60 amb aquesta autopista del Maresme. I pel que fa a les vies de la Costa Brava, ens queda també encara la zona de la C35, a Llagostera, de fet, tant la C35 com la C65 en direcció Platja d'Aro. Pel que fa a les obres que afecten el tram de l'autovia 2 a l'altura de Jorba, ara mateix ja, si més no, de moment, queda intensitat en sentit Lleida. És tot, bon dia.
1: Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
4: De moment, això sí, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però hi continuen treballant 19 dotacions de bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens ho explica Norma Lebrero.
10: Un altre cap de setmana amb el pla ALF activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats. Ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar les pluges de la primavera ja està sec.
11: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primavera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està allà doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos, només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir, els de Guadalajara, vull dir, tenim molts incendis al voltant i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia, no és diferent.
10: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
12: Les temperatures han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
10: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
1: Paral·lelament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
3: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la seva prevenció. Parlona ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
13: Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
3: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
1: Tot això, com dèiem, hi ha previsió de pluges per aquesta tarda i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant aquesta previsió de pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta tarda i demà diumenge.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a la jornada d'aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral central i la zona sud.
1: El premi més gran de la història de l'11 ha caigut a Lleida.
3: Un bitllet de primera categoria de l'Eurojackpot venut al polígon El Segre ha deixat més de 71 milions d'euros a un afortunat encara no identificat. Des de Lleida de Televisió, Cel Márquez.
14: L'11 ha repartit a Lleida el premi més gran de la seva història, més de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot. El bitllet premiat de la categoria es va vendre al polígon El Segre, on habitualment comercialitza els cupons el venedor Sergio Martín Aznar.
15: Me llamaron los de la prensa de la 11 que había dado el premio. Y yo digo, ¿70.000 euros? Y dice, no, 70.000 euros no, 71.000 millones de euros. Digo, ¡hala, qué dice! Sí. Y bueno, pues, no me lo creía. No me lo creía para nada. Y bueno, y gracias a la 11, gente discapacitada como yo, podemos tener un trabajo digno.
14: Martín, de 57 anys, ha repartit així el major premi de la història de l'11, en un sorteig que també ha deixat més de 53.000 euros a Badalona. De moment, no ha transcendit l'identitat de la persona afortunada.
1: I no ens movem del Segrià, concretament anem ara fins al municipi de Rosselló, on aquesta tarda, en una estona, de fet, a 3:15, a la piscina, arrenca la cinquena edició del trofeu Cor Petit.
3: És un trofeu de natació amb aletes que pretén recaptar fons un any més per les cardiopaties congènites. Entre tots els detalls, la companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
16: A Catalunya hi ha actualment 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita. Un d'aquests infants és el Macià Florença, motiu pel qual el seu pare, una de les ànimes mater del Club Natació Almenar, va decidir que el trofeu de natació que organitzaven cada estiu havia de ser solidari.
17: Arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons.
16: El Macià, que ara té 4 anys, pateix d'aquesta afecció, tal com ha explicat el seu pare.
17: Té una tetralogia de Fallot, són 3 diagnòstics en un, i llavors doncs això, se li va tindre que reconstruir el cor només a pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé.
16: Al trofeu no hi faltaran els nedadors i nedadores del Club Natació de l'Hospitalet, i està obert a tothom. Qui participa segur de la competició és el germà gran del Macià, el Magí.
18: Ens tenen de dir preparats, i quan nos fiquem preparats, sí. I després quan diuen ja, nos tirem i nadem.
16: La inscripció costa 5 euros i el que es recapti va íntegrament cap a l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya.
1: Obrim el bloc cultural i ho fem a Mataró, que acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa.
3: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa més a partir de les 5 de la tarda.
1: Amb la Diada com a primer plat fora, avui arrenca aquesta festa major de Mataró, que s'allargarà fins dimecres en honor a les patrones de la ciutat, Santa Juliana i Santa Semproniana. Més enllà dels castells, aquesta nit té lloc el desvetllament bellugós, l'acte més icònic de la festa major, un dels actes més multitudinaris i es Bojarrats de les Santes.
3: El desvetllament ve llogós transforma els carrers de Mataró en una gran festa popular amb el bequetero i les figures institucionals com a protagonistes, amb els gegants de la ciutat, la família Robafaves i un públic entregat al so del bequetero, una tonada que ja és tot un himne a la ciutat. Des de Televisió de Mataró s'oferirà en directe aquest acte, que es podrà seguir també en directe des de la xarxa Més.
1: I la Diada de les Santes serà el plat fort casteller d'avui, però no l'únic. La colla jove Xiquets de Valls afronta l'últim cap de setmana de juliol a Constantí, acompanyats de la colla jove Xiquets de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: Els de la camisa vermella afronten un últim compromís abans d'encarar la Firagosa, localitat del Tarragonès, amb motiu de la Diada de Sant Feliu. L'objectiu serà repetir Castell de Nou, que ja va veure el carrer Major Constantí l'any passat, i amb possibilitat de repetir el 5 de 8 aconseguit a la Riera de Gaià el passat dissabte. Els del carrer d'en Gasó afronten un últim compromís del mes de juliol abans d'encarar un tram apassionant de temporada. A Constantí, qui també actuarà, serà la colla jove Xiquets de Tarragona, que espera juntar castells de la gamma bàsica de nou i qui sap si proposar-se algun repte superior dels castells ja descarregats aquesta temporada. Serà un cap de setmana de doble compromís per la colla tarragonina, que ho compartirà plaça amb les dues colles, les Xiquets de Valls.
1: I parlem també de música, perquè el Gran Teatre del Liceu va acomiadar la passada nit a Josep Pons en el darrer concert com a director musical.
3: La sinfonia número 8 de Gustav Mahler, la Sinfonia dels Mil, va ser la peça amb què Pons tanca l'etapa després de 14 anys en un espectacle amb l'aforament complet. La interpretació va reunir prop de 300 intèrprets entre l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, quatre cors i un repartiment internacional. El concert va culminar amb una ovació de més d'11 minuts amb el

0: grups com Talco o Crim com a plats forts.
1: D'altra banda, anem fins a Tarragona perquè Luz Casal hi actua aquesta nit al Teatre Auditori Camp de Mart en un dels concerts més destacats del Festival d'Estiu de la ciutat.
0: La cantant i compositora gallega diu que interpretarà els grans èxits que han marcat la seva carrera de 4 dècades. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Tere Ortega.
2: L'artista gallega presentarà el seu nou treball discogràfic Me voy a permitir, un àlbum que ella mateixa defineix com el més lliure i eclèctic de la seva trajectòria. El concert combinarà les noves composicions amb alguns dels grans èxits que han marcat més de 4 dècades de la seva carrera. Ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio que l'espectacle vol ser un pont entre el passat i el present de Luz Casal.
3: Un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues, fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, digamos, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo que es de autora, compositora, productora, etcétera.
2: El concert començarà a les 10 de la nit i s'inclou, de fet, és un dels grans reclams al Festival d'Estiu Camp de Tarragona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem el repàs a l'actualitat esportiva parlant de futbol, perquè el Barça ha guanyat 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada.
2: Els gols del Barça els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Font, Ebrima Tuncara i Àlex González. Per part de l'Europa, el gol el va fer Flavio Ribeiro. El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, s'ha entrenat amb el grup, però no va jugar aquest primer amistós.
1: Tot això, el Barça ja té rival per disputar el trofeu Joan Gamper. El pròxim 19 d'agost serà l'Al-Ahly egipci.
2: Aquest equip ha guanyat fins a 11 vegades la Champions africana.
1: L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 en l'amistós disputat aquest matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Bon dia. Empat en el tercer compromís de la pretemporada de l'equip perico i en el segon del conjunt arlequinat en un amistós aquí a la Dani Jarque, que ha estat força igualat. La primera part no ha tingut massa ocasions. La més clara ha estat un cop de cap de Pere Pons al límit ja del descans, que ha sortit desviada a l'esquerra de la porteria local. A la segona, amb els canvis, s'ha animat la cosa. El Sabadell ha obert la llauna amb una greu errada defensiva de l'equip de Manolo González, que ha acabat amb un gol en pròpia porteria de Rubén Sánchez. Però poc després, Quique García, en una gran acció individual del veterà davanter, ha equilibrat la balança. De fet, l'Espanyol ha tingut ocasions en el tram final per poder-se haver endut la victòria, sobretot en un cop de cap que s'ha estavellat al travesser. Com diem, empat a un aquí a la Dani Jarque. Continua la pretemporada de tots dos equips per arribar al millor nivell possible a l'inici de la Lliga. El Sabadell, el pròxim compromís serà dimecres a Sant Oleguer davant el Manresa.
1: Tot això, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
2: I el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
1: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
2: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vila-Blareix, pròxim partit de pretemporada el proper 29 de juliol contra el Castelló.
1: Baixem una categoria més. Primera Federació, el Nàstic debuta avui en pretemporada. Serà a les 8 del vespre al nou estadi davant l'Andorra. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: De moment, amb 10 incorporacions i 18 baixes, el Nàstic de Xisco Campos juga al nou estadi el que serà el primer partit de pretemporada. Un encontre atractiu davant d'un segona, l'Andorra. El tarragoní Eugeni Valderrama va ser el primer fitxatge. Torna a casa i està cridat a convertir-se en un referent de l'equip.
5: Molta il·lusió, com la de quan vaig començar de petit. Tinc moltes ganes de defensar l'escut i que la gent es senti identificada amb mi i que la gent que ve de fora també vegi que és un privilegi estar aquí i que és una gran, és un gran club i que ho disfrutaran molt amb la gent.
4: L'encontre juga a les 8 del vespre i és el primer dels 9 amistosos programats aquesta pretemporada.
1: A tot això, en bàsquet, el Barça ha fitxat l'alè nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 metres, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en xarxa, edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar-los en un any en el qual les xifres estan força per sobre de l'anterior.
2: En paral·lel, una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà.
2: Pel que fa a afectacions, aquest matí ha quedat suspesa la circulació de l'R3 per una incidència i la consellera Paneque espera que la circulació de l'R2, R2 Nord i R11 afectades per l'esvorany a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent.
0: Tot això continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques.
2: De moment, l'únic incendi que continua actiu és el de la Vall Ferrer, que està estabilitzat.
0: Com diem, però s'espera una tarda de ruixats en diversos punts de Catalunya. De fet, s'ha activat el Pla Inuncat. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures que ja eren molt altes a bona part del territori català, sobretot a la costa i prelitoral, on ha estat una nit de mal dormir. I amb un matí que ha estat molt més assolellat, sobretot a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i també punts de Tarragona, a la resta el matí ha estat molt més variable, amb un ambient molt més ennuvolat, sobretot a la costa i prelitoral. Aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt són una miqueta més baixes. Sí que és cert que fins a les primeres hores de la tarda aquestes temperatures seran una miqueta més elevades a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre degut a aquesta mestral molt més rescalfat. I pendents a les precipitacions que comencen a entrar sobretot pel Pirineu més occidental i que aniran guanyant terreny de cara a les immediates hores, sobretot per la resta del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i també les del nord de Barcelona. Molta precaució perquè aniran acompanyades de tempesta i podrien descargar amb calamarsa o pedra. També a la zona dels ports aquesta tarda preveiem precipitacions. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: D'altra banda, en plana cultural, Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els Capgrossos i les colles convidades dels Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Un jove de 21 anys ha mort ofegat al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta, al Montsià. A 3:15 de la passada nit d'emergència es va rebre l'avís d'una persona que hauria saltat des del pont de pedra del canal i no hauria sortit de l'aigua.
2: Els bombers van activar 14 dotacions amb 31 efectius i van organitzar un dispositiu de recerca pel canal Aigües Avall. Inicialment van fer una recerca extensiva fins a l'illa de Buda i posteriorment van acotar-la als primers quilòmetres del canal i als canals secundaris on era més probable localitzar-lo. Cap a les 4 de la matinada s'ha localitzat el cos sense vida del jove, uns 7,5 km més avall de l'últim punt d'Alviramer. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de l'aixecament del cos. El jove estaria banyant-se amb una altra persona que sí que hauria pogut sortir de l'aigua.
0: Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García és secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
4: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades. Treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
0: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar els ofegaments.
2: Des del 15 de juny fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat n'eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Per això, l'executiu ha recordat algunes recomanacions com nedar en companyia d'altres persones i, sempre que sigui possible, escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. També fer cas de la senyalització i les indicacions dels socorristes a les platges, evitar el consum de begudes alcohòliques, seguir les recomanacions adaptades a l'estat de salut de cadascú i la necessitat de supervisió contínua per part d'un adult dels infants mentre es banyen.
0: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Empordà.
2: Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar amb un desfibrilador extern automàtic, però no li han pogut salvar la vida. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. La víctima, com diem, tenia 66 anys i era veí de Breda, a la Selva.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona.
2: L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats a Vilaseca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost de 19 milions i mig d'euros.
0: Des de Vilaseca, la consellera Sílvia Paneque ha assegurat que espera que la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada, es reprengui a partir de la setmana vinent.
2: Paneque ha afirmat que les dades de lectura són bones i resten ara a l'espera d'ADIF, però el servei es podria normalitzar, com diem, a partir de la pròxima setmana.
5: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat, diguéssim, colmatada, no?, amb el formigó. I, per tant, ara estem expenses, efectivament, que ADIF ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat i, per tant, a partir d'aquí, fer les marxes blanques, restabliment del servei. Avui ho sabrem, a hores d'ara encara ADIF doncs, no ho ha traslladat, serà ADIF qui ho traslladi i, a partir d'aquí, si podem fer marxes blanques, el que podem dir és que, amb tota probabilitat, la setmana que ve hi haurà represa del servei, permetin-nos aquesta comunicació amb ADIF per saber exactament quin dia ja ho podem traslladar.
0: Tot això, aquest matí ha quedat suspès a la circulació de la línia R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puig Cerdà a l'atur de Carol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puig Cerdà per les obres que s'hi estan fent. En aquest context, Paneque ha dit que aquesta situació de l'R3 s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
0: D'altra banda, tot això continua la modificació del servei entre Lleida Pirineus i la plana Picamoixons, tram en el qual la circulació ferroviària està interrompuda des de dimarts passat a causa d'un robatori de cable que ha provocat greus danys a la infraestructura.
2: Renfe ha establert un pla de transport substitutori per carretera entre les dues estacions i amb parades intermèdies per garantir la mobilitat de les persones usuaris de les línies R13 i R14 de Rodalies. Els horaris dels serveis alternatius per carretera són coordinats amb la sortida i l'arribada dels trens. ADIF està treballant en l'avaluació dels danys i la reposició dels equips malmesos.
0: Continuem parlant de mobilitat ara de carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu, aquest matí a la C31, al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 1:15.
2: A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles ha quedat sobre l'empara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos, que han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
0: S'han donat també diversos accidents més aquest matí en carreteres catalanes, provocant talls i retencions que s'han sumat a les acumulacions habituals d'un cap de setmana de juliol a casa nostra. Tot i això, en les darreres hores, la circulació en general ha millorat ja força. Continua el risc extrem de perill d'incendi forestal aquest cap de setmana, malgrat la previsió de pluges per aquesta tarda. Preocupa l'entrada de vent fort de mestral i tramuntana, les baixes humitats i la possibilitat que es produeixin focs causats per llamps i tempestes seques. A tot això, de fet, en darrera hora, 6 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola que s'ha produït aquest migdia a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció. Protecció Civil ha activat la prealerta del Plasecta i el foc, de moment, això sí, no afecta les instal·lacions de l'empresa.
2: També recordem que continua actiu l'incendi de la Vall Ferrera, que està estabilitzat, però que hi continuen treballant 19 dotacions dels bombers, 15 de terrestres i 4 d'aèries. Ens dona més informació Norma Lebrero.
6: Un altre cap de setmana amb el pla ALFA activat al nivell 4 en 195 municipis catalans, especialment a les comarques centrals, Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi ha encara 6 espais naturals tancats, ha reobert Montserrat, però en canvi han tancat els ports i les muntanyes de Prades. En el que portem d'estiu s'han ordenat 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals, amb almenys 140.000 veïns afectats. Des del cos de bombers diuen que tot el que van remullar les pluges de la primavera ja està sec.
7: Hem tingut un episodi molt llarg de temperatures altes, d'entrades de sud, el que ha fet que tot el crèdit, tota la humitat que teníem amb els boscos d'aquesta primavera passada, que va ploure molt i vam aconseguir treure aquesta sequera estructural, doncs això ja s'ha perdut. Vull dir, tenim tots els boscos disponibles, tenim tota la nostra vegetació estressada, una vegetació que ara està allà doncs, tirant fulles i està a punt de cremar, i a més tenim també doncs, comportaments d'incendis molt intensos, només cal veure els veïns, els francesos, els aragonesos, vull dir, els de Guadalajara, vull dir, tenim molts incendis al voltant i aquí la situació en quant a combustible, en quant a topografia, no és diferent.
6: El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat la zona afectada pels focs de Madrid. Ha explicat que temen que conflueixin amb el d'Àvila les pròximes hores, on hi ha 75.000 persones evacuades o confinades.
8: Les temperatures han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio.
6: A l'estat espanyol, des del mes de juny, ja s'han superat amb 139.000 hectàrees la mitjana dels darrers 10 anys, que era de 100.000 hectàrees cada estiu.
0: D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat aquest matí Sant Andreu de la Barca, on ha recorregut la zona afectada per l'incendi forestal declarat el passat 5 de juliol.
2: Durant la visita ha reconegut la tasca dels bombers i de la resta de cossos que van participar en l'extinció del foc, alhora que ha posat l'accent en la importància de la prevenció. Parlon ha remarcat que el manteniment de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions és una eina clau per limitar la propagació dels incendis, protegir la població i facilitar la feina dels equips d'emergència.
9: Agrair molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments.
2: Parlon considera necessària una gestió forestal més activa per fer els boscos més resilients davant d'episodis cada vegada més extrems.
0: Tot i aquesta situació de risc extrem d'incendi que es manté especialment de cara a aquesta tarda i demà a la zona del sud i l'oest del nostre territori, també tenim previsió de pluja per aquest moment, per aquest període. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, davant aquesta previsió d'unes pluges que s'esperen intenses i que poden afectar diferents punts del país entre aquesta mateixa tarda i demà.
2: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. Per a aquesta tarda, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral centre i sud.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assistit aquest matí a Hanoi la firma d'un acord de col·laboració entre l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa i el Centre d'Innovació Nacional del Vietnam perquè les grans empreses d'ambdós països col·laborin en tecnologia i innovació.
2: L'Entesa té per objectiu connectar els ecosistemes d'innovació dels dos estats i fomentar la cooperació entre institucions acadèmiques, centres de recerca i desenvolupament i indústries i empreses tecnològiques. També permetrà a les empreses catalanes conèixer els reptes tecnològics de grans corporacions vietnamites i viceversa, i possibilitarà la immersió d'empreses emergents en programes d'acceleració.
0: I de la tecnologia i l'economia a l'habitatge, però també vinculat a la innovació i al món digital. Des de fa 3 anys, l'Helena Cardona organitza els seus viatges amb un nou aliat, una plataforma que permet a usuaris d'arreu del món intercanviar casa seva amb altres particulars sense cap cost econòmic.
2: Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. Des de Cugat Media ens ho explica Sara Vella.
10: A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma amb opcions per a tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Per a l'Helena, aquesta modalitat s'ha convertit en una manera de viatjar molt més sostenible i econòmica, especialment perquè viatja en família. Sentim Helena Cardona.
11: Bueno, ens va agradar molt el fet d'estar fora de casa sentint a casa, no? Que a vegades doncs, altres allotjaments poden semblar més freds, i el fet que siguin famílies també poden ser famílies properes a tu i compartir també doncs, les joguines amb els infants i bueno, en general aquest intercanvi, no?
10: Ara per ara l'Helena continuarà confiant en aquesta app, però ha començat a detectar un canvi. Diu que la plataforma està oferint noves opcions, més cases de luxe concretament, i no sap cap on anirà o si s'acabarà allunyant de l'essència de la web original.
0: Parlem ara de memòria històrica i anem fins a les Terres de l'Ebre perquè el casal de la Pianola del Pinell de Brell, a la Terra Alta, ha acollit l'acte anual d'homenatge als combatents de la Batalla de l'Ebre.
2: Una commemoració dels fets ocorreguts fa 88 anys que ha reivindicat la memòria històrica i els valors de la pau. L'ha seguit des de Canal Terres de l'Ebre el Daniel Cort.
12: La commemoració ha reunit institucions, entitats memorialistes, familiars de combatents i veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per recordar les víctimes de la Batalla de l'Ebre i reivindicar la importància de preservar la memòria històrica per evitar que es repeteixin els errors del passat. Durant la cerimònia, també s'ha posat en valor la tasca dels camps de treball realitzada pels joves de la comarca, que contribueixen a recuperar vestigis del conflicte i apropar aquesta història a les noves generacions. L'alcaldessa del Pinell de Brai, Laura Vallespí, ha destacat que mantenir viu aquest record és una responsabilitat compartida.
13: No podem oblidar uns fets que van passar, que molts dels nostres familiars pues, van haver de sobreviure a repressions o exilis o camps de concentració, i no podem obviar tot això.
12: La commemoració ha finalitzat amb una ofrena floral en record dels combatents i de totes les víctimes del conflicte, en un acte que un any més ha volgut reivindicar la memòria com una eina imprescindible per construir un futur on la pau estigui garantitzada.
0: Fem un apunt en plana de successos. Els Mossos, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de producció de vídeos musicals.
2: Hi ha 4 detinguts, 3 homes i una dona d'entre 19 i 32 anys i 5 investigats, 4 homes i una dona d'entre 20 i 64 anys. L'operatiu es va iniciar arran de diverses denúncies interposades entre el desembre del 2024 i gener del 2025, tant a Catalunya com a la Comunitat de Madrid. Durant la investigació es va detectar un modus operandi en què els presumptes autors seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar els serveis per gravar vídeos musicals i en certs casos fins i tot feien una paga i senyal.
0: Obrim el bloc cultural parlant de castells perquè Mataró acull aquesta tarda la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa.
2: Es podrà seguir en directe per les televisions locals i la plataforma a la xarxa Més a partir de les 5 de la tarda.
0: És el primer plat fort d'aquesta festa major de Mataró. D'altra banda, parlem també de música. Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival de Barcelona, que va arrencar amb força al vespre i s'ha allargat fins passada aquesta mitjanit.

0: L'artista porto-riqueny ha estat el darrer actual escenari principal de l'esdeveniment on ha desplegat els seus ritmes llatins davant de milers de persones. Una estona abans, el DJ i productor català Juan Magán ha convertit el Parc del Fòrum en una veritable festa amb un concert farcit dels seus millors hits, tot plegat en el mateix dia en què han actuat altres noms com De La Rose, De La Osa o Lola Índigo, que ha desplegat un potent show que es va haver d'anul·lar abans d'acabar per una indisposició.
1: Més música. El Festival Sons del Món de l'Empordà s'estrena aquesta nit a partir de les 10, acollint l'única actuació d'aquest estiu a Catalunya de Pablo Alborán.

0: marxo, quilòmetre...
1: Alboran torna als escenaris amb la seva extensa gira Tour Kilòmetre Zero, que recorrerà nombrosos països d'Amèrica, Europa i diverses ciutats d'Espanya. El concert unificarà la passió i emoció dels seus grans clàssics amb un so més madur i innovador marcat pel llançament del seu nou disc. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses.
2: Canviem d'estil, però continuem parlant de música, perquè l'Alt Urgell viu un cap de setmana de música tradicional amb la 51ª trobada amb els acordionistes del Pirineu.
1: El certamen folk més veterà dels Països Catalans programa concerts a Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. Enguany la direcció musical va a càrrec de la música i docent Cati Plana. Des de Ràdio Seu ens ho explica Pep Graell.
3: Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de juliol, continuen els concerts de la 51ª edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Audicions circumscrites a l'Alt Urgell, repartides entre Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbò. El que no canvia és que un cop més la cita portarà al Pirineu músics de renom procedents de diversos països d'arreu del món. La directora musical del certamen, Cati Plana, destaca que enguany arriben músics d'arreu del planeta.
4: Ben bé una quinzena de nacionalitats diferents, uh-huh. I evidentment això, doncs també músics que venen d'aquí, dels Països Catalans i de la península, com per exemple els veterans de Pietà Litúria o els aragonesos Casaxuana, que ens presenten el seu últim treball discogràfic.
3: La trobada amb els acordionistes de Pirineu enceta una nova etapa. Després d'assolir el mig segle d'història, enguany el músic investigador Artur Blasco, que va impulsar l'esdeveniment per primer cop l'any 1976, Arsèguel, passa el relleu a Cati Plana, en el que és el certamen folk més veterà dels Països Catalans.
2: I tanquem el bloc cultural a Tarragona perquè el Palau Firal i de Congressos de la ciutat acull aquest cap de setmana una nova edició de l'Expotaku, la fira dedicada al manga, l'ànime, als videojocs i la cultura pop japonesa. Hi ha una 60ª d'expositors. Des de Tarragona Ràdio, Berta Oliver.
5: La fira reuneix botigues especialitzades, artistes, il·lustradors i col·laboradors i ofereix propostes pensades tant pels aficionats a l'univers otaku com pel públic familiar. El programa inclou concursos, exhibicions, tallers, tornejos de videojocs, espais de jocs, actuacions musicals i activitats relacionades amb el K-pop. El director de la gira Expotaku, Valentín Rivas, explica que esperen rebre visitants tant de les comarques tarragonines com de la resta de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.
6: Es cierto que nos esforzamos en mejorar cada una de las ediciones y eso hace un efecto llamada. El pozo de público que vuelve, habla con otras personas.
5: Com a novetat d'aquesta edició, s'incorporen jocs inflables, simuladors de conducció i un espai dedicat a la robòtica.
7: Notícies en xarxa. Esports.
2: Arrenquem parlant de futbol. El Barça va guanyar 4-1 a l'Europa en el primer amistós de la pretemporada disputat ahir divendres al vespre a la ciutat esportiva Joan Gamper a porta tancada.
1: Els gols dels blaugranes els van fer Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ebri Matunkara i Àlex González. Per part de l'Europa, el gol el va fer Flavio Ribeiro. El nou fitxatge del Barça, Karim Adeyemi, s'ha entrenat amb el grup, però no va jugar aquest primer amistós.
2: D'altra banda, l'Espanyol i el Sabadell van empatar 1 en l'amistós disputat aquest matí a la ciutat esportiva de Nijarque davant més de 1.500 espectadors. Un espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca.
1: I el Sabadell, per la seva banda, també ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila.
2: També aquest matí el Girona ha perdut 0-1 amb l'Alavés en el primer partit disputat de pretemporada a la Vall d'en Bas.
1: L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vilablareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
2: D'altra banda, el Nàstic es prepara per debutar davant el seu públic en el primer amistós de la pretemporada. Serà aquest vespre a les 8 de la tarda al nou estadi davant l'Andorra. I el Futbol Club L'Escala serà per quart any consecutiu a la Tercera Federació. Els entrenaments, capitanejats novament per David Gurillo, van començar aquest dimecres i avui, a 7:45 del vespre, els escalencs tenen el primer test de pretemporada contra el filial de l'Espanyol. Des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
8: Per arribar en òptimes condicions a l'estrena, han programat diversos partits amistosos contra equips de categories superiors, de la mateixa categoria i inferiors. El primer serà contra l'Espanyol B, a casa, aquest dissabte, a 7:45.
9: Sí, tenim l'Espanyol B, que ja, em sembla que ja van començar la setmana passada, vindran una miqueta més rodats, però bueno, sobretot ara que no hi hagi lesions, que la gent a nivell condicional vagi agafant a l'estat òptim per a les 5-6 de setembre a casa contra la Grama, doncs competir de la millor manera en la jornada 1. I bueno, partits amistosos molt exigents, amb 3-4 partits amb equips de categoria superior, un parell de la Lliga, com és el Badalona, Vilassar, i després doncs, 3 equips de primera catalana, com és Lloret, la Juventus de Lloret també, i el Torroella.
8: Aquesta serà la primera prova exigent per calibrar l'estat del bloc i començar a conjuntar les peces d'aquest nou projecte.
2: D'altra banda, en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà a les semis contra el Jaén.
1: El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torres, destaca les ganes de revenja contra l'equip andalús.
0: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar la Supercopa a casa crec que és molt positiva, primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
2: D'altra banda, el marxador Paul McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga.
1: Exhibició de superioritat del barceloní que ha polvoritzat la seva millor marca personal amb 38 minuts i 23 segons, un registre que millora en 26 segons la seva anterior millor marca. Aquest crono és el nou rècord de Catalunya i confirma el seu excel·lent moment de forma a menys d'un mes de l'europeu de Birmingham. En la mateixa prova, el també català Òscar Martínez ha guanyat la plata.
10: Mai m'he imaginat, ni en somnis, estar en un pòdium al Campionat d'Espanya d'estiu. Pol, òbviament, està en un nivell absolutament alienígena per mi, però la veritat és que ha sigut un dia estupendo.
11: És que l'Òscar també és company d'entrenament. També vull donar la enhorabona a l'Alejandro, que és el nostre entrenador, no? Que portar dos atletes, no, amb marques personals aquí demostra el treball fantàstic que fa. I res, és un orgull. També l'acompany, és un amic, m'està allà a Font Romeu compartint entrenos. També vull donar-li l'enhorabona per la meva plata.
2: En el mateix campionat, el de Romeu ha guanyat l'or en triple salt. És el primer cop que un atleta catalana guanya l'or d'aquesta especialitat en un campionat d'Espanya absolut. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
12: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
14: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
13: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
14: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
13: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
14: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
15: Bé, i què voleu fer aquests dies?
16: Anar a una piscina caribenya.
17: Dormir en un hotel del Far West.
18: Volar a llums d'un drac.
15: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
19: Braseria La Bolera.
20: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
19: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
20: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
19: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
20: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
19: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
21: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
22: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Es diu que el tercer dilluns de mes és el tercer dilluns de gener, ja ho direm bé, és el dia més trist de l'any, el conegut Blue Monday. Una idea que cada any torna a aparèixer als mitjans i a les xarxes socials i que sovint dona per fet que aquest dia que estem condemnats a la tristesa. Però d'on surt aquest concepte? Té realment base científica? I fins a quin punt l'època de l'any influeix en el nostre estat d'ànim? Per parlar-ne, avui al Faves Contades ens acompanya la Clàudia Rossi, docent del Departament de Psicologia de la UIC Barcelona i psicòloga infantojuvenil, amb qui intentarem entendre què hi ha de cert darrere del Blue Monday i com podem cuidar la salut emocional durant aquests mesos d'hivern. Clàudia Rossi, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me al programa.
0: Per començar, què és, per qui no ho sàpiga exactament, això del Blue Monday i d'on neix aquest concepte?
1: Doncs el Blue Monday va néixer el 2005 arrel d'una campanya publicitària d'una agència de viatges, una mica amb la idea també de poder vendre viatges, basat en una fórmula matemàtica que un psicòleg va idear, on ajuntava diferents factors que d'alguna manera ens afecten emocionalment, com és el temps, no? Pues el fred, la pluja del mes de gener, els deutes econòmics que portem acumulats del mes de Nadal i les festes, el temps que ha passat des que hem començat l'any i potser no hem anat acomplint els objectius que ens hem proposat, la motivació que tenim, la necessitat de fer canvis... Mm-hmm. I arrel de tot això genera una mica aquesta idea de que el tercer dilluns de mes de gener és com el més trist i el més pesat.
0: Per tant, trobem que té certa base científica aquesta fórmula matemàtica, no, d'aquest psicòleg, però què pesa més, aquesta base científica o més aviat una construcció potser mediàtica o publicitària?
1: Sí, en realitat aquesta fórmula matemàtica no té cap base científica perquè ajunta diferents factors que d'alguna manera no estan lligats entre si, no? Són factors, a més, molt subjectius, difícils de mesurar. Per tant, tot i que podríem dir que no té base científica i no hi ha estudis que demostrin, no?, que existeix aquest fenomen, sí que és veritat que d'alguna manera és una mica un reflex del que emocionalment vivim durant aquest mes de gener.
0: Després anirem desgranant el per què, no?, aquest mes de gener. Per què creus que la idea ha anat arrelat tant i es repeteix tant any rere any, no? Ens explicaves que havia nascut el 2005 amb aquesta campanya publicitària, però som al 2026 i quan obrim els diaris o les xarxes socials aquest dilluns ens trobem el Blue Monday encara.
1: Sí, sí. També jo crec que té molt a veure amb potser la necessitat de poder validar-nos, no? Uh-huh. Aquestes emocions on potser podem d'alguna manera permetre'ns més queixar-nos o inclús ser més compassius amb nosaltres. Jo crec que això a nivell social és una cosa que potser en certa mesura necessitem cada mes de gener.
0: Més enllà del Blue Monday, és cert, ara apuntaves, que el factor de ser el gener també hi tenia cert pes. És cert que els mesos d'hivern poden afectar el nostre estat d'ànim?
1: Sí, i de fet aquí sí que hi ha estudis científics, no?, que diuen que, per exemple, el mes d'hivern on hi ha menys llum, més fred, estem més tancats als espais interiors, això sí que afecta l'estat d'ànim. A més també d'altres factors, com dèiem, no?, és la tornada d'un nou inici d'any, recuperar rutines, d'alguna manera també, no?, moltes persones venen amb uns propòsits nous i potser massa idealistes, no?, el fer el xoc amb la realitat això desmotiva, llavors sí que hi ha una sèrie de factors que fan que potser aquest mes, no?, i aquest dilluns en concret sigui més pesat. No? Llavors, dona una mica també aquest mirall, no?, de potser una mica com estem tots.

0: que no vol dir que tots haguem d'estar així, no? O que ens haguem de suggerir, no?
1: No cal comprar el relat, no? Potser ens hi podem trobar, però no cal assumir-ho com a propi. Has parlat del clima, de la manca de llum, d'estar més hores tancats a casa, no?, fent activitats interiors. Tornar també a la rutina després d'aquests dies de Nadal, que hi ha una mica de disbauxa, que hi ha festa, també hi pot tenir el seu impacte en el nostre estat d'ànim?
0: Sí, i
1: no sé si com les vacances ara no recordo el nom exactament que es diu científicament,
0: sí,
1: eh? La tornada
0: a la rutina.
1: Ah, exactament.
0: Sí. I tant, perquè al final són dies que hem estat doncs, reunits amb la família, no? Potser tenim una mica el dia lliure per poder fer les coses que ens agraden i tornar a la rutina sabent que potser ens espera bastants mesos, no? Per potser tornar a tenir vacances, clar, això d'entrada potser desmotiva una mica, no? Perquè desitgem tornar una altra vegada a tenir aquells dies. El que sí que també és veritat que potser hi ha certes persones que a vegades recuperar la rutina també els dona una estructura i els agrada. Tot i així, crec que és important que dins de la pròpia rutina de cadascú podem anar rescatant o trobant moments on tornar a sentir el que sentíem aquells dies de vacances, no? O sigui, com unes petites illes en el dia a dia que ens permetin connectar amb allò que tan bé ens va fer sentir durant el Nadal, per exemple.
1: Aquest benestar. Hi ha diferència entre sentir-nos tristos puntualment, que podria ser en aquest context que ens deies abans, amb aquests diferents factors, i tenir un problema de salut mental, com podria ser l'inici d'una depressió?
0: Sí, de fet, d'alguna manera la tristesa és una emoció, no?, natural, normal, i de fet és saludable, és funcional, també ens ajuda una mica a veure què estem passant, però si hem de fer canvis, si hi ha alguna cosa que ens afecta més. Però quan aquesta emoció perdura i comença una mica a envair el dia a dia, no? De manera que, per exemple, que se't fa difícil treballar, se't fa difícil decidir, et deixa en un estat d'ànim molt baix, que també es tradueix en fatiga, no? En cansament, desmotivació, allà és on ja podem començar a preguntar, a dir, ostres, potser necessito ajuda? Potser m'està afectant massa? Potser no? Està perdurant massa aquesta emoció?
1: Clàudia, tu que ets psicòloga infantojuvenil, en el cas d'infants i adolescents, que potser no estan tan connectats o no haurien d'estar tan connectats a xarxes i aquests inputs externs com del Blue Monday, com es manifesta aquesta baixada d'ànim en aquesta època de l'any, si és que es manifesta?
0: Clar, aquí depèn també una mica del temperament, el caràcter d'una mica cada nen, també depèn de l'edat, no? Quants més adolescents, quants més nens, però sí que de vegades es pot veure a nivell conductual, doncs nens o que estan més retraiguts o al revés, més desinhibits, més agressius. Podem veure també com viuen les rutines, no? Pues potser si, per exemple, no, pensant en els nens petits, fan més pataletes, si es veiem més, el que deia, més irritables. En allà, quan veiem que el nen està en una actitud diferent i que potser no el veiem d'una manera feliç, és on podem explorar una miqueta què està passant.
1: I què poden fer les famílies per acompanyar-los en aquests moments que potser estiguin una mica més desanimats o que tinguin menys motivació?
0: Jo crec que és molt bo a casa normalitzar totes les emocions i poder-les parlar i poder d'alguna manera doncs, que els nens també puguin veure, escolta, doncs mira, avui el meu pare o la meva mare doncs potser no estan tan alegres com sempre, no? O sigui, poder una mica tenir aquesta conversa a taula amb els nens, ajudar-los a identificar també una mica senyals de dir, oi, no m'he de gust anar al col·le. Bueno, doncs és normal, és dilluns. I crec que també, una mica agafant el que comentava abans, trobar algun moment al dia, a la setmana, que faci il·lusió, no? O sigui, que pugui una mica recuperar aquesta part de motivació, d'alegria.
1: Per connectar en aquests moments, en aquestes illes que ens comentaves al principi, oi?
0: Exacte, que puguin omplir una mica la setmana també d'il·lusió, alegria, benestar.
1: Quins són els senyals d'alerta que haurien de fer-nos per atenció, tant en adults com en joves, de posar la lupa de dir, ostres, això no és només un moment de tristesa, sinó que potser necessitem l'acompanyament d'un professional o d'una professional?
0: Sí, doncs en aquest sentit hi ha el tema d'intensitat i de durada, no? O sigui, quan aquesta emoció, no, de tristesa o desànim dura aproximadament més de 2 setmanes, allà ja ens hem de preguntar una mica que potser ens estigui afectant més, no? I a nivell d'intensitat, doncs, com deia, no? Si això d'alguna manera s'interposa en el teu dia a dia, no? Doncs et fa, per exemple, cancel·lar plans, no? Et fa treballar menys, et fa gaudir menys de les coses que generalment et fan gaudir. Allà és on ja veiem senyals d'alarma i que és important, de vegades no és necessari arribar fins tan lluny, no? Vull dir, ara jo crec que ja parlem més de la psicologia, ja podem anar una mica a la prevenció també. No cal que tampoc arribem fins aquí, no?
1: Vivim en una societat que en molts àmbits ens incita a estar com sempre contents, a estar productius... Aquesta pressió, per dir-ho d'alguna manera, aquesta felicitat obligatòria, pot ser contraproduent també en aquests dies o en aquestes èpoques en què doncs, estem una mica més baixos d'energia?
0: Sí, sí, tant. Sí, sí. Perquè d'alguna manera, és el que deia abans, no? No ens permet validar com estem. Llavors, això encara suposa més desgast energètic, perquè al final has d'estar una mica cobrint com et sents, no? I a més has de ser productiu, perquè també doncs, es valora molt la productivitat a la feina i tot, no? Clar, això d'alguna manera és el que acaba també passant a moltes persones que acaben potser desenvolupant un trastorn de depressió, perquè potser porten molt temps, d'alguna manera invalidant aquestes sensacions que potser poder-les compartir, sentint-se validat, comprès per algú o per a un professional, doncs allà ja estàs prevenint. No? Perquè ja estàs acceptant doncs, que no sempre està bé i que també està, vull dir, també està bé, no passa res. No? El tema és quan això ja és més greu.
1: Mm-hmm. I quines estratègies quotidianes podem posar en pràctica per cuidar-nos emocionalment durant aquesta època, sobretot durant l'hivern, que hi havia aquests factors que ens apuntaves quan començàvem la conversa, que el dia és més curt, estem fent més activitats a dins de casa. Mm. Ens deies de connectar amb aquests moments no, de felicitat, però quines estratègies quotidianes podríem posar en pràctica per cuidar-nos?
0: El primer, jo diria hàbits saludables, no? O sigui, aprofitant que es fa de nit, no? Pues procurar pues, potser inclús dormir més, adelantar una mica les rutines, de manera que almenys estiguem descansats, perquè això també regula molt l'estat d'ànim, estar ben descansat, ajuda molt, també regula les emocions. Per tant, això, alimentació saludable, que ens sentim bé, no? Físicament, que estiguem bé. I després, a nivell, jo crec que mental, emocional, és bo ajustar una mica també les expectatives o les pressions que ens posem, perquè hi ha també la idea de començar a tope l'any, no? I de vegades a dir, escolta, doncs potser comencem una mica més suaus i ja anirem augmentant el ritme a mesura que va passant, no?, el curs, que ja anem agafant rodatge. Llavors, ajustar una miqueta això i anar fent una mica revisió setmanal d'una mica per on estic, m'estic passant, estic aquí, i després tenir, com deia abans, no?, aquestes illes una mica de sobretot, podríem dir, de desconnectar una mica de la feina o d'aquesta productivitat que se'ns demana i simplement gaudir, no? Contemplar, doncs potser això, amb família, amb amics, amb fent esport, hobbies, una cosa que ens ajudi a sortir d'aquí també.
1: Aquests propòsits que moltes vegades ens fem quan comença l'any, si no els hem planificat bé, poden ser, per tant, un factor d'estrès i contraproduents fins i tot?
0: Sí, especialment també per això que dèiem, no?, que hi ha molta pressió i crec que també les xarxes socials afavoreixen molt això, perquè a més també es promou molt, no?, això, propòsits per l'any tal, i veus com les persones tenen allà doncs, una infraestructura o un temps que es poden dedicar a això i potser no correspon al teu dia a dia, no? Llavors crec que és bo que tots tinguem alguna eina, i hi ha eines, com per exemple els objectius SMART, que t'ajuden molt a aterrar els propòsits i a posar una mica, ajustar-los a la teva realitat.
1: Que no siguin només desitjos, sinó que siguin realment uns propòsits que ens puguem anar a complir, no?, i que puguem fer-ne un seguiment.
0: Sí, amb un pla d'acció concret, no? Doncs quin dia de la setmana faig això, en quin espai, quantes vegades, no?, de quina manera, amb qui, no? O sigui, concretar-ho el màxim possible.
1: I des de la teva experiència has parlat del descansar, del dormir prou. Som prou conscients, la ciutadania en general, del benestar que... De com d'important és tenir un bon descans i dormir suficient per trobar-nos bé, també físicament i també emocionalment?
0: A mi em sembla que no, perquè estem hiperconnectats, no? Si tenim el problema de que estem connectats constantment a un dispositiu electrònic, no?, que per una banda, però també després potser observant els horaris que tenim aquí, comparat amb altres països, per exemple, països del nord, on doncs, potser a les 6 de la tarda ja tancant la majoria de les botigues o els locals, no?, i com això convida a anar a casa, a recollir-se, a anar tancant el dia, no? Aquí tenim una activitat que de vegades doncs les pròpies fins a les 9, 9 i pico no... Llavors, clar, això convida també a sortir més i anar posposant, ens anem adaptant a un ritme que anem a dormir tard, ens anem d'allà aviat per la feina, jo crec que encara no hi ha prou consciència de que hem de cuidar més això.
1: De fet, anem fora, no?, del nostre ritme circadià, d'alguna manera, allargant tant potser aquestes nits un cop ja no tenim la llum del dia i possiblement moltes vegades dormim menys del que el nostre cos necessitaria. L'alimentació i l'activitat física també són importants. Parlaves dels hàbits saludables, no? Ja es comença parlant del descans. També hi hauria una bona alimentació i fer activitat física per aquest benestar emocional?
0: Sí, jo diria que són els tres pilars, no? Dormir bé, alimentació, activitat física, i després una altra que és també l'exposició a la llum solar, o sigui, la llum natural, poder estar en contacte amb la llum natural, per això del cicle circadiant. Però crec que és molt important també això, cuidar l'alimentació, no? Alimentació variada, equilibrada, fruita, verdura, temporada, doncs, bueno, tot el que puguem, no? Evidentment, cadascú com s'ho pugui muntar. I després l'exercici físic, que també cadascú ha de trobar la seva fórmula, perquè de vegades és, he d'anar al gimnàs cada dia i a fer això, i cadascú ha de trobar la seva manera de fer exercici, potser sortir a passejar, ballar, no? Cadascú, però és també molt, també ajuda a regular l'estat d'ànim moltíssim, a part de la salut física.
1: Que sigui allò que ens agradi, no? No més que una obligació, que hi ha moltes maneres de fer exercici.
0: Sí, perquè ja prou obligació tenim, no? Potser de vegades amb les exigències de la feina, com per a més, que sigui una exigència haver d'anar al gimnàs, no? O sigui, que almenys sigui una cosa on també tu, el que deia, gaudeixis, que sigui un moment de gaudir.
1: Que sigui una d'aquestes illes, un d'aquests moments de felicitat i de benestar, oi?
0: Exacte.
1: Cada cop, Clàudia, es parla més de salut mental, però com ho hem de fer per parlar-ne sense estigmatitzar ni tampoc banalitzar, no?, que és un altre risc que a vegades es corre quan parlem de salut mental.
0: Clar, exacte. Doncs jo crec que, d'alguna manera, hem d'anar igualant una mica, no?, la dimensió emocional-mental amb la dimensió física, que és com que, d'alguna manera, tenim molt clar la salut física, doncs factors de risc, tenim molt clar doncs, els hàbits saludables que hem d'anar fent, però la salut mental és igual d'important, no? Perquè si no funciona bé, doncs el cos també emmalalteix, no? Per tant, d'alguna manera poder donar-li aquest valor de dir, bueno, tampoc cal el que dèiem, no? Igual que per cuidar-te físicament no cal estar tot el dia al gimnàs o menjar sempre, no? Jo què sé, el mateix, ha de ser tot equilibrat, doncs a nivell mental també, doncs de vegades un dia estaràs trist, un altre dia t'hauràs exigit més perquè, mira, de vegades t'exigeixes més, no passa res, recalibres, jo crec que és molt important la consciència, o sigui, ser conscient de què t'està passant, posar-li paraula perquè això et permet recomençar i situar-te una altra vegada des d'on has de partir, no? Però ser conscient.
1: I per acabar, Clàudia, quin missatge t'agradaria transmetre a les persones que avui ens escolten, no? Que potser aquest Blue Monday els pesa especialment, no? Jo, encara que no sigui el Blue Monday, aquest mes de gener, que a vegades és més complicat.
0: Sí. Jo diria que us podés una mica potser més compassiu amb mi mateix, no? I fer-nos fàcil una mica doncs, aquest mes, no? O sigui, aquesta setmana poder dir, vinga, de quina manera se'm pot ser més agradable i ja està, tampoc donar-li més importància, no? Simplement ser una mica més amables amb nosaltres mateixos.
1: Doncs amb aquest consell ens acomiadem de la Clàudia Rossi. Ella és docent del Departament de Psicologia de la UIC Barcelona i psicòloga infantojuvenil. Clàudia, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que més sabem que esteu en època d'exàmens i que teniu molta feina a la facultat.
0: Sí, no, moltes gràcies, encantada, eh?
1: Adéu-siau, molt bon dia.
0: Que vagi bé, molt bon dia.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Patsy Cline, una cantant nord-americana que, a diferència d'altres col·legues seves, mai no va fer d'actriu, però en els poquíssims anys que va viure va tenir temps de deixar una petjada profunda en la música country fins al punt que les seves cançons es troben avui en més de 80 pel·lícules. 83, per ser exactes, sense comptar les pel·lícules de televisió i sèries. Patsy Cline va néixer el 1932 i el 1940, quan tenia 8 anys, la seva mare, per el seu aniversari, veient que tenia talent musical, li va regalar un piano. I realment tenia molt de talent. Els diumenges cantava al cor de l'església local i als 14 anys ja cantava regularment a l'emissora de ràdio de la ciutat. Patsy Cline, amb una gran confiança en si mateixa, tot i ser adolescent, es va presentar sola a l'emissora demanant que li fessin una prova, i el cas és que tenia una veu tan excepcional que la van agafar. Però l'any següent, quan tenia 15 anys, els seus pares es van separar, el pare era alcohòlic, i va ser ella qui va ajudar la mare a tirar endavant sense el sou del pare. Ho feia treballant de dia a una farmàcia i els vespres cantant en clubs locals. La cançó que li hem escoltat es diu She Got You, Ella t'ha atrapat, i apareix a la pel·lícula Country Strong, protagonitzada per Gwyneth Paltrow, sobre una cantant de música country en hores baixes per culpa de l'alcohol. Aquesta és ara una altra de les grans cançons de Patsy Cline, San Antonio Rose.

San Antonio Rose, una cançó de Patsy Cline que trobem a la banda sonora de la pel·lícula Sweet Dreams, Dolços Somnis, del britànic Karel Reiss, un dels grans directors del que va ser el Free Cinema anglès. La pel·lícula Sweet Dreams és una biografia de Patsy Cline interpretada per Jessica Lange. Al principi l'escollida era Meryl Streep, però finalment es va decidir que els protagonistes serien Jessica Lange i Ed Harris, Harris en el paper d'un dels seus marits. En va tenir dos de marits. Amb el primer, Gerald Cline, va estar-hi casada 4 anys. De fet, el cognom Cline era d'aquest marit. Ell, en realitat, es deia Virginia Patterson. I amb el segon marit, Charlie Dick, van estar junts 6 anys fins que ella va morir. Com ja us podeu imaginar, tractant-se d'una biografia, la pel·lícula Sweet Dreams va plena de cançons de Patsy Cline. A més, Jessica Lange fa un treball esplèndid i va estar nominada a l'Oscar. La relació de Patsy Cline amb el primer marit, Gerald Cline, era difícil que acabés bé, perquè ell no era un home del món de l'espectacle i ella passava molt de temps fora viatjant amunt i avall i fent actuacions. I amb el segon marit, Charlie Dick, va tenir-hi 2 fills i va decidir aturar durant un temps la seva carrera per fer de mare, però quan la va reprendre, ell tampoc va encaixar gaire bé les seves absències i hi havia moltes tensions i molta gelosia. Ja sabem que en la cultura patriarcal les servituds professionals d'un marit són molt més acceptades que les d'una esposa. L'any 1961, quan tenia 28 anys, va patir un accident de cotxe que la va apartar durant un mes dels escenaris, però després ja tot van ser èxits. El productor de Patsy Cline va aprofitar la seva riquesa vocal per fer que fos acompanyada per grans arranjaments de corda en comptes del so vibrant de la guitarra de Cher, que era l'habitual dels cantants country d'aquell temps. I això va fer que la música country en general canviés per sempre. Una altra pel·lícula sobre Patsy Cline, a banda de Sweet Dreams, és Vull ser lliure, de Michael Apted. És una biografia de la cantant Loretta Lynn i de Patsy Cline. De fet, Loretta Lynn i Patsy Cline eren molt amigues. I al final estan interpretades per Sissy Spacek en el paper de Loretta Lynn i per Beverly D'Angelo en el de Patsy Cline. Més enllà d'això, hi ha una cançó d'amor molt cinematogràfica cantada per Patsy Cline que va ser tot un èxit. Es tracta de la cançó True Love, amor autèntic, que Cole Porter va compondre per a la pel·lícula Alta Societat. Bing Crosby, en aquella pel·lícula, li canta Grace Kelly en un iot. Ella s'hi afegeix, tot seguit, i acaben cantant-la tots dos. Aquesta és la versió de Patsy Cline.

True Love, una de les grans cançons d'amor de la història. Com he dit, la va compondre Cole Porter el 1956 i Patsy Cline la va interpretar el 1961, dos anys abans de morir. El 5 de març de 1963, Patsy Cline va telefonar a la seva mare des de Kansas City, on havia anat per fer-hi un concert benèfic. I li va dir que era a punt de pujar a un petit avió que la tornaria a Nashville. L'avió es va envolar. Tot va anar bé. Va fer una aturada en una població d'Arkansas per posar benzina i després, a les 5 de la tarda, va fer una altra aturada a Tennessee. Aquella tarda feia molt mal temps, un temps intempestiu, i el gerent de l'aeròdrom els va aconsellar que no volessin, que passessin la nit allà i esperessin l'endemà per reprendre el viatge. Fins i tot els va oferir l'allotjament i el sopar de franc com a convidats. Però van dir que no, i a les 6 i 7 minuts es van enlairar un altre cop. Va ser l'últim vol d'aquell petit avió, perquè 13 minuts després, a les 6 i 20 minuts, l'avió es va estavellar en un bosc. Al principi no donaven els ocupants per morts, però quan van escorcollar la zona i van trobar els cossos, el forense va determinar que havien mort en el mateix moment de l'impacte. I, esclar, immediatament, les emissores de ràdio i televisió van difondre la notícia que Patsy Cline havia mort en l'accident. Els únics objectes personals que van recuperar d'ella van ser un encenedor, un cinturó i una pulsera que ara són el Saló de la Fama de la Música Country de Nashville. Actualment hi ha una placa de bronze en el lloc exacte on l'avió es va estavellar i a la tomba de Patsy Cline diu: "La mort no pot matar allò que mai no mor, l'amor". Patsy Cline tenia només 30 anys i avui l'hem recordat en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Oriol Coromina a les vies de so pel simple plaer d'escoltar-la. De totes les cançons que Patsy Cline va cantar, la més famosa és Crazy. És una peça escrita per Willie Nelson que ràpidament va cantar Patsy Cline i que es va convertir en un estàndard de la música country. Després se n'han fet moltes altres versions, però Willie Nelson deia que la versió de Patsy Cline tenia ànima, delicadesa i una dicció perfecta. En total hi ha 19 pel·lícules que la porten incorporada a la seva banda sonora. L'any 2024, la revista Rolling Stone va classificar Crazy en el tercer lloc de la llista de les 200 millors cançons country de tots els temps. Fins la setmana vinent, amics.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Si us agraden les croquetes, aquest poema us encantarà. I és que parla de com són de bones, tant com un bon poema.
4: Hola, sóc l'Ainhoa Núñez Sabariego. Vaig a tercer B de primària, de l'escola Mare de Déu del Carmen, del col·legi. El poema que he escollit es diu Croquetes i ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè les croquetes és el meu menjar preferit. Croquetes, sense mollen les dentetes, quan la mare fa croquetes, ben roses i cruixidores. No te'n menges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
3: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Gràcies per escollir aquest poema tan bo. I és que, com a tu, als embaladits també ens agrada molt menjar croquetes i llegir poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
4: Adeu, embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Esitate il Fari, come sta il Pati? Corredor Mediterraneo, patati amari.
1: Radio San Cugat, notícies.
2: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit, ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: Et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit del Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més el que heu anunciat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar que s'ha de fer. El govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi.
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi, amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar. Cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. Esclar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti, també els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder, aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil, Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder. Començant per tots els mitjans que consumeixen.
3: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribaran? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans, ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El consell de mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta, prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema, que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Faci caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals t'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i al Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
4: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
2: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... no per ser políticament correcte, sinó per intentar ser un màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també el vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
5: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
5: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
0: O dit d'una altra manera.
5: Sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el canvi que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
0: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
5: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveure les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics, i aquí es produeix una lluita de poder que, no dic que sigui sana, però que sí, és veritat, és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
3: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs, com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
0: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat, tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
5: Els sistemes autoritaris solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi ha hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
0: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si

0: I després tens, i tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
1: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fort del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
2: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. O sigui, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
3: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
2: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
1: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
4: Les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final, vivim en una economia de mercat i, per tant, les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses, generen l'activitat econòmica. Alhora, l'Estat intervé en l'economia.
1: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
5: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors. Hi havia l'època de Rothschild, Rockefeller, tot això ja ha canviat.
3: Sergi Vasco, professor d'economia.
5: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, hi haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Però bé, sí que aquí el poder econòmic i polític serien molt més correlacionats.
1: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
6: Jo crec que no existeixi el diàleg social...
3: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
6: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
1: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix. Un dia hi convides els teus amics. Per un cop no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?

0: A nivell més de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern, dir on pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Però és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc lobby del petroli, jo intentaré parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I, de nou, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballant per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem és el que es diu les portes giratòries, no? Que això sí que és un cas, potser Espanya és únic que això passa, no? Que jo sóc el regulador de la electricitat, sóc com a polític, m'encarrego de la legislació de les elèctriques i quan deixo de ser polític passo a ser conseller d'una companyia elèctrica. Per tant, tinc tots els meus interessos com a polític a preservar els interessos de les elèctriques, perquè quan jo hi vagi tindré un sou d'ells. Per tant, el fet de tu saber com a polític que hi ha la possibilitat de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués els interessos que hauries de tenir.
1: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs, com el xinès.
2: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no està anant bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
3: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials, altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
2: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
4: Crec que són acceleradors de processos.
5: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
4: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció de la democràcia, com han pogut ser en altres èpoques acceleradors dels processos de construcció de democràcia. I en què em baso amb això per dir que són acceleradors? Doncs, primer de tot, per una banda, perquè per aconseguir audiències estan repicant o estan reproduint missatges de l'extrema dreta, com pot ser tot el que es va fer amb els menors no tutelats, d'un missatge de por absolut contra xavals de 15 anys que venien aquí sota la roda d'un camió, i això està accelerant una por que, contra el que és diferent, que, la por, que, el, que després acaba sent el que fonamenta i el que fa créixer l'extrema dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
2: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
6: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que doncs, del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
5: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
6: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs, que tu saps que... A veure, què representa? Perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així, pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaré tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i una altra és persones que anen amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
2: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
7: Jo crec que no es pot mai generalitzar perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
5: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
7: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders, i crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans, i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític. I això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia, no?
2: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions en mans de partits governants suposen un ingrés que, per a molts mitjans, és necessari per poder continuar amb la seva tasca. T'ho vam avançar a l'anterior episodi.
6: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació dona gràcies que no en perdin. Han intentat moltes vegades compensar això amb un excessiu entreguisme. Pues aquí tenia els diners, que normalment són les administracions públiques, òbviament també altres músculs de poder. Evidentment, el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... i és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
2: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
8: El CAC és una autoritat independent.
5: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
8: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya, està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 del 2000, de l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de tota titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
2: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
8: El CAC renova llicències, un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions, podria ser estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos, si tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé, i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contractar programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
2: Però com en el cas de l'Oficina Antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
8: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer. Podria fer perquè, però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
1: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. El Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
2: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
6: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica, i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia... No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic amb tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
7: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica que Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi. I si tu vols que la gent no pensi, fes que no tinguin temps de pensar. I si tu no tens temps de pensar, és perquè el lleure forma part permanent de l'impuls que tu reps a través de tot arreu. I, per tant, si tu tot el dia tens impulsos per no deixar que el teu cervell pensi, ja ho tens.
2: Ara ja coneixem la importància del funcionariat en una democràcia, la seva influència en la política i el seu rol, també, en una autocràcia. També de l'economia i de les empreses i la seva relació amb el poder polític. I acabem amb els mitjans de comunicació i el control del relat. El següent pas en el deteriorament de la democràcia és gestionar la dissidència. Però això ja ho veurem al següent capítol. De moment, continuem amb el trajecte del Partit pel Canvi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent i fins i tot alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia, un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carles Ramió, Anna Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: era la meva tercera pel·lícula que feia. Ah. I em van tocar fer una coproducció d'aquelles que es feien en Itàlia i Estats Units. I em van enviar la Godigarda i em va dir, el protagonista és un actor americà. I et prometo que jo vaig dir, quin fàstic els actors americans, que deuen ser uns xulos i uns prepotents i no sé què, i no sé què, i no sé què. Total, que arribo allà i em veig una persona absolutament diferent del que m'imaginava.
1: Anaves a dir un tio, que t'hi vist.
0: Sí, no, però no pel físic, Vull dir,
1: no, home,
0: a l'hora de treballar et donava sempre preferència, t'ajudava...
1: Un galant.
0: Sí, molt educat, molt... I clar, d'això, a part del físic, evidentment.
1: I ara que ja fa tants anys que esteu junts, això es manté?
0: Es manté l'amor segur, clar que sí, clar que sí. El que passa que la... aquella
1: passió,
0: aquella fúria que hi ha al principi no existeix, no? Però al dematí quan surt de l'habitació em canta.
1: Et canta.
0: Good morning. Com, sí. Semblem el Fred Astaire i la Ginger.
1: Però, sí, com una pel·li.
0: T'ho juro. I llavors sempre em diu, és que jo t'estimo molt, però no t'estimo, estic enamorat de tu. I am not even loving you. I am in love with you.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que sentíem, ja ho haureu endevinat, era la de Teresa Gimpera, que el 23 de juliol passat ens va deixar a l'edat de 87 anys. En el tall que hem escoltat, ella responia a les preguntes que li feia Sílvia Coppolo al programa El Divan de Catalunya Ràdio el 5 de gener de 2013. Concretament explicava com va conèixer el seu segon marit, l'actor nord-americà Craig Hill. Va ser l'any 1966, durant el rodatge de la pel·lícula Black Box Affair, Il Mondo Trema, que aquí es va estrenar amb el títol de Amenaça Black Box. Quan va rodar-la, quan van rodar-la tots dos, Craig Hill tenia 40 anys i Teresa Gimpera 30. I per bé que no es van casar fins al 1990, la seva relació van endavant des d'aleshores i van estar junts fins a la mort d'ell, el 2014, 88 anys, víctima de l'Alzheimer. Ell va debutar l'any 1950, amb 24 anys, fent un petit paper a la gran pel·lícula Tot sobre Eva, de Joseph Leo Mankiewicz, al costat de Betty Davis, mentre que ella, esclar, era més jove i va debutar més tard. Va començar primer com a model, després com a actriu publicitària, i d'aquí va fer el salt al cinema. Se la considera la musa de l'agost diví barcelonina, amb el glamour de les nits de la Sala Boccaccio, al carrer Muntaner 505, que reunia tot un conjunt de personatges rellevants, especialment del món cinematogràfic, actors, actrius, directors, però també models, fotògrafs i gent del món intel·lectual. Alguns dels noms que formaven part d'aquesta elit estaven vinculats al moviment de l'Escola de Barcelona, que tenia a Serena Bergano com a una de les seves muses. Serena Bergano era una de les cares habituals de Boccaccio, però Teresa Gimpera era la icona de tot aquell món, perquè tenia un encant que era una barreja de bona noia i de dona top internacional, i això feia que els publicistes es delissin per anunciar els seus productes de televisió amb la seva imatge. Ho anunciava tot: mitges, mitjons, joies, cortines, rentaplats, pintura casolana, i, com és lògic, el cinema li va arribar immediatament. També us he de dir que alguns productors, la majoria, estaven més interessats a mostrar el cos de Teresa Gimpera que no pas a dotar de qualitat als seus films. En va rodar molts, d'aquesta mena. Meres productes comercials, sense suc ni bruc, sota les ordres de Mariano Zores, Pedro Massó i Pedro Lazaga, que eren directors del franquisme. Però abans que li arribés tot aquest allau de propostes, ella va rodar un parell de films, a Catalunya, amb molt més contingut intel·lectual. Un va ser Fata Morgana, de Vicente Aranda, una història futurista que situa l'acció en una Barcelona gairebé deshabitada, on els assassins campen lliurement. I un altre film va ser Una història d'amor, de Jordi Grau, al costat del mallorquí Simon Andreu i Serena Bergano. És un film força bo, ambientat a Barcelona, sobre un triangle amorós entre Teresa Gimpera i Simon Andreu, que interpreten un matrimoni, i la germana d'ella, enamorada del seu cunyat. Aquesta és una escena entre la Gimpera i Simon Andreu. És de nit, ella està embarassada i són al llit.
3: ¿Qué le encuentras?
4: Baudelaire.
3: Pues no veo la relación.
4: Tal vez su deseo de aclarar la poesía.
3: ¿Crees que no es necesario este párrafo?
4: No sé. Tal vez no sea necesario para mí, pero para los demás... Nunca se sabe.
3: Te estás durmiendo. Venga, vamos a dormir.
4: ¿Qué hora es?
3: Se me ha parado el reloj.
4: Qué pesada me siento.
3: ¿Has tomado la pastilla?
4: No. Me tocaba a las 3. ¿Tú crees que ya son?
3: No sé, voy a mirar. ¿Quieres un poco de tila?
4: Sí. Pero deja, lo haré yo.
3: Tú quieta, quieta, quietecita.
4: Es otra vez ese dolor, como el otro día. Tengo miedo, Daniel. Esto no es normal.
3: Pero sabemos a qué se debe, ¿no? Con hacer lo que dijo el médico.
2: Una escena d'una història d'amor de Jordi Grau, una de les millors pel·lícules de la filmografia de Teresa Gimpera, que ves per on, com he dit, pertany als seus inicis en el món del cinema. No és que després no fes títols notables, és clar que sí, però com els passa a la immensa majoria d'actrius amb un físic espectacular, l'any 1969 va ser nomenada Lady Europa, despertava més interès pel seu cos i pel glamour que acompanyava el seu nom que no pas pel seu talent dramàtic o artístic. Entre 1965 i 1980, és a dir, en només 15 anys, quan ella tenia entre 30 i 45 anys, va rodar 70 pel·lícules, més de 70 pel·lícules, cosa que dona una mitjana d'entre 4 i 5 pel·lícules per any. En els ambients de la Goig Divin, barcelonina i de l'Escola de Barcelona, se la coneixia com la Gim. Ella era filla d'Igualada i havia nascut el 21 de setembre del 1936 i, per tant, podem dir que va viure la guerra només arribar a aquest món. El seu pare, concretament, es va passar un any tancat al camp de concentració d'Argelers i el seu primer marit va ser l'escriptor Jordi Sarsanedes. Van estar junts 10 anys, fins que ella va conèixer l'actor Craig Hill. En un llibre biogràfic recollit de viva veu que li va fer el periodista Toni Vall i que es diu Així és la vida, del 2022, la Teresa Gimpera explica com va ser la gènesi de la seva relació amb Craig Hill durant el rodatge de la pel·lícula Amenaça Black Box. Explica això. Es diu Craig Hill i és encantador, educadíssim. Encara no sé anglès, i quan parlem, només em surt dir-li sempre «Yes, yes, beautiful, beautiful». Em sento una mica idiota. El primer dissabte de rodatge quedem tot l'equip per anar de festa perquè l'endemà és diumenge i podrem dormir. En Craig no s'hi ha apuntat i un treballador de l'hotel em comunica que el senyor Hill li agradaria convidar-me a la seva cambra a prendre una copa. M'ho diu en veu alta i tothom ho sent. Refuso per pudor, mig indignada, però secretament m'afalaga. Vaig a ballar amb tot l'equip, em faig la dura, no vull que ningú pensi que sóc una dona fàcil. Tard, de matinada, plou a bots i barrals, la nit és preciosa, la meva cambra comunica per casualitat amb la d'en Craig, ell ha deixat la porta oberta, el gel de la glaçonera ja s'ha desfet i ell dorm profundament. Amb llamps i trons, de fons, amb el cor encès i el fulgor de sentir com si fos la primera vegada, comença la història d'amor de la meva vida. Efectivament, doncs, així va ser, així va començar una llarga història de parella entre Teresa Gimpera i Craig Hill. Mentrestant, ella va rodant pel·lícules, la més emblemàtica d'aquell període és Tusset Street, de Jordi Grau, amb Sara Montiel. En aquest cinema a la xarxa ja n'hem parlat sovint de Tusset Street. Sara Montiel era la productora de la pel·lícula i volia que tot estigués al seu servei per al seu lluïment personal. Mentre va durar el rodatge, la Teresa va callar. Però quan la pel·lícula es va estrenar, va dir: «Ara que la pel·lícula ja és als cinemes, ho puc dir. Sara Montiel és una pèssima actriu». Però això és pura anècdota comparat amb el moment més colpidor de la vida de Teresa Gimpera, que és la mort del seu fill Joan, el petit, a causa de la sida i addicte a l'heroïna. Ella va lluitar durant 11 anys per rescatar-lo de l'addicció, però no se'n va sortir i el noi va morir quan tenia 28 anys. En un moment del programa, el convidat d'Albert Om a TV3, emès el 14 de setembre de 2010, Teresa Gimpera explica aquest episodi tan tràgic de la seva vida.
5: Però, bueno, coses que passen. El problema que va ser amb el Joan, perquè ell va tenir un problema de drogadicció. Però, com totes les drogadiccions, les famílies se n'adonen massa tard. Vull dir, no ho veus fins que no ha passat un procés, que llavors ja hi ha molta feina a recuperar, no? I vam estar... Bueno, ell... És que sempre dic que ell va ser el que va lluitar. Vam lluitar tots, però ell sobretot. 11 anys vam estar lluitant, eh? Jo un dia el psiquiatre que el portava li vaig demanar, no? Primer vaig demanar que ho volia provar. Volia provar heroïna, a veure què era això, que no es pot viure sense això, no? I em va dir que no, que ni pensar-ho.
6: Quants anys fa que va morir ara en Joan?
5: Va morir el 89. I per això el 90 ens vam casar i vam dedicar la cerimònia a ell, no?
6: I és veritat allò que diuen, que quan et passa una cosa d'aquestes, 21 anys després, pots dir que no hi ha hagut un dia a la teva vida que hagis deixat de pensar en el teu fill?
5: Sempre el tens present. En qualsevol cosa que fas, per exemple, avui, no?, el dinar aquest que farem, doncs, esclar, no hi és ell, eh? És un que sempre falta. I el Joan, a mi, de totes maneres, em va ajudar molt el Craig en aquest aspecte, perquè va estar agonitzant 2 dies, i això és molt dur, això sí que és duríssim.
2: Han transcorregut 14 anys, d'ençà que Teresa Gimpera va explicar això a casa seva, en el programa El Convidat de TV3. Llavors tenia 74 anys. Com he dit abans, ella se'n fart de rodar pel·lícules vinculades al destape del cinema espanyol, en què, per sistema, ha de sortir despullada. Però arriba un moment en què ella diu: estic farta d'ensenyar el cul, i les coses canvien. Per això, en el conjunt de la seva filmografia, trobem també una bona colla de films amb cara i ulls, la majoria amb directors com Jordi Grau, Vicente Aranda o Gonzalo Suárez. Amb Jordi Grau roda Història d'una xica sola, al costat de Serena Bergano i Emma Cohen. Amb Vicente Aranda roda Las Crueles, coneguda també amb el títol de Un cadàver exquisito, al costat de Capucín. Amb Gonzalo Suárez roda A Om, amb Lex Barker, i El extraño caso del doctor Fausto, amb Emma Cohen i Charo López. Però també hi ha altres directors, per exemple, Vittorio De Sica, amb qui roda Amargo Despertar, en companyia de Florinda Volcán i Renato Salvatori. Amb Víctor Erice fa El espíritu de la colmena, en companyia de Fernando Fernán Gómez. També la trobem a La ciutat cremada, d'Antoni Ribas, o Assignatura aprovada, de José Luis García, per la qual és premiada com a millor actriu secundària per l'Associació de Cronistes de l'Espectacle de Nova York. Una de les millors pel·lícules de la carrera de Teresa Gimpera és El llarg hivern, de Jaime Camino, amb un gran repartiment encapçalat per Vittorio Gassman, i on surt Judit Mascó, que fa de filla de Teresa Gimpera. A més, El llarg hivern va comptar amb el gran Gil Parrondo com a director artístic, guanyador de 2 Òscar per Patton i Nicolau i Alexandra. I pel que fa a la vida personal de Teresa Gimpera, especialment a la franja d'edat entre els 30 i els 60, ja amb relació sentimental amb Craig Hill, ella, en el seu llibre, diu el següent. Què vol dir infidelitat? Amb César Malet tenim una petita història. També amb Oriol Regàs, amb qui imaginem Boccaccio. I amb Leopoldo Pomés, amb qui treballo molt i ens estimem i respectem tota la vida. Salts amorosos que no em proposo i que em permeten descobrir i gaudir d'una intel·lectualitat diferent. Són anys d'intensa revolució, suposadament pecaminosa, respecte a comportaments antiquats. Els anys de Boccaccio, esclar. A les dones, la píndola anticonceptiva ens ajuda molt. Descobrim la llibertat, ens deixem anar. El sexe ja no és només per tenir fills, no és només perquè ells tinguin gust. Podem fer-lo també nostre, podem gaudir-lo. M'enamoro d'altres homes sense proposar-m'ho, perquè són interessants, perquè estan per mi, perquè s'obren o m'obren nous horitzons. I això és atractiu i atraient. M'estiren cap a ells i em deixo estirar. Li explico al Craig, intento no amagar res i dir sempre la veritat. No sempre és fàcil, moltes vegades dol, fa mal. Potser la veritat absoluta no sempre és possible, però vull pensar que la sinceritat sí. En Craig m'estima amb tot el meu equipatge. M'ho accepta tot, tal com sóc, tal com penso, amb els fills, amb la feina, amb l'anar i venir. És un home molt sensible i també molt discret. Com que també és actor, comprèn el meu vaivé vital. Accepta que avui hi sigui i que demà agafi 2 avions. La gelosia no existeix entre nosaltres. Doncs bé, com hem dit, Teresa Gimpera va morir aquest estiu.
7: Ràdio Sant Cugat, notícies.
8: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat 3 mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts, que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquest cap de setmana, en qualsevol camp municipal de Catalunya, potser a Vilanova, a Vic o a Amposta, una noia de 17 anys s'estrena com a àrbitre. Arriba nerviosa, amb la samarreta ben plegada a la motxilla i les normes del reglament encara ballant-li pel cap. Davant seu, dos equips infantils. A les grades, els pares. Alguns animen, altres, ja ho sabem, criden com si es juguessin la final de la Champions. Ella és una cursatista, d'aquestes que acaben de treure's el títol i que juguen molt més que un fora de joc mal assenyalat. Es juga la confiança, l'autoestima, la capacitat de mantenir-se ferma quan el que tens al davant són 11 nens i 30 adults que et qüestionen, per què no dir-ho? I sí, és una noia, i això malauradament encara pesa, perquè en l'imaginari col·lectiu l'àrbitre ha estat sempre un home. I ara resulta que arriba una noia, jove, decidida, i amb una serenitat que molts voldrien, i s'ha d'aguantar mirades, comentaris i fins i tot insults cada vegada que prens una decisió. Ja cal ser valenta per començar a arbitrar un partit de futbol, però encara cal molta més valentia si ets dona, i encara més si tens 16, 17 o 18 anys, i també anar a xiular un juvenil de tercera. I et trobes amb un entrenador que et diu com has de xiular, amb un pare que t'etziba que no tens ni idea, amb una mare que et diu torna't a casa, maca, i amb jugadors que et miren amb condescència, o pitjor, amb menyspreu. Són àrbitres cursatistes, sí, però sembla que han de demostrar el triple, que saben el reglament, que aguanten la pressió i que tenen autoritat, perquè si xiula un noi cursatista, pobra criatura, està aprenent, però si xiula una noia cursatista, ja no és una criatura, és una diana. Però i després tothom diu que s'ha de fomentar l'esport femení, que calen més dones en el futbol. Clar, com que queda molt bé les xarxes socials, però resulta que quan una noia agafa el xiulet no només ha d'arbitrar, ha de resistir. I potser el problema no el tenen les cursatistes, potser el problema el tenen els adults que no han entès que el respecte no es guanya amb experiència, es dona des del primer partit. Potser el problema el tenen els que només veuen una dona amb xiulet, en lloc d'un àrbitre que comença. Potser el problema, un cop més, el tenim nosaltres. Això no va d'un partit, va de trencar murs, de canviar la foto del futbol base. I sí, d'entendre que aquestes àrbitres cursatistes d'avui poden ser les que xiularan una final de Champions demà, o un clàssic, o una final del Mundial. Com ja ha fet la Marta Huerta de Aza, que també va començar xiulant benjamins en camps de terra. Però abans de tot això, han de passar per camps sense grades, per vestidors compartits, per mirades de menyspreu i per pares que es pensen que per pagar la quota tenen dret a tot, també a faltar el respecte. Així que una altra vegada que vegem una noia amb un xiulet i una samarreta d'àrbitre, recordem que no està fent un hobby, està obrint camí. I si no som capaços de respectar això, com hem dit abans, el problema no és del futbol, el problema és nostre.

0: I com que això no va només de paraules, hem volgut posar-hi veu. Veu de veritat. No la de tertulià de sempre ni la de la cronista que tot ho sap. Avui escoltarem un àrbitre cursetista, la que no surt als diaris, però xiula cada cap de setmana, en camps on no hi ha bar, però sí pressió, on no hi ha grades plenes, però sí crits, on no hi ha focus, però sí valor. Ella és la Judit Quinovar, ens ha obert les portes de casa seva per explicar-nos quina és la realitat de ser un àrbitre cursetista. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa més de 5 anys que arbitres, però abans sempre havia jugat a futbol. Parlem dels teus inicis, com van ser?
1: Doncs jo vaig començar a jugar a futbol al poble perquè tots hi jugaven i a mi també em va agradar. I el meu germà ja jugava a un equip federat, però la meva mare no em va deixar jugar a futbol fins als 11 anys perquè deia que era una noia. I un dia amb el meu pare vam anar a comprar unes botes de futbol i li vam deixar a la cuina i ella sempre em deia que no, que m'apuntés al atletisme. Però des d'aquell moment vaig començar a jugar a futbol a un equip de nois.
0: Quina era la situació del futbol femení quan tu vas començar?
1: Hi havia molt poques noies que jugaven a futbol i jo pràcticament no tenia referents femenines, només masculins.
0: Parlem una mica de la trajectòria. On vas començar i pels diferents equips que has anat passant?
1: Vaig començar al Montblanc amb nois, perquè el meu pare entrenava allà, però com que no, ningú estava acostumat que les noies juguessin a futbol, els nois tampoc em van rebre de la millor manera, i després me'n vaig anar uns quants anys a Valls, a l'Atlètic Valls, on vaig jugar a futbol 7, però érem noies, però creia que se'm va quedar petit al camp perquè volia jugar a futbol 11 i vaig acabar jugant al Morell, futbol 11.
0: I de sobte, amb 17 anys, decideixes passar al món de l'arbitratge. Com prens aquesta decisió? No sé si abans t'havia cridat l'atenció o vas provar-ho.
1: Hi havia algunes companyes de l'equip del Morell que feien d'àrbitre i jo volia buscar alguna feina i quina millor feina que estigués relacionada amb el futbol. I doncs, quan van sortir les inscripcions d'àrbitre, em vaig apuntar, però no era conscient de que seria àrbitre fins que no va arribar el primer partit.
0: Recordes com va ser aquest debut com a àrbitre?
1: Va ser bastant desastre perquè va ser a la Salle de Reus, recordo, era un benjamí, a les 10 del matí i jo estava tan nerviosa que no vaig posar ni el temps. Sort que tenia el meu pare al costat dient-me el temps i tampoc vaig apuntar els gols, però bé, bé.
0: Què es necessita per ser àrbitre?
1: Doncs jo crec que es necessita molta paciència perquè la gent és molt maleducada i sobretot que et respectin i tenir autoritat perquè si no se te'n pot anar molt al partit.
0: Sovint es diu que el masculí és més físic i que el femení és més tècnic o més tàctic. Tu realment, que has jugat i també ara estàs arbitrant en lligues masculines, ho consideres així?
1: En part sí. Jo crec que el femení té molta tècnica, però al final hi ha una igualtat, perquè sense físic tampoc vas enlloc. Així que sense les dues coses no crec que puguis arribar al mateix nivell.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Arbitrant?
0: Sí.
1: Doncs és que com que jo sóc àrbitre, no sóc àrbitre de tercera catalana, que no es considera àrbitre, sóc cursatista, em podria quedar amb el primer partit perquè, no sé, va ser molt important per mi, però també amb l'últim.
0: Perquè ara estàs lesionada, no?
1: Exacte. I fa dos mesos que no arbitro.
0: T'has sentit mai infravalorada o has rebut comentaris per part de la grada com que potser posaven en dubte o...?
1: Sí, i em va fer molta ràbia perquè no ho vaig considerar un comentari masclista, però després, al moment de marxar del camp, dic, uau, estava arbitrant i era a mitja part i un entrenador em va vindre i em va dir, tant de bo pitessis igual de lo guapa que ets. I al final, tu t'ho prens, t'ho pots prendre en aquell moment perquè estàs amb tensió com un halago, però és un comentari supermasclista i crec que molt fora de lloc.
0: L'any 2023 es van registrar 116 dones àrbitres, el que representava només el 6% en el futbol català. Aquestes xifres tan baixes, a què creus que es deuen?
1: Jo crec que perquè jo penso que hi ha moltes noies petites, perquè jo vaig començar amb 17 anys, que potser veuen l'arbitratge com una font del masclisme i tenen por a posar-s'hi dins, però jo crec que has de treure aquesta por fora perquè al final som tots iguals i t'acabaran tractant com un noi.
0: Uh-huh. Estàs arbitrant per aquí, per la zona de la demarcació. Com és el món de l'arbitratge aquí al nostre territori?
1: Jo crec que està molt bé perquè t'arriben a cuidar molt, estan molt damunt teu, però també hi ha molts interessos i s'interessen sobretot per la gent que pot pujar, per la gent que creuen que pot arribar a dalt, perquè al final tenir gent que estigui a les categories superiors a la delegació de Tarragona, doncs importa. I depèn com tu miris, pot ser bo o dolent, perquè jo que sí que vull pujar, però no al mateix ritme, per mi és bo, però una persona que està tercera catalana, segona catalana, i vol pujar ràpid, pot ser dolent perquè potser no el tenen tan considerat.
0: Arbitrar i jugar a futbol en general també és renunciar a moltes coses. A què has renunciat tu?
1: Doncs a jugar a futbol he renunciat a moltes coses lúdiques, com podria ser estar a les tardes amb les meves amigues, però també, i sobretot arbitrar, he hagut de renunciar a tots els caps de setmana. Jo estic estudiant a Lleida, INEF, i he hagut de baixar tots els caps de setmana a arbitrar, perquè tampoc està molt ben vist que te demanis festa cap de setmana sí, cap de setmana no. Però per mi no ha sigut... A mi m'ha agradat.
0: El futbol femení ha evolucionat molt els últims anys. No sé si tu des de dins també has tingut aquesta sensació.
1: Sí, jo crec que sí, perquè he tingut, ara hi ha referents femenins. Abans sí, hi havia l'Alexia, però jo quan vaig començar a jugar a futbol no tenia cap referent femení. I ara hi ha molts equips femenins i això és lo guai, que les nenes es comencen a interessar més per aquest esport perquè veuen que des de dalt s'estan fent les coses bé.
0: I com veus el futbol femení aquí a la demarcació de Tarragona? Creus que realment els clubs aposten?
1: Doncs et podria dir que sí, però en part no, perquè per mi apostar... hi ha molts equips però que estan a la lliga, a les lligues més inferiors. Potser en els seus clubs no els hi donen el reconeixement que mereixen i això fa que no pugin.
0: I com es podria revertir aquesta situació? Què creus que cal?
1: Doncs cal apostar més per les noies perquè, per exemple, els dies d'entrenament, perquè les noies sempre tenen els pitjors horaris o menys dies d'entrenament quan els nois potser entrenen 3 dies a la setmana? Doncs crec que això seria un factor molt important.
0: I ja per acabar, tens pensat dedicar-te al món de l'arbitratge o te faria il·lusió pujar de categoria?
1: Em faria il·lusió, però crec que és un món massa dur, que has d'estar molt bé psicològicament i no estic preparada. Primer de tot m'agradaria acabar la universitat i ja després poder-m'ho plantejar. Però és molt dur tant psicològicament com físicament. I arribar a dalt és gairebé impossible.
0: Bueno, escolta'm, Judit, gràcies i recupera't de la lesió.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Des d'aquí, després d'escoltar la Judit, volem donar-li les gràcies. Gràcies de veritat, perquè mentre uns només criden des de la grada, ella i totes les seves companyes prenen decisions, xiulen, s'exposen i ho fan amb coratge, amb ganes d'aprendre i amb una serenor que molts adults, diguem-ho clar, ja voldrien. Que no us faci por equivocar-vos, noies, perquè equivocar-se forma part del camí i el respecte, aquest que tant reclamen alguns que perden, es demostra precisament amb els que comencen, sigui al micròfon, al camp o amb un xiulet penjat del coll. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

És dilluns al matí. A Tòquio, milions de persones baixen les escales mecàniques. Bosses, vestits foscos, el soroll dels trens entrant a les estacions, tot funciona amb una precisió gairebé mil·limètrica. És hora punta, la gent avança ràpid, concentrada en la seva rutina. Ningú mira ningú, tot sembla segur i normal. De sobte, algú cau a terra. Després un altre més. Tossits incontrolables, ulls que ploren, la gent crida sense entendre el que passa. L'aire es torna dens, sense olor ni fum. Un perill invisible circula entre la multitud. És 20 de març de 1995. Un dia que resultarà fatídic i assentarà un abans i un després en la història del Japó. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de l'atemptat terrorista amb gas sarin al metro de Tòquio.

Per entendre el que va succeir aquell matí, primer cal conèixer Ashoko Asahara, el líder de la secta Aum Shinrikyo, traduïda com la veritat suprema. Asahara barrejava el budisme i el cristianisme amb profecies apocalíptiques, convencent els seus seguidors que el món s'acostava a un final inevitable i que ell era l'únic capaç de salvar-los. La secta havia crescut fins a més de 10.000 membres, molts d'ells científics i metges, gent brillant, devota i extremadament perillosa. A finals dels anys 80, la secta ja fabricava armes químiques, inclús sarín, un agent nerviós altament letal. El sarín bloqueja el sistema nerviós, provoca visió borrosa, nàusees, convulsions i incapacitat per respirar. Segons els informes oficials, Aum tenia laboratoris i coneixements suficients per fabricar el sarín en quantitats que podien causar centenars de víctimes. A principis d'aquell any, del 1995, la policia japonesa ja investigava la secta. Les autoritats sospitaven que poguessin estar preparant alguna acció violenta. Segons es va informar, Asahara decideix actuar abans que la policia pogués desmantelar els laboratoris. El seu objectiu era atacar el metro durant l'hora punta, sense avís, i provocant el màxim caos i confusió possible. Cinc membres clau de la secta surten en paquets de sarín líquid embolicats en diari. Cadascun tenia un trajecte planejat. Arribar a les estacions concretes, punxar el plàstic i marxar sense ser detectat. L'atac estava calculat al minut. L'estació de Kasumigaseki és una de les zones governamentals més transitades. Aquell dia, un dels vagons afectats arriba amb retard. Segons expliquen els testimonis, la porta s'obre i cau un núvol invisible de caos. Alguns passatgers surten arrossegant els peus, d'altres gairebé no es poden mantenir drets. El personal de l'estació intenta ajudar, però no saben què està passant. No hi ha olor, no hi ha fum, no hi ha cap signe visible que indiqui una amenaça química. Segons es va explicar en les investigacions, un treballador del metro s'acosta al paquet punxat i intenta recollir-lo amb les mans nues. No sap que el sarín és encara actiu. Aquell gest, que per ell només és un intent de netejar el pas, el deixa greument intoxicat al cap de pocs minuts. En una altra línia, un passatger relata en una entrevista posterior que tot ha començat com un simple mareig. A Tòquio, a l'hora punta, això no és estrany. Hi ha molta gent i els marejos són comuns. Però quan veu com una dona davant seu cau com si algú li hagués tallat els fils, de cop comprèn que allò no és normal. I després la seva pròpia visió comença a deformar-se, com si estigués mirant el món a través d'una finestra plena d'aigua. Un dels punts més colpidors és que molts serveis d'emergència arriben a les estacions sense tenir ni idea que es tracta d'un atac químic. Segons els informes oficials de la ciutat, els primers equips només tenen notícies de que hi ha persones desplomant-se al metro. Res més. A l'hospital de Hokkaido Medical Center, diversos metges expliquen com els arriben pacients amb símptomes idèntics. Pupil·les extremadament contragudes, salivació intensa, dificultat per respirar. Un d'ells descriu que li ha recordat immediatament els símptomes d'un agent nerviós. És ell qui, segons es recull els informes posteriors, alerta que podria ser sarín. Aquesta identificació ràpida salva vides perquè permet activar els protocols adequats. Molts metges, però, ja havien estat exposats mentre detenien a pacients sense protecció completa. Hi ha casos documentats de personal mèdic que acaba hospitalitzat, tot i no haver estat al metro. Hi ha passatgers que expliquen que han intentat agafar aire a través d'una finestra del vagó, però no hi havia cap sensació de fum o olor que generés intuïció de marxar. D'altres relaten que, de sobte, les cames ja no responien. És un dels efectes que el sarín provoca en el sistema nerviós perifèric. I han quedat asseguts al terra mentre el vagó avançava sense saber si arribarien vius a la pròxima estació. Un home, que després declararia com a testimoni, explica que no recorda exactament com ha arribat a fora del vagó. Només recorda que una dona desconeguda l'ha agafat del braç, tot i estar ella mateixa afectada, i l'ha arrossegat fins a la porta d'emergència. Cap dels dos sabia què els estava atacant, però aquella acció, segons els metges, probablement li va salvar la vida. Les xifres són impressionants. Més de 5.500 persones han patit símptomes, però això no reflecteix realment el caos. A nivell operatiu, Tòquio es col·lapsa parcialment. Línies interrompudes, estacions tancades, gent intentant trucar familiars sense aconseguir-ho perquè les xarxes estan saturades.
El govern activa una unitat especial de crisi que, fins aquell moment, gairebé no havia practicat situacions d'atac químic a gran escala. Segons es recull posteriorment, un dels reptes més grans va ser informar la població sense generar pànic massiu. Els mitjans de comunicació japonesos obren edicions especials, però els primers minuts són confosos. Encara no es pot assegurar si és un accident, un sabotatge o un atac terrorista. Les autoritats identifiquen ràpidament Aum Shinrikyo com a responsables i centenars de policies entren als complexos de la secta. Descobreixen coses

0: científica avançada actuaven per fidelitat absoluta. Cap indici fiable apunta a una dissidència interna capaç d'aturar l'atac. Molts supervivents relaten que després de l'atemptat, viure amb el record era tan difícil com els símptomes físics. Alguns van quedar amb problemes pulmonars crònics, d'altres alteracions de la visió irrevertibles. També hi ha un nombre important de persones que han desenvolupat ansietat, trastorn del pànic i estrès posttraumàtic. Llavors, el Japó va reforçar protocols, va redissenyar parts de la resposta sanitària i va crear equips especialitzats en agents químics que encara avui estan actius. Quan visites Tòquio, no hi ha grans monuments sobre l'atemptat, però sí que hi ha petites plaques, testimonis, records en museus i reportatges anuals. La ciutat no converteix aquella tragèdia en un símbol arquitectònic, la converteix en la memòria col·lectiva, discreta però profunda. El que va passar aquell dilluns al matí ens recorda que la rutina, la normalitat i la seguretat poden trencar-se en qüestió d'instants, de minuts. El gas sarin era invisible, però l'impacte va ser colossal. Però també ens recorda com en els moments difícils som capaços de col·laborar entre nosaltres i ajudar-nos, sense importar la nostra pròpia seguretat. Tòquio aquell dia va actuar com a ciutat i com a comunitat, i va demostrar que es pot resistir encara que sigui al preu de la por i del dolor. Fins aquí l'episodi de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i moltes gràcies per escoltar el programa. Fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Avui escoltareu l'Arnau Vilardebó, que ve del Barcelonès, amb una narració que es diu La deessa Eos.
1: Un dia, la deessa Eos, l'Aurora, una deessa normalment molt promíscua, es va enamorar perdudament d'un humà anomenat Titonus i va demanar a Zeus la vida eterna pel seu enamorat. Zeus li va concedir. Però un dia, Eos va descobrir en la cabellera de Titonus un cabell blanc, potser un primer símptoma del seu camí cap a la mort. Eos, enfadada, va reclamar a Zeus i aquest li va fer entendre que ella havia oblidat de demanar per Titonus la joventut eterna. Titonus va anar envellint, envellint, envellint, sense morir. Al final, l'havien de traslladar d'una banda a l'altra dins un cistellet. I davant els precs de la mateixa Eos, les divinitats van convertir Titonus en una cigala, l'insecte que fa el seu cric-cric-cric-cric-cric-cric als boscos a l'estiu. O sigui que si demaneu a les divinitats els vostres desitjos, tingueu la precaució de precisar, d'afinar tots els matisos.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Aerotèrmia, energia renovable que s'obté de l'energia tèrmica de l'aire mitjançant l'ús d'una bomba de calor.

0: Ei, no pateixis que no em posaré a cantar, eh? Quan arriben l'hivern i el fred, és moment d'engegar la calefacció. Però atenció, perquè el Paraules Habitables ho volem fer respectant el medi ambient. Segur que a la bústia, la física o la del correu electrònic, t'ha arribat algun fullet amb una oferta per instal·lar aerotèrmia a casa teva. Una o mil. Bé, doncs, avui ens hem proposat entendre què és això, quines opcions hi ha i, sobretot, com n'hem de dir en propietat. I qui ho controla, el Termcat, és la Marta Sabater.
1: Comencem al principi, a veure què és això de l'aerotèrmia, o si fem servir el nom més complet, que aerotèrmia també és correcta, eh? Però la denominació més completa és energia aerotèrmica. És un tipus d'energia que el que fa és obtenir l'energia tèrmica de l'aire ambient per utilitzar-la en sistemes de calefacció i aigua calenta. Llavors, per què ara això ha arribat i ens sentim a parlar tant? Fins ara, en la majoria d'edificis, a casa nostra segurament, per tenir calefacció, per tenir aigua calenta, tenim una caldera de gas natural. El gas natural és un combustible fòssil. I d'acord amb les normatives europees, i per mirar de mitigar aquests efectes del canvi climàtic, hem d'anar eliminant progressivament les calderes de gas natural d'aquí a l'any 2035, que sembla que no, i ho tindrem aquí no res. Llavors, l'aerotèrmia és una de les principals alternatives a aquestes calderes de gas. L'aerotèrmia i els aparells que fem servir per fer aquesta aerotèrmia, que són les bombes de calor. Aquestes bombes de calor, clar, utilitzen un element, l'aire, que tenim a tot arreu, i a més són més eficients des del punt de vista energètic que els sistemes convencionals. Per això les bombes de calor són la bomba en el sentit energètic i en el sentit de fer aquest canvi.
0: Després tornarem a aquestes bombes bomba. De moment, Marta, seguim amb les maneres d'obtenir calor. Hi ha l'aerotèrmia i també la geotèrmia.
1: Sí, l'aerotèrmic, aquest aero ens remetia aire, l'energia geotèrmica, amb aquest formant geo, que trobem en paraules com geografia, geologia, geofísica, doncs ens remet a la Terra, a l'escalfor de la Terra. En aquest cas, utilitzem l'energia tèrmica que hi ha a l'interior de la Terra, també per usos tèrmics, per calefacció, per aigua calenta, i ho podem fer o bé utilitzant les manifestacions exteriors d'aquesta energia geotèrmica, geysers, també a través de les fonts termals, o ho podem fer també anant a buscar a l'interior de la Terra aquesta energia, introduint un líquid i després extraient aquest líquid, i d'aquesta manera recupera aquesta energia tèrmica que hi ha a l'interior de la Terra. I encara hi hauria com un tercer terme relacionat, la hidrotèrmia, aquest formant hidro, en aquest cas sabem perfectament que fa referència a l'aigua, i també es pot utilitzar l'energia tèrmica de l'aigua del mar i d'aqüífers.
0: Ja sabem com ho hem d'escriure. A-E-R-O-T-E, amb accent obert, R-M-I-A. Però com n'hem de dir correctament, Marta? Aerotèrmia o aerotèrmia?
1: En el nostre parlar, que seria el català central, oriental, fem aquestes reduccions vocàliques normalment, però quan tenim formants cultes, igual que quan tenim paraules que ens venen d'altres llengües, és normal que no fem aquestes reduccions vocàliques. I llavors que diem aerotèrmia, i geotèrmia, i hidrotèrmia, amb bo.
0: Totes elles energies superbones, superverdes i superdesitjables. N'hauríem de dir, potser, superenergies.
1: Normalment parlem d'energies renovables. Són energies que s'obtenen d'una font d'energia que, a escala temporal humana, no s'exhaureixen, com pot ser la radiació del sol, o es poden regenerar, com podria ser la biomassa. Aquestes energies, efectivament, eviten les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són els principals causants de l'escalfament global, i per això la importància de tirar cap aquí.
0: I d'energies renovables per escalfar casa nostra n'hi ha unes quantes, oi?
1: Sí. D'energies renovables n'hi ha de molts tipus. Algunes molt conegudes i ja més implantades, com pot ser l'energia solar, l'energia de la biomassa, també tenim l'energia eòlica, que ja trobem molt implantada al territori. Llavors, distingim entre l'energia eòlica terrestre i l'energia eòlica marina, que ara se'n comença a parlar. També aquestes energies de què hem parlat fins ara, l'aerotèrmia, la geotèrmia, I després també una energia que a vegades no pensem, perquè històricament ja la coneixem de fa molt temps, però és l'energia hidroelèctrica, l'aprofitament de la força de l'aigua per generar energia elèctrica, també és una energia renovable, i després altres energies més incipients, com són totes les energies del mar. És a dir, l'ús de la força del mar també com a energia renovable. Aquí tindríem l'energia de les marees, que també en diem energia mareomotriu, l'energia dels corrents marins, l'energia de les ones o energia undimotriu. Des del punt de vista de la formació, ja veus que a vegades combinem una denominació més descriptiva, energia de les ones, amb una altra més sintètica, que utilitza aquests formants d'origen culte, com seria doncs, energia undimotriu, que ens parla doncs, del moviment de les ones.
0: Has mencionat l'energia solar, que potser va ser la primera energia no contaminant que vam conèixer i és la que ens resulta més familiar. Però ara el que se sent més és el terme energia solar tèrmica. Això per què?
1: L'energia solar pot ser energia solar fotovoltaica o energia solar tèrmica. Què passa? Que l'energia solar fotovoltaica és la més habitual. Quan parlem de l'autoconsum, doncs estem parlant d'energia solar fotovoltaica. I per això, de vegades, quan parlem de l'energia solar, pensem només en l'energia solar fotovoltaica, però en realitat l'energia solar també inclou la tèrmica. En l'energia solar tèrmica, a diferència de la fotovoltaica, en què fem una conversió i transformem la radiació solar a través de les plaques fotovoltaiques en energia elèctrica, aquí directament utilitzem l'energia tèrmica de la radiació solar per usos tèrmics, generalment, també per calefacció i aigua calenta. I ara que estem això en ple hivern i estem parlant de com alimentar aquests sistemes, doncs és normal que tinguin molta importància tots aquests usos tèrmics.
0: Marta, i tot plegat necessita aquella bomba, que és la bomba que fa funcionar l'aerotèrmia i altres i que ens havia quedat pendent. Explica'ns les instruccions, si us plau.
1: Sistemes són les bombes de calor. En el cas de l'aerotèrmia hi ha diversos tipus de bombes de calor, les bombes de calor aire-aire o bomba de calor aire-aigua. En el cas de les aire-aigua utilitzem l'energia tèrmica de l'aire ambient, la transferim a un circuit d'aigua i aquest circuit d'aigua doncs, alimenta doncs, un terra radiant o radiadors o fins i tot ventiloconvectors, que són el que a vegades es coneix com a fancoll. En canvi, les bombes de calor aire-aire utilitzen l'energia tèrmica d'un espai exterior i la transfereixen a un espai interior. Llavors, ens serveixen com a calefacció. I també hi ha, en aquest cas, de les bombes de calor aire-aire, també hi ha bombes de calor reversibles, en què l'energia tèrmica d'un espai interior la portem cap a fora i, per tant, ens serveixen per refredar també. Són sistemes de climatització tant per calefacció com per refrigeració.
0: Vaja, que serveixen per tot. Realment, com deies, són la bomba. Un altre concepte que he localitzat a la pàgina web del Termcat són les xarxes de calor. Coneixem la xarxa més, que és on escoltes aquest podcast, però les de calor, què són?
1: Les xarxes de calor les podem entendre com un sistema de calefacció i de producció d'aigua calenta sanitària a l'engròs, perquè el que fan és a partir d'una central de producció tèrmica que pot funcionar, per exemple, amb biomassa, abastir tot un grup d'edificis o tot un barri. En anglès parlen de district heating, i llavors en català hem utilitzat la forma calefacció de districte, que no ens acaba d'agradar. És preferible la forma xarxa de calor, perquè no només inclou la calefacció, sinó també els sistemes de producció d'aigua calenta sanitària. I en tot cas, si volem utilitzar una forma similar a l'anglès, seria millor parlar de calefacció de barri, perquè en català no acostumem a parlar de districtes, que tindria un sentit més administratiu, sinó que acostumem a parlar de barris.
0: I després també tenim els biocombustibles.
1: Els biocombustibles són combustibles no fòssils i, per tant, renovables, que produïm a partir de biomassa, és a dir, de matèria orgànica, ja sigui d'origen vegetal o animal. I n'hi ha molts tipus de biocombustibles. Hi ha biocombustibles líquids, com poden ser el biodièsel i el bioetanol, hi ha biocombustibles gasosos, com el biogàs, i hi ha biocombustibles també sòlids. La llenya seria un biocombustible. i també els pellets, que últimament ens sentim a parlar. Pellet és un nom que hem adaptat de l'anglès al català des del punt de vista gràfic. En anglès s'escriu P-E-L-L-E-T i en català ho hem adaptat amb L geminada i amb E oberta. Aquest terme anglès té molts usos en anglès, té molts significats, tant en llengua general com en l'àmbit especialitzat, i un d'aquests usos especialitzats ja s'havia incorporat fa anys al català en l'àmbit de la geologia. I ara, a més, hem incorporat també aquest sentit en l'àmbit de l'energia. I una curiositat sobre aquest terme, lingüística, és que pellet té el mateix origen, des del punt de vista etimològic, que una altra paraula molt habitual en català, de la llengua comuna, que és pilota. És a dir, pilota i pellet tenen el mateix origen en el mateix mot llatí, però tots dos han fet camins totalment diferents i tenen significats força diferents.
0: P, E amb accent obert, L geminada, E, T... Marta, per què ho hem acabat escrivint així?
1: Normalment es té en compte l'etimologia, és a dir, la llengua de partida. I en aquest cas, sovint aquestes dobles L's en anglès s'acaben traslladant a una L geminada en català.
0: Doncs amb punt volat inclòs, ja ho tenim tot a punt per fer el que cal, que és la transició energètica.
1: La transició energètica és el canvi progressiu cap a un nou model energètic que es basi en la sostenibilitat, en la lluita contra el canvi climàtic, en la millora de l'eficiència energètica i que abandoni progressivament l'energia provinent de combustibles fòssils i passi cap a aquestes energies que hem estat parlant, les energies renovables. En l'àmbit català, l'objectiu de la transició energètica, un dels objectius principals, és aconseguir la neutralitat de carboni d'aquí a l'any 2050. És a dir, l'objectiu és que l'any 2050 les emissions de gasos d'efecte hivernacle que es produeixin no superin la capacitat que tenen els embornals de carboni d'absorbir aquestes emissions.
2: Atenció, paraula desconeguda. Atenció, paraula desconeguda.
0: Embornal de carboni?
1: Els embornals de carboni són els arbres, la vegetació, el sol... És tot allò que permet absorbir aquestes emissions de diòxid de carboni. Llavors, si emetem molt de diòxid de carboni, doncs no tenen prou capacitat els embornals de carboni per absorbir aquestes emissions. Llavors, podem emetre aquest diòxid de carboni i altres gasos d'efecte hivernacle fins a un punt.

0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5.

0: Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine, des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs. Quand sur un arbre en bois dur, ils se sont aplatis, on s'aperçut que le mort avait fait des petits. On s'aperçut que le mort avait fait des petits.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Hem obert amb aquesta veu tan fàcil d'identificar que és la de Jos Vasséns, perquè serà a ell a qui dedicarem l'espai d'avui des d'una perspectiva cinematogràfica. Vasséns no era actor, però la força de les seves cançons era tanta que és normal que el cinema s'hi interessés, especialment alguns directors que han utilitzat les seves cançons per definir millor les seves històries i alguns dels seus personatges. Aquest ha estat el cas de Els funerals d'abans, la cançó que ara escoltàvem i que es pot sentir a la pel·lícula Focus sobre l'assassí, del gran director Georges Franju, amb Pierre Brasset. És un film del 1961 que parla d'un vell comte que s'assabenta que li resta poc temps de vida i s'amaga en un lloc secret per treure de polleguera els seus hereus quan el busquin i no el trobin, perquè sense cadàver no hi ha herència. Si més no, segons diu la llei, durant 5 anys. 5 anys no són gaire, però es poden fer eterns si mentrestant has de pagar el lloguer d'una mansió, que és el que passa als hereus del film. Altres pel·lícules en què podem trobar cançons de Georges Vasséns són El carrer de l'estrapada, de Jacques Becker, coneguda també com La mudança de François, amb Louis Jourdan. Un altre és Un crim al paradís, també de Jacques Becker. Dones de París, de Jean Boyer, amb Michel Simon. O Els homes només pensen en això, d'Yves Robert. Precisament va ser Yves Robert, que era un gran director francès, qui, després de rodar la meravellosa La guerra dels botons, va demanar a Vasséns que escrivís una cançó per a la seva pel·lícula Els amics, protagonitzada per Philippe Noguet. I Vasséns li va regalar aquesta cançó, Els amics, primer.

0: Els amics, primer. La cançó que Joss Brassens va compondre per al film Els amics, d'Yves Robert, sobre uns amics de l'ànima que, aprofitant unes vacances, decideixen fer entremaliadures i burlant-se de totes les institucions, com ara l'Estat, l'administració, l'exèrcit, l'Església... doncs s'ho passen molt bé. La cançó va ser tot un èxit i se'n van vendre milers i milers de discos. L'any 1993, Miquel Pujadó va fer-ne una versió catalana que ara justament ha tornat a publicar en un esplèndid triple disc dedicat a Brassens i titulat Humor i Anarquia, que inclou 65 cançons, totes de Brassens, traduïdes i adaptades al català. És per això que vull remarcar l'esforç que sempre, des de fa més de 40 anys, s'ha fet Miquel Pujadó per apropar-nos en català l'obra de Joss Brassens. A més, aquest triple disc recent és una joia. Una altra pel·lícula que ha incorporat una cançó de Joss Brassens ha estat El sopar dels idiotes, de Francis Weber, que, bé, com sabeu, està basada en una obra de teatre del mateix Francis Weber. És una comèdia molt crua que gira entorn d'un editor que cada dimecres fa un sopar amb els seus amics. Però és un sopar que té una norma que consisteix en que cadascú ha de portar-hi algú que sigui prou estrambòtic o ridícul per riure's d'ell. Passa, però, que una nit, quan sembla que l'anfitrió ha trobat l'idiota perfecte, les previsions fan un tomb i passen un munt de coses imprevistes. Va ser un èxit, esclar. Tant l'obra de teatre com la pel·lícula van ser un èxit. En teatre, a Catalunya, Paco Mir va fer-ne una adaptació. I en cinema, l'actor Jacques Villaret va fer una interpretació magistral del personatge de l'idiota. De fet, va ser ell mateix qui va fer aquest mateix paper quan l'obra teatral es va estrenar a França el 1993. Ell va morir poc després. La pel·lícula, és clar, va tenir molts espectadors, més que l'obra teatral, va arribar més gent, fins al punt que Hollywood en va fer una versió americana. Una versió que, diguem-ho tot, es podien haver estalviat perquè l'original francesa és infinitament millor. Però Hollywood ja ho té, això. Doncs bé, a la versió original francesa s'escolta una cançó, justament aquesta cançó de Joss Brassens. El temps no té cap importància.
1: Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire.

0: tothom. El temps no té cap importància. La cançó de Brassens que escoltem en el film El sopar dels idiotes, una història sobre uns cretins que conviden individus desconeguts als sopars que organitzen per riure's dels seus defectes. També d'aquesta cançó existeix una versió catalana de Miquel Pujadó, que en determinat moment diu això: jo, que sóc al mig del viatge, vull adreçar-los un missatge. El temps no té cap importància. Quan s'és cretí, s'és cretí. Però bé, hi ha moltes altres pel·lícules, a part del sopar dels idiotes, on hi podem trobar cançons de Georges Brassens. Per exemple, el film d'intriga El Fatxenda, del 55, del 1955, interpretat per Marina Vladi. El documental Viva la France, de Michel Audiard, amb l'aparició de Josephine Baker, Maurice Chevalier, Charles de Gaulle, Christian Dior, Daniel Cohn-Bendit i Marlene Dietrich. Gaudeix de la vida, amb Brigitte Fossé. Elisa, de Jacques Becker, de Jean Becker, amb Vanessa Paradis i Gérard Depardieu. A Retrats xinesos, amb Helena Bonham Carter, Roman Boringer i Marie Trintignant. També un altre film sobre la immigració, titulat Culpa de Voltaire. O a la comèdia musical Vuit dones, de François Ozon, amb Catherine Deneuve, Emmanuel Béart, Isabel Huppert, Fanny Ardant i Daniel Darrier. Com veiem, no totes les pel·lícules que han inclòs temes de Georges Brassens a la seva banda sonora són antigues. N'hi ha més d'aquests darrers anys. Per exemple, Les faltes d'ortografia, amb Carol Bouquet, Parla'm de la pluja, dirigida i interpretada per Agnès Jouy, Bàrbara, sobre la cantant Bàrbara, i dues del 2024, que són Temps compartit, d'un magnífic director com és Olivier Assayas, i Emília Pérez, de Jaco Diart, amb Zoé Saldanya i Carla Sofia Gascón. Georges Brassens era occità, de Seta, concretament, una petita ciutat del Llenguadoc, que és també el lloc on van rodar pel·lícules com Pepe Le Moko, de Julien de Vivier, Babet va a la guerra, de Christian Jacques, i César i Rosalie, de Claude Sautet. I també Bertrand Blier i Agnès Varda van rodar-hi algunes pel·lícules, de Seta. Precisament una de les seves cançons, una de les cançons de Brassens, demanava ser enterrat a la platja de Seta. Però com que ja som en els minuts finals d'aquest Cinema a la Xarxa, que tinc un Roc Casas a les vies de so, direm adéu a Georges Brassens escoltant una cançó del 1957 que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Porta dels Lilàs, de René Clair. El protagonista, Pierre Brasset, però, ves per on, també hi apareix al costat de Georges Brassens, que fa Georges Brassens fa d'actor. Concretament, el paper d'artista. A més, a la pel·lícula no n'hi ha una, sinó quatre cançons seves, i la més important de totes és la que fa referència al títol del film, Porta dels Lilàs. Fins la setmana vinent, amics.
1: Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Si ma chanson chante triste, c'est que l'amour n'est plus là. Comme j'étais en quelque sorte

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa del dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Què tal, com anem? Salutacions cordials i gràcies de nou per estar a la sintonia del Rock and Classics, escoltant els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Menorca per a recordar els èxits i la història dels Ja t'ho diré. El Ja t'ho diré van ser un grup de música de l'anomenat rock en català, tot i que provenien de Ciutadella, a Menorca. Es van traslladar, però, a Girona, on van tenir la major part de la seva carrera musical. Es van separar l'any 2003, però van reaparèixer el 2013 amb la gira Mos tornem a trobar, on feien un repàs per diversos punts de la geografia dels països catalans dels seus millors temes. El 1986 es van formar a Ciutadella, a Menorca, amb Cris Joanico, Sebastià Saurina, Carles Pons, Vicenç Fontestat i Jesús Moll, tots ells provinents de diversos grups musicals. A l'inici de 1990 van enregistrar les seves primeres cançons: Ei Joan, Esvell Pescador, Mujeres i Último Verdugo, Això va ser als Estudis Digital de Palma de Mallorca. Anem a escoltar, doncs, precisament el que va ser un dels seus primers temes que va aparèixer posteriorment en el seu primer llarga durada. Ei, Joan!

0: A principis de 1991, els Ja t'ho diré van decidir en bloc d'anar-se'n a viure a l'Empordà, concretament a la localitat de Biure, on van preparar el seu primer disc, que és Blau es Fester, un disc que portava èxits com aquest, Suspès en l'aire. Doncs Ja t'ho diré que demostraven a Catalunya i als països catalans que hi havia molt bones bandes que només havien començat a brillar, que ens portarien molt bones estones amb bona música en els propers anys.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: I és que tenen una gran quantitat de temes interessants per escoltar. Com aquest altre que ja sona i que també apareixia en el seu primer disc, que és Blau es Fester, Per on surt el sol.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: principis dels anys 90, els Jato anaven amunt i avall arreu de Catalunya per aportar la seva millor música al costat de bandes com, per exemple, Sopa de Cabra. I van connectar amb Josep Tió, un dels compositors, cantants i guitarristes de Sopa de Cabra, que els hi va produir el seu segon llarga durada, un disc publicat l'any 1993 que s'anomenava Dos o Tres, i aquest és un dels seus temes sentimentals que parla del mar i que es diu M'allunyaré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

temes tranquils, amb més rockers i més moguts, com aquest Joan Barrina, un altre dels temes que apareixia dins d'aquest segon treball de Ja t'ho diré, que es deia 2 o 3. I encara més temes amb bona marxa. Aquí és un altre dels talls d'aquest disc interessant d'escoltar. Hi ha color. Hi ha color.

0: els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.
1: Arribem a l'any 1995, un exercici clau en la història dels Ja t'ho diré. Moment en el qual es tancaven els estudis Música Global de Girona l'estiu d'aquell 1995 per enregistrar un excel·lent treball que jo vaig tenir l'oportunitat d'escoltar en primícia junt amb ells a la ràdio. El disc Moviments Salvatges que començava amb aquest fantàstic Res no es mou.

0: Un excel·lent treball el que estem recordant a Rock and Classics. Moviments salvatges, aquest llarga durada de Ja t'ho diré, que ens portava temes com aquest a poc vaig dibuixant, i amb col·laboracions de luxe, com per exemple la de l'encara llavors guitarrista de l'último de la fila, Quimi Portet, en el tema que hem escoltat al principi, Res no es mou. Ells són els protagonistes del Rock and Classics d'avui, Ja t'ho diré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llorca.

si avui vens al Rock and Clàssics i trobaràs els Ja t'ho diré. Des d'aquest Moviment Salvatge, és un dels seus temes imprescindibles de la discografia dels menorquins. Si vens amb la col·laboració al violoncel de Franzina Turón. També hi havia altres col·laboracions que encara feien una mica més atractiu aquest disc. Concretament, el tema que el tancava hi havia a les veus Gerard Quintana, Imbècil per un dia.

Després de l'èxit de Moviments Salvatges, dos anys després reapareixien els Ja t'ho diré amb un altre treball molt interessant que, de fet, va ser l'últim enregistrat en català per la formació menorquina. El disc es deia Un ram de locura. Aquest va ser el seu primer single extret, sonant per tot arreu aquell 1997, aquest univers. I seguim amb més bons temes des d'aquest ram de locura. Aquest un tema una mica més salsero, més calent, que ens transporta a imatges estivals. Sal i dolçura.

0: Interessantíssims temes, excel·lent producció, la dels Ja t'ho diré, amb aquest ram de locura que sonava el 1997. Aquest és el tema Per a tu. Després d'aquest treball van decidir de fer un disc en directe, el doble Es Directe, l'any 1999, enregistrat en la gira que havien fet en els darrers temps, i l'any 2001 van treure el seu últim treball en castellà, Soñando Silencio. I aquí s'acaba la història del Ja t'ho diré, a banda d'un recopilatori publicat l'any 2003. Com us hem dit, però, per sort van reaparèixer el 2013 amb una nova gira per a commemorar tots els seus anys d'història. Estem acabant el programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte.
1: facebook.com/rockandclassics.estevellop
2: twitter.com/rockandclassics.
0: També, si ho preferiu, ens podeu enviar un mail.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: Marxem a un dels postprojectes, Ja t'ho diré, el que encapçalava Cris Joanico al costat d'altres músics que es van reunir a finals dels 90 amb un nou projecte que agafava una mica dels Ja t'ho diré, però també ens portava una proposta nova. Eren la veu de Ja t'ho diré, Cris Joanico, al costat del guitarrista Toni Xuclà, i la guitarra i la veu de Juanjo Muñoz. Així doncs, una proposta molt acústica que es va anomenar Menage a Truar com a disc de presentació el 1999. Aquest un dels seus temes enregistrats en viu, Viatge estel·lar d'un adolescent. Amb ell us deixem. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el Pla d'Acció de Gent Gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, amb mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera I Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlo és el seu fill i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem la part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. Tres anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani, de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, La salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth, de Shakespeare, i Die Raue, de Schiller, podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de I Masnadieri i els bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar I Masnadieri durant el Carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure I Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres, la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat, que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'I Masnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda de trecadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare, en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Bonings amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars, i a més ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremate o Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria, deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Matteo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

Seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imas Nadieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Erminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Erminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalán. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rola ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aimes Nadir i de Verdi. Seguim aquí als Moments d'òpera. Els bandolers canten el plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Arminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Arminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: quart i darrer acte de l'òpera i masnadiari de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera i masnadieri de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del el Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
3: Vins i Teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Som a la Riba, municipi de l'Alt Camp, i ens hem situat en concret al Centre d'Interpretació dels Camins de l'Aigua i el Paper, i amb nosaltres un anfitrió d'aquells de luxe, l'alcalde del municipi, en Josep Fort. Bon dia i gràcies per rebre'ns.
1: A vosaltres per interessar-vos pel Centre d'Interpretació. La indústria paperera ha sigut l'única activitat que ha tingut la Riba des del segle XVIII. Després sí que hi ha hagut complements com a tallers per poder reparar indústria paperera, molins, el que fos, però bàsicament indústria paperera. La indústria paperera, com bé dieu, ja sorgeix als molins del segle XVIII, que n'hi ha una vintena dins el nucli urbà, aprofitant els salts de l'aigua que venia de la séquia encara bé del manantial de la Font Gran. L'aigua en aquells moments era la base principal per a les rodes hidràuliques, per fer tots els moviments amb l'energia hidràulica, i després era el component per trinxar draps, palla, espart, tot el que es feia servir en aquella època per poder fer un full de paper. I sense aigua, avui l'energia ja és eòlica, elèctrica o amb gas, però el component, la matèria primera per fer el paper, continua sent l'aigua, bàsicament, i ara, en vez de draps o bé espart, doncs és paper recuperat o paper verge, que també a vegades també ve. Avui, aquesta aigua passa en un circuit quasi bé tancat i recuperen el 80-90% de l'aigua que fabriquen el paper. El procés de fabricació actual no té res a veure, evidentment, ni amb el segle XVIII, ni amb el XIX, ni el XX, perquè hi havia una època que tots recordem que es tintaven les aigües, les aigües marxaven de la Riba vermelles, blaves, verdes, cap a la pagesia del camp de Tarragona, a través del francolí, vull dir, això es va acabar, i, a més, doncs el procés actualment doncs ja requereix menys aigua, no la quantitat d'aigua a dojo que es anava anys enrere. No?
0: En els moments complicats que hem deixat enrere, aquí també s'ha patit per la falta d'aigua.
1: Sí, sí. L'any passat, en aquest temps, maig-juny, ja entraven les cubes d'aigua diàriament, una trentena, per poder fabricar part de la producció, no tota, perquè moltes setmanes, en lloc de treballar amb dues màquines, només treballaven amb una màquina en paper. Per garantir la permanència d'aquesta indústria paperera a la Riba i al terme de la Riba, perquè hi ha alguna indústria anant francolí avall, que és prou potenta també, doncs ja hem treballat, estem treballant amb el CAT per portar aigua de l'Ebre cap a la Riba per garantir el subministrament d'aigua que li fa falta a la indústria paperera.
0: Clar, perquè potser sí que s'ha notat que aquest riu Brugent amb els anys ha anat canviant la seva aportació al municipi, que per tant no és cosa només de 2 o 3 anys.
1: No, després de la riuada forta del 1994, el llit del riu va quedar net, per dir alguna cosa. Hi ha moltes filtracions, bastant quilòmetres amunt ja del riu, i l'aigua no superficial no apareix al Brugent com pareixia doncs, 40 o 50 anys enrere. Per tant, ara ja vam anar a parlar amb el gerent del Consorci d'Aigües, hem anat conjuntament amb Vilaverd, perquè els dos patíem sequera l'any passat, i tenim un projecte més o menys embastat a parlar amb els restes d'administracions, com pot ser l'ACA, Diputació, etc., per tirar endavant el projecte.
0: De circuits tancats de reprofitament i, sobretot, de regeneració d'aigua, ara se'n parla i molt, però fa uns anys no era una qüestió tan d'actualitat. I quan encara no se'n parlava gaire, a Tarragona es va plantejar un projecte que fa molts anys que camina i que està sent referència especialment en l'àmbit industrial. Parlem d'Aitassa, que abasteix la indústria petroquímica, i podem conversar amb el seu conseller delegat, Marc Fargas. Benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Dèiem això, aquí a Tarragona la regeneració d'aigua ja fa uns anys que camina i, per tant, podem dir que teniu força experiència.
2: Des de fa 13 anys, pràcticament, que vam començar ja l'explotació d'un projecte d'aigua regenerada, i això vol dir que ne fa gairebé 20 que vam estar començant a pensar què és el que podíem fer en el sistema de distribució d'aigua i aprofitament de l'aigua que hi ha a la indústria química, no? I aquí és una part molt important, la feina que es va fer en el seu moment per poder aprofitar unes aigües, en aquest cas, en la planta d'aigua regenerada que estem actualment en funcionament, les aigües provenents de les depuradores del municipi de Tarragona i de Vilaseca i Salou, les quals, que en comptes d'abocar-se al mar una vegada tractades, doncs les estem aprofitant amb aquesta planta de tractament i tornar-les una altra vegada al consum de la indústria química. A canvi de què? A canvi de no utilitzar l'aigua de l'Ebre, que tenim, i tenim una concessió, i alliberar aquest cabal per altres usos del territori.
0: I actualment, quin pes té aquesta aigua regenerada en el còmput global de la indústria?
2: Si penséssim en el consum que va tindre el 2024, que evidentment és un any tancat i que ja sabem quin és el consum que va tindre la indústria química, l'aigua regenerada ja suposava el 19% del seu aprofitament. És a dir, del cabal que està utilitzant d'aigua la indústria química, el 19% ja és una aigua regenerada en aquest cas.
0: El futur ha de ser poder seguir creixent en aquests percentatges o s'ha arribat a un topall?
2: El que ja està projectat en aquest moment és fer una ampliació d'aquesta planta d'aigua regenerada, que en aquest moment està ja en la seva màxima capacitat de 6 hectòmetres cúbics, 6 milions de metres cúbics a l'any. Això és el que estem recuperant.

0: està consumint cada una de les empreses de la indústria química, que el 2022 van fer la inauguració d'una planta de tractament de totes aquestes aigües perquè van per una única conducció d'abocament a mar, se va fer un tractament, doncs agafar aquesta sortida d'aquest tractament i poder fer una nova planta. En aquest cas és una planta que hem anomenat de recirculació, perquè de fet estem recirculant una aigua que ja estàvem utilitzant, i aquesta recirculació ens podrà comportar aproximadament 9 hectòmetres cúbics més. Ja veurem quina és la quantitat final, perquè estem encara amb tecnòlegs per poder acabar de decidir la recuperació final que podem tindre. Què compara això? Això compara de que amb l'aigua regenerada més aquesta recirculació ens podríem arribar a posicionar entre un 40 i un 45% de l'aigua que està consumint en aquest moment la indústria química, que sigui aigua o recirculada o regenerada. És a dir, que sigui la mateixa aigua.
1: Fins a quin punt aquí hi ha un sobreesforç per sensibilitat ambiental, per una qüestió de costos, o és també una qüestió de responsabilitat envers la ciutadania o fins i tot de millorar aquella imatge que pot tenir la indústria en el territori? No sé si és un paquet de coses o hi ha una motivació que és la que pesa més per sobre de les altres.
0: És potser una barreja de tot el que has comentat, però la indústria química, i no em cansaré de repetir-ho, la indústria química, com tots els negocis, estan per guanyar diners. I això sembla que sigui una cosa que es tingui que recordar de tant en tant, però és referència de qualsevol tipus de negoci i que algú digui el contrari, no? Però, per tant, és evident que la indústria química fa un esforç econòmic per posar aquesta aigua. Està pagant més aigua, més cara aquesta aigua que no pas una aigua que pugui estar agafant de la concessió que té de l'aigua de l'Ebre. Però això és degut a que, com que la qualitat d'aquesta aigua obtinguda és molt més bona que no pas la que està obtenint de l'aigua de l'Ebre, se pot estalviar alguns processos interns que fan a cada una de les fàbriques. Per això es pot pagar una cosa més. Però és exclusivament això? No, ni de bon tros. L'altre és, evidentment que tenim una responsabilitat en el medi, una responsabilitat de l'ús de l'aigua que estem consumint. L'altre és una responsabilitat també amb el territori. És evident que el fet de consumir, de reutilitzar aquesta aigua, poses en disposició del territori una aigua que, en aquest cas, a vegades pot ser escassa o pot ser falta d'aquesta quantitat. I el darrer és home, ens assegurem una resiliència amb el tema de l'aigua. Igual com el tema de l'energia, l'aigua és vital pels processos químics. Hem de buscar que no hem de pensar si demà tindrem aquesta aigua. Hem de buscar aquesta continuïtat de tindre l'aigua. El fet de tindre un sistema en el qual una part molt important, un percentatge molt important, sigui la mateixa aigua, això ens dona garanties de que podràs tindre aquesta aigua. Sempre he dit el mateix. Jo hem de canviar, i ho estic dient inclús internament a ITASA i indústria química, hem de canviar la paraula de consum d'aigua per utilització d'aigua. El consum sona a que és una despesa i la tiro i prou. L'utilització és que estic fent servir. Vale? Per tant, jo vull fer servir l'aigua moltes vegades i vull donar moltes vides a l'aigua que tinc. I això és molt important, i si em permets, no tan sols des del punt de vista industrial, sinó des del punt de vista general, de poder reutilitzar tantes vegades com es pugui l'aigua. L'aigua és una característica química que pot fer això, de que diguem que la pots embrutar però la pots netejar. I tècnicament avui en dia hi ha solucions per a poder fer una qualitat de l'aigua pels usos que vulguem.
1: La tecnologia existeix, però la trava en essència és econòmica per impulsar la regeneració d'aigua.
0: Sens dubte. A mi m'agradaria que la regeneració d'aigua la fessin cada un dels convilatants que ens es poden estar escoltant ara, no? O cada una de les poblacions. Això té ser una despesa. Però pensem, no anem més enllà. Nosaltres, amb moltes poblacions de l'entorn nostre, estan regant els nostres carrers i les nostres plantes amb aigua potable. Això és un tema que tenim que canviar. És un tema que tindre aigua potable a casa nostra, hi ha una despesa i un treball molt fort darrere d'això. No pot ser que li donem poc valor a una aigua que obrim l'aixeta, la utilitzem durant 30 segons i aquella aigua ja l'han perdut. No pot ser. Han d'agafar aquesta aigua, evidentment l'han d'usar, però una vegada ja està feta de servir, li han de tornar a donar un sentit a aquesta aigua. Que això té un cost. Hi ha uns a nosaltres que l'estem pagant íntegrament, aquests costos, per poder regenerar aquesta aigua, que per altra banda, això també ho

0: vull posar en valor el fet de que nosaltres farem aquestes inversions de reutilització d'aquesta aigua pagant el 100% a la indústria química. Anirem a buscar qualsevol ajuda que hi hagi, per descomptat, però no estarà vinculat a tindre una ajuda per poder fer aquestes activitats. I això crec que tindríem que pensar, no tan sols les administracions locals, sinó l'administració catalana i, si em permets, inclús estatal.
1: Marc Fargas, conseller d'ITASA, gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta visió que està sent per molts, com dèiem, referència en el tractament de l'aigua i de la regeneració.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, a disposar.
2: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: L'aigua regenerada també pot ser una solució per als cultius? Aquesta opció, com a mínim, està damunt la taula de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que beu del riu Siurana. La avellana de Reus és un dels productes més preuats de les finques d'aquesta comunitat. El futur d'aquest fruit sec passa en part per l'aprofitament de l'aigua de la depuradora de Reus. N'hem pogut parlar amb el gerent de la comunitat de regants, el Miquel Àngel Prats.
3: Bueno, evidentment, l'aigua regenerada és una solució de futur, perquè amb el canvi climàtic veiem que les aportacions als embassaments cada vegada són menys i que l'aigua regenerada, que és l'aigua que se torna a fer apte per diferents usos que surt de les depuradores de les ciutats, en aquest cas la de Reus, doncs és evident que Reus serà l'últim que es quedarà sense aigua. Aquesta aigua té una garantia que no tenen les altres.
1: El que s'està estudiant, però, és si aquesta aigua regenerada és adequada per al cultiu de l'avellaner.
3: Que la sau no va tolerar a partir d'un cert nivell que està sobre els 800 microsiemens. A part de que després té toxicitat amb el tema dels clorurs, que aquesta aigua regenerada emporta, tant, perquè al final se desinfecta amb clor, i llavors i el tema de la salinitat, perquè l'aigua que surt de la depuradora, en aquest cas de Reus, té entre 1.200 i 1.800, depèn de l'època de l'any, de microsiemens de salinitat, i per tant ens interessa saber si això també afecta a les plantes ja a nivell de producció, no? O sigui, la planta ja està produint. Perquè, clar, si al final això ens afecta i s'acaba morint, doncs tindrem aigua, però no ens servirà per bo i res, no?
1: Estudi a banda, sí que hi ha la voluntat de la Generalitat perquè aquests regants de Riudecanyes tinguin aigua regenerada en un futur. Es farien dos projectes, un per tractar l'aigua de la depuradora i l'altre per emmagatzemar-la.
3: I l'agricultura, com és el nostre cas, avellaners i olivers, doncs pràcticament la utilitzen 3, 4, 5 mesos. Per tant, s'ha de poder emmagatzemar. Llavors, i no es pot tirar l'embassament, perquè l'embassament, a part de tindre aigua per rec, té aigua de boca, i aquesta aigua d'una estació de regeneradora no es pot fer servir avui per avui directament per aigua de boca. Per tant, no es pot tirar l'embassament. Llavors, se fan unes basses per poder emmagatzemar el tomb d'un 1,5 hectòmetres. I amb això ens donaria una garantia d'aigua, si reuneix les condicions per poder regar el avellaner, com a mínim aquests dos últims anys, 23 i 24, que no hem pogut regar, podríem regar.
1: Ara bé, s'ho hauran de prendre amb paciència perquè aquest projecte difícilment serà una realitat abans del 2028. Sigui com sigui, aquesta opció podria arribar a distensionar la disputa per l'aigua de Siurana que existeix entre la població del Priorat i la del Baix Camp. Bé, de moment encara és una incògnita perquè no es coneix ni la quantitat ni la qualitat que podrà aconseguir aquesta aigua regenerada.
3: I, evidentment, si podem ajudar el Priorat a que pugui tindre més aigua, això no no serem nosaltres que ho impedirem en aquest aspecte. El que passa que també hem de ser conscients de les inversions que ha fet la comunitat, no?
1: Ja ens hi referíem en el tercer capítol que Siurana és un d'aquests punts fràgils i també calents del Camp de Tarragona. Podríem dir que per si sol ja mereixeria un quatre gotes.

0: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: I acabarem el capítol d'avui del Quatre gotes anant de vacances. Acabem d'arribar a Salou, la capital de la Costa Daurada, per parlar de turisme i aigua. I, de fet, ens reben a l'hotel Blau Mar per conversar amb una de les veus, podríem dir, més acreditades dins la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona en matèria de sostenibilitat. És la Núria Varela. Núria, benvinguda.
2: Hola, gràcies, bon dia.
1: Bé, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Ara passarem a l'hotel, però abans d'entrar, volia preguntar, perquè sovint es penja l'etiqueta al sector turístic que malgasta molta aigua. És ben bé així?
2: És cert que tenim aquesta etiqueta, però res gens al contrari. Potser la etiqueta és més fàcil posar-nos-la al sector hoteler, perquè és un sector molt conegut. Tothom fa ús del sector hoteler, llavors tothom coneix el que pot passar dins un hotel o dins un establiment turístic. Però no és cert, nosaltres treballem, de fet, el nostre exemple és un exemple que treballem per la sostenibilitat i també pel consum d'energia i aigua des de fa més de 25 anys, i em consta que el sector hotel està treballant també en això.
1: Si et sembla, passem a l'hotel i m'expliques una miqueta quines són les infraestructures que una posa en pràctica i també quin és el camí per recórrer que té tot el sector en aquesta matèria.
2: D'acord, passem.
1: Entrem a l'hotel.
3: Tornarem al Quatre Gotes en la recerca de l'eficiència i per atacar una de les grans preocupacions, les fuites. Serà en el pròxim capítol. Fins aviat.
0: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: Encén, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
0: Ens havia espantat. Està tot bé? Tot bé, Iris?
1: Sí, perdona, ja no sé què li he dit i què no. Fins ara sé que hi va haver una festa al Pla de l'Alba i que potser la Mònica hi va anar a muntar el Ferri 08.
0: Sí, fins aquí hem arribat nosaltres, també. Hem investigat l'usuari del compte i, a priori, sembla un noi normal.
1: Han anat a casa seva?
0: Sí, però en Ferran Duran no és a casa. I parlant amb la mare ens ha dit que l'estiu passat va treballar en un càmping i que encara hi va fer algunes hores extra.
1: Quin càmping?
0: Aquí és on es posa interessant. És el mateix càmping on treballava l'home que hem trobat mort per sobredosi. Es veu que és el germà del propietari.
1: No perdeu més temps, aneu al càmping. La Mònica ha de ser allà retinguda, tot quadra.
0: No podem treure conclusions precipitades. Potser en Ferran també ha estat segrestat juntament amb la Mònica.
2: Precipitades? Són idiotes o què els passa? Quant temps més perdran abans de rescatar la meva filla?
0: Iris, amb qui ets? Senyor Esteve, és vostè?
2: Inspectora, jo també he fet els deures. I sap què? He vist que en Ferran freqüentava fòrums d'incels. Sap què són? Grups que busquen venjança contra les dones. Encara pensa que no és greu el cas?
0: No hem dit mai que no fos greu. El que no tenim eren pistes.
2: Collons, què més necessita per començar a buscar la meva filla? Si no la troben viva, mataré a l'Iris i el seu fill.
0: Iris, on sou? Digue'ns on sou.
1: En un soterrani, a 31 minuts i 37 segons de casa de la desapareguda, a prop d'un elefant de llum.
0: Iris, anem ara mateix a buscar-vos.
1: Matar-nos no et tornarà la teva filla, ho saps, oi?
2: No, no me la tornaràs. Però estant viva, tampoc ho faràs. Has fracassat, assumeixo.
1: Però tenim la pista del càmping, segur que és allà.
2: No, no, Iris, no. S'ha acabat. Adéu, Iris.
1: No, no, no, no. Sisplau, no, no ho facis, no.

0: What do you think, cool?
1: És allà! Què fa que no arriba l'ajuda mèdica? Iris, que em sents? Som aquí, aguanta. I noto el pols, és molt suau. Que s'afanyin, collons! I vosaltres dos, inspeccioneu el pis de dalt.
2: El meu fill.
1: Iris?
2: El meu fill.
1: Psst, calleu, que ens està intentant dir alguna cosa.
2: El meu fill. El meu fill.
1: Sí, sí, ho sabem. Tu no pateixis, Iris, el trobarem. Destrosseu-ho tot i no marxeu fins a trobar-lo.
3: Hola, inspectora.

0: Ara l'aixecaré, miris, t'agafis a mi.
1: No se m'enduguin a l'hospital. Primer han de trobar el meu fill. Sisplau.
2: M'encoro en això. Penso que si deixo d'existir, ell quedarà sol, enmig d'aquesta foscor que ens devora. No puc. No vull. El món em vol rendida, però no ho accepto. Sóc una mare que s'afanya a sobreviure, perquè l'amor encara pesa més que la por.
3: N'estàs segura, Iris?
1: Seguríssim.
3: D'acord, li deixo una emissora, la mantindré informada per aquí.
4: Agent Ruiz, quedis amb ella i els sanitaris. Protegeix-la com si fos un ministre. La resta, marxem cagant llets. Aquí, Charlie Alfa, necessito tots els dispositius disponibles al càmping La Clau Verda. Busquem una noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Repeteixo, noia de 12 anys, rossa, cabells arrissats. Podria estar lligada en algun bungalow.
1: M'ajuden a encendre la ràdio.
0: I tant. La perdem, necessitem una transfusió ja.

48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
4: Avui parlarem de presons i del dret a la segona oportunitat i també de quina és la situació de les presons a Catalunya, quin funcionament tenen, quins graus hi ha, allò que sentim moltes vegades, el primer, el tercer grau, ja li han donat, per què, quan... Doncs bé, parlarem una mica de tot això. Jo espero que ningú del qui ens escolta hagi d'aprofundir gaire mai en aquest tema, però sempre va bé saber-ho.
3: Home, i tant, és informació que sempre està bé de tenir.
4: Efectivament, perquè quan parlem de la presó, sovint no ens movem entre dos extrems. Últimament ho sentim, també, fins i tot en el Parlament de Catalunya, els que diuen que és un hotel pagats per tots i els que pensen que és una mena de forat on la gent s'hi podreix.
3: Mm-hmm.
4: Doncs bé, la realitat segurament es mou en un terreny una mica més seriós i una mica més intermig que no pas en aquests dos, no? Sembla que les dades, comparades també a nivell europeu, poden ser esperançadores. Depèn del que considerem esperançador, no? Per què? Perquè ens diuen que 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. 8 de cada 10. Clar, això vol dir que la taxa de reincidència és d'un 20% i escaig. Per tant, home, déu-n'hi-do. Però, si fem una comparativa a nivell europeu, ens situa com a referència, fins i tot, no?
3: Per tant, estem fent les coses bé, no?
4: Sembla ser. No podem oblidar que al final la presó és un lloc on ens priven de llibertat, eh? Per tant, això és poca broma. I avui, doncs aquí a Drets de Butxaca, analitzarem una mica aquest equilibri, no? Com Catalunya gestiona les seves presons, perquè Catalunya és l'única comunitat autònoma que les gestiona, ara en parlarem també, per intentar reparar aquestes vides, però també quines són, doncs, les línies vermelles que estan establertes a nivell de seguretat, a nivell de responsabilitat, que els interns, doncs, no poden creuar i han de garantir.
3: Doncs som-hi, anem a explicar una mica qui regula aquest dret, que has comentat, que Catalunya som una de les úniques comunitats autònomes que gestionem les nostres presons.
4: L'única comunitat autònoma que gestiona directament les seves presons des de fa gairebé més de 40 anys. Això forma part, home, jo crec que aquí té un component d'aquesta vocació de Catalunya, no?, de ser un país amb totes les competències, fins i tot aquelles que no són agradables. Perquè aquesta competència hi ha molts altres territoris que la podrien tenir, perquè és una competència delegable. Però, sense dubte, és la Generalitat de Catalunya l'única que ho ha sol·licitat. Bé, l'única que ho ha sol·licitat, no. També ho havia sol·licitat el País Basc, que per raons evidents, històriques, terrorisme d'ETA, doncs no s'ha transferit mai en el País Basc. La política de presos, doncs, és la que és. Per tant, no som els únics en haver-la demanat, però sí els únics a qui se'ls ha atorgat. Però tenim una norma general, la Llei General Penitenciària, que és la que ens regula a nivell global, a tot l'Estat, i la Generalitat de Catalunya, doncs, té una sèrie de normativa, doncs, que per garantir aquesta inserció, doncs, també ha desenvolupat. Entre elles, per exemple, té el CIRE. El CIRE és el Centre d'Iniciatives per la Reinserció i aquesta institució és la que s'encarrega de fer tot aquest procediment, no, a Catalunya. Per què, recordem, la reinserció és un mandat constitucional? És que ens ho diu la Constitució. És que la presó hi és per reinserir el pres a la societat. No té un caràcter punitivista. Malgrat pot tenir, doncs, té un cert element de càstig, però aquest no és l'objectiu principal.
3: L'objectiu és que puguin reinserir-se a la societat.
4: A la societat, correcte. Mm-hmm. Per això, a Catalunya ho fem a través del Centre d'Iniciatives per la Reinserció, que és el qui s'ocupa també de la inserció laboral d'aquesta gent, de fer tot aquest acompanyament, etc. Per què? Doncs perquè això és un mandat constitucional. Ara bé, aquesta reinserció no és un xec en blanc. I no és un xec en blanc perquè la Constitució diu que justament aquestes penes s'han d'orientar a la reeducació i que aquests graus de llibertat dins d'aquest sistema es van guanyant a poc, graó a graó. Ho parlàvem a l'inici. Tenim els graus. Tenim el primer grau, el segon grau, el tercer grau. El primer grau és el règim tancat. És el règim tancat per interns doncs, que tenen una perillositat forta, una perillositat extrema i que estan inadaptats en aquesta vida. I aquí les activitats que poden fer dins de la pròpia pressió són molt limitades. Són molt limitades i tenen un control molt fort, molt fort. Després tenim el segon grau, no? Que és on es troba la immensa majoria de la població reclusa. Doncs aquí és on el treball, on la feina, comença a ser un dret. És a dir, podem treballar? És on, per exemple, no? Aquesta institució, el CIRE, doncs comença doncs, a posar-hi la seva puteta per treballar amb aquesta gent doncs, la reinserció real. I després trobem el grau somiat, el grau somiat, que és el tercer grau. Tercer grau somiat per què? Doncs perquè permet sortir a treballar. No només treballar a l'interior de la presó, sinó que permet sortir a treballar, fins i tot dormir a casa uns dies a la setmana, uns dies a la setmana, o en un centre obert que pugui estar tutelat. No? Però per arribar-hi cal que hi hagi tot una sèrie d'informes favorables de part de les juntes de tractament. De les juntes de tractament de les presons. Aquí és cert que la qüestió econòmica i el penediment juguen una peça clau. Perquè, a diferència del que poden pensar moltes persones, per progressar al tercer grau no és suficient emportar-se bé. No, és que es porta molt bé. Bueno, és importantíssim, eh? És importantíssim. Si hi ha presos que ens escoltin, portin-se vostès bé. Però no és l'única cosa. I per què no és l'única cosa? Perquè aquí el Codi Penal ens atorga més requisits, més opcions a desenvolupar. No? La responsabilitat civil. És a dir, en molts delictes, especialment els econòmics, no? Quan hem vist casos de corrupció, casos de blanqueig, casos de malversació, o contra el patrimoni, contra el patrimoni, si l'intern, si el pres no paga les indemnitzacions establertes a les víctimes, no podrà accedir al tercer grau.
3: Per més bona conducta que hi hagi. Eh?
4: Exacte. Per tant, aquesta reparació econòmica és importantíssima. I després, havíem parlat abans a l'inici, no?, del cas del País Basc, del terrorisme d'ETA, el terrorisme i les bandes criminals, aquí la llei és més dura, encara. I aquí cal mostrar signes inequívocs d'haver abandonat la violència, de col·laborar amb les autoritats i de demanar un perdó exprés a les víctimes. No n'hi ha prou aquí en absolut, en portar-se bé. És un tema molt seriós i, per tant, requereix d'un plus, d'un extra, de compromís en aquesta reinserció. No és tan senzill.
3: Doncs ara que sabem una mica com funcionen aquests graus d'internament, anem a veure quins drets i deures tenen les persones preses quan estan dins de les presons.
4: Exacte, és una pregunta, no?, que jo, molta gent a vegades es fa, escolta, poden fer això, poden fer allò altre, n'hi ha que estudien, n'hi ha que treballen, no? I hem dit que treballar, doncs, efectivament sí, a partir del segon grau. Bé, intramuros, que es diu en llatí, intramuros, què es pot fer? En relació a internet i les connexions, no? Ja que estem en ple segle XXI, a efervescència de la intel·ligència artificial i d'internet i les xarxes socials, tenir dret a la informació, que el tenen, no és una barra lliure del cercador de Google, en aquest cas, no? Per tant, els interns tenen dret doncs, a poder escoltar la ràdio, hi ha sales, a mirar la televisió, a llegir la premsa. Ara bé, l'accés a internet està molt restringit. Justament per evitar que hi pugui haver possibles reiteracions delictives a través d'això, no? Perquè al final és un món molt obert, no? Per tant, hi ha una restricció molt forta, generalment lligada a aquells que estudien, a aquells que estan fent una formació professional. Doncs aquí sí que, amb aquesta vessant educativa, doncs el CIRE permet aquest ús, no? Però per evitar que es puguin cometre nous delictes té una restricció molt forta. Molt forta. Després, una altra qüestió, no? Tenim la qüestió de la intimitat i la cel·la, no? Es poden donar, es donen opcions a que si en parelles entre presos o en parelles externes es puguin tenir el que es diuen vis-a-vis íntims. Això passa, també passa. Passa, i a la llei el que diu és que s'ha de proveir d'una sèrie, doncs, de condicions higièniques i de salubritat correctes, una habitació, que fins i tot poden posar un llit. Bueno, per tant, això també és un dret que tenen els presos. Una tercera qüestió que és important són els permisos, no? A vegades en n'hem parlat, no? Quins permisos? Quan poden veure la seva família? Bé, hi ha de manera regulada les visites que poden fer, doncs, els familiars, els amics. Els advocats tenen menys restricció i poden anar, doncs, de manera molt més assídua. Però tenim dos tipus de permisos. Els permisos ordinaris, no?, que quan estàs en aquest segon o tercer grau que mencionàvem a l'inici i s'ha complert una quarta part de la condemna, es poden sol·licitar.
3: Això és important, eh? Una quarta part de la condemna.
4: Una quarta part de la condemna, correcte. I després tenim els permisos extraordinaris, no? Que independentment del temps que faci que tu hi ets, sempre i quan el jutge no apreciï que hi pot haver risc de fuga o de reiter, etcètera, etcètera, te l'haurien d'atorgar. Per exemple, la mort d'un familiar, el naixement d'un fill... És a dir, aquests casos en els quals... és bastant imprescindible poder-ho fer. Hi ha casos en els quals no s'ha permès, eh? Però és cert que s'ha d'analitzar cadascuna i sempre segurament es farà amb una custòdia policial, doncs, adient, com dèiem, per evitar aquest risc de fuga.
3: Quins altres drets o deures tenen els interns?
4: Clar, és a dir, dins de la pròpia presó hem de tenir en compte que allò no és una mena de campixi i rellisca, no? Sinó que en els interns aquí tenen l'obligació de seguir, de acatar les normes internes establertes pels, no?, pels responsables. I en aquest cas, si els interns actuen de manera violenta, alteren...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el Pla d'Acció de Gent Gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, amb mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara. La informació continua a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Avui sí que se'm dibuixa una rialla i un somriure tan, tan geni, tan de veritat, tan, tan, tan. Què tal? Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Escolta, i avui hem de donar-li la benvinguda als mini nutris.
2: Sí.
1: Avui vens acompanyada.
2: Avui vinc acompanyada amb els meus jefazos.
1: Sí? Hola.
2: Què voleu dir, hola?
3: Hola.
2: Amb la veu.
3: Hola.
1: Hola, com us dieu?
3: Jo, David. I jo, Luca.
1: I avui, els jefazos, què? Ens parlareu de...?
3: De les fruites d'estiu i algunes receptes.
1: Vinga. Doncs quines són les fruites d'estiu? Naila, t'han pres la feina.
2: M'han pres la feina.
3: Una nectarines, síndria, meló...
4: Prunes.
2: Molt bé.
3: I també el plàtan, però que és de sempre, el plàtan.
2: És de temporada tot l'any,
3: sí.
2: No? No ho hem preparat,
3: També els préssics.
2: Els préssics?
3: El préssic aquell que és una mica aplastat.
2: El paraguaià, no?
3: Sí.
2: I ja està, no?
3: Ja jo està,
1: crec
3: que
1: sí. Déu-n'hi-do,
3: la papaya.
2: La papaya, però la papaya també és de temporada, no? És tropical, no és del nostre país.
3: Vale,
2: no?
3: Pues sí.
1: Vale, Déu-n'hi-do. I de totes aquestes fruites teniu alguna preferida? O...
3: Sí.
1: Sí?
3: Jo la nectarina.
1: La nectarina. I com t'agraden, David, que cruixeixin o que te regalimin per aquí de pels braços, diguéssim?
3: Pues
1: ben
3: que
1: madura.
3: Cruixeixin.
1: Ah, tu una mica que cruixessin, molt bé. I tu, Luca, de totes aquestes fruites...
4: La síndria.
1: La síndria, que bona.
2: De quin color és la síndria?
4: Roig.
2: Oh, i està bona? Com està, dolça o salada?
4: Dolça.
2: Ah.
1: I sabeu fer receptes?
3: Sí.
1: Com ara quines?
3: No ho sé, què ho dic?
2: Que no ens ho han preparat. Espera, primer, jo m'agradaria preguntar-los a veure si ho saben. No és un examen, fills meus, però a veure si ho sabeu. Les fruites?
3: Ah, sí.
2: Què porten les fruites?
3: Ja sé, les fruites porten aigua, també sucre, propi de les fruites...
2: Que saps com se diu?
3: Molt bé.
2: Fructosa, sí? Que és el sucre propi de les fruites.
3: I també... Bueno...
2: Vitamines.
3: Sí.
2: Fibra.
3: Sí.
2: I la fruita d'estiu porta més aigua que la d'hivern?
3: Sí, perquè necessitem més aigua a l'estiu per hidratar-nos.
2: Molt bé. Què et sembla, Piri? El proper secció ve ell?
1: Sí, pot fer-la perfectament ell. D'acord, molt bé. I, escolteu, vosaltres mengeu més fruita a l'estiu que no pas a l'hivern?
3: Sí.
2: Sí o igual?
3: Més a l'estiu.
2: Sí?
1: Potser perquè n'hi ha més, o la que ja és com amb... No sé. Hi ha més fruites a l'estiu, Naila, o m'ho sembla a mi?
2: Hi ha més varietat, jo crec que sí, que hi ha més varietat a l'estiu. Hi ha moments a l'hivern en què pues, al final és la pera, la poma, el plàtan, i després sí que anem tenint doncs, el caqui, no? Van sorgint aquelles de temporada, però sí que la varietat és més limitada en mesos. No? I ara doncs, tenim una varietat molt gran de fruites que ens hidraten, com molt bé has dit, David, i... Doncs que podem formar part del nostre dia a dia doncs per afegir aquesta hidratació, perquè amb aquesta calor que tenim, no? Necessitem aigua. Què et sembla, Luca? Necessitem aigua ara? Fa molta calor, no? Sí?
1: Però molta, molta,
2: Sí. I receptes, a veure, si ens en recordem. És que encara no hem començat a fer receptes d'estiu, Piri, a casa nostra, però...
1: No, és que l'estiu ha començat ara, diguéssim.
2: Clar, sí.
1: És la primera setmana que no teniu col·le, aquesta.
2: Que hi ha col·le?
3: No.
1: No.
3: No. No.
1: Esteu contents d'haver acabat el col·le?
3: Sí. Sí.
1: Jo també. Quin curs fareu l'any que ve?
3: Jo quart.
1: I tu, Luca?
4: I jo P3.
1: P3?
2: Tu has fet P3. I què faràs?
4: 4.
2: P4. Molt bé. Bueno, i nosaltres a l'estiu fem receptes amb fruites, fem gelats.
1: Sí. Ai, explica'm-nos els gelats que
2: fem. Fem gelats amb base de plàtan,
3: sí.
2: Que sí? Perquè el que fem ara és aquells plàtans... que estan molt madurs, que ja no es poden menjar, que estan massa madurs.
3: Com que estan dolços.
2: Estan dolços, i què fem? Els tallem i què fem amb ells?
3: Els triturem i els posem per base dels gelats.
2: Vale, però primer els congelem, no?
3: Sí.
2: Quan ja ho tenim congelat, després del dia que ens ve de gust un gelat, els triturem i ens serveix de base de gelat. A vegades hi posem, què? Cacau, no?
3: Sí, cacau o alguna altra fruita.
2: O alguna altra fruita perquè tingui un altre sabor.
1: Que també estigui congelada.
2: Que pot estar congelada o no?
1: Ah, d'acord.
2: Sí, si està congelada, òbviament la textura serà més de gelat, perquè realment el plàtan el que fa és donar-li una textura molt cremosa. I al final ho traiem, ho triturem i ens ho podem menjar en aquell moment. I si tenim motlles, doncs podem fer gelats amb el pal, però si no... que així amb la cullera està boníssim.
1: Boníssim, és que al final és com un granissat, perquè jo això m'ho he copiat, David.
4: Alguna recepta del gazpacho.
2: El gazpacho, és veritat.
1: Vinga.
2: El gazpacho també. Què porta el gazpacho?
1: Espera, però que vols explicar bé el gelat.
2: Vale,
1: no?
2: Perdó.
1: Sí, que us avançava. Sí, la base del gelat és plàtan ben madur. Sí. Aquells plàtans que es posen madurs de seguida, no els tirem,
2: els tallem,
1: els congelem.
2: Tallats, millor, perquè així després a l'hora de triturar-los es trituraran millor. El tallem i el congelem. Llavors, quan ens ve de gust menjant aquest gelat, tallem aquest plàtan, el triturem amb una processadora d'aliments i allà hi posem, doncs hi podem posar cacau perquè tingui sabor de xocolata, o hi podem posar crema de cacauet, per exemple, o hi podem posar iogurt i una altra fruita que pot estar congelada o no.
1: I les fruites que congeleu a part del plàtan, quines serien que quedin més bones?
4: Pues jo crec que les maduixes.
2: Les maduixes, sí, si les vam congelar. Si no, ara ja gairebé no en queden.
4: Ja, pues alguna nectarina crec que
2: també
4: quedaria bé.
2: Sí, podem congelar-ho tot.
4: Sí,
1: sí? Però la síndria potser no tant.
2: Bueno, podem congelar també, ens quedaria més granissada perquè, clar, la síndria porta més aigua i, per tant, ens quedaria com a més granissada.
1: Ara estic pensant en un granissat de meló, un granissat de síndria, que bo, no? I no cal posar-li ni res, res.
2: O una sopa de meló.
1: Ah, que bo.
2: Amb un encenalls de pernil salat.
4: Sí, el gazpacho.
1: Vinga, anem al gazpacho. Tu t'agrada el gazpacho, no?
4: Sí.
1: Com el feu?
4: Pues amb ceba, amb pepino, amb tomata, oli i sal.
2: I podem posar pebrot també?
4: Sí, podem posar pebrot.
2: I aigua?
4: Sí.
2: Oli, vinagre i sal, com molt bé has dit.
1: Fantàstic.
2: I ja està, és fàcil,
1: ràpid. I poseu
2: ràpid.
1: Algun glaçó vosaltres? Un cubito de gel?
2: Depèn.
4: Sí.
2: Si ens el volem menjar ja... aquesta aigua, o sigui, si fem la recepta per a dinar, per exemple, doncs hi posem aquests glaçons perquè estigui fred, i si ens dona temps a deixar-ho a la nevera i que s'arrofredi, doncs no és necessari posar-n'hi.
1: I tu, Lucas, què fas? Que també fas? Nosaltres t'hem vist cuinar, eh? Què fas?
2: Què t'agrada cuinar,
1: tu? Què t'agrada cuinar? T'agrada cuinar el gazpacho, també?
4: Macarrons.
2: Hamburgueses, no? De què?
4: Hamburgueses
1: de salmó.
4: De salmó.
1: Ah, sí? I ens sabries dir la recepta, Luca? Que com se fan les hamburgueses de salmó?
2: Què porten? Què te'n recordes?
4: Parrallat.
2: No.
4: Parrallat.
2: Deixa que ho pensi.
4: Vale.
2: Què més? Quin peix hi posem? Salmó, no?
4: Salmó.
2: Clar, parrallat, ou...
4: Sí.
2: I llet.
4: Au. Sí, i llet.
2: I ho barregem tot i llavors què fem?
4: Boletes.
2: I les aplastem, no? Les aplastem
4: i després,
2: així.
4: I després les posem a cuinar.
2: I després les posem a la paella. Qui les posa a la paella, tu o jo?
4: Jo també.
2: Tu també? Sí, al principi que no cremet. Sí?
1: Escolteu, i talleu vosaltres les fruites.
4: Sí.
1: Tu també, Luca?
2: Què prepares tu? Quina amanida prepares tu d'estiu que ens encanta?
4: Pepino.
2: Sí, i com ho fas?
4: Tallant-lo.
2: Primer què fem?
4: Pelar-ho.
2: Sí, i després?
4: Tallar-ho.
2: Sí, i on ho posem?
4: A la taula.
2: Claro, i ens ho mengem. Tinc uns chefs a casa,
1: tens
2: Pili.
1: Tens uns superchefs a casa.
2: Tinc uns cuiners, que sí? I a part és que els encanta, els agrada molt cuinar. I a més, doncs, això també, per qui ens està escoltant, doncs, apropar els nens i nenes a la cuina també fa que després tinguin més ganes de tastar-ho.
1: Clar,
2: a vegades, perdona, Pili, a vegades aquest cogombre que prepara el Luca no arriba a la taula.
1: Pot ser. Però al final és fer un experiment, no? Que els experiments ens agraden molt fer-los, un experiment amb el menjar que després tu si escolta, si surt bo, pots repetir-ho, no?
4: Sí.
2: Clar.
4: Sí.
1: I si no surt bo, la propera vegada canvies pues, una mica menys de sal o una mica més de pepino, no sé.
4: Sí.
1: Anem canviant una miqueta.
2: Sí. A la Beli agrada molt posar espècies, que sí? A les amanides i... Què t'agrada posar?
4: All. Sal, vinagre.
2: Sal, vinagre.
4: Oli. També... A vegades...
2: Orenga, no? Posem a la pizza o... Sí? Sí, els agrada.
1: Doncs escolta, gràcies per venir i explicar-nos aquestes fruites d'estiu, de temporada, i aquestes receptes. Jo m'he quedat amb la recepta dels gelats, amb la del gazpacho. La recepta de la sopa de meló ja ens la direu un altre dia, d'acord?
2: Sí? Vale. Sí? Venim un altre dia a explicar-la? Sí?
1: Vinga.
2: Sí.
1: Doncs moltes gràcies per vindre, que passeu bon estiu.
2: Igualment.
1: Adeu.
2: Adeu.
5: Adeu.
2: Adeu.
6: Continguts en xarxa.
7: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. És probable que no us soni aquesta veu femenina que cantava Blue Moon, i és normal perquè cantar no és el vessant més conegut de la seva imatge pública. Ella és molt més coneguda com a actriu. Us parlo de Sybil Shepherd, la noia rossa molt atractiva que protagonitzava aquella pel·lícula meravellosa de Peter Bogdanovich de l'any 1971, The Last Picture Show, l'última projecció. Una autèntica joia del cinema que us recomano vivament si no l'heu vista. Els altres intèrprets eren Jeff Bridges i Timothy Bottoms. Sybil Shepherd, que ara té 76 anys, en aquell moment en tenia 21. Ella no havia fet mai cinema i va debutar amb aquella pel·lícula. La decisió de Peter Bogdanovich a l'hora d'escollir-la va ser casual. Ella era model, apareixia en anuncis d'algunes revistes, i un dia Bogdanovich, mentre feia cua a la caixa d'un supermercat, la va veure a la portada de la revista Glamour i va decidir que fos la protagonista de The Last Picture Show. De fet, es va enamorar d'ella. Van ser parella 7 anys i van treballar junts en 5 pel·lícules. Les altres 4 són Daisy Miller, Per fi el gran amor, Texas Bill i Embolic a Broadway. Escoltem ara Sybil Shepherd cantant una cançó amb molt sentit de l'humor. La va escriure ella mateixa i fa broma del seu climateri. Menopausa blues.
1: There comes a certain time in every woman's life

Menopause Blues, Menopause Blues, una cançó amb música i lletra de la mateixa Cybill Shepherd, que se li va acudir quan tenia 54 anys i se li havia retirat la regla. Un moment clau a la seva carrera i que li va donar molta projecció internacional, va ser quan va protagonitzar la sèrie Llum de Lluna, formant parella al costat de Bruce Willis. De fet, es van fer famosos tots dos amb la sèrie, perquè era molt bona. La va llançar la cadena ABC, tenia 67 episodis i es va emetre entre els anys 1985 i 1989, 4 anys en antena. Cybill Shepherd ha fet molta televisió, podríem dir que tanta com pel·lícules. Una producció força bona en què va intervenir va ser la versió televisiva del Llarg i Càlid Estiu, basada en l'obra teatral de Tennessee Williams, que l'any 1958 havia dirigit esplèndidament Martin Reed amb Paul Newman, John Woodward, Lee Remick i Orson Welles. A la versió televisiva, Cybill Shepherd interpretava el paper de Lee Remick a l'altra pel·lícula i Don Johnson el de Paul Newman. Musicalment parlant, Cybill Shepherd ha enregistrat 10 discos. Ho dic perquè no us penseu que el vessant musical de la seva carrera és anecdòtic. Els va publicar entre el 1974 i el 2005, és a dir, entre els 24 i els 55 anys d'edat. Aquesta cançó que li sentirem ara és del 1976 i Cybill Shepherd canta acompanyada pel saxo del gran Stan Getz. La cançó és una delícia. This Masquerade, aquesta mascarada.

This Masquerade, aquesta mascarada, una de les 10 cançons que Cybill Shepherd va cantar amb el saxo de Stan Getz en un disc que és una petita joia. Dos papers importants de la seva carrera en pel·lícules rellevants són els que va fer a Taxi Driver, de Martin Scorsese, al costat de Robert De Niro, i a Alice, de Woody Allen, al costat de Mia Farrow. També va fer Texas Bill, que era una continuació de The Last Picture Show, que explicava que se n'havia fet d'aquells personatges, dels mateixos personatges de la primera pel·lícula, 33 anys després. Totes dues pel·lícules estaven basades en novel·les de Larry McMurtry. Val a dir que la Texas Bill, la segona part, no era gaire bona. Pel que fa a l'autor de la novel·la i guionista, McMurtry va escriure Texas Bill pensant en Cybill Shepherd, amb qui havia tingut una relació sentimental. Ella ha dit sempre que era una dona molt promíscua i que podia mantenir relacions amb diferents homes al mateix temps. I en aquest sentit ha explicat que quan va rodar The Last Picture Show, l'última projecció, l'actor Timothy Bottoms

sigui. És una cançó molt maca que en els anys 30 havia cantat Billie Holiday. Una vegada, referint-se a la nuesa al cinema, Sybil Shepherd va dir: "A les pel·lícules s'espera que les dones es despullin, els homes no. És injust, perquè no reflecteix la realitat. Segons la meva experiència amb els homes, que és molta, els homes sempre s'han despullat abans que jo." Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
2: Miquel Creus i Muñoz va néixer el 20 de març de 1952. És molt més conegut amb el seu nom de poeta Miquel Desclot. És un escriptor, poeta i traductor català. També escriu llibrets d'òpera. Ha estat traduït al castellà, al francès, al gallec i a l'euscar. Té una àmplia i una gran producció en prosa, poesia, poesia infantil, també narrativa infantil, i a més és un dels autors que també ha fet molts poemes, molta obra, en el que alguns cantautors i alguns grups doncs, han musicat la seva poesia. Escoltarem aquesta versió anomenada El campaner de Taüll, aquest poema, que el grup Coses va introduir en el seu disc Ara és demà. Després escoltarem el mateix poema, després d'haver-lo recitat, escoltarem el poema interpretat, evidentment, per la versió del grup Coses. El campaner de Taüll. El campaner de Taüll porta una barba tan blanca com la del bon Pirineu i una cabellera llarga. Té un didal de mar als ulls i el xaloc a la mirada. I és tan alt com el cloquer i més vell que la campana.

un pit roig al finestró, l'ha desvetllat a trenc d'alba, i el campaner de Taüll ha enfilat corrents l'escala, calçat amb esclops de sol, a dir el seu somni d'albada. El tornaveu de la vall li ha desfermat la campana. Qui l'ha sentit de primer ha estat el vell del vilatge, de l'Arill la vall, que no dorm, i després el vell de Caldes, i després el de Boí, que són gent de la contrada, i s'ajunten amb delit a la crida inesperada. Així s'encén en el vent la gent de Pons i Oliana, la d'Andorra i de Bellpuig, la de Portbou i l'Escala, de Ripoll i la Bisbal, la de Berga i de Terrassa, la d'Amposta i el Masnou, la de Valls i Vilafranca. Les batallades a peu també fan la serralada i incendien Perpinyà, Argelers, Ceret i Prada, i se'n van a Manacor, a Maó i a Eivissa amb barca, i a Gandia, Vinaròs i Guardamar en Tartana. El campaner revoltat fa tremolar tot el mapa, que s'agita com un mar i que aixeca grans onades. I el campaner de Taüll, des de dalt de la muntanya, campaneja com un foll perquè no s'apagui l'aire.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Música a Ràdio Sant Cugat.
1: Sembla que un vol a la parada es gran quan no hi ha més llavor que sembrar quan la mar

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan
1: Clar.
0: explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena doncs en un dia, amb un diàleg, no? Moltes coses així que realment van mermant molt el projecte, el producte, com vull dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, i no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com, molt lligat de dir, no he tingut, bueno, no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment. Els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs, una mica més... no sé, més vistes perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... O cadenes, doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé...
1: Tendeixen a arriscar poc, potser.
0: Sí, arrisca menys, a dir, això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot el cliffhanger, no? I, bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, van, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé,
1: Bueno, a Catalunya
0: o Girls, és
1: tenim una
0: igual.
1: central nuclear i empreses grosses també, eh? O
0: Sí, però la manera...
2: famílies...
0: No pots, no? Vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ella al fer cine autor té més llibertat.
3: Sí, jo no m'hi he trobat realment, és a dir, jo he fet exactament, diria que sempre el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que, o sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
0: Perquè no has fet sèries per TV3.
3: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no? Aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada
0: Sí.
3: projecte des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà
0: Fins al
3: passant.
0: final, ja.
3: I llavors jo, d'aquí ve una mica també quan parlo de les condicions i tot això, que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està
0: No es podrà
3: fantàstic,
0: fer.
3: no es
2: Clar,
3: podrà fer?
2: clar,
0: Sí,
2: clar.
0: fes molts més personatges i que no sé què, que
3: En
0: no sé
3: lloc
0: com, no
3: d'haver-ho de
0: sé.
3: fer 3 setmanes abans de
0: Sí,
3: rodar,
2: clar.
0: que queda
3: o
0: malament.
3: dos, o una,
0: Sí.
3: o he estat això, la setmana abans de rodar,
0: Que sí que bé.
3: vinga, aviam què fem.
1: Està clar que calen més cafès. Som segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
3: Sí.
1: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu en aquest cas quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie, és una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pul·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
0: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, vine, i intento anar bastant perquè m'agrada, però és veritat que clar, dius, home, alguna cosa comento si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva.

0: amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt del rodatge, en plan, pues estupendo tot.
1: Home, no, si s'està rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
0: sí,
1: molt.
0: Sí, però ho passo malament, perquè, sí, bueno, una mica, si m'agrada, i alhora dius, ai, a vegades dius, ah, diria
1: bueno,
0: clar, això,
1: perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que t'ho has imaginat tu la primera, no?
0: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan obviant algun detall o un matís, no? De les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
2: Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
0: Però
2: i
0: no contradius
2: que...
0: la directora.
2: Home, clar. Intento que no, esclar.
1: Perquè o com a mínim no allà davant de tots.
0: Però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
2: Home...
1: Clar, però potser no parla del moviment, del vestuari, sí.
0: la
1: direcció d'art...
0: Sí.
1: No ho sé.
0: Bueno, no sé.
1: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
2: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc. És a dir, jo... Jo dic, parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt enfocat en una cosa i necessiten respondre a un dubte ràpid, venen i m'ho pregunten a mi i jo responc perquè més o menys hem construït això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal i he anat, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres doncs sí, evidentment llavors, clar, la teva veu diguéssim que és més fluixeta, no? Perquè és com...
0: Sí.
2: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
0: Sí. L'escrip és la nostra...
2: Si hi ha un coach també,
0: coach,
2: o una coach, sempre pot ser de... No? Hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo que quan ho escrivíem era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
0: Ho vam canviar.
2: Bueno, llavors... És intentar això, tenir... No? Com més informació tens, doncs més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades, ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, doncs és un problema. Clar.
0: Sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
1: Els backgrounds necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
0: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la... Per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic sorprès una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors,
1: en aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no?
0: Sí.
1: Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, doncs, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
2: Jo els porto amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixi treballant es poden seguir fent certa naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment diré fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir, que potser en un altre no se li acudeix, o sigui,
0: sí,
2: si tothom està en un nivell molt, diguéssim, elevat de la creació, pues, pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi, pues, dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una, no, una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, pues es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això, jo és que, saps? I a partir d'aquí, pues, negociar una mica, no? Però sí. Jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
0: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, però, per altra banda, sí que és veritat que benvinguts als canvis i si la gent és brillant. Jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'acudeix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
1: No, no, pot haver una genialitat d'aquestes que...
0: Pot haver una genialitat o que diu el Marçal, que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també m'he donat, és que sempre, sempre, és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics... Mm. No de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, de, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein,
2: sí.
0: No?
2: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena... I hi ha alguna cosa que no va, saps? I no saps què, i sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs pues,
1: potser també
2: ja teniu aquesta dinàmica una mica construïda.
0: Idees,
2: perquè t'has passat, pues, això, cada dia de, no, del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors, crec que és útil en
0: molt
2: aquest
0: útil,
2: sentit.
0: Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir... Que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil i a més ho ha creat i ho ha pensat ell, vull dir que segurament està molt ficat en allò,
1: saps?
0: Pot ser superútil.
1: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, va posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com no vull dir lobby, no, perquè no. O sí, potser,
0: ja
2: tant de bo,
0: sí.
1: Associació, què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes.
2: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea també potser clixé del guionista, és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que bueno, no? Un pobre guionista davant de pues, uns empresaris i tal, sempre pues, és una persona que diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets, doncs el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes. Els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, sí. Són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
0: Mm. Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal. No sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut, el Marçal. Segona vegada o tercera, ja?
2: No, vaig ser per un president pont entre dos.
0: Ah, bueno, això que fem, també.
2: Però ara sóc president, diguéssim.
0: Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els d'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes en nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent perquè, a més, ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a escriptura des de l'Institut des de l'ICEC i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions sí. professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? En plan, bueno, aquests sí. no estan en crèdits, o aquests altres, a la nota de premsa, no els heu
1: mencionat,
2: sí. No t'han convidat a una gala.
0: No t'han convidat, doncs li pots dir el GAC i mira, clar, algú
1: que,
0: diu.
1: És que estaven els influencers, clar. Algú
0: que t'ajudin una mica, no? Que diguin alguna cosa. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors, i bueno, està molt bé.
1: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
0: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
1: Parlar al productor, no?
0: Parlar al productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estiu Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat un Goya i un Gaudí, deu sumar.
2: O sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
0: Sí, el Goya era direcció novel,
2: sí.
0: No?
1: Parlem de La hija d'un ladrón, per qui no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, la Belén Funes va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija d'un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
2: Bueno, sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
1: Ah, és veritat.
0: Sí.
2: Però vaja, sí, era... no, la cosa és que d'alguna manera... Ara, amb el temps, diguéssim que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més
1: cèlebre ara mateix.
2: I és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar amb ell. Entenc que ho està visquent de forma... sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? Que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de, doncs, de les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc., a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han fet.
0: Presenta...
1: Jo crec que ara és influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
2: I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir, està bé dir-les i el món les accepta i no és, no? No és res estrany o només, no? Que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
1: I potser moltes vegades pots conèixer alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves en una gala d'aquí o una gala d'allà.
0: Total.
1: Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
0: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, no falta guanyar. També
1: selecciona
0: o Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
2: És a dir, jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
0: Progressivament,
2: doncs, exacte,
0: també.
2: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, de estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'n va, diguéssim, etiquetar o se'n va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut, o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
0: molt,
2: què.
0: No?
2: També m'agradaria arribar a fer-les.
1: Ara vols que per Transformers 8, eh?
2: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
1: No, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, no fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
0: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular... i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers, com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà, i que el cine autor també ha demostrat, doncs, funcionar molt bé, doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no?, més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa, i jo crec que s'estan fent coses, no?, també pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé. És una pel·li d'autor.
2: Moltíssim.
0: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible. No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop Sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
1: Més comercial, tot i
0: sí.
1: Social, més comercial.
0: Sí, si li vols dir així, dir... més accessible, jo diria.
2: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de
0: no,
2: o de no ser pues això, accessible o propera a la gent. No? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
0: sí,
2: tot i ser cinema d'autor
0: sí,
2: i tot i tenir certes
0: sí.
2: Decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor... És fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert exacte una fórmula que sabem que això ens pot funcionar. Llavors, per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no? Mm-hmm.
1: Però sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt. Però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cine social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
0: Directores.
1: Òbviament no farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vol dir que no, això també alimenta la indústria.
2: Aquí sí. També hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors, s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per... entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etc, són pel·lis que no són barates, que són cares, sí. Perquè necessiten uns processos i no? Tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador no
1: ho sembla, potser.
2: No especialitzat, es pensa que això vas anar a tallar, has posat la càmera i ja s'ha rodat
1: sol. Sí, sí, no, i que amb Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
2: Exacte.
1: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars
0: sí.
1: Perquè hi ha una feina similar
0: estiu,
1: darrere.
0: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té una estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propers diners en assajar, en fer càstings
2: enormes i tal. Clar, és que tu has de començar molt de temps abans a començar
0: canvi,
2: a buscar
0: sí.
2: Aquesta noia, aquest noi, sí. Aquesta família, construir-les,
0: sí.
2: Després assajar,
0: sí.
2: Gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
1: Clar,
0: sí,
1: clar,
0: assaja
1: clar.
0: Molt, i perquè jo vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar a la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent
1: clar.
0: De família, li has de pagar a la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Sociedad de la Nieve, no sé com dir-ho. Està bé, llavors per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4
1: clar.
0: Milions, que aquí li sembla l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
1: Clar, clar.
0: Saps?
1: Sí, sí. Agafa més vertigen.
0: Sí.
1: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè a l'estudi de la ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu. Però hem d'acabar, perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Un plaer.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Avui, però, en un ambient molt diferent. No estem a l'estudi de sempre, per tant, anireu sentint soroll de fons, perquè estem situats en una terrassa de Barcelona. Haurem vingut a parlar amb Toni Ruiz, periodista sabadellenc, que va arribar a Formentera ja fa més d'una dècada i que compta amb una llarga trajectòria de 4 dècades que repassarem amb ell a la Maroteca de la Ràdio d'aquesta setmana. De fet, serà una sorpresa que ell mateix ens expliqui les seves experiències, ja que nosaltres el coneixem personalment com a membre fundador i director de Formentera Ràdio, un mitjà privat que ja té 5 anys de vida. En Toni presenta també programes a la televisió d'Eivissa i Formentera. Toni, gràcies per concedir-nos aquesta estona de conversa que hauríem pogut fer totalment de forma remota, però que finalment hem pogut fer tocant-nos, no? Per tant, sempre és positiu, això.
4: Estic molt content i molt agraït, i al mateix temps també molt content d'intervenir en un programa de ràdio que parla de la ràdio, no? Que és una cosa que la ràdio no fa. La ràdio s'ha dedicat a parlar de la televisió, s'ha dedicat a parlar de la premsa, però mai parla de la ràdio. I, home, hem de defensar lo nostre, o sigui que us encoratjo amb aquesta idea formidable, perquè la televisió no parla de la ràdio, i la premsa tampoc parla de la ràdio.
3: I la televisió parla de la televisió, però no de la ràdio, sí,
4: exacte,
3: per tant.
4: Exacte, per tant, ens hem de cuidar una mica més, i vosaltres ho feu molt bé, o sigui que moltes gràcies, estic molt content.
3: Doncs gràcies pels teus comentaris. Hem llegit que vas començar fent ràdio a diverses emissores pirates. Explica'ns això, perquè ens crida molt l'atenció.
4: Jo m'agrada més el terme lliures, però realment eren... El terme pirates té un component pejoratiu, Clar, estem parlant de la Barcelona i sobretot l'àrea metropolitana de Barcelona de mitjans dels 80, on hi havia una emissora pràcticament a cada cantonada. O sigui, però literalment, muntar una emissora de ràdio era molt senzill, amb un Charles Kidd d'aquestos i tal, un emissora de ràdio de poca potència, i era molt entretingut. A finals dels anys 80 no hi havia tanta oferta lúdica com hi ha avui en dia, i això d'anar a fer un programa de ràdio i dir les anades i posar les cançons que t'agrada, doncs era fantàstic. Clar, definitivament la Generalitat va haver de regularitzar això perquè realment s'havia desmadrat totalment. Jo vaig lamentar-ho molt al seu moment i avui en dia, que sóc una mica més gran, ja ho entenc. L'espai radioelèctric de Barcelona estava absolutament saturat. Era impossible escoltar una emissora en condicions. I clar, hi havia emissores, com avui en dia, professionals que viuen de fer ràdio i que no podien... No es podia contemplar. Per tant, sí, jo vaig començar diverses emissores lliures o pirates, on jo crec que hem començat pràcticament tots els radiofonistes que avui en dia podem escoltar a primer nivell a Catalunya, per exemple, o fins i tot a Espanya, no? Va ser una escola de ràdio fantàstica i, esclar, era ensaio-error, no? És a dir, anaves allà a fer provatures i no passava res, no? Avui en dia, amb una emissora professional, no pots anar experimentant a veure què surt.
3: Bé, tenim les locals avui dia que ja s'han instaurat com aquest viver, no?, com aquesta pedrera de nous professionals.
4: Sí.
3: Però em dona a mi la sensació també que potser no hi ha tants espais com fa anys. Per què? Doncs perquè jo crec que hi ha una part, un component important a tenir en compte, que és els ajuntaments que hi ha al darrere, no?, i que, per tant, tampoc volen deixar un espai absolutament lliure per fer el que et doni la gana, no? Vull dir que ha de ser una mica una programació, una mica de coherència, no?
4: Mira, jo vaig ser el primer director de Ràdio Sabadell, de la nova Ràdio Sabadell, i per tant el responsable de la posada en marxa de Ràdio Sabadell. Vaig durar 8 mesos com a director, o 10, no ho recordo, 12 potser, no sé. Vaig durar molt poc, perquè una cosa és el que jo havia pactat que faríem amb Ràdio Sabadell, i una altra cosa és que és el que després doncs, l'alcaldia i el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Sabadell d'aquell moment doncs volia fer amb l'emissora, no? No acabaven d'anar en sintonia. És una llàstima que els poders públics vulguin fotre cullerada en els mitjans de comunicació de la seva titularitat, perquè els mitjans de comunicació haurien d'estar en mans únic i exclusivament dels professionals, que són els que saben, els que sabem, de què va el nostre negoci, com funciona el periodisme, què és el que li interessa a la gent. Això que em dius, doncs és una pena. Però tot i així hem de dir que efectivament coincideixo amb tu que els mitjans de comunicació d'àmbit local avui en dia tenen una qualitat formidable, no? I per exemple, Ràdio Sabadell va ser l'escola de professionals que avui en dia nutreix pues, pràcticament una part important de l'equip premium de RAC1 prové de Ràdio Sabadell. En Ricard
3: Ostrell
4: venia, no diríem penyals, però tenia 15 anys quan venia a Ràdio Sabadell.
3: Bé, va estar a Matadepera Ràdio,
4: també. Sí, en Ricard va estar tot arreu un poc, perquè era un tastaulletes i li encantava això, i jo estic molt content de com està ara mateix triomfant, perquè realment s'ho mereix. Vull dir que molts dels que avui en dia han sortit d'aquestes ràdios que dius tu, no?, del 2000 endavant, que ja s'han professionalitzat i que ja... De tota manera, continua havent-hi a la ràdio municipal o local i a la ràdio en general una precarietat absolutament preocupant. Jo lamento moltíssim veure com els professionals... També passa un poc a la premsa, no? La televisió està una mica millor, però els professionals de la premsa i els professionals de la ràdio malviuen en moltes ocasions emparats en la passió que li posen a aquest ofici. I això és lamentable, no? Que les empreses de comunicació es facin milionàries i que tinguin uns comptes d'explotació escandalosos i que alguns dels seus directius viatgin en avions privats a canvi d'explotar a treballadors o falsos autònoms que cobren quantitats miserables per una feina extraordinària, és molt preocupant. És molt preocupant.
3: Has tocat un tema que nosaltres n'hem parlat algunes vegades i l'equip del programa, el Jordi Casellas i jo, en parlem molts cops, amb molts professionals del mitjà, perquè al final o ets una primera espasa, o estàs entremig que, bueno, més o menys sobrevius, o la banda de baix, doncs hi ha tota aquesta gent com nosaltres, que som col·laboradors, que ho fem per amor a l'art al 100%, que al final el que tens de retorn és el que t'agrada de mitjà, fer una mica entre cometes, en aquest cas sí, el que et dona la gana, tot i que sigui molt de rigor, amb molt d'esforç i amb una freqüència setmanal allò impoluta, però al cap i a la fi és això, si no hi hagués aquest amor pel mitjà seria molt complicat que hi haguessin una sèrie de programes que estan nutrint, no?, aquests mitjans. Clar. Aleshores, quina solució hi ha aquí? Perquè al final el pressupost és el que és.
4: A veure, solució, solució no n'hi ha, perquè el problema està en que les empreses que gestionen les emissores de ràdio o els grups de comunicació se n'aprofiten d'aquesta passió. Sí. A un infermer, per més que sigui una feina vocacional, no sacrificarà una part important del seu sou per la passió que li posa a salvar vides, no? Però en canvi, no sé per què, des de fa molts anys, el món de la ràdio, doncs, bueno, doncs es pressuposa que té que haver-hi molta gent que no guanyi un duro per fer una feina, que, perquè com que els hi agrada, quasi que els hi fas un favor, deixant-los, doncs, dir quatre coses per la ràdio i tal. I clar, això revertir-ho és molt complicat, perquè també, és dir, el qui comença en aquest ofici, el qui vol fer coses, el qui, doncs necessita aquest altaveu per donar-li sortida a la seva creativitat, no? És un tema certament molt, molt complicat.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Bé, tornem enrere. Tu quan parles de Barcelona, com feies fa un moment, ho fas amb molta passió. Ets de Sabadell, però vas treballar anys a Barcelona i en concret a Ràdio Barcelona.
4: Sí.
3: Què recordes d'aquesta època? Com va començar tot plegat?
4: La meva època a Ràdio Barcelona és probablement, no voldria ser injust, però és probablement una de les èpoques que jo recordo millors records. És dir, jo vaig entrar a treballar a Ràdio Barcelona l'any 1996 i si tu volies fer ràdio, que et fitxés Ràdio Barcelona és com si volies jugar a futbol i et fitxava el Barça. O sigui, entraves a formar part del cel dels professionals de la ràdio. Per tant, jo aquella època la recordo com una època d'aprenentatge brutal. És a dir, quan tu pels passadissos et creuaves amb el Sardà, amb el Sergi Mas, amb l'Andreu Buenafuente, amb el Gabilondo, fixa't quins noms t'estic dient, no? I totes aquestes persones, o el Joan Barril, que venia a veure el meu programa perquè li agradava allò que feia i tal. Anaves al lavabo i estaves pixant al costat del Gabilondo. Hòstia, això
3: és impactant, això.
4: L'any 96, Iñaki Gabilondo era una estrella radiofònica primeríssim nivell, i tu parlaves amb ell de ràdio, doncs, o quan tu acabaves el teu programa t'anaves a l'estudi Toneschi a veure com acabava de fer el seu, per hi havia el Jordi Pujol que l'estava entrevistant. Clar, aquest tipus de coses, per una persona com jo, que en aquell moment tenia 25 anys, era una situació de viure en un núvol, no? I evidentment també els mitjans eren molt diferents, i a més estem parlant d'això, que és que tu jugaves amb Champions, vull dir, per tant jo tinc un record sensacional. I a més vaig tenir molta sort perquè vaig poder conformar l'equip que jo volia, amb les persones que jo volia. I per exemple, una d'aquestes persones era el Jordi Ramos, que avui en dia és el productor del Basté.
3: Jo el conec perquè el vaig conèixer a Ràdio Sant Cugat.
4: Doncs mira, abans de l'època que jo et parlo, el Jordi va ser productor meu durant 3 anys, que després me'l vaig endur a Ràdio Sabadell com a cap de producció, i una altra de les persones que, per exemple, treballàvem quan fèiem un altre programa una mica més histriònic que fèiem, que era el que fas aquesta nit, era el Germán, no? I ens ho vam passar, no et pots imaginar, o sigui, vam riure i ens vam divertir alhora que vam treballar com a bèsties, perquè en aquell moment vivíem a la ràdio. O sigui, la ràdio era literalment la nostra casa, no? Nosaltres anàvem a dormir a casa, i no sempre. Jo alguna vegada havia dormit al carrer Casp, allà amb uns sofàs que hi havia, que ja me'ls tenia controlats.
3: Déu-n'hi-do.
4: Sí, sí. No, és una època, en fi, sobretot, avui en dia ho veus en perspectiva, han passat 25 anys, i clar, és on jo vaig aprendre el que després en altres projectes professionals he pogut abocar, no? Formidable.
3: I com va acabar aquest període? Quin va ser el revulsiu que va fer que canviessis?
4: Va ser una situació molt estranya, que encara a dia d'avui no l'he entès, o... Bé, sí, l'he entès, però tampoc no entrarem al detall, perquè no, d'això. Clar, jo em van proposar ser el director de Ràdio Sabadell, de la posada en marxa de Ràdio Sabadell. I jo no estava per la labor, no tenia ganes. Jo estava en un moment a Ràdio Barcelona en el que estava a la rampa d'enlairament i ja tot apuntava a projectes d'àmbit nacional. Jo ja estava fent programes d'àmbit regional i tal, i tot apuntava, doncs, a que faria un estiu La Ventana o alguna cosa d'aquestes, no? Per tant, jo, el de Ràdio Sabadell, no. I vaig negar tres vegades, com allò, com a la Bíblia, no? Fins a tres vegades, fins a un dia que em van dir: presenta el projecte que tu creus que tal. Jo no confiava en les ràdios municipals, no confiava en... I vaig presentar un projecte i em van dir que sí. I vaig dir, bueno, ara... I es va produir una situació molt curiosa amb un mitjà del grup Prisa, amb un mitjà de la cadena SER, que és que em van proposar que continués també a Ràdio Barcelona. Una situació insòlita, perquè la SER, quan tu te'n vas de la SER, et posen la creu i no tornes mai més. Això és així, ho dic obertament. Però la situació va ser curiosa, perquè em vaig quedar fent el programa dels dissabtes. Ja et dic, fet insòlit, ningú ho entenia, perquè clar, els precedents no existien. I llavors jo era el director d'un mitjà competidor, salvant moltes distàncies, però al final competidor, de Ràdio Barcelona, alhora que jo continuava fent un programa a Ràdio Barcelona. Va venir un canvi en la direcció. Això es va fer amb el vistiplau en Josep Maria Martí. Ens unia una relació estreta. Jo havia estat a Reus també, a la SER, el Martí venia de Reus, hi havia... I quan va haver-hi un canvi de la direcció, que es va, un canvi que va ser poc canvi, va ser un canvi que es va... El Josep Maria Martí va passar a dirigir el grup Prisa a Catalunya, i el Josep Maria Girona, que era el seu dofí, el seu deixeble, la seva mà dreta, doncs va passar a dirigir la SER Catalunya. I el Girona va considerar, o sigui, la primera cosa que va fer va ser fotre'm fora. Se va considerar, i a més m'ho va dir obertament, va dir: no concebo que un tio que està dirigint una emissora a competència nostra doncs estigui aquí fent un programa. I va ser, sí, això va ser un dilluns, i el dissabte ja no vam fer programa. Ho entenc? Home, doncs sí, en el seu moment em va tocar els nassos, però ho puc entendre.
3: Bé, és coherent.
4: Sí.
3: El que potser ja no és tan coherent és el que estàvem parlant abans de començar aquesta entrevista, aquesta conversa, que és la independència periodística. Tu creus que existeix aquesta independència o no existeix en general, dels nostres mitjans?
4: El terme independència periodística és tan complicat. És dir, quan es parla de que un periodista no ha de ser tendenciós, si és que és impossible no ser tendenciós, perquè encara que tu intentis mantenir-te en una zona d'equilibri i no ser tendenciós, inevitablement cadascú de nosaltres tenim una idea i un pensament, i això irremediablement, i no de forma manipuladora, però ho acabes traslladant al missatge que tu d'alguna manera llences. Jo he treballat a la COPE i a mi i he parlat de matrimoni homosexual i parlo de fa 20 anys enrere i ningú em va dir mai res. Jo he treballat a la SER durant molts anys i 31 parell de cosetes que per política empresarial no els hi van agradar i no es van emetre, pues, la resta jo vaig actuar amb absoluta llibertat. No va ser així a Ràdio Sabadell, i per això vaig dimitir al cap d'un any. I amb la resta de mitjans he fet bastant i desfet un poble que m'ha aparegut que era apropiat. També és veritat que, home, un no es dedica a mossegar la mà d'aquell que et dona de menjar. Tu ets conscient d'on estàs en cada moment. I jo he treballat per mitjans progressistes, he treballat per mitjans més ancorats a la dreta, d'extrema dreta encara no ho he fet i espero no haver-ho de fer. De fet, per això tinc la meva pròpia emissora, per actuar de forma independent. La independència com a tal no existeix. No és viable. Pots anar fent, però si treballes per un mitjà determinat, doncs, home, hi ha determinades coses que no se t'acut fer-les, no? Jo ho entenc així.
3: Molt bé, doncs anem ara ja a l'època una mica més recent, quan tu decideixes anar a viure a Formentera i te'n vas a la Ràdio Illa, l'emissora municipal de
4: sí.
3: Formentera.
4: Sí.
3: Com va acabar aquesta història? Perquè em sembla que no vas acabar molt content, no, tampoc?
4: No, no vaig acabar gens content, perquè jo vaig estar fent feina allà durant 7 anys i crec que vam fer una bona feina, vam conformar. Era una emissora que quan jo vaig arribar a Formentera no tenia cap intenció de dedicar-me a la ràdio, estava cremat de la ràdio, volia dedicar-me a altres coses i volia estar un any una mica de vida contemplativa, no? I clar, vaig trobar una emissora, en fi, molt desangelada, molt, una emissora en la qual es feia una ràdio, doncs, bueno, li vam donar la volta, la vam professionalitzar, vam dotar a la ràdio d'un equip, de recursos, vam posar en marxa un programa encisador. Fins que va arribar el moment, doncs, bueno, que els polítics que fins aleshores s'havien mirat la ràdio com aquells al·lots que van allà a divertir-se un rato, van veure el potencial i aleshores ja tot va canviar. I aleshores, bueno, pues es va complicar tot plegat i no vaig acabar gaire content, la veritat, però bueno, content de la feina feta, sí. I Formentera és un lloc molt petit i tothom sap perfectament la feina que jo vaig fer i com va anar tot plegat. O sigui que d'això me'n sento molt, molt satisfet.
3: I arribem a l'última etapa, que és Formentera Ràdio, una emissora molt petita, però privada. Que això és una cosa que xoca avui dia, no? Perquè no és molt habitual. És a dir, normalment els projectes privats tenen unes estructures bastant grans al darrere. No és aquest el teu cas.
4: Clar, el nostre cas és dir, a veure, jo vaig decidir el seu dia viure a Formentera i vaig crear una família a Formentera, tinc 2 fills a Formentera i ens agrada viure a Formentera. Quan a mi m'acomiaden de Ràdio Illa, em plantejo què puc fer. Si hagués sigut cambrer, doncs hagués muntat un bar, segurament, o no sé, però dedicant-me a la ràdio no em quedaven més nassos que muntar una ràdio, perquè no tenia més opcions en un entorn tan petit. Aleshores, bueno, vaig posar en marxa tots els mecanismes legals, que no és fàcil, em vaig assessorar molt bé per tal de no tenir problemes amb el tema de llicències i tot això i tal, i quan ja ho vam tenir fet i acabat, doncs vam decidir posar-ho en marxa. I teníem molt clar el que volíem, és a dir, volíem un producte de proximitat, un producte diferent del que ja oferia la ràdio pública, perquè era absurd intentar, doncs en un entorn tan petit, fer un producte idèntic. I 5 anys després, doncs gràcies a l'esforç de molta gent, tu ets un d'ells, seva, per exemple, i molts altres companys que doncs, han decidit apostar pel nostre projecte, i gràcies a una proposta radiofònica honesta, de proximitat, a uns informatius que parlen de Formentera, des de Formentera, i que donen veu a les entitats i a les associacions i a la vida cultural i associativa i esportiva de Formentera, doncs avui en dia és un mitjà de comunicació més que consolidat a l'illa, tot i haver nascut 6 mesos abans d'una pandèmia i tot el que això va suposar. Vam passar 2 anys, certament, que no sabíem si podíem donar-li continuïtat o no al projecte. I amb un mercat publicitari, que és el que nosaltres estem vivint, tan petit com el de Formentera. Però a dia d'avui no ens podem queixar, estem contents, projecte va endavant, cada dia som més oients, cada dia som més anunciants, cada dia som més col·laboradors, i per tant estem encantats.
3: I ja per acabar, el futur de la ràdio com el veus? Perquè estem en un moment una mica complex a nivell de la digitalització de tota la societat i per tant la ràdio queda com una mica més difosa, ja no és un mitjà de referència com ho era fa uns anys, ha canviat, no?
4: El futur de la ràdio el veig incert. És a dir, la ràdio sempre ha tingut la capacitat de reinventar-se, sempre. Aquest any, que fa 100 anys que la ràdio és present a Espanya i particularment a Barcelona, veiem una ràdio amb un futur incert. La ràdio morirà? No, la ràdio no morirà, però la ràdio s'ha de reinventar. El que passa és que no sé si Espanya està preparada avui en dia per la reinvenció que ha de fer la ràdio. Hi ha una cosa que m'entristeix molt. Jo sempre pregunto a la gent si tenen ràdio a casa. La gent no té ràdio a casa.
3: La tenen al cotxe.
4: Tenen al cotxe i molt poca gent té un transistor a casa per posar la ràdio o un equip de música. Clar, per altra banda, algú dirà, home, és que ets un antic, Toni, i la gent escolta la ràdio al mòbil. Sí? Escolta la ràdio al mòbil, de veritat. La nostra aposta d'aplicacions, de webs, de radiofòniques, parlo, és el suficientment atractiva com perquè la gent realment confia en el mòbil, per tant. I aquí hi ha una... s'obre una escletxa interessant des del moment en el que s'apliquen de forma obligatòria els DAB en els cotxes. Però és clar, no hi ha emissores que emetin en DAB. Jo he estat plantejant-me emetre en DAB i és impossible, o sigui, inviable econòmicament. És molt car establir una emissió en DAB, supercar. Noruega em sembla que ja ha deixat d'emetre en analògic i ja només emet en DAB. I crec que Suècia és el següent, o Suïssa. La gent s'ha comprat un aparell de DAB per casa. Pregunta quants dels clients que tenen, no tenen un DAB.
3: Aquí, com a molt, si tens un cotxe bastant nou,
4: sí.
3: Com a molt.
4: Sí. Sí. Jo tinc un DAB perquè sóc un friqui de la ràdio. Saps quines emissores sintonitzo en el meu DAB per l'àmbit territorial? Cap. El DAB Plus, jo poso a sintonitzar i no hi ha res. A Formentera no hi ha cap senyal de DAB que arribi. Que n'hi haurà? Sí, segurament sí. És incert, l'aposta pel podcast està claríssim, però clar, la ràdio musical ho té molt difícil, molt difícil. La ràdio musical, que fins fa uns anys era la referència, i quan tu volies fer un èxit, la ràdio era qui decidia qui triomfava i qui no. Avui en dia tothom és DJ, tothom té la seva playlist a Spotify, el món està canviant, no ho dic com una queixa, vull dir, ha passat a la indústria discogràfica, no? Doncs això és exactament el mateix. Ens haurem de readaptar, Esteve. Vosaltres heu començat a donar passes, ja amb podcast i tot això, ja esteu a la, no? A primera línia. Però és incert, el futur és incert.
3: Bé, en qualsevol cas, llarga vida de la ràdio en el format que sigui.
4: Sempre, sempre. Visca la ràdio, tant que sí.
3: Molt bé, Toni, doncs moltes gràcies.
4: Un plaer.
3: I fins un altre moment.
4: Molt bé, serà un plaer.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.

0: Aquesta era una bateria de jingles de Kiss FM, una gravació de l'any 2003 que ens proporciona Mario Azañedo i que ens serveix com a catifa per donar la benvinguda al programa avui a Jordi Casellas. Què tal? Com estàs?
1: Hola, Esteve. Doncs molt bé, sí, com a catifa de guitarres, perquè porto ja una estoneta per aquí escoltant aquests jingles i he vist molta guitarra, molta guitarra espanyola. També amb aquests acords amunt i avall i tal, una mica, no sé si sevillano o no, però vaja, d'aquest caire. I ha quedat molt clar que era Kiss FM, ho diuen molt clar i molt contundent. Doncs a part d'això, d'aquest comentari de les falques de Kiss, doncs aquí estic. Estic a la segona part d'un programa que tu ens has explicat de com ha anat, no?, el primer. Vull dir, ja deus haver estat comentant, no?, com ha anat la cosa, però, bueno, explica'm tu també alguna coseta de com ha anat.
0: Sí, doncs vam estar fent aquest dinar de Formentera Ràdio en el seu 5è aniversari, que ens va convidar a l'emissora, a la Barceloneta, i és curiós que quedem dos a la Barceloneta, doncs no ho és tant, perquè la Formentera Ràdio és una emissora local petita, que està a Formentera, òbviament, però que la seva majoria de col·laboradors som de Barcelona i àrea metropolitana, i per això vam quedar allà un dia que va venir amb la seva família en Toni Ruiz, el director de Formentera Ràdio, i vam aprofitar aquesta circumstància per trobar-nos molta gent que ens coneixíem a distància, per escoltar-nos i per veure les publicacions que fa Formentera Ràdio a les seves xarxes socials, però no pas per haver-nos vist en persona, i per tant doncs va ser molt divertit. I molt curiós també, com ja vaig explicar Jordi, va ser trobar-me un excompany de ràdio. Són d'aquelles coses que t'adones que aquest és un mitjà molt endogàmic, molt petit, i que al final sempre per cercles de coneixences acabes anant a parar sempre a algú conegut, i quan parles d'algú, aquella persona i tu tens una coneixença comuna, no? Com a exemple, Manolo Guerrero és el cap tècnic de Formentera Ràdio en remot, perquè ell està al Vallès, treballa actualment a Canal Terrassa, però ell havia sigut tècnic de so de Ràdio Rubí, i tu el recordaràs perquè va ser el tècnic de so que estava bàsicament al Magazín de la Tarda, al Joc de Dames, i feia també altres espais.
1: És així, i tant, si el recordo. En aquella època, sí, era el tècnic de so, me'n recordo, crec que és el primer que vaig conèixer de tècnic d'allà, pel fet aquest, no?, de perquè jo era col·laborador del Joc de Dames, i ell, doncs era allà. A part, també havia fet la tècnica, crec, de Raíces del Sur, alguna cosa m'havia ensenyat a mi, també. Bé, sí, tinc aquell record, imatge visual, no?, i que ja no el vaig tornar a veure més un cop ja vaig marxar de Ràdio Rubí.
0: Clar, doncs fixa't tu, muntar a nivell tècnic una emissora, anant allà, òbviament, sí, físicament, a muntar l'emissor i a muntar l'estudi, etcètera, etcètera, però després pràcticament totes les feines de manteniment que s'han fet a nivell tècnic s'han fet en remot, és a dir, que ell el que fa és parlar a distància amb Antoni o la persona que hi hagi a l'estudi o a l'emissor, si és el cas, i fer totes aquestes tasques d'aquesta manera, no? I també amb els col·laboradors. Va ser molt curiós perquè allà vam estar parlant amb alguns dels col·laboradors que tenien alguna inquietud tècnica per poder enregistrar el programa des de casa seva, i allà ell era ell, doncs, en lloc de fer-ho de forma remota, en persona en aquell cas, però sempre ho havien fet a distància, no? Per tant, és una imatge molt representativa del que és el món avui dia, no?, que amb la connectivitat d'internet ho tens pràcticament tot.
1: És així, per a mostra un botó, no?, com és la Maroteca de la Ràdio, un programa totalment fet a distància i sobretot doncs gràcies a la tecnologia, la que ja existia, sempre hi ha hagut ja fa anys que existeixen les taules de so, els micròfons i els auriculars, però sí que molt més recent és tota la part de connexió digital, sobretot la capacitat d'enviar veu en temps real i amb una qualitat, doncs, pràcticament nítida, totalment sense so, no?, de fons, com és el cas nostre.
0: Sí, doncs les facilitats tècniques ens permeten sempre poder fer ràdio

0: En qualsevol condició, pràcticament. Sí que la qualitat de so, com has pogut observar, no era molt bona en aquesta gravació, en el cas que vam fer a la Barceloneta, i és perquè vaig portar la gravadora sense cap mena de filtre i feia bastant vent aquell dia, i aleshores per això de vegades se sent una mica el soroll del vent, i això dista molt de la qualitat de so que tenim nosaltres al nostre estudi, on òbviament està tot en silenci, pràcticament sempre, no sé si hi hagi algun veí que estigui fent obres, que això de vegades sí passa.
1: Obres, engegant la moto, obrint una aixeta... Bé, sí, tot el catàleg de sons possibles que puguin sonar en antena és bastant variat, sí. Però, bé, bueno, el so que dius tu de la gravació de la Barceloneta també jo crec que li dona la certa gràcia, no?, que es veu que està gravat al carrer i aquest so de fons, doncs bé, sembla ja, doncs, és una mica com la sintonia, no?, per sota de l'entrevista.
0: Bé, doncs ja, per acabar aquests cercles que dèiem, doncs resulta que vaig conèixer el Jordi Carbó, que és el meteoròleg en cap, diguem, de Ser Catalunya, que també és l'home del temps, a Formentera Ràdio. I resulta que ell i jo, probablement, perquè a mi em sonava una mica la seva cara, però clar, han passat molts anys, probablement van coincidir l'estiu que jo vaig estar a Ràdio Barcelona, perquè va ser quan ell va començar, i vam parlar d'aquesta casuística, no? I també, doncs, per exemple, com heu pogut escoltar, el Toni Ruiz coneix molt bé el Jordi Ramos, actual productor del Món a RAC1, excompany nostre a Ràdio Sant Cugat, i que, doncs, ell coneix de l'època en el que el Jordi va estar després de Ràdio Sant Cugat a Ràdio Barcelona, i després van estar treballant junts perquè el Toni se'l va endur a Ràdio Sabadell, és a dir, que el món és molt i molt petit, i com diem, doncs, aquest mitjà fa que amb poques persones al teu voltant puguis arribar a conèixer pràcticament a tothom. Bé, doncs, dit això, anem a escoltar una mica més de ràdio. Hem escoltat ja aquests primers jingles de Kiss FM de l'any 2003, i ara anem a escoltar un tall molt interessant. Si et dic Gerard Quintana a Catalunya Ràdio, Jordi, et sona d'alguna cosa? Te'n recordes d'haver-lo escoltat o no?
1: No. A Catalunya Ràdio, a veure, l'hauré escoltat en una entrevista i, òbviament, a Gerard Quintana l'hauré escoltat cantant. Però si és algú específic de Catalunya Ràdio, Gerard Quintana... I em va sonant, a mesura que ho vaig donant-li voltes, que fes algun espai de reflexió d'alguna cosa, no ho sé, vaig bé per aquí?
0: No, doncs tenia un programa propi.
1: Ah, veus.
0: Sí, sí. Doncs tenim una cinta del Miquel Esteve que està enregistrat, en aquest cas, aquest document, el dia 12 de març del 2001 a Catalunya Ràdio, on hi havia el programa de Gerard Quintana Enmig del camí.
2: Catalunya Cultura. És quan sento que hi veig clar.

0: Hola, bona nit. Això és Al mig del camí. Jo sóc el Gerard Quintana. Avui tenim amb nosaltres el control tècnic el Víctor Villar, que estan allà saludant-nos amb la mà. Hola, hola.
1: Amb la mà, què tal?
0: I molta música per endavant. Un home que de tant en tant visita el nostre programa, tot i que bé, ell no hi és fa temps en el món dels vius, però sí que va deixar molta música viva. Avui, i no té res a veure amb el mercat de Vic, però allò de la música viva, ho dic perquè és música que l'ha perpetuat d'alguna manera. Estem parlant de Tim Buckley. Tim Buckley, des de l'Star Sailor, un dels seus grans...
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Doncs fins aquí arriba aquest tall que us he dit jo erròniament que era de Catalunya Ràdio, no, és de Catalunya Cultura, però en qualsevol cas han registrat un dels estudis de l'edifici, evidentment, on hi ha Catalunya Ràdio. Gerard Quintana, comentaris al respecte, Jordi, perquè anaves fent-me tu comentaris mentre anàvem escoltant el Gerard, perquè no és un locutor a l'ús, no?
1: No és un locutor a l'ús. De fet, les primeres paraules que ha dit m'ha costat una estona, petit segon, reconèixer la veu. I aleshores tenia un final així com pujat una mica. Hola, què tal, no sé què, eh? Ha estat bé, bé. No se'n recordava del cognom del
3: tècnic de so. De so.
1: Qui soc jo per criticar a Gerard Quintana? Bé, poc més a dir, eh? Curiós sentir-lo amb aquest registre, ja et dic, eh? He tardat una mica a reconèixer-lo. De fet, si no m'haguessis dit res, i em dius, pots esbrinar qui he? Bé, quan ha dit la E de Girona, aquí ja teníem una pista, potser.
3: Clar, jo l'he escoltat moltes vegades sent entrevistat, i per tant aquest registre el tinc més conegut, però és evident, si tu escoltes un cantant, a no ser que sigui la Montserrat Caballé, que era bastant evident, eh?
1: Sí,
3: entre la seva veu de soprano i la veu de persona que parla, hi havia uns deixos que podien remetre que era una cantant, no?, aquella persona, però normalment, si és un cantant de pop-rock, en el seu registre de parlar en conversa és molt, molt diferent, o pot ser molt diferent, no? L'altra qüestió que també volia comentar és el minut de sintonia que hem tingut, sí, que anàvem escoltant, no?, aquesta guitarra, que jo he pensat que probablement és perquè el Gerard Quintana, o bé el tècnic de so, no et dic que no, no tenien a punt, o bé el Gerard encara no estava assegut al seu lloc i estava arribant en aquells moments i per tant tiren de sintonia fins que pugui parlar, o bé el següent tema que havien de posar, o el primer tema en aquest cas del programa, no el tenien a punt, qualsevol dels dos.
1: Podria ser. De fet, amb el Telenotícies de TV3, a veure, allà és més evident perquè hi ha un comptador de temps i tu estàs veient que ja són 2:15 i van passant segons i la sintonia continua, dius, no estan a punt. Però clar, a la ràdio això ja... A la ràdio pots esbrinar si habitualment coneixes una sintonia i saps en quin punt comença a parlar el locutor. Aleshores, si veus que dius, ui, està trigant massa, alguna cosa passa, no?
3: I això recordo molts cops, eh? Ràdio Sant Cugat feia un relleu a la tarda amb el Salva Bellvé i passava moltes vegades que ell venia després del meu torn i ell no trobava lloc per aparcar. Venia de Mirassol, si no recordo malament, i havia d'aparcar el cotxe on fos. I clar, el centre de Sant Cugat és molt complicat aparcar. Aleshores, em trucava de vegades des del mòbil, escolta'm, tira algun tema perquè és que no arribo. Llavors jo feia primer el butlletí de Catalunya Informació, la connexió, després desconnexió local, butlletí de Ràdio Sant Cugat, i a continuació, doncs, punxava un tema. I de vegades un segon tema. I quan ja venia un tercer que havia arribat a passar algun cop, doncs jo parlava i, bé, doncs presentava el programa i deia, doncs, d'aquí uns instants estarà amb vosaltres Salva Bellvé. I ja està. Sí. I és l'única forma que hi havia. Però això són les coses del directe, no?, que es diu.
1: Sí, les coses del directe. En alguns documentals de ràdio he vist pitos, o sigui, sentir pitos, la redacció cantar pitos i encara estan a la redacció. O sigui, que han de baixar corrents. Perquè els hi queda acabar els 3 segons de pitos que quedin, més sintonia, més baixar. Sí, jo recordo, perquè estan a punt d'acabar de redactar alguna notícia, alguna cosa, i algú dir pitos, com ho hem dit.
3: Bé, jo, sense anar més lluny, jo he escoltat diverses vegades a Catalunya Ràdio el Kilian Sabrià, ja fa anys, que començava el programa que se'l veia com molt cansat, i era per
1: com
3: això,
1: molt cansat.
3: Perquè sí, anava que, corrent.
1: Clar, bueno, ara que ja ubiquem una mica tot, no?, a Catalunya Ràdio,
3: exacte,
1: quan vam fer la visita, si no recordo, sí que està a la mateixa planta, tant la redacció com l'estudi de Catalunya Informació.
3: Sí, però jo parlo de Catalunya Ràdio.
1: De Catalunya Ràdio,
3: exacte,
1: no, clar.
3: Per tant,
1: sí que hi ha aquell centre d'escales, de pujar i baixar, que que al final eren dos pisos, tres, quasi, no?, em sembla, aquelles escales centrals, no?, que clar, que si tu estàs a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, tota la redacció tot ho tens a dalt, o sigui, com a mínim has de baixar des de dalt un pis.
3: I creuar la redacció si estàs en una punta.
1: Exacte, i creuar la redacció si estàs en una punta.
3: Molt bé, doncs això és el que permet als àudios imaginar-se el que hi ha al darrere. Nosaltres, que més o menys hem tingut experiència dins d'estudis de ràdio, i per tant doncs podem fer aquestes elucubracions. Bé, anem ara a emissores locals. Un altre document de Miquel Esteve, molt interessant, de Ràdio Taradell, enregistrat el dia 19 de setembre del 2001, un programa musical de Ràdio Taradell que presentava Marta Ramírez i que es deia Som i Serem.
4: Si t'avorreixes els diumenges a la tarda, això s'ha acabat. Sintonitza de Ràdio Taradell tots els diumenges de 6 a 9 del vespre i disfrutaràs d'una gran selecció musical mai vista.
5: Sintonitza la selecció de Ràdio Taradell, un programa amb cançons d'ara i d'abans, cançons inolvidables, cançons de sempre, però sobretot aquelles cançons que ens hem anat fent nostra i que ens han acompanyat al llarg de la nostra vida.

0: cada diumenge a la tarda,
1: Laia Miropeix i Marta Ramírez t'acompanyaran a les zones del 106.7 de l'FM. Doncs aquests que estem escoltant ara mateix eren el Sopa de Cabra quan el 1998 ens presentaven aquell nou. I l'encapçalaven sota el títol El Far del Sud. S'endú cartell, arriba a casa i les... Amb aquest tema arribarem al punt de les 10 de la nit. L'habitació es transforma... I posarem punt i final al Som-hi Serem. Qui us ha estat acompanyant durant una hora? Marta Ramírez, tot un plaer. Esperem-vos retrobar novament el dimecres que ve amb més Som-hi Serem. Això sí, recordar-vos que aquest dissabte teniu una cita aquí a Taradell, a Can Costi Font de Taradell, amb la festa que organitzem aquesta casa. Festa Techno House. Doncs apa, a veure si ens hi veiem i que passeu una bona setmana. Adéu-siau, bona nit.

0: Bon dia, són les 7 del matí.
1: Bon dia, són les 8.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
3: No toquis el dial, que tu t'ho has dit.
4: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
5: Swing Flash.
6: La maroteca de la ràdio.
7: Aquí teníem aquest Som i Serem des de Ràdio Taradell, gravació de fa 23 anys, de l'any 2001. Bonica la parla de la Catalunya Central, Jordi, eh?
8: Sí, sí, aquest accent d'Osona, osonenc, anava ràpid, parlant.
7: Déu-n'hi-do.
8: Déu-n'hi-do.
7: Clar, jo interpreto, Jordi, per aquesta veu característica, aquest to, que es tracta d'una persona jove, almenys en aquells moments, clar.
8: Sí, sí, sí, sí, jo crec que també. Jo crec que també, però escolta, que molt bé, Molt bé, i a més això, no?, li dona aquest... bé, aquest accent, doncs això, aquest accent d'Osona, que trobo jo fantàstic, de fet, tota la varietat d'accents que puguem gaudir del català. Poc més a dir, o sigui, ella presentava, ha fet, hem comentat, no?, tu i jo, sí, és veritat, no?, que deia, baixo fader, parlo, i torno a pujar, saps?, aquesta manera de trossejar la cançó... No, n'ha dit una frase i la vaig trossejant, no? Perquè crec, entenc que estava parlant encara a l'inici del tema. I després ja el deixava sonar fins al final del programa.
7: Fins al final, que fa la connexió amb Catalunya Informació i en aquest cas sense senyals horàries. Per tant, podria ser que en aquells moments no en tinguessin a Ràdio Taradell, podria ser.
8: Sí. A mi m'agradava molt m'agradava molt la sintonia de Pitos de Ràdio Sant Cugat, perquè a Rubí... A Ràdio Rubí també la teníem, però, clar, la de Ràdio Sant Cugat estava locutada amb Catalunya Informació, no? Catalunya i el món. O sigui, hi havia una locució...
7: Sí, deia, em sembla que una cosa així com Catalunya i el món, connexió amb Catalunya Informació.
8: Exacte, i un so molt típic d'informatius, de cua llarga, no? Això m'agradava molt, a mi, mira quina tonteria de la tècnica, però m'agradava molt de tenir per preescoltar a Catalunya Informació, que me'n recordo que tot jo sempre comentava amb alguns locutors que començaven a sac, dir, vinga, va, o sigui, saps que s'estan connectant locals, deixa una mica de marge que puguin pujar, no?, de punxar el canal o pujar el fader perquè entri Catalunya Informació i just acaba la seva sintonia, entraven ells. No sé si te'n recordes
7: d'això? Sí, és a dir, hi havia els pitos, el jingle de Catalunya Informació i després... Sabeu que acaba amb una mica de fader, diguem...
8: De fader a dalt.
7: S'acaba la sintonia i entra el Bona tarda, són les 7, no?
8: Exacte.
7: Aleshores, clar, la qüestió era ser una mica fi perquè no s'escoltés al final de la sintonia de la informació, però tampoc que se sentís a tarda, són les 7.
8: Tallat, a tarda, no? Són les 7, sí. Exacte. A tarda, set, on dia...
7: Bé, això són problemes d'interferències, que és un altre tema.
8: Sí, sí.
7: Bé, anem a una mica de publicitat. Ens quedem aquí a casa nostra, a Ràdio Sant Cugat. Anem al 27 de gener de 1998, moment en el que es va emetre una falca que vaig punxar jo en aquest cas, i per això tinc enregistrat aquesta emissió d'aquell dia a Ràdio Sant Cugat amb la veu de Pilar Gefaell, i era una falca d'una empresa que encara existeix avui, Cash Converters.
9: ¿Te interesa vender cámaras de vídeo, bricolaje, ordenadores, equipos de música, artículos deportivos, joyería? Cash Converters te lo compra y paga al contado. Si todo esto puedes vender, imagínate lo que podrás comprar en Cash Converters.
10: Nos encontrará en Avenida Rius y Taulet, en el área comercial Campío, junto a cafetería, de lunes a sábado, de 10 a 1 y media y de 4 y media a 8 y media.
6: La maroteca de la ràdio.
7: Bé, un comentari al respecte, és la primera veu, òbviament no era Pilar Gefaell, era la segona, no sé qui és aquesta veu masculina, però queda clar que es tractava d'una publicitat feta, doncs, des d'una agència madrilenya, perquè aquesta veu no és catalana, d'aquest actor de doblatge, i es deixava la cua musical al final per adaptar-la a la zona local on s'emetia aquell anunci. En aquest cas, doncs, amb una locució que feia referència, amb la veu de Pilar Gefaell, a la botiga que hi havia a Sant Cugat de Cash Converters, no? Això era una fórmula que encara no ens havíem trobat aquí en el programa i, per tant, m'ha semblat rellevant considerar-la. Anem molt més enrere en el temps, ara anem a un dels arxius de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, on hi podrem escoltar un anunci que es va emetre l'any 1941 amb Ràdio Badalona. Un anunci, doncs, que, com podreu comprovar, sona d'una altra època.
11: El Cia Rojas con...
12: Roche Mail, dentrífico de calidad, blanco y rojo. Cuide su salud con Resolutivo Regio.
11: Resolutivo Regio.
6: La maroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
7: Una mica difícil d'entendre, eh, Jordi? No sé com ho veus tu, però parlaven aquí d'un tal Roger Mail i Resolutivo Regium.
8: Sí, sí. A mi m'ha fet molta gràcia perquè semblaven com dos avis cridant perquè els sentin. Resolutivo Mail, que em sents? M'ha fet gràcia la manera que semblava com... Sí, com si cridessin, com, però d'una manera continguda, però bé. Però era una pasta de dents, això, al final?
7: Doncs la veritat és que no ho sé, però...
8: A veure, clar, Resolutivo...
7: Regium.
8: Resolutivo...
7: Mentre ho busques...
8: Ja el tinc, que aquí anem ràpids. Aquí anem ràpids. Regium Resolutivo, doncs... és una solució oral líquida, sí? O sigui, com un... en castellà, un enjuague vocal. Sí.
7: Bé, cal destacar el que hem dit altres vegades. La tècnica sonora dels moments, la qualitat de so que hi havia als mitjans era la que era, i per tant, perquè algú pogués entendre, la tècnica de locució que havies d'utilitzar era molt diferent de l'actual. Això passava el mateix amb els doblatges, no? Si tu escoltes doblatges dels anys 40 i 50, de vegades et poses les mans al cap dels crits que arriben a fer. Independentment de la interpretació del personatge que es faci en el doblatge, perquè pot ser que hi hagi personatges molt histriònics, però la qualitat de so era molt, molt dolenta i, per tant, s'havia de fer una mica teatral tot plegat, no? S'havia de fer una interpretació bastant propera a la que es pot fer en un escenari perquè puguin escoltar correctament i es pugui entendre, no?, el que estàs dient. En canvi, nosaltres, per exemple, amb un micròfon actual podem fer una locució molt més tranquil·la, com la que jo estic fent en aquests moments, i marcant els detalls del que m'interessa, però en cap cas cridant, no? I en canvi això, amb la tècnica de fa uns anys, doncs era pràcticament impossible, no? D'aquí que sigui tan estrany escoltar aquestes foques de fa tants anys, de fa, doncs, pràcticament un segle.
8: Afegeixo, Resolutivo Regium està fabricat per Laboratoris Miguel i Garriga SL del carrer Joaquim Costa de Montgat. Imagina't. O sigui que estem parlant d'una empresa molt antiga.
7: Bé, té molt sentit que aquesta publicitat s'emetés a Ràdio Badalona perquè està a prop de Montgat. Per tant,
8: sí.
7: Geogràficament és
8: doncs,
7: lògic.
8: Doncs és una patent de l'any 1927, imagina't.
7: Molt bé, doncs ja esgotant els últims minuts del programa d'avui anem a escoltar encara algun document més interessant. En aquest cas, una gravació que vaig fer jo al maig de 1990 al Top 50 de la cadena 13 amb la veu de Josep Maria Soler.

Top 50, Plastic Power Band i el Technotronic Mix. El programa que cada dia d'11 a 12 del vespre, durant una hora, 60 minuts, amb Joan Lluís Ferrer, t'ofereix les darreres novetats d'allò que és actualitat, via tracte d'importació i altres històries. Doncs amb la Plastic Power Band i el Top 50 compartim aquest Technotronic Mix. Amb el Jam, Get Up, Move This i This Beat is Technotronic. Quatre dels temes perfectament remesclats i que ocupen la segona posició, el número 2 del Top 50, Cadena 13. Move This. És el Technotronic Mix, en exclusiva. Dangerous, un tema que naturalment gens ni mica de perillós. Al contrari, és beneficiós, especial i que es col·loca perfectament en el cos. Roxette Dangerous, des del seu àlbum titulat Look Sharp. Aquest és el ritme de l'amor de Ole Ole i naturalment amb l'exuberant, fantàstica i meravellosa Marta Sánchez amb aquest àlbum titulat 1990, Soldados de l'Amor.

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Interessant aquest document, el qual fixa't tu, Jordi, com sempre. Hem escoltat un minut 45 segons d'aquesta gravació que vaig fer jo el maig de l'any 90 a la cadena 13, sintonitzant aquesta emissora tristament desapareguda, i ja hem vist, primer, com deies tu, el primer tema, la velocitat no era la correcta, no? I tu em deies si podria ser que això fos per la reproducció en vinil. Jo crec que no, en aquest cas és perquè jo tenia una gravadora bastant complicadeta, estava ja bastant trillada, i aleshores... pot ser que la velocitat de gravació no fos la correcta, és a dir, que el motor, per exemple, li costés arrossegar la cinta i, per tant, anés més lent, o en aquest cas, possiblement seria al revés. Si tu reprodueixes a la velocitat correcta una cinta, però es va enregistrar més ràpid, se sent més lent. Per tant, els motors no eren molt exactes en segons quins aparells de poca qualitat, no?
2: Sí, això de seguida es nota en el beat de la cançó. Jo, de fet, he notat una alteració en el beat, O sigui, que hi havia un petit canvi de revolucions.
1: El beat i el to. El to es nota, sobretot, eh? Sí. I llavors, a la segona part hem pogut escoltar el final del tema de Roxette, de l'àlbum Look Sharp. Què se sentia al final del single? Suposo que devia ser un maxi, que sentia el clic, clic, del surc del final, no? Sí. Perquè, doncs, com sabem, els plats de discos com els que utilitzen els discjòqueis i hi han hagut sempre les emissores de ràdio, no para mai el motor, no es para quan arriba al final. Per tant, si tu no tens la precaució de baixar el fader, doncs se sent aquest soroll, no?, de l'últim surt que es va repetint i, per tant, l'agulla fa aquest petit clec, clec, clec, clec, sí, que va sonant.
2: Correcte.
1: Molt bé, doncs, aquest detall tècnic curiós, nosaltres que coneixem què és això de punxar en vinil, acomiadem l'hemeroteca de la ràdio d'avui. I ho fem com sempre, recordant les nostres vies de contacte, Jordi.
2: L'email, hemeroteca@radiosantcugat.com. Repeteixo, tot junt, hemeroteca@radiosantcugat.com. I el WhatsApp, Esteve.
1: El 689-1074-83. 689-1074-83. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.
2: Adéu-siau.
0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Ràdio Sant Cugat.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat.
0: L'hemeroteca de la ràdio.
3: Un programa de ràdio que parla de ràdio.
0: L'hemeroteca de la ràdio.
4: Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
0: L'hemeroteca de la ràdio.
3: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
0: L'hemeroteca de la ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar llums d'un drac.